try. Laying all the creases in my mind.

de migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Escoltes i cat.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escoltes i cas.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't.
4: Beautiful addiction.
3: ICAT, la ràdio inquieta.

0: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons la Casa Blanca, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic. A les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que haurien respost llançant drons. De fet, la televisió de la República Persa ha assegurat que havien abatut un caça nord-americà extrem que Washington ha negat. Sigui com sigui, les negociacions per un acord continuen i, segons diversos mitjans occidentals, han arribat a un preacord que només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump. Aquesta matinada, el vicepresident J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
1: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
0: Des de l'Iran, però, asseguren que el text encara no està finalitzat ni és en mans dels mediadors pakistanesos. Fonts nord-americanes han explicat que l'esborrany contemplaria prorrogar 2 mesos l'alto el foc a l'espera de concloure un acord final. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
1: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora.
0: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions dels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular colar-se del suposat entramat per obstruir causes de l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada.
1: Impacte aquesta matinada d'un dron rus a Romania amb un balanç de 2 ferits. El Ministeri de Defensa romanès ha confirmat l'origen del dron que ha impactat en un edifici residencial de la ciutat de Galati, al sud-est del país, i prop de la frontera amb Ucraïna. Les autoritats romaneses han informat també de la troballa d'un altre dron prop de la ciutat de Basesti, al nord, que no tenia càrrega explosiva i del qual ara se n'investiga la procedència.
0: El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies del Mediterrani. El projecte, que vol fer del port tarragoní un referent logístic a nivell europeu, estarà operatiu a partir de l'any que ve i generarà 180 llocs de treball directes. El Departament d'Agricultura no relaxarà per ara les prohibicions en vigor per la pesta porcina a l'entorn de Collserola.
1: Ho han reclamat alcaldes i veïns d'aquest territori, com el batlle de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que demana al govern flexibilitzar les restriccions perquè, assegura, la gent ja n'està tipa. Aquestes demandes s'han accentuat després que la setmana passada es va saber que la Generalitat havia autoritzat una productora nord-americana a filmar una pel·lícula a Collserola, tot i que delimitant la zona de rodatge. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, no afluixarà les restriccions, però s'obre a fer-ne excepcions.
2: Sobretot, jo no donem el missatge de que flexibilitzarem o de que les restriccions. El que farem serà veure bé si podem trobar amb garanties sanitàries permetre en alguna zona, en determinades circumstàncies, aquest accés.
0: Esports, el Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon. En les pròximes hores, el davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica d'aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
1: Al femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. En canvi, tot indica que Marta Torrejón i Salma Parayuelo acabaran renovant.
0: El Girona ha explicat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del club gironí aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí més probable del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
1: En bàsquet, Xavi Pascual ha argumentat la seva sortida que es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça ha negat tensions internes i es considera ara com ara poc adient per al càrrec.
3: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 29 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui divendres serà el segon dia del pic de calor. Segurament ho heu notat també aquesta nit. Les temperatures estaran disparades amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor extrema fluixarà durant el cap de setmana, però de calor ja us avisem que en farà i molta. El temps serà assolellat amb núvols a la tarda al Pirineu. I a aquestes hores del matí saludo la Marta Viana. Molt bon dia, Marta.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Bellverde, Cerdanya, veuran sortir el sol a les 6 i 20 minuts del matí. I aquí el dia durarà exactament 15 hores i 1 minut.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui fa 51 anys Melanie Brown, l'ex Spice Girl, més coneguda com Melby. La Scary Spice, l'atrevida, l'aterradora. I us porto una cita seva.
0: Aterradora?
1: Sí, m'ha sortit això a Google i he pensat...
0: Pobre.
1: Ens enfiarem.
0: Quina fama, Melby. Pobreta.
1: Melby, l'altra vida, saps? Era així com seria, salvatge,
0: seria,
1: saps?
0: Sí,
1: com
0: sí, sí.
1: Així.
0: Sí, sí, salvatge.
1: Sí, més aviat. Doncs us porto una cita seva que diu... Sempre he vist la vida deixant-me emportar per l'espontaneïtat.
0: D'aquí uns moments recuperarem un dels grans èxits, un dels grans clàssics de Spice Girls. De fet, ja hi tornem a ser, per fi hem arribat el divendres i... No és només el dia de la setmana que ens avisa que per fi engeguem dos dies sense despertador. Avui hi ha una banda que està d'estrena i amb ells arrenquem el matí. Us parlo dels sempre estimats, els Amics de les Arts.

0: tornen els Amics de les Arts i ho fan amb aquesta delícia que es diu Segurament t'estimo.
1: Feia 2 anys que no traien música nova i ho fan ara, avui divendres, amb aquest tema que, sens dubte, és una declaració d'intencions de tot el que ha de venir a partir d'ara. És, de fet, el primer llançament d'una nova etapa, un nou àlbum que està previst que surti el 2027. Pel disc sencer encara haurem d'esperar una mica, però, mentrestant, aquí els teniu, els Amics, que ho han tornat a fer, han tornat a parlar-nos de l'amor, de totes les emocions, sentiments i contradiccions amb què ens trobem tots a la vida, i aquesta vegada ja han volgut sumar més veus, les del cor femení, increixendo per donar-hi encara més força que la que ells ja tenen. Avui són els protagonistes, obren els matiners i ens envien aquest missatge per tots els oients que esteu desperts a aquesta hora.
2: Bon dia, matiners, som els Amics de les Arts i venim a presentar-vos un tema nou que hem estrenat fa molt poquet, que es diu Segurament t'estimo. Una abraçada, esperem que us agradi.
0: Una abraçada també pels Amics de les Arts. Felicitats per aquest tros de tema que estic convençut que sonarà moltíssim al llarg de l'estiu. Segurament t'estimo. I no hi ha millor manera de donar corda al divendres. Nova cançó dels Amics de les Arts. Cap de setmana a la vista. I Maiol Roger, que demà arribarà als 40 anys.
3: Correcte.
0: Si tot això no mereix una bona celebració, que vingui algú i m'ho expliqui.
4: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Ai, ai, ai, ai, compte enrere perquè deixis els 30 i arribis als 40, estimat Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia, la veritat és que està sent un programa, el d'avui, tan mogut que no me'n recordo d'això, vull dir que prefereixo arribar a la 1, que acabi el programa i després ja pensarem en els 40, que fantàsticament, ja, bé, tant, arribada estupenda.
0: Escolta, molt pendent, suposo, dels sindicats d'educació que avui han passat la nit al departament.
3: Sí, i gairebé ens han fet passar la nit amb ells. De fet, hi ha una companya d'informatius que l'ha passat, la Lara García li anirà a fer el relleu, porta-li algun cruzanet a Lara, i estarem atents a aquestes negociacions que ahir al matí ens deien que podien estar tancades, però com que tot està molt fràgil, sembla que no. Com ahir, tindrem les dues parts al matí de Catalunya Ràdio. Primer tindrem la consellera d'Educació, Esther Niubó, després a Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, just abans de que hagin de tenir una nova reunió a les 10. Seguirem parlant també de la legislatura espanyola, avui amb el diputat del PP, Nacho Martín Blanco. També atenció a les novetats del cas Àndic, perquè la defensa ha presentat les al·legacions, i tindrem aquí al matí de Catalunya Ràdio Francisco Marco, el detectiu de Método 3, que han contractat per investigar tots aquests indicis que apunten els Mossos d'Esquadra. Després farem l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la paraula de la setmana amb Sílvia Coppolo sobre el fet de buidar-se, que és una de les coses que va dir Alexia Putellas en explicar la seva retirada. Avui tindrem a les 11 la Candela Penya, les millors recomanacions...
0: Per favor, és que Candela Penya, és que no podem començar el cap de setmana d'una millor manera que amb Candela Penya.
3: Però és que què t'ofereix al matí de Catalunya Ràdio, si no és qualitat, si no és savoir-faire, si no és...
0: Crec recordar que fa mesos que no es troben cara a cara Candela Penya i Ricard Ostrell, que ja serien, tots ells ja serien un bon duet per anar de gira, ja t'ho dic ara.
3: A partir de les 11 aquest bon duet al matí de Catalunya Ràdio, després les recomanacions del cap de setmana, la playlist del Gavaldà, i ja els temes pendents i el concurs pendent per endur-se 200. Si a part d'això hi ha un oient del matí que s'endú 200 euros, és que, escolta, jo crec que ho fem massa fàcil, tot això.
0: Programa completíssim per engegar el cap de setmana al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol.
3: Ja, ara.
0: I d'aquí 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí, engegant ja pràcticament el cap de setmana amb tots vosaltres. Àlex Bosch, fas cara de divendres, fill, que vols que et digui?
5: Estic a uns minuts, pràcticament.
0: Se't nota la cara, sí, se't nota la cara. Àlex, què ha passat al món mentre dormia?
5: Mira, sabíeu que hi havia uns premis destinats als tràilers?
0: No. Com es diuen?
5: Que ho sàpigues, existeixen des de finals del segle passat.
0: No en tenia ni idea.
5: Sí, doncs la idea va ser de dues productores, Mònica Brady i Evelyn Waters. Es van adonar que, als anys 90, els creadors de tràilers gairebé mai apareixien, ni tan sols els crèdits.
0: I tenen molt mèrit,
5: Molt de mèrit.
0: Molt de mèrit.
5: Doncs van crear els Golden Trailer Awards.
0: Canta.
5: Per corregir, justament, aquest greuge. No tenen un reconeixement molt important, de fet...
0: No els donen un mini Òscar, aquí... no?
5: Sí, que els donen un premi, però em refereixo que no són molt coneguts, perquè ara mateix...
0: Molt malament, molt malament.
5: Però tenen gairebé 100 categories.
0: Imagina't.
5: I la cerimònia d'aquests Òscars dels tràilers està celebrant just aquesta hora... En aquest moment, de 5 a 7 del matí, es fa aquesta gala. I l'objectiu és premiar els trailers que t'han fet pensar jo de que aquesta pel·lícula l'he d'anar a veure sí o sí. que és l'objectiu que té el tràiler, eh?
0: Val.
5: Si després la pel·lícula no és gaire bona...
0: No li demanis explicacions al que ha muntat el tràiler.
5: De fet, dintre de les categories que tenen aquests premis, una és la categoria especial per als tràilers que són millors que la pel·lícula.
0: M'encanta! És que aquí és on hi ha el mèrit de la muntada d'un tràiler. Eh?
5: Entre els nominats aquest any hi ha, per exemple, Supergirl, Zootopia 2 o la nova temporada de Stranger Things. Els organitzadors asseguren que un bon tràiler ha de tenir emoció, ritme i sorprendre el públic. Un xute de cafè.
0: Sí, sí, totalment.
5: Al matí, bàsicament. Aquest any, a més, també s'ha parlat d'intel·ligència artificial, però els creadors de tràilers asseguren que la IA encara no sap fer el més difícil, que és posar-te la pell de gallina.
0: Pell de gallina. 100 categories i de 5, categories. De 5 a 7 hora americana. Has dues estat... hores 100 categories, allò ha d'anar...
5: Ha d'anar tota pastilla.
0: Però tota pastilla,
5: com un tràiler.
0: Com un tràiler,
5: que
0: sí,
5: resumeixen...
0: senyor.
5: En 2 minuts, una pel·lícula de 3 hores.
0: Que bé que m'ho deixes, això, Àlex.
5: Va.
0: Bon cap de setmana.
5: Igualment.
0: Fins ara.
5: Adéu.
0: Arribat ja a 5:15 del matí, també volem saber per què el món avui serà un lloc una mica millor. Estimat Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és una mica millor perquè la Generalitat ha començat a fer efectiu el pagament de les ajudes als malalts d'ELA. Aquests diners complementen les sumes previstes en la llei estatal en els casos més greus de dependència. Mesures com aquesta arriben després de la pressió social que els mateixos malalts d'ELA i també les seves famílies han fet al conjunt d'administracions públiques, que fins fa poc no han desencallat mesures per atendre les seves necessitats.
0: Benvinguts i benvingudes a Catalunya Ràdio. Som els primers que ens haguem cada dia al matí amb tots vosaltres i us acompanyem en aquest primer tram, una mica complicat. Les 5 del matí ja són, però avui també volem saber de què parlarem poc, Marta.
1: Doncs mireu, hem parlat molt aquí de concursos estranys. Aquest és un altre, és el concurs de formatges que es viu a Anglaterra. S'ha celebrat a Coppers Hill i la prova consisteix a llançar-se muntanya avall uns 100 metres per un pendent que arriba a uns 45% de desnivell i han de aconseguir agafar un formatge que va a uns 200 km per hora. Hi ha moltíssima gent que hi participa. Podeu
0: què
1: recuperar
0: dius?
1: El vídeo a xarxes. És bastant lamentable. I aquest any hi ha hagut participació espanyola. És la segona vegada que hi participen. I sembla que doncs, no ha anat del tot bé.
7: Querido equipo, no ha podido ser. Le hemos echado unos huevos alucinantes. Tengo el hombro en parla y aún así me he tirado y hemos sido los primeros en la primera parte de la colina, luego me he descontrolado, no recuerdo nada, me he dado unas hostias que alucinan. Pero bueno, nadie dijo que fuera fácil. Creo que para conseguir algo tienes que caerte muchas veces y evidentemente esta es la segunda, pero no es la última. El año que viene volvemos a por el puto queso, da igual los años que sea. Vamos a ganar el queso en esta colina por vosotros.
0: No hi ha res millor en aquesta vida que posar-li actitud
1: a
0: les coses.
1: Aquest noi està motivadíssim. Jo crec que l'any que ve ho aconsegueix.
0: Però escolta, em sembla que estiguin parlant d'un torneig internacional on s'hi juguen la Champions o...
1: No, però el que s'hi poden deixar és la vida, també us ho dic. Perquè...
8: I les clavícules.
1: Aquest té ni l'hombro deslocat.
8: Deslocado, diu.
1: Com és?
0: Dislocat.
1: No em sortia.
8: Deslocado, tu!
1: Dislocat.
0: Molt bé. Doncs aquest concurs de formatges, entre això el concurs de tràilers, ja veieu que sou un programet. Sí, molt èpic. Ara, amb quina bona notícia engeguem al matí.
1: Doncs tinc una bona notícia per als que no sapigueu fer trenes, perquè Berga ha organitzat un taller per aprendre'n abans de la Patum.
0: Molt bé.
1: Es veu que les trenes s'han convertit en una de les imatges més icòniques de la festa, el que fa uns anys era només una solució pràctica, doncs per aguantar millor les hores de sal, la calor i les aglomeracions a la plaça.
0: No.
1: S'ha consolidat com un element identitari de la Patum, especialment entre el jovent. Cada vegada són més les patumaires que opten per lluir les populars trenes boxejadores. I ara, doncs, s'ha fet aquest taller des de l'Ajuntament de Berga i hi ha les places exaurides.
9: La trena de Patum, bueno, jo explicava abans l'exemple una mica de l'actriu de Million Dollar Baby, no? que porta aquestes dues trenes als costats i com molt hi van, que duren tot el dia i tota la nit. Que això també és part de la gràcia.
10: I jo, de fet, sempre intento aprendre de la seva mare, que ella fa trenes, i aquest any ho vam veure i vam dir, home, jo m'apuntaré. De fet, la mare volia venir, però vaig dir, ja hi veig jo, que vull aprendre.
9: Jo sabia fer trenes normals, que les passo per dalt, però en aquest cas s'han de passar, per fer la boxejadora típica patumaire, s'ha de passar per baix, segons ens han explicat.
10: Haurem de practicar molt.
0: només em queda que aplaudir a la gent de Berga per aquesta iniciativa, perquè vosaltres, que porteu els cabells llargs, entendreu millor que ningú l'incòmode que pot ser tota una nit de patum amb els cabells.
1: I no hi ha res més còmode que unes trenes.
0: M'encanta la proposta.
1: Estava pensant que aquestes trenes les deu portar, em sembla que són les que porta les Canes, la Laura Escanes, a la Travessa.
0: Sí, senyora. Sí.
1: Activadíssima, tu.
8: Són aquelles trenes.
0: Doncs escolta, molt bé. M'agraden molt aquestes notícies per començar el divendres. I quin ens ha preparat tot Serra? Quin motiu tenim per saltar del llit, tot Serra? Bon dia.
11: Bon dia, matiners. Amb aquesta calor, un bon motiu per saltar del llit és aprofitar els refugis climàtics que han proliferat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des del 2021 s'han multiplicat per 15, tal com llegim al Nació. Podem pensar que molta gent té les condicions per suportar la calor a casa o a la feina, però segons un estudi de l'Institut Metròpoli, més de 500.000 de ciutadans són especialment vulnerables als pics de temperatura. Aquest any hi haurà un total de 319 refugis a la xarxa metropolitana de refugis climàtics, 189 d'interiors i 131 d'exteriors, com parcs i piscines.
0: Comencen a arribar les altes temperatures i aquestes són algunes propostes interessants, sobretot per aquells que esteu vivint a Barcelona. Abans d'ahir va ser el seu aniversari, 75 anys, meravellosa i estupenda. Avui el cor batega amb Anna Belén.
1: Sí, perquè ha anat al programa d'Aymar Bretos, La noche de Aymar, a la Sexta, i ha parlat sobre com porta precisament l'envelliment.
12: A mi cuando me dicen, ¿qué tal te llevas con la edad, con la vejez, con las arrugas, el envejecer? Digo yo, estupendamente. Porque el otro, que es el no envejecer, yo no lo quiero. Yo quiero hasta el último segundo de mi vida vivir. Y vivir significa, pues eso, que pienses en la muerte, que te lleves disgustos, que te lleves alegrías, que un día te mires al espejo y digas, joder, qué mala cara tengo, qué horror, a ver esto, cómo lo remediamos, venga, vamos a descansar un poquito, vamos a echarnos esta crema. Eso es el resultado de vivir.
0: Un altre aplaudiment, sisplau, per Anna Belén, que és que tenim unes dones meravelloses que reivindiquen les arrugues. Que cadascú faci el que li doni la gana, però està molt bé que aquestes actrius, cantants, artistes d'aquesta edat reivindiquin precisament el pas dels anys i acceptar-lo. I el cor també batega amb Blanca Suárez.
1: Sí, perquè ha tornat a reaccionar amb humor sobre la seva relació i amb ironia, també amb l'actor Javier Rey. Ja fa uns mesos va aparèixer amb un anell que molts van interpretar com que Rey li havia demanat matrimoni.
13: Hombre, claro, lo tengo desde hace muchos años.
14: Nada que ver con lo que se ha podido decir.
13: A mí me encanta que digáis todas estas cosas. Y un día os llevaré la corriente y diré, sí, me casé. Bueno, hace muchos años me casé. En secreto. ¿Cómo nos enterasteis? Así que sí, me he casado, es mi anillo de compromiso, sí.
14: ¿Quién fue a la boda?
13: ¿Y por qué? Muchísima gente, muchísima. Fue un sitio precioso.
1: Doncs bé, ara la premsa l'ha tornat a enxampar i li han preguntat si havia passat alguna cosa perquè ja no l'havien vist amb l'anell.
15: Blanca, es inevitable mirarte las manos por todo lo que ocurrió hace unos meses sobre un anillo que tú también lo quisiste domar con humor. No hay anillo hoy.
13: No, a lo mejor me he separado.
0: És que, a més a més, Blanca Suárez, que li agrada parlar zero de la seva vida personal, total, sí, que a les entrevistes li canvia la cara cada vegada, sí. És a dir, que és molt protectora de la seva intimitat i s'enfada.
1: Sí que li canvia la cara,
0: sí, però és que li canvia. Sí. Li canvia. És aquelles persones que tu l'entrevistes i jo ja no li preguntaria res sobre la seva vida.
1: No hi entris.
0: Perquè és que no hi vol entrar, no hi vol entrar mai.
1: No, perquè segurament ja giraria l'entrevista.
0: I trobo quan tomen força humor amb els periodistes, que també, nois, anar mirant les mans i els anells. Vinga, va, que seguim. 8 minuts, 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners. A aquestes hores volem saber també quins sons deixa la ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Sor Lucía Caram ens va explicar les relacions entre el Papa i la Conferència Episcopal Espanyola.
16: La Església d'Espanya té un pes específic, però ell també sap que és una església que l'han intentat polititzar des de les mateixes files de l'Església. I jo crec que la seva figura i el seu missatge que ve a portar unitat. I segurament en el seu missatge veurem com es va allunyant de tota aquesta línia més integrista que veiem que amb la mort de Francesc va començar a emergir de nou a l'Església d'Espanya, no?

0: Strike a pose, aquestes hores del matí, si hem de fer una... Si hem de posar davant del mirall. La cara inflada.
1: El trenquem. Ànims a tothom.
0: Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 29 de maig del 1992, l'FBI aconseguia recuperar una sèrie de fotografies molt i molt explícites, sí, de Madonna, després que algú li havia ofert a un agent encobert de l'FBI $100,000 per aconseguir aquestes fotografies, unes fotos robades del fotògraf de moda en aquell moment, Steven Meisel. El venedor es veu que va volar de Nova York a Los Angeles per trobar-se precisament amb l'agent aquest encobert de l'FBI, i en total eren unes 44 fotografies que es volien incloure a un llibre que s'anava a fer de Madonna.
0: A més, vaja, va ser una notícia perquè es va conèixer tot el procés, tot el procediment d'aquestes fotografies robades en plena època de Madonna, més provocadora que mai. I el cert és que finalment no es van arribar a publicar. Recordant avui aquest 29 de maig aquesta notícia relacionada amb la reina de la música pop, Madonna. Ai, amigues, agafem-nos de les mans, que és moment de mirar els astres i saber com està tot plegat en el nostre univers. Astrològicament parlant, què ens espera aquest divendres? És moment de saludar la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 29 de maig, Venus fa quadratura amb Saturn i això pot tocar temes d'amor, autoestima i vincles. Potser notem més fredor, distància o inseguretat, però no és per espantar-nos. És una oportunitat per veure què és sòlid i què necessita madurar. Bon moment per revisar límits, valors i relacions sense drama, però amb honestedat. Bon divendres, matiners.
0: En només 6 minuts, Lara García, que marxarà cap al Departament d'Ensenyament, perquè recordem que els representants dels sindicats d'educació estan en vaga. Hi ha una quinzena de persones que han passat la nit tancats al Departament. Recordem que exigeixen aquesta negociació directa amb la consellera Esther Niubó. Per tant, Lara, prepara't, que ens espera un matí...
1: Mogudet.
0: Per tant, que fa tonet, i abans digue'm qui fa anys, per favor.
1: Doncs mira, avui felicitem l'ex Spice Girl, com dèiem, la Mel B, no sabem si li picarà molt o no, fer-ne 51. També fa anys Noel Gallagher, esperem que no tingui gaire mala llet per haver arribat als 59. Per què això de la mala llet?
0: Home, perquè es portaven a matar els Gallagher.
1: Ai, Lara. M'ha agradat més lo del picar.
0: Bueno, hi ha una mica de tot,
1: Dur, però no passa res. També faig Carme Forcadell, que avui bufarà 71 espelmes. La política Jessica Albiach també en suma un més i arriba als 47. I acabem felicitant la presentadora de televisió, Lara Álvarez. Sempre m'ha fet molta ràbia que es digui Lara. Avui en fa 40.
0: Escolta, que gratuït.
1: No ho sé. No m'agrada. Quan conec una Lara dic buf.
0: Però no ni que fossis única.
1: Jo només et conec a tu, Lara. Això és el que més m'agrada. Ja està, reina.
0: Ah, filla meva, esperem que no hi hagi ningú del sindicat de professors que es digui Lara.
1: No ho toleraria.
0: Perquè si l'has d'entrevistar, què, doncs?
1: No. Li canviarà el nom?
3: No.
0: Felicitats a tots.
1: Li diré Clara, com em fa tothom a mi.
0: Tira, per favor, tira-ho.
4: Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
5: Creo que no.
4: Però la tenim tota.
5: Viva el vino!
0: A veure si Lara García li canvia l'estat d'ànim anant cap a educació. Aprofitant que Melvi, ex-Spice Girl, fa anys, és un bon moment per celebrar-la com cal i, com molt bé sabeu, els matiners ens encanta celebrar que per fi hem arribat al divendres. Un cafè i a saltar del llit amb Who Do You Think You Are?

0: no et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem analitzant les conseqüències dels casos judicials que esquitxen el PSOE. I a partir de les 11 entrevistarem l'actriu Candela Peña. Com podem superar la por de conduir? A la tarda escoltarem testimonis i n'aprendrem amb una formadora. I aquest cap de setmana, al suplement dissabte ens visitarà l'artista Núria Graham. I diumenge serem a la festa 3Cat en viu, amb els presentadors de l'Està passant, la Marta Torné i els actors de la sèrie La Casa Nostra.
0: Recupera tots els programes a l'àrea web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 29 de maig. Acabem una altra setmana. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Recordem que el Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquest matí després que la reunió d'ahir s'acabés de mala manera.
2: El Departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors encara la troben insuficient. Ahir volien continuar negociant, però segons els sindicats, la consellera Esther Niubó els va emplaçar a reprendre les negociacions aquest matí i no s'ho van prendre bé. Sentim Iolanda Segura, del sindicat majoritari USTEC.
3: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
0: I dit i fet, una quinzena de representants sindicals han passat la nit al departament en senyal de protesta.
2: Desenes de docents van voler donar suport als seus representants, es van concentrar davant de les portes del departament i van tallar durant 2 hores la via Augusta de Barcelona. En tot cas, aquest matí tornaran a reunir-se per intentar acostar posicions mentre continuen les vagues als centres educatius. Avui és el torn del Penedès i del Garraf.
0: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés per donar explicacions dels últims fronts judicials que esquitxen al PSOE.
2: Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suposat entramat per obstruir causes de l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Un d'ells és Óscar Puente.
4: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
2: Tot i això, entre els aliats de l'executiu creix la indignació i, de fet, el PNB ja dona la legislatura per acabada. La compareixença, per cert, podria ser a finals de juny.
0: Mentrestant, l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, s'ha desmarcat totalment de la trama del cas Kitchen.
2: En la seva declaració al judici a l'Audiència Nacional en què està acusat, Fernández Díaz ha negat que ordenés fer cap tipus de seguiment a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, per aconseguir documentació comprometedora sobre la caixa B del partit i després eliminar-la. Diu que se'n va assabentar a través de la premsa.
5: Y ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
2: El número 2 de Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de negar-ho tot. La Fiscalia Anticorrupció demana per ells 15 anys de presó.
0: La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per la mort del seu pare.
2: El recurs al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort perquè tenia una malaltia als genolls i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
0: I un dia més estem pendents de si hi ha acord de pau entre els Estats Units i l'Iran.
2: Washington i Teheran ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto del foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump.
0: I tornem a casa nostra. Més de 6.000 policies blindaran la visita del Papa a Catalunya.
2: Seran 5.600 Mossos d'Esquadra i 500 agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Hi haurà vigilància per terra, mar i aire. El Papa es desplaçarà amb papamòbil i hi haurà restriccions de mobilitat als voltants de la Sagrada Família. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
6: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
2: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podran accedir les persones que estiguin acreditades.
0: Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: 6:15, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Noi, el Roger, bon dia de nou.
8: Bon dia.
0: Vinga, com duia les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
7: Avui, varietat de temes de les portades, però amb un interès especial a les negociacions al sector de l'educació. Els que fan un titular més explicatiu són La Vanguardia i L'Ara. El diari del grup Godó obre l'edició explicant que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris i L'Ara hi afegeix que els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria.
8: L'altre gran tema de portada, sobretot a la premsa de Madrid, és la crisi judicial del PSOE. El País explica que Sánchez demana comparèixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. De la seva banda, El Mundo assegura que Luco va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire Díez amb l'excap de la CEPI.
7: Altres temes de portada, diari Ara, Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen i el periòdico Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat.
8: I per acabar, el cas Andy, que avui llegim a La Vanguardia, que la defensa de Jonathan Andy, que el fill alega una altra caiguda del pare per una malaltia.
0: I avui a la premsa nova tongada d'articles sobre el PSOE i la corrupció.
8: Editorial del Mundo demanant que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança, tal com Isabel Díaz Ayuso va reclamar ahir en un fòrum del mateix diari.
7: És una exigència democràtica, diu, perquè el govern ja no té autoritat moral per continuar administrant el seu deteriorament.
8: Si Sánchez creu que té prou suports, que ho demostri, i si no, que parlin els espanyols al desafiar el Mundo.
7: Joan Cañete Baila, el periódico, creu que el problema del PSOE va més enllà de les seves perspectives electorals o els problemes judicials.
8: Conclou que els socialistes i el bloc de l'esquerra no tenen res constructiu per oferir a la ciutadania, a part de frenar el bloc de la dreta.
7: En una línia diferent, s'expressa l'exconseller Carles Mundó a l'Ara.
8: Recorda la frase d'Aznar, el que pugui fer que faci, i atribueix l'esgotament de Sánchez a una maquinària de desgast institucional i personal.
7: A Pedro Sánchez rebla Mundó, només li queda resistir, tret que també aconsegueixin asseure'l a ell, al banc dels acusats.
8: Sobre educació, l'editorial de l'Ara reclama ja un acord entre els sindicats i el departament.
7: El diari considera que la proposta del departament i la dels sindicats és molt propera i l'acord hauria d'estar a tocar.
8: Hi ha d'haver responsabilitat perquè en les pròximes hores l'acord no naufragui. Seria altament preocupant acabar el curs i començar el següent amb les parts enfrontades.
7: I amb tot aquest clima, el País dedica l'editorial a l'onada de calor.
8: I reclama voluntat política real per a una transició ecològica que redueixi les emissions de carboni i sigui socialment justa.
0: 6:06, també repassem la premsa digital. Un pentinat que ja és un símbol d'una festa patrimoni de la humanitat.
7: Sí, concretament de la Patum, de Berga. Estem parlant de les anomenades trenes boxejadores, que, com llegim a l'Agència Catalana de Notícies, ja no són només una solució pràctica per estar més còmode durant els salts i combatre millor la calor. De fet, per segon any, l'Ajuntament de Berga ha organitzat un taller gratuït per fer les trenes i poder seguir la moda patumaire.
0: Condemnada per cremar un confessionari en plena missa.
8: Va passar a Burgos i ara la dona ha estat condemnada a 4 mesos de presó per un delicte contra els sentiments religiosos, segons recull l'ABC. La condemnada estava tenint un brot psicòtic, segons recull la sentència, però això no li ha estalviat la condemna. Això sí, la dona evitarà la presó si no torna a delinquir.
0: De fet, que qui sí acaba al calabós és la protagonista d'una petició de matrimoni.
7: Ho llegim també a l'ABC, una petició que no es va arribar a fer. Els potencials nuvis van sortir de festa. Va ser per Madrid, ell duia l'anell de compromís a la butxaca, preparat per actuar abans que pogués fer-ho, però ella va fer-se un petó amb una altra persona. Ell, després de veure-ho, la va sacsejar explicant i després que la policia fos alertada per un testimoni, el van detenir per maltractament en l'àmbit familiar.
0: Mare. I avui també volem saber la seguretat que tindrà el Papa a Catalunya.
8: A l'Ara trobem un càlcul que crida l'atenció. Un de cada 4 agents dels Mossos d'Esquadra protegirà Lleó 14 en el seu pas per Catalunya. El Papa passarà per la Sagrada Família, el Raval, la presó de Brians i Montserrat i també farà una ruta amb el Papa mòbil pel centre de Barcelona. En total seran 5.600 agents els efectius desplegats.
0: I a aquestes hores també volem saber quin temps ens espera per avui divendres.
7: Doncs mira, segon dia d'àmbit torri tan general de tot el país, Canalies, una gran calorada que dispararà les màximes cap als 38 graus a Ponent, a les Terres de l'Ebre, els 35 a tot l'interior, a la costa tocaran els 30 graus. De cara al cap de setmana, que segur que us interessa, dissabte de sol, però amb termòmetres que ja hauran tocat sostre, per tant baixaran entre 2 i 4 graus, i diumenge repetirem aquesta calorada, però a la tarda hi podria haver algun ruixat, sobretot a la Catalunya Central, també a les comarques del nord-est.
0: Marta Viana, molt bon dia de nou.
1: Molt bon dia.
0: Repassem també amb la Marta alguns apunts culturals. Avui divendres, amb què comencem?
1: Doncs amb una estrena que fa molt bona pinta. Des d'avui ja podeu veure l'Ultimàtum, això és el Teatre Goya. Teniu poquets dies, de fet teniu menys d'un mes per veure-la fins al dia 21 de juny. Hi ha un repartiment de luxe que és Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa i Lara Segura. Per tant, tot un èxit segur que serà aquest Ultimàtum al Teatre Goya.
0: I més coses per aquest divendres.
1: Sí, a Tarragona, perquè avui comença el Tetafest, que és el festival que es fa el 20 des d'avui i fins demà al Camp de Mar de Tarragona, amb un cartell que inclou noms com Vanessa Martín o Lia Kali.

0: festival absolutament 100% femení, per això, evidentment, el nom Teta Fest. Hi ha altres noms com Queralt Lahoud, Sandra Montfort, Alosa, Maria Fort, el concert també de les que faltaven, i una d'elles, la Sandra Montfort, ens ha volgut enviar aquest missatge pels matiners.
1: Hola, soc Sandra Montfort i este any estaré al Teta Fest. Em fa molta il·lusió, és un festival que dona prioritat i espai, sobretot a les dones, que és molt necessari. A dies d'avui encara veurem molts cartells plegats d'homes i el Teta Fest té un cartelazo increïble amb dones potentíssimes i fortíssimes, en el qual tinc l'honor de participar. Mos veiem allà, em fa molta il·lusió, una besada molt forta.
2: I més propostes, una besada. Molt bé, molt bé, molt bé. Patonets, patonets. Els patonets sempre són benvinguts.
0: I tant, més propostes. En aquest cas, pel cap de setmana, perquè demà dissabte a Vilanova i la Geltrú comença el Festival Catcon. És un festival de gèneres fantàstics que es fa exclusivament en llengua catalana. Vol ser un punt de trobada entre autors, traductors, il·lustradors que es dediquen a ciència-ficció, fantasia i terror. I l'Eloi Puig, que és el president de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, també ens ha volgut explicar una mica què hi podrem trobar.
3: Bon dia, matiners. Us convidem al cap de setmana del 30 i 31 de maig a Vilanova i les del Tru, perquè fem la CatCon. I aquest any va repleta de novetats i de coses molt diverses. Parlem de Tolkien, parlem de Dune, parlem de l'escape-pop, tindrem teatre, cinema de terror, parlem de One Piece i els seus doblatges, còmic, autors com de Xi Xim Liu, i tindrem grans convidats com l'Ivan Ledesma, l'Axio, que ve des de Las Vegas, i atenció, també tenim la Míriam Bonastre, l'autora de la Valentina de Montblanc. Us esperem a tots aquest cap de setmana al Neàpolis. Vinga, correu-hi, que es fa tot en català.
2: Esteu escoltant Els Matiners de Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres, amb només 4 minuts. Ja pràcticament arribem a 3 quarts de 6 del matí, i avui movem el dial. Alerta, 35 anys enrere. El 29 de maig del 1991, ETA va fer esclatar un cotxe bomba a Vic, que va matar a 9 persones. Al programa Report de Catalunya Ràdio en va fer un reportatge, i de fet, així era com sonava la promoció del programa.
4: Report. Quan la realitat supera la ficció.
5: Que va haver l'explosió, estava a la meva classe arreglant alguns treballs que tenia enfront mateix de la finestra, sentada a la meva taula. I tot amb un plegat vaig sentir un espatec i vaig veure una voladera de vidres i vaig veure com queia de plom l'edifici i pujava com un bolet de fum i pols.
4: No us quedeu a mig camí. Arribeu al fons de les històries. Report, els reportatges a la ràdio.
2: Recordant alguns dels programes que formen part de la història de Catalunya Ràdio. I quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, a Trinitat i Tobago falten 17 minuts per les 12 de la nit. I allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
6: Bona nit, matiners. Preparatius en marxa en aquesta petita illa del Caribe per la celebració aquest cap de setmana del Dia de l'Arribada dels Indis, una festa popular que commemora l'arribada dels primers treballadors de l'Índia al país el 1845.

0: viatgen al vaixell Fatel Rasa que van fer els 275 indis que van ajudar considerablement al desenvolupament econòmic del país. Aquests van ser els primers dels 140.000 indis que van ser transportats a l'illa en només 50 anys i que van portar a l'illa una nova cultura que encara avui en dia perdura. Per celebrar-ho es fa una recreació de l'arribada del vaixell a diverses platges i els carrers s'omplen de música, dansa i menjar indi. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Trinitat i Tobago pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Escolta'm, ja et dic, Maiol, que marxaríem a Trinitat i Tobago.
2: N'hi ha més d'un que els divendres està a Tobago, també t'ho dic. Gràcies, Oriol. Gràcies.
1: Sí, per he tirat jo l'aplaudiment.
2: Ah, l'has tirat tu? Pensava que havia sigut l'Oriol. Bueno, però m'ha mirat
1: està
2: com... Sí,
1: bé,
2: sí, està molt bé l'acudit, està molt bé l'acudit.
1: Ai, Déu meu, senyor. A veure que arribem al cap de setmana. Avui és divendres, però encara ens queden 6 hores en directe del matí de Catalunya Ràdio.
2: I ja et dic que no hi ha ningú Tobago a l'equip, perquè avui tenim feina i molta.
1: Avui no estigui per estar Tobago,
2: Estem molt pendents de les negociacions entre Educació i els sindicats, amb aquest tancament que hi ha hagut. El seguirem des d'ara a primera hora amb la Lara García a les portes del departament i en parlarem a l'hora amb les dues parts en qüestió, amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i amb la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura. També pendents dels moviments que pot ser el Partit Popular de Madrid per la crisi al PSOE. Tindrem el diputat al Congrés Nacho Martín Blanco. I després parlarem del cas Andic i aquestes novetats que porta la defensa per defensar, valgui la redundància, la innocència de Jonathan Andic. Tindrem el detectiu de Método 3, Francisco Marco, que ha estat un dels que ha investigat altres teories sobre la caiguda, la que defensa la família d'Andic per rebatre els arguments dels Mossos d'Esquadra. Després, a l'espina de l'actualitat, parlarem de buidar-se, Oriol Ferrés i Sílvia Coppolo. Tindrem a Candela Penya a l'estudi de Catalunya Ràdio.
1: Fantasia, per favor.
2: I després, ja saps, al final de festa, les recomanacions del cap de setmana, la playlist del Gavaldà i el millor humor i el concurs pendent, que et pots endur 200 euros, tu no, sinó el concursant que vindrà avui i qualsevol persona que truqui al 93207474 i ens digui que vol participar al concurs pendent.
1: A partir de... res, mira, 15 minuts que engega el matí de Catalunya Ràdio. Per cert, matiners, 93207474, també si voleu trucar-nos, saludar-nos avui que és divendres i explicar-nos què feu desperts a aquestes hores del matí. Ja sabeu que ens encanta conversar amb tots els matiners que a aquestes hores, com nosaltres, ja esteu activats. Abans, per això, avui sense Lara García, que la tenim camí del departament cap al departament d'ensenyament, arriba la dada Maiol.
2: Sí, la que em preocupa és que queden 15 minuts per les 6 i, per tant, queda molt poc temps per fer tot el que hem de fer, però
1: no
2: atenció.
1: No et preocupis, no et preocupis, ho farem.
2: En plena onada de calor i ja aquesta nit, molts ja esteu allà, que tal, tal, tal...
1: Què vols dir, tal, tal, tal, tal?
2: Bueno, que sí, al nord, que si no, que si ens tapem, que si no, que si hem de posar l'aire, que si no, ja sabeu.
1: Ta, ta, ta, ta.
2: Dades sobre temperatures.
1: A veure.
3: Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar.
1: I tant.
3: Calor, calor,
1: a veure.
2: I en concret, quantes nits tropicals hi va haver l'any passat a Barcelona?
1: Bastantes.
2: Marta Viana sempre diu forquilla. Doncs mira, entre una i 365, que són els dies que hi va haver l'any passat.
4: Però menys, perquè tampoc va ser un superestiu calorós,
1: eh? Jo diria que 40.
4: 40.
2: Recordo que nits tropicals és per sobre dels 20 graus.
1: Ah, no, més, doncs.
4: Quina
1: 60.
2: Que quantes n'hi va haver?
1: Quantes 70.
2: Quantes n'hi va haver l'any passat?
4: Tropicals.
2: No, tropicals, sí.
4: Ah,
2: 70, diu que no li has deixat mirar la Sara. No, no, deixa de mirar la Sara, que
1: la Sara i jo participem junts sempre.
2: Estava fent trampes.
1: Perquè la Sara, és molt intuïtiva,
2: Va, podeu dir el número?
4: Ara?
1: 100, no, 100. 100.
4: 100? A veure... Sí, sí.
1: No, Marta, no ens copis, eh?
4: 109.
2: Doncs el premi se l'endú Marta Viana per molt poc fa, just perquè van ser 111 en concret.
1: Marta! Pretén donar la pista la Sara i jo.
2: No sé qui... No, ha donat la pista la Sara i tu l'has verbalitzat. No sé qui dels dos ha dit aquest estiu no va ser tan calorós com altres, perquè el 2022 n'hi va haver 128. Va, i quantes n'hi va haver de tòrrides, que són per sobre dels 25 graus?
4: Bastantes, perquè Lleida i el Delta...
2: Com hem dit a Barcelona, ens hem quedat amb un... observatori. Tòrrides a Barcelona.
4: Ho hauríem d'ampliar, eh?
1: 60.
4: Per sobre dels 20?
2: 25.
4: 60, has dit, tu.
1: No?
2: Bueno, va, feu-ho ràpid. No és que anem a treballar. No puc explicar. Ja,
1: 60, Marta.
4: 51.
2: 36 nits no oblides. Agafeu-vos, perquè aquest estiu farà molta calor.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments parlem amb alguns matiners que a aquestes hores ja esteu desperts.
5: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Estàs confonent correlació amb causalitat.
4: No,
7: és un problema de primer,
4: no,
7: de filosofia,
4: no,
7: de lògica,
4: no,
7: de l'Olivia.
4: No, ja ho sé.
7: Que és,
4: que
7: jo no estic dient que tots els pobres siguin delinqüents.
8: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
9: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
10: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
11: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
12: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si és que cantes somrient sempre.
6: Amb Ricard Ostrell.
13: Em van passant coses.
12: Sí.
6: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
14: Un món on tothom està de vacances.
15: En creure un món.
14: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Posem la porta de l'altre barri al local d'assaig del grup Mujeres i ens expliquen alguns dels seus secrets.
16: Porto anys insistint aquests dos cabrons de que versionem Benvolgut de Manel i ells no em deixen, no acaben d'entendre la meva passió per aquesta cançó.
17: L'altre barri, amb Blai Mercè.
6: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'àvia web de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
1: Jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
18: No, no li deu agradar gaire, perquè no ha vingut mai.
4: Ja el tens clitxat, eh?
18: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
1: Hi ha algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa?
18: Ricard, sóc la parada que hi ha al davant d'on vas a buscar el peix, el Joan, es me n'utilaria. Si més no, ens salutarem.
6: Els matiners.
1: Deu minuts, arribem ja a les 6 del matí fent els matiners de Catalunya Ràdio. 9-3-2-0-7-4-7-4. Marta, preparada per les trucades dels matiners com el Nil. Molt bon dia, Nil.
19: Bon dia, bon dia. Com? Què tal, Catalunya?
1: Home, escolta'm, però quina veu optimista que tens, Nil.
19: Home, s'ha d'estar actiu.
1: A quina hora t'actives tu, normalment?
19: Doncs pues 4:30, 4 estem actius ja.
1: Estàs com nosaltres, doncs, de dilluns a divendres.
19: Home. De dilluns a dissabte.
1: De dilluns a dissabte. I a què et dediques, Nil?
19: Doncs pues tenim una paradeta aquí al Mercat de Sant Carles de Granollers, que venem vi i carn de porc.
1: Del Mercat de Sant Carles de Granollers, i crec que és un negoci familiar de tota la vida, Nil?
19: Sí, bueno, ho hem adaptat a la nostra manera. Els meus avis i la meva família es dedicava al vi i nosaltres hem afegit el tema del porc.
4: Una pregunta, però quan... Dos preguntes. Tu, quants anys tens? Perquè tens una veu molt jove. I l'altra és que quant de temps fa que hi ha aquest negoci en marxa?
19: Doncs pues mira, tinc 23. Aquest any faig 24.
4: Ah,
1: és que tens veu jove, tens veu de jove.
19: Home, hem de començar jove, si no malament. Si no malament.
1: I quan fa que dura aquest negoci familiar?
19: I portem... Que això fa... El negoci familiar fa 150 anys que estan actius. Però ara es van jubilar i ara nosaltres fa 3-4 mesos que estem aquí al Mercat de Sant Carles.
1: Nil, de generació en generació, tot això.
19: Sí, són molts anys.
1: Tu des de ben petit ja sabies que ho volies fer, que t'hi volies dedicar?
19: Home, algú s'havia de seguir. Algú s'havia de seguir. Sí.
1: Perquè entenc també que és important que la família traspassi aquesta passió, no?
19: Home, des de xiquitets que hem crescut entre ampolles. Vull dir que...
4: Clar. Escolta, hi ha gent jove al mercat? Hi ha gent com tu?
19: Cada cop hi van havent... Que hi ha més relleu generacional d'aquests, que se'n van alguns més grans i es posen alguns més joves. Però, bueno, encara falta aquest relleu. Vull dir, i sobretot, la gent que ens escolta, si hi ha gent jove, que vinguin a comprar al mercat, que hi ha producte de qualitat, i no com aquestes grans superfícies que es menja cosa que no és de qualitat.
1: Importantíssim, i de fet nosaltres sempre animem els oients dels matiners a que vagin a fer aquestes compres que són meravelloses al mercat per l'ambient, pel bon producte, i perquè val la pena, perquè els tenim a vessar i carregat de bona gent com el Nil, que ens ha trucat aquest matí. Nil, t'envio una abraçada.
19: Gràcies a vosaltres.
1: Records també tota la gent del Mercat de Sant Carles de Granollers. Bon cap de setmana.
19: De part vostra, bon cap de
1: gràcies,
19: setmana.
1: Gràcies, Nil. Adéu. I alerta, a veure, un moment, que jo estic aquí ara. M'esteu dient que anem a Vancouver a saludar a la Sara? Sara, bon dia.
13: Bon dia, matiners.
1: Però a veure un
13: bon
1: moment.
13: Bon dia, matiners.
1: A veure, Sara, explica'm això. Ets a Vancouver ara mateix?
13: I no saps d'on soc.
1: No.
13: De Vilassar de Mar.
1: No, però no
4: m'ho diguis.
1: Però, escolta, però, Sara, què estàs fent? Què fa una vilassarenca a Vancouver? Explica'm això.
13: Doncs mira, us estranyareu, però ara mateix són quasi les 9 de la nit i tenim 24 graus de temperatura. Fa una fresqueta impressionant.
1: S'està estupendo. Però escolta'm, encara no sé què estàs fent a Vancouver.
13: Doncs vaig venir aquí fa 21 anys i... Què, 21? 25?
1: Mare meva!
13: Ja m'hi he acabat.
1: I què t'hi va portar a Vancouver?
13: I m'hi va portar un oncle que tinc, que va emigrar als 60, i jo havia vingut aquí de vacances i vaig decidir provar-ho, i ja vaig conèixer la meva parella i aquí estem formant una família.
1: Ostres, que fort,
4: ai, mira,
1: em sembla.
4: Mira, se va posar la pell de gallina.
1: Clar, i entenc, Sara, que d'alguna manera, per estar connectada amb el país, amb la terra, escoltes Catalunya Ràdio.
13: Però molt. Escolto l'Ostrell, escolto l'Escap els caps de setmana, escolto Crims, estic endollada a tope i no me'n deixo anar.
1: Escoltes els matiners, suposo, també.
13: Ni tant, per això us truco.
1: Escolta'm.
13: M'agrada aquestes nits llargues de feina que estic aquí fins tard treballant i vaig cap a casa i us escolto amb alegria.
1: Quina meravella, m'encanta. Sara, ja saps que els que vivim a Vilassar, la nit de Sant Joan és nit de festa major, festa grossa. T'hi veurem o no pel poble?
13: I com la trobo a faltar? Doncs aquest any no, però m'hi veureu a l'agost, perquè anirem de vacances.
1: Home!
13: A Sant Joan ja fa temps que no vinc.
1: Doncs escolta'm, Sara, si ens trobem pel carrer, per favor, saluda'm.
13: I tant. Faré una abraçada ben forta.
1: T'envio un petonà, Sara. Gràcies per trucar-nos. Que vagi molt bé.
13: Igualment, per tot.

0: precisament demà, dissabte 30 de maig a les 9 del vespre, a la Vila Romana de Vilauba, a Camós, en Max Navarro estrenarà en exclusiva el Recòndit, el seu directe. Doncs ja ho sabeu, demà dissabte el podreu veure en directe.
1: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Ah, ja. Què tal?
2: Ja directament la sintonia. M'encanta, m'encanta, m'encanta.
0: Què? Quina cosa has d'explicar-me així?
2: Va, no, no estaves fent agenda el cap de setmana, no?
0: Sí.
2: Dissabte, és veritat que aniré a l'entorn urbà perquè tenim el 3CAT en viu.
0: Home, i tant!
2: I seré a l'anella olímpica i, a més, muntarem un set de la Meteo on la gent podrà venir a provar l'espai del temps, com és, com
0: veus?
2: Treballem, aquestes coses. Doncs si algú vol, de 3 a 6 de la tarda, allà hi seré. I després la resta del cap de setmana, també la resta dels meus companys també hi seran, eh?
0: Perfecte, o sigui que si la gent et vol veure, cap a l'anella olímpica, eh?
2: Sí.
0: En directe,
2: però diumenge...
0: Sí.
2: Però diumenge, també, aquí...
0: El Ricard Ostrell, bon dia.
3: Bon dia, només he llegit que hi havia...
0: Ui, t'has de la pèl, o...?
3: Sí, m'han pres el pèl.
0: Escolta, no arribem, eh?
3: He llegit que anava el Mauri. No surts, tu, allò. Doncs no surts.
0: No t'han posat, Eloi.
2: Mira, el Mauri ven més.
0: Però què dius?
2: Ja et vaig dir
3: que parlar al matí de Catalunya Ràdio no t'ajudava.
2: Treu punts, no em ven, no surto els titulars. No passa res.
0: Eloi, escolta,
3: has triat un mal camí.
0: Et vindrem a veure, estimat. Que tinguis bon cap de setmana.
2: Ja n'explicarem més.
0: Que vagi bé. Una abraçada, Eloi. Adéu. Ell amb el seu look de pèl·lo. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon cap de setmana, matiners. Fins dilluns.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Els experts amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: si voleu, anem al món de la ficció, al món del cinema, perquè Nathan Fox, que és l'autor dels fons de pel·lis animades com Shrek, El gat amb botes o El príncep d'Egipte, ha fet una entrevista amb els companys de Catalunya Ràdio que s'ha d'aprofitar, ha explicat el que té de bo la intel·ligència artificial i que el que més important pels artistes és aconseguir emocionar amb el que fan. Us explico bé. En Nathan Fox és a Barcelona perquè ahir va participar en una xerrada a l'escola de dibuix Joso i el cap de setmana condueix un workshop al Centre de Creació Artística Palo Alto. El seu objectiu és traslladar els joves que participin en el taller i que vegin la importància de transmetre emoció amb el seu treball. Malgrat fa servir la IA, Fox recomana als bons artistes que no li tinguin por i ho fa amb una metàfora basada en la Guerra de les Galàxies.
1: Anybody. Tot el món coneix les espases làsers de Star Wars. Qualsevol persona podria agafar una d'aquestes espases i crear una quantitat de dany bestial. Però les persones que estan realment entrenades amb aquestes espases, en 2 segons estaràs derrotat. D'alguna forma, així és com és amb l'art. Les persones que estaran més afectades seran aquestes persones que no tenen aquest entrenament.
0: Nathan Fox, ja heu sentit que va començar, de fet ell mateix ha explicat que va començar a treballar als anys 90 fent servir pintura acrílica i que s'ha anat adaptant a tots els canvis i que fins i tot defensa en el món de la il·lustració i de l'animació fer servir intel·ligència artificial. Ja ho veieu que al capdavall diu que l'important és emocionar el públic.

0: sentim els nostres estimats Estopa amb el seu Cacho a Cacho, però anem al tema empíric, Sergi, al tema científic. Diversos estudis conclouen que la música que triem ens pot influir en la manera en què conduïm.
1: Exacte, i de maneres més o menys directes o indirectes. La música pot modificar la velocitat a la que anem o la nostra capacitat de resposta i també pot alterar el nostre nivell d'atenció, especialment en qui? En els conductors novells. Els estudis mostren que la música pot elevar la càrrega mental del conductor, incrementant l'atenció que ha de distribuir entre la conducció i l'escolta de les cançons en si. Això no implica necessàriament que tots condueixin pitjor amb música, però sí que el cervell, clar, ha de dividir recursos. Ara estic per la cançó, ara estic per conduir. No totes les cançons afecten de la mateixa manera. El volum té un efecte clar. Escoltar música a nivells mitjans o alts tendeix a empènyer els conductors a circular més ràpid i els volums baixos afavoreixen un ritme més calmat de la conducció. Passa el mateix amb la velocitat de la música, el tempo. Cançons amb ritmes ràpids, sí, influeixen directament en el ritme de conducció. I segons algunes investigacions, motivar canvis més freqüents a carril o acceleracions sobtades en comparació a la música lenta o l'absència de música. Per tant, és molt possible que agafem més velocitat amb cançons com aquesta dels Obeses. Si més no, aniríem més ràpid que amb cançons com aquesta de l'Andrea Motis.
2: He provat a dir-t'ho, he intentat que mostres el que sent.
1: La pregunta, però, és, escoltar música en general empitjora la conducció? No té per què. Algunes investigacions assenyalen que escoltar música familiar o aquella cançó que ens agrada molt pot ajudar a mantenir l'ànim i reduir l'estrès, cosa que fins i tot en certs contextos doncs facilita la conducció. Per exemple, en trajectes llargs i monòtons, una playlist coneguda i moderada pot contrarrestar la somnolència i mantenir-te més alerta durant un temps. Ara bé, es veu que els estudis diuen que aquest impuls sol esvair-se al cap de 15 o 25 minuts.
3: Sempre són els altres els que no ho fan bé. I es creu a la muntanya del carrer. I és que cada cotxe s'ajuda del volant.
1: El que sí que conclouen els estudis és que els conductors inexperts són més susceptibles als efectes de la música que els conductors veterans. En assajos amb joves, els principiants van mostrar més desviacions de velocitat i menys atenció als senyals quan escoltaven música ràpida o molt estimulant. En canvi, amb aquesta mateixa música, els conductors més experimentats doncs mantenien molt millor l'atenció. Resumint, quina és la millor música per conduir amb seguretat? Triar cançons favorites o conegudes, ja que distreuen menys. Mantenir el volum moderat per no augmentar el ritme de conducció. Sí. Evitar ritmes extremadament ràpids, també quan necessitem màxima concentració, i sempre sintonitzar ICAT. I els experts, això sí, també ho diuen, els estudis.
4: Els experts, ICAT.

0: compte basat en el transport públic.
1: De la promoció del transport públic.
0: El promou, eh?
1: És, exacte, es diu quan... transport públic, és però molt senzill de trobar.
0: Critica quan convé.
1: Sí, i tant, és molt crític i a més molt propositiu, perquè a vegades si no ens quedem en aquesta crítica enfadada i està molt bé que hi hagi moltes propostes. Doncs aquesta associació per la promoció del transport públic té una pàgina web, evidentment, però també té unes xarxes molt actives que es diuen efectivament Transport Públic, la trobareu tant a Instagram com a Twitter, com a Blue Sky, etc. I m'agrada perquè van analitzant, van sortint contínuament de notícies al voltant del transport públic i, per exemple, doncs aquí l'últim de les notícies que expliquen és que rebutgen i denuncien la pròrroga de 6 anys de les concessions d'autobús interurbans a Catalunya, que això, mira, això és de fa uns 10 dies, i és veritat que jo ja havia sentit de parlar que s'havien de prorrogar les concessions d'autobús i una mica, jo ja havia sentit de parlar, clar, com que els seguia, una mica s'haurien de posar unes condicions com més, això, més estrictes, no?, com per millorar el servei, perquè també té deficiències el servei d'autobús interurbà, doncs en aquest cas la promoció del transport públic i l'entitat diuen que no s'ha fet com s'hauria d'haver fet aquesta pròrroga, s'hauria pogut treure molt més suc aprofitant que hi havia aquesta renovació doncs, de la concessió dels autobusos de línia. No? Però també, per exemple, ens fan un post a Instagram, trobo superinteressant, posant una mica les actuacions ferroviàries, la previsió versus la realitat, no?, a casa nostra. I ens fan en un post, per exemple, ens diuen quines són les actuacions que sí que han estat en termini quan han tingut un petit retard, i ens parla, per exemple, doncs, d'un augment de capacitat del tren Saragossa-Lleida-Reus-Sant Vicenç de Calders, que s'havia d'acabar un estudi de viabilitat i s'ha acabat. Però, per exemple, la següent pàgina, encara més interessant, ens expliquen quines són les actuacions que van amb un retard mitjà, entre 6 i 18 mesos de retard. Doncs moltíssimes coses, des d'un nou ramar ferroviari a Picamoixons.
0: El fragment entre Tarragona i Barcelona que s'ha de fer en autobús, és a dir, un tros tren, un tros autobús i un tros tren una altra vegada, fent canvi al Prat, parada que no existeix en la mitja distància d'aquest trajecte, diuen, o van dir la notícia, que el juny es reprendria.
1: Ja estaria, eh?
0: Bueno, no, el juny.
1: Ja, el juny sí. Estaria. Doncs no sé com està, però mira, potser el juny podrem entendre alguna cosa, si és que no s'ha complert el termini, doncs aquí segur que ho podreu seguir.
0: Mira, jo els dono fins i tot, fins al no sé quants dies té el juny, però diria fins al dia 35 de marge.
2: Si llavors...
0: Si llavors no ha passat res, en aquest compte em diran que efectivament...
1: No, abans i tot, ells et diran com està. De fet, no t'animaria, perquè hi ha moltes més coses que gaudeixen d'un retard crític o cronificat.
2: No de dies, no.
1: No,
2: de setmanes,
1: exacte.
2: I de mesos.
1: Més de 18 mesos,
2: imagina,
1: per exemple.
2: Un any i mig.
1: Des d'això, la nova estació de Terrassa-Can Boada, per exemple, que porta un retard de 2 anys i 7 mesos, mare, per exemple. Però hi ha diverses pàgines, d'això del retard crític o cronificat.
2: Hi ha una persona allà esperant l'estació?
1: Mira, el desdoblament de Vic Centelles,
2: ja que
1: Vic Centelles, la R3, que fa la vida que l'estan reclamant i tot això, doncs mira, porta l'endarreriment d'un any i 11 mesos, per entendre'ns.
2: Però li fora competi sobre quina és la pitjor línia del país.
1: Sí, això també un dia estaria bé. És una mica de toc d'humor. És un compte bastant seriós i bastant... Perquè és veritat que són temes en què pot ser
2: lluny. Si no ens ho prenem una mica a riure...
0: Sí. Però no fan memes del pont i pissador amb el tren o el tren...
1: No, en general no.
0: El tren aquell del Ralf de Xuxuxuxiu, del Simpson.
1: No.
2: Els animem a fer-ho, perquè...
1: Sí, estaria bé, la veritat. Però sí que hi ha també informacions de servei, com quin títol et surt més a compte pel que fa a les noves tarifes, però sobretot molt a reclamar, perquè malauradament el transport públic és un àmbit al nostre país en què sobretot el que cal fer són reclamacions a l'administració perquè no està complint amb els mínims, no?
0: Laia, eres muy chuchuchula.
2: Chuli.
0: Has captat la referència, oi?
1: No, gens, en absolut. Seguiu-los, transport públic.
3: Tia, no me rayes, no digas que no tienes nada. Si luego, de verdad, apareces con una camiseta que es la más perfecta de todas.
4: Ya, bueno, tampoco es eso, ¿eh?
3: No seas pesada, nos vamos aquí.
4: No me llames pesada, que sabes que me siento muy mal. Cojo el... Como me pongo...

0: parlem d'intel·ligència artificial, perquè hi estigueu d'acord o no, l'utilitzeu o no, us encanti la música feta amb IA o la critiqueu, la intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se amb l'objectiu de facilitar-nos i facilitar-nos a tots la vida, o bé, el dia que es converteixi en una intel·ligència global superior i se n'adoni que no necessita la humanitat, no per malícia, sinó per dialèctica pròpia, doncs et decideixi destruir a totes les persones humanes. Sigui com sigui, ara una empresa catalana ha fet un pas més i ha creat un sistema perquè la IA ens ajudi a anar a trobar el nostre look perfecte. Quan diem look és tot, és outfit, maquillatge, perruques, roba...
1: Una mica tot el que et puguis trobar en un centre comercial. Aquesta empresa catalana es diu Eleva AI i el que fa és aplicar la intel·ligència artificial als centres comercials perquè aquesta actuï com un personal shopper digital. Per qui no sàpiga doncs, què és un personal shopper, doncs és una persona que t'acompanya a anar de compres i et diu doncs, què et queda bé i què no et queda bé.
0: I de fet, si ets molt, molt, molt, molt ric, jo n'he vist alguns que no hi va ni la persona. Envien el personal shopper, si cal, a un altre país i llavors ja torna i el que vulguis tu quedes i no ho torna a la botiga d'un altre país.
1: Una mena d'estilista, no?
0: Sí, sí, ets ja famosíssim.
1: Doncs aquesta startup ha posat en marxa una prova pilot al centre comercial Westfield, de Maquinista. Llavors, en lloc d'anar-te'n doncs, de compres amb una persona que t'assessori, doncs fa servir un assistent virtual amb intel·ligència artificial que es diu West, en aquest cas de Westfield. Mm-hmm. I com funciona? Doncs tu quan arribes a la Maquinista trobes distribuït doncs, per tot el centre comercial un codi QR. De fet, no cal que el descarreguis, que et descarreguis cap aplicació més al mòbil, i això facilita les coses perquè així doncs, no cal que vagis omplint el mòbil de coses, i amb aquest QR doncs, ja funciona. Un cop dins, tu li pots fer preguntes tipus: vull anar a X botiga però no la trobo, on és? Llavors aquesta IA doncs, t'envia un mapa interactiu en 3D del centre comercial i et diu doncs, la ruta que has de seguir per arribar-hi. També li pots preguntar per promocions o, per exemple, doncs, si vols comprar unes sabates o fins i tot una marca en concret de bambes i no saps doncs, on, també li pots preguntar i ella t'ho dirà. A més, a banda, també et pot recomanar botigues, però també restaurants. Si tu, per exemple, estàs per allà comprant i li dius, em ve de gust menjar sushi o on puc anar, doncs aquesta aplicació doncs, et diu quin restaurant japonès doncs, hi ha al centre comercial, si hi ha cua, per exemple, en aquell moment, i més o menys què s'hi gasta de mitjana, no? Quant costa. A més, també et respon doncs, preguntes pràctiques, tipus doncs, a quin horari obre, a quina hora tanca el centre comercial, i bàsicament doncs, li pots preguntar qualsevol cosa en qualsevol idioma, i el seu objectiu és oferir una experiència personalitzada al client, però que sigui de gran ajuda per la botiga. Amb aquesta IA la cosa canvia, perquè totes les preguntes doncs, que els hi fas, ella les enregistra i sap què és el que busques, quins productes o quines botigues t'interessen més, i llavors ell filtrar i així també doncs, tenir una informació teva.
2: Aquí hi havia una intenció també.
3: Aquí el que trobo a faltar, que ho trobo normal també, és que no hi ha una valoració, és a dir, tu no proves una cosa, li envies la foto a la IA i la IA et diu, això et queda bé o et queda malament, perquè normalment...
2: Sí,
3: què dèiem sempre de les IA? Que et responen sempre positivament. Oh, és una gran pregunta. Oh, això et queda meravellós.
2: Exacte.
3: Mentida!
2: Clar, no ho pots fer triar entre quin conjunt em queda millor, el blau o el vermell.
3: Clar, són preguntes sobretot pràctiques de aquí trobaràs això, allà trobaràs això, altre... Et facilita molt la vida en un centre comercial.
1: Exacte. Sí que és veritat que hi ha botigues de roba que també fan servir assistents de moda virtuals que utilitzen la IA. Poso un parell d'exemples. Una empresa gallega i una empresa catalana. Suposo que aquí tots podem pensar doncs, a quin estem parlant. Et demanen un parell de fotos teves. Una de la teva cara i l'altra del teu cos. I llavors doncs, et diu què et queda bé segons el teu cos, el teu color de pell.
2: Aquesta sí,
3: guai, aquesta sí que hi ha. Ja...
1: Exacte. De fet, no utilitza models, sinó que t'agafa doncs, a tu mateixa de model.
2: I et posa com et quedaria tal roba.
1: Exacte.
2: I amb això almenys jo ho trobo més innovador.
3: Hosti, però jo trobo que això... A veure què tal, eh?
2: Que, jo que no vull perquè no vull que tinguin la meva imatge.
3: Això queda fatal.
0: Jo sempre he pensat que ho podria fer de model, però no m'hi he posat mai.
2: Doncs mira, baixes aquestes aplicacions i et poses a fer de model.
1: Si no, per exemple, si t'agrada una samarreta en concret, doncs em diuen què tu pots combinar.
3: Clar.
1: Llavors sempre t'ho diuen en referència amb alguna peça de roba que estigui ara mateix al mercat i clar, que te la compris. Però tu això pots fer servir de... Doncs tinc uns pantalons que són molt semblants amb aquests.
2: Ah, veus? Podem aprofitar sense gastar, no puc ni imaginar.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: tenim encara temps, Laia, per parlar encara més d'IA i d'un tema que m'interessa molt més, de fet és de les meves coses preferides a la vida, que és anar a regirar llibres de vell, olorar i comprar-me'n i endur-me'ls cap a casa. Sí, avui ja n'hem parlat molt de la IA en el seu vessant personal shopper per anar a comprar roba, però ara és una cosa, el que us expliquem, no tan divertida, i és que és notícia que una xarxa internacional, notícia d'avui, una xarxa internacional adquireix de manera discreta lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell amb l'únic objectiu d'entrenar la IA i, atenció, el destí d'aquests llibres antics, també.
1: Sí, els tria precisament perquè són textos humans poc presents a internet, sense vigilància editorial, sense protecció efectiva de drets d'autor, i tot plegat s'ha destapat a partir d'una investigació feta per la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció, i això els va fer estar en alerta. Sentim el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marçal Font.
2: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora en feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit. O sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era el de temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals d'investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura.
1: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
3: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen. Llibres molt de nicho, llibres de cultura catalana.
1: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables, perquè és evident que aquests llibres després tenen un destí incert, és tan probable que acabin destruïts i ningú no els ha agafat, diguéssim, pel seu valor, sinó doncs, per entrenar senzillament una intel·ligència artificial. I és precisament per això que volia aprofitar per punxar-vos un fragment de La Torre fa pocs dies, al programa l'Albert Riera, en què es parlava precisament d'intel·ligència artificial, de riscos i d'oportunitats, i una mica li preguntaven a l'Oriol Puig, un activista i expert en aquesta tecnologia, si és un invent, segons ell, comparable, l'arribada de la intel·ligència artificial, a l'arribada de la impremta.
4: La capacitat tècnica i els coneixements tècnics que han sustentat el desenvolupament de la intel·ligència artificial potser sí que són desenvolupaments que poden tenir una capacitat d'oportunitat social per arribar a ser una cosa tan revolucionària com la impremta. Però jo crec que tal com està ara mateix la intel·ligència artificial, ho compararia més a la dinamita. És a dir, jo crec que és la dinamita el que pots assimilar la intel·ligència artificial, un mecanisme cultural, econòmic i polític que està destruint moltíssimes estructures socials amb la voluntat de que uns es fotin molta pasta, no? Llavors, en aquest sentit, crec que no és una oportunitat per la gent en general, sinó que estem en una bombolla especulativa, efectivament, i que el que s'està jugant aquí és una cursa per aviam qui es queda amb les, podríem dir, les infraestructures cognitives del futur, aviam qui té un bon control sobre aquestes, no?
5: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: de l'espai Els Catalans Fan Coses, i els catalans fan coses com ara agermanar-se amb altres poblacions, per exemple, Tarragona, amb Roma, òbviament, a Klagenfurt, sí, i Pàdua. Sí, passa que Roma està agermanat mig món.
1: Anava a dir, no hi ha cua per agermanar-se amb Roma?
0: No, hi som, però fem activitats amb Klagenfurt i amb Pàdua, sí. I ho dic de memòria, potser n'hi ha més.
2: Malgrat és amb incís a Imbaldarno, tot i que la majoria dels seus habitants malgratencs tenen alguna mena de descendència en un poble murcià que es diu Ramonete.
0: El primer pots tornar-lo a dir, sisplau?
2: Incís a Imbaldarno.
0: Oh, això és Itàlia, també?
2: Itàlia.
0: I el sencer, el poble, es diu així, eh?
2: Incís a Imbaldarno.
1: Vale, ara em preocupa perquè el meu poble no està germanat amb cap, em sembla. No.
0: Què t'has arrelat?
1: Ho sabria. Tothom està germanat amb 4 o 5 pobles, com a mínim.
0: Blanes?
1: Blanes, els internacionals ara no el sé, però així espanyols, hi ha Ardales, que és Andalusia, que també té com molt vincle familiar, com que hi va haver moltíssima migració d'allà als anys 70 a Blanes, i llavors doncs, allà s'hi van quedar moltes famílies, i hi ha bars que es diuen Ardales, i hi ha gent que va Ardales cada any, i bueno, hi ha una gran relació. Sí.
3: Ja ho he trobat, perdoneu, eh? El meu poble sí que està germanat, em sembla, però no de manera oficial. O sigui, es pot ser de manera no oficial agermanat?
0: Sí, pot ser.
1: Aviam, més signa una cosa a l'Ajuntament, tampoc no hi ha massa més doncs maneres d'oficialitzar.
3: Vull dir que es va germanar tipus fa 7 o 8 anys, saps? Amb Sella, un poble del País Valencià.
0: Ah, Sella.
3: Sella, sí, perquè vam fer un intercanvi una vegada i ja està. Vull dir, de dans, de balls tradicionals, però...
1: Bueno, ja està bé. La qüestió és que hi ha com una tradició que jo he buscat l'origen d'aquest agermanament de pobles, perquè jo justament aquest cap de setmana vaig anar a Ubrique, Cádiz, perquè es veu que és ciutat, poble germanat d'Igualada, i jo pensava, què collons tenim en comú la gent d'Igualada amb la gent d'Ubrique? És que no té cap sentit. Vull dir que són...
3: Germans una mica ràndoms.
1: Són bastant ràndoms. Llavors, sí que tenen una unitat de cosa en comú, que és al voltant de la qual van girar tots els parlaments i tots els discursos polítics, diguem-ne, d'aquest agermanament, que és la relació amb el món de la pell, que són els dos únics museus de la pell que hi ha a la península
3: doncs
1: Ibèrica.
3: Sentit, ja té una explicació. Sí que tenia en comú, veus?
1: Sí, Laia, però que no fan ni el mateix procés de producció de la pell. És a dir, a Igualada es feia la part, diguem-ne, d'obtenció de la pell, i a Ubrique es feia la part de produir materials amb aquestes pells. Vull dir, que jo què sé, que és molt agafat amb pinces, i per això he volgut buscar, aviam, quin és l'origen de tot plegat. La

0: A veure, ja es veu que hi ha una mica de gat amagat aquí, perquè no té massa sentit, és el manar dels pobles, no tenen res en comú. Doncs es veu que tot això té origen després de la Segona Guerra Mundial, com ja era força previsible, perquè es fessin aquests acords de cooperació i d'amistat entre municipis de diferents territoris que fomentessin aquesta reconciliació, evitessin nous conflictes, ens féssim tots amics, i hi hagués aquest, també, aquesta
1: mena de vincles. Lligams.
0: Exacte, vincles simbòlics per fomentar la pau i crear relacions culturals, intercanvis educatius, econòmics, i que construïssim una identitat europea més cooperativa, perquè això sobretot es va estendre arreu d'Europa, tot i que també ja veureu que hi ha agermanaments amb ciutats i pobles fora d'Europa.
2: Ara deies fer agermanaments entre poblacions que potser no tenen res a veure, i potser també pot ser una bona opció fer-ho així, com ara ens escriu l'Àngela, una oient d'Oliana, que estan aliats o agermanats amb el poble d'Oliena, de Sardenya.
0: No, és que ara flipareu.
2: Perquè, bueno, suposo que anirem a lo de Porreres, però bueno, diu l'Àngela, s'han fet molts viatges cada X temps, nosaltres anem a Oliena, o els d'Oliena venen a Oliana,
0: i
2: s'han fet amistats, i diu, i a més som com cosins, així que ja sabeu què passa, quan passes d'amistat a cosins, no?
0: Evidentment. Clar, no, és que la gràcia dels agermanaments és que després jo crec que s'han creat famílies mixtes entre els dos pobles. Sí, jo crec que Ardales Blanes, segur. I altres llocs, segur que també. Lleida està germanada amb Lérida, Colòmbia.
3: Clar.
0: Terrissa,
3: i Barcelona amb la de Venezuela, ara vaig a mirar.
1: No pots fer gaires intercanvis perquè estan massa lluny, no? Hi ha d'haver una distància prudent.
0: Bueno, de tant en tant es fa alguna coseta. Clar, aquí depèn de cada ajuntament la proactivitat que tingui amb aquest agermanament. Com s'expressa un agermanament? Doncs d'entrada és una signatura oficial entre ajuntaments, tampoc té més protocol al tema, i actes institucionals on s'expliqui doncs, per què s'ha triat aquesta ciutat o aquest poble, què és el que tenen en comú. A vegades també és, per exemple, el patró, el patró de la ciutat a través de la religió catòlica, o altres coses d'aquestes, o una indústria en comú, no? Per exemple, això que dèiem de la pell d'Igualada i d'Ubrique, o a pobles pescadors, o pobles ramaders, etc. Llavors, es solen posar plaques o monuments commemoratius a les ciutats com en homenatge al poble germanat. Els cartells a l'entrada del poble, que això sí, segur que ho heu vist moltes vegades per aquí a Catalunya, que posa...
1: Jo el germanat amb una rostellera de pobles que dius quina feinada que tenen, si van a veure-ho al mes.
0: Sí, no, és que, de fet, hi ha una figura a l'Ajuntament, bueno, jo almenys vaig descobrir que existia l'Ajuntament d'Igualada, pot ser que també existeixi en altres ajuntaments, que es dedica només a gestionar els agermanaments.
1: Ostres!
0: O sigui, a generar tota mena d'intercanvis culturals, econòmics i històries amb els pobles agermanats. Bueno, clar, és que si estàs agermanat amb 6 pobles diferents, doncs hi ha una feina aquí.
2: I ja tenim jo, tenim parelles, tenim gent que s'ha enrotllat, ens escriu en Josep, des de Olesa de Montserrat, diu si el meu poble està aliat amb Weingarten-Baden, d'Alemanya, i ell no s'ha menjat una rosca, però efectivament s'han format parelles al respecte.
0: Uau. Sí, sí. Clar, és que hi ha coses que també són interessants, tipus intercanvis escolars, no? O sigui, el típic intercanvi de l'institut que fas en una ciutat, un poble random d'Europa per aprendre anglès, té molt sentit que el facis en una ciutat agermanada amb la teva, no? I que almenys hi hagi una mica de vincle. No, o sigui, a mi em sembla interessant com a idea, l'objectiu em sembla una mica pervers, segons com, no? Una mica com això, europeista i... Amb aquest ànim com d'intentar apropar-nos i tal, però és veritat que funciona. Vull dir, ha funcionat. A mi em sembla una bona idea. Llavors, he buscat doncs, també altres ciutats que estiguin agermanades a catalanes, sobretot amb espanyoles i franceses, que són una mica els nostres punts de fricció més habituals.
1: Sí.
0: I he trobat doncs, que Figueres està agermanada amb Ceret, que estan prou a prop.
1: Sí, veritat.
0: Prada de Conflent amb Ripoll. Berga amb Guernica, que em sembla que té molt sentit. Bueno, agermanament amb pobles bascos, jo, top, o sigui, ho firmo, saps?
3: Bueno.
0: I llavors, doncs això, també extraeuropees, o sigui, fora de la Unió Europea, a Lleida i Lérida, Colòmbia, Sitges i Santiago de Cuba...
1: Caram!
0: No, sí, que aneu dient també els oients dels experts si teniu pobles germanats preferits i si heu fet activitats amb ells o elles, perquè em sembla interessant.
3: Comentava si Barcelona estaria germanada amb l'altra Barcelona veneçolana. No, però és que Barcelona està germanada amb 24 ciutats.
0: Ja, s'ha de la feina.
3: Amb algunes d'elles ho ha deixat d'estar, Sant Petersburg, a causa de la guerra, i Tel Aviv, tot i que encara està present a la web, també van dir-ho que deixarien d'estar germanades.
2: A Barcelona li deu passar com Roma, que ens té a nosaltres a Tarragona amb un repertori allí de nòvies, i hem d'anar quedant també amb altres una mica més petites.
0: Clar, hi ha molt tema esportiu, també, entre ciutats germanades, doncs allò d'anar a l'altra ciutat a jugar un partit de futbol amistós, entre el club dels dos pobles, A mi m'agrada les ciutats petites que tenen o pobles petits que tenen un vincle molt fort amb un altre, no? Per exemple, a Palafolls, cada any hi ha una mena de fira de les ciutats agermanades i cada poble porta com menjars típics seus i populars i fan com una mena d'intercanvi gastronòmic. Això em sembla bastant guai.
1: Ho trobo fortíssim, jo. Això em queda llunyíssim. Jo, de veritat, que no ho he viscut, això.
0: I, Llinàs, heu de cultivar més els vostres agermanaments.
1: No, és zero, fatal.
2: Hi ha menjar.
1: No, molt bé.
0: Clar, és això, hi ha menjar, hi ha esport, hi ha cultura, està bé, és interessant. Això, més enllà de l'objectiu, si hi ha una mica d'estratègia política, em sembla bastant xulo, i això, que són excuses que van molt bé perquè et convidin a actes d'altres pobles, a vegades doncs, també hi ha subvencions per aquest tipus de coses, que convidin a dinar, que convidin a sopar, aquesta mena.
1: Fem-ho i l'olla, clar que sí.
0: Una mica de cap de setmana. Els experts, i cap.

0: nebodes de Cassandra, per tant, netes de Príam o nebodes de Paris. I hem fet la broma de la Iliada d'aquesta hora. Doncs anem a aquest llibre, La separació. Lucía La Rosa, un còmic que reflexiona sobre la monotonia i la capacitat de fer-hi front i canviar. Un còmic amb una estètica poètica, elegant. A més, Laia, mira, és de traç, com t'ho diria?
1: Ai, sí.
0: És de poques games de colors, cada unes pàgines, i a mi em recorda cada capítol un sentiment diferent, perquè va canviant de color dintre les seves games. I
1: sí, cada vinyeta és bicolor, diguéssim, no? Sí. Només passa que va canviant.
0: Pot recordar una mica el llapis de color, que és una, a mi, per mi és una tècnica que per entrar-hi no m'acaba de... Però si la història és bona, que és important en un còmic, doncs entres també en aquesta mena de llapis de color com a tècnica pictòrica. Doncs la dona és una protagonista que la seva vida bàsicament és anar de casa a la feina i de la feina a casa i la seva parella sempre esperant-la, i està tampoc hi ha molta flama. I la trama del còmic comença quan la protagonista se n'adona que ha perdut l'ombra. És una història que l'autora, Lucía La Rosa, se li va ocórrer mentre feia precisament això, el commute, que es diu internacionalment, el trànsit, és a dir, el concepte que es fa servir per referir-se a aquelles hores que la classe treballadora perd, a més, per anar i tornar de la feina.
2: Al principi, quan t'insertes a la vida laboral, estàs com molt il·lusionada, no? Creus que allò, no sé, que et realitzaràs, o almenys és el que jo pensava, no? La cosa és que m'avorria molt a la feina, i quan estava anant cap allà, tenia com aquesta pulsió de fugida, i crec que la història ve d'aquí. Al final, és com que no pren cap decisió. O sigui, jo vull pensar que està començant a veure que alguna cosa no funciona i que s'està donant, però encara no està preparada per actuar. Em vaig adonar que tenia més sentit si es quedava a la mateixa ciutat. O sigui, és com que volte molt, però en cap moment surt d'un radi de 10 quilòmetres d'on vivia abans. I això em semblava que tenia molt de sentit, que en realitat tampoc fos capaç de marxar tan lluny.
0: És una història que segur que tots us hi podreu sentir identificats, perquè, segons explicarà ara mateix la mateixa autora, és una història sobre allò de no estar bé dintre d'un mateix.
2: Hi ha una cosa de no estar bé dins la pròpia pell que expressa en tot el llibre. O sigui, jo potser li dono més la lectura de com ens afecta la falta de sentit al dia a dia. Quan res va malament, però tampoc hi ha cap il·lusió. Sí, això pot tenir com a conseqüència una depressió o problemes de salut mental, evidentment, o ansietat. Potser tampoc arriba això, saps? És com una mica quan estàs adormit o això, com estar neutre. Passa res que sigui crític, ens costa molt canviar de direcció, tot i que potser el que és crític és que no estem bé a nivell existencial. La veritat és que em feia por, però m'ha agradat moltíssim. És a dir, mai havia tingut cap feina que m'agradés tant. Abans treballava com a dissenyadora gràfica, gràcies al premi m'he pogut dedicar com només a dibuixar i m'ha agradat molt.
3: Pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
4: Bé, un cop més he d'agrair als nostres meravellosos oients que m'hagin fet la feina, i és que un d'ells, en Ferran, m'ha aconsellat que punxem la cançó que sonarà avui al World Forever. Anem a pams i recordem la cançó que vam fer sonar a l'última edició d'aquest espai. Será que no me amas, la versió que Luis Miguel va fer sense fixar-se ni un moment en la lletra del tema original de la cançó Blame It on the Boogie dels Jacksons. Doncs bé, en Ferran ens diu: Sergi, si vols inaugurar nova subsecció de Worse Never de versions amb traduccions que s'han patillat la lletra, em sona molt que la versió de Take On Me de Lexus també ho era bastant. I clar, l'hem anat a buscar, i té la marinera. D'entrada, recordem quina cançó era el Take On Me, que suposo que tots teniu al cap. Això és el One Hit Wonder del grup AHA, tema 80er, que ha sonat i sonat, i quan hem parlat de la música de sintetitzadors, i també caldria recordar, d'altra banda, qui són els Lexus. Els Lexus era un grup amb mig peu a Catalunya i l'altre mig a Andorra, amb seu a Tàrrega, que va néixer l'any 2000 i que ens va deixar cançons com aquesta Abraça'm, tot i que el seu tema més recordat era una nadala que van fer titulada Ara és Nadal. Ara és Nadal.
5: Si aquest és el tema més recordat...
4: Imagina't.
5: Imagina't.
4: Doncs bé, els Lexus van fer tot un disc que portava per nom Sent en mi, que duia el nom d'aquesta versió sui generis del tema Take on me, dels Aha. La cançó li canvia la lletra com vol a l'original, però els de la marató de TV3 van trobar oportú incorporar-la, és igual, 15 anys més tard al seu disc, com a bona versió, en principi que era. Valia la pena? Doncs jutgeu-ho vosaltres mateixos.

0: Aprofiteixo que els fetus els tenim a la vista en un concert per presentar les cançons del celebrat disc que és com un auca, Laia, el seu romancer de tartera.
1: Exacte. Sí, de fet, dissabte a les 9 de la nit estaran al Casal Cultural La Violeta d'Altafulla i repassaran meticulosament el nou disc de dalt a baix. Aquest format ja el van fer a Barcelona, Girona i Lleida i ara els de la Bisbal doncs el repetiran a Altafulla i a meitats de juny a Sant Feliu de Guíxols. De fet, queden entrades per tots dos concerts. I els gironins que actuaran a Lleida dissabte són Minibus Intergalàctic. Minibus presentarà dissabte a Lleida el seu segon disc, Moviment Oscil·lant Polinòmic i Igual a 1 Partit X. Ho faran, de fet, al Cafè del Teatre i cantaran tant les cançons d'aquest segon disc com les del primer àlbum. El concert començarà a les 10 de la nit. Parlant de Lleida, els lleidatans que també actuaran dissabte són Saxeni. Posa't guapo, tot depèn dels ulls que et mirin. Serà a la Torre de l'Espanyol, a Ribera d'Ebre. Dissabte s'hi celebra la festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i el festival Birra Bosenca. I, de fet, serà un dia ple d'activitats, cultura popular, música i festa per totes les edats. Hi haurà cercaviles, gegants, gralles, jocs i a la nit concerts. Per una banda, Saxeni actuarà a les 10 de la nit i a 2:15 de la matinada, Pepet i Marieta dins la seva gira L'Última i Mon Anem. Els concerts estaran oberts a tothom. Per cert, que Saxeni farà doblet aquest cap de setmana perquè diumenge al migdia seran a la segona edició del Festival Boví que es celebra a les Borges Blanques. Tornant als concerts de dissabte, a Amposta s'hi celebrarà el Festival Lo Riu Sona. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma, passant els dies, passa la vida. Lo Riu Sona Festival, de fet és un festival de música en català que es fa cada any a Amposta, a l'Espai Firal 1 d'octubre. Dissabte hi actuaran els Catarres, que ja els estem sentint de fons, però també hi seran Buhos, els Amics de les Arts o també els Partiperes. Banda dels Partiperes en aquesta 8a edició de Los Riu, que comença a les 5 de la tarda, també actuarà la Naina, la Cosina, Pepet i Marieta, Miquel del Roig, que farà els seus habituals garrotins, i la festa la tancarà la DJ Trapella. En total, més de 12 hores de música sense interrupcions, fins ben entrada la matinada. Si voleu anar, encara queden entrades a la venda. Serem els dos un desastre natural, seres tu la meua platja tropical. Aquest cap de setmana a Cassà de la Selva arriben les barraques de la Festa Major, de fet començaran divendres i els valencians Malifeta hi actuaran l'endemà dissabte a 12:45 de la nit. Abans serà el torn de Dani Six Iskit. No queden tantes hores i les tantes, i és que tu m'encantes. Els de Taià seran els encarregats d'obrir els concerts de dissabte que formen part de la Festa Major de Cassà de la Selva. Ells començaran a les 11, després, com dèiem, serà el torn de Malifeta i, de fet, els concerts, per cert, es faran al recinte exterior del pavelló polivalent de Cassà de la Selva. Seguim ara amb més Festa Major. Aquest cap de setmana a La Pera, un poble petit del Baix Empordà, celebra la seva festa major. Us destaquem, de fet, el concert de Germà Negra dissabte al local polivalent del poble. El concert serà gratuït i arrencarà cap a la mitjanit. Aquest cap de setmana, al Cor del Baix, també arrenca una nova edició de la Badal Music Fest, la cinquena, de fet. Pastora obrirà dijous la cinquena edició d'aquest festival que es fa a Santa Maria d'Horta d'Avinyó, que combina música en directe i vi rodejat de vinyes.

Festival Recòndit. Aquest concert s'havia de fer el 15 de maig, però es va ajornar per la pluja. Ara sembla que l'actuació de l'artista de Premià, doncs, sí que es podrà fer. El concert començarà a les 9 de la nit. Per cert, que diumenge és el gran dia pels fans d'Eufòria. Perquè aquest diumenge al Palau Sant Jordi s'hi celebra el concert d'Eufòria, una cita imprescindible per a tots els que heu seguit el programa. Podreu reviure moments com aquest. Aquest és el moment en què l'Aina, la Monique i la Tura obrien la gala a final del programa i després es retrobaven amb la resta dels concursants, de fet, a l'espectacle de diumenge, i seran tots els participants de la quarta edició del programa, els 16. Si voleu anar al concert d'Eufòria, al Palau Sant Jordi, sapigueu que comença a les 12 de la migdia i encara queden algunes entrades. I acabem amb el Pony Pissador. Si tens...

Ponis portaran diumenge la seva versió més familiar, el Poni Menut, a Sant Esteve de Palautordera, i serà en un entorn màgic perquè actuaran al Circ Cric. El concert començarà a les 12 del migdia i encara queden entrades.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents un cop fracassat el setè intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. De seguida anirem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora i parlarem també amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, un dels convocants de les protestes. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres, 29 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els bombers preveuen que a partir de les 8 del matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta els veïns d'Orrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi

0: de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó XIV. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només es faci servir el metro. Dels esports, Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. I en cultura, l'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i que era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit al tram final de la seva vida la fundadora del monestir de Pedralbes. 7 i 3 minuts, temps per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb dues avaries actives des de primera hora del matí a la xarxa viària. Totes dues han estat a l'A2 i deixen un quilòmetre de lentitud. Una ha estat a l'altura de Brera en direcció Barcelona i l'altra del Bruc en direcció Lleida. Per altra banda, tenim també ja alguns punts amb retencions habituals, com per exemple el Nus de la Trinitat, que deixa afectacions als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel Vallès també tenim retencions, sobretot a la C58, al punt de Sabadell i Cerdanyola, en direcció a la Trinitat. També la AP7 pateix retencions en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès. Per últim, el Llobregat, retencions tot i que de poca intensitat a l'altura de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà en direcció a Barcelona, igual que el punt de Sant Feliu per la AP23. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I la previsió del temps, com sempre, ens l'acosta en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Una altra vegada tindrem una situació completament desbocada pel que fa a la temperatura, i la mostra la tenim a hores d'ara. Hi ha molts valors de temperatura arran de costa, també cap a Girona, que no estan baixant dels 25 graus. A hores d'ara, i de fet durant tot el matí, amb molt pocs núvols. Al llarg d'aquesta tarda, algunes es formaran a la Costa Brava, amb el vent que girarà cap a llevant, núvols que no portaran pluja, i també faran que baixi la temperatura, sobretot a Girona, que baixi respecte a ahir. En canvi, a les comarques de Ponent, de 35 a 40 graus. Déu-n'hi-do. Alguna tempesta apareixerà aquesta tarda i vespre al Prepirineu, sobretot al de Lleida. El cap de setmana també es presenta calorós, una mica menys que els últims dies, però sobretot amb més si afogó, i tempestes de tarda al Pirineu. Fins i tot demà a la tarda arribaran fins a la Catalunya central. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem ara en titulars, educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació del conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al mateix departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys, una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial de funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Per saber-ne més detalls del desencontre, obrim conversa ara mateix amb la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, que ha fet nit al departament. Iolanda, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
4: Hola, molt bon dia.
0: Era necessària realment aquesta tancada? Fins a quin punt hi ha tingut a veure, o hi van tenir a veure ahir, les paraules de la consellera assegurant que la proposta per escrit que us va lliurar era la definitiva?
4: Doncs home, això ha tingut molt a veure. De fet, és el punt clau, perquè portem dies reclamant que se'ns presenti una proposta per escrit des de la qual puguem negociar la part social, i resulta que la primera proposta que ens presenten per escrit i ens diuen que és una proposta definitiva, doncs no es pot moure ni una coma. Pues això, evidentment, no és acceptable. Això no és negociar. No sabem quin concepte tenen de negociació, però això segur que no ho defineix. Així que en veure doncs, que ahir, tot i haver estat doncs, predisposats a dedicar les hores que fes falta a negociar, vam fer grups fins i tot de treball, uns grups que en el cas, per exemple, dels salaris van ser absolutament improductiu, doncs si no volen negociar, i nosaltres sí que volem, doncs ens mantenim aquí fins que vulguin negociar realment i podem doncs, avançar en els termes que cal avançar i que sigui doncs, una proposta consensuada i no una proposta imposada.
0: S'ha arribat als 400 euros, o gairebé. És el que demanàveu. Expliqui'ns quina és l'argúcia que denuncieu perquè tothom ho entengui, perquè hi ha moltes persones que no acaben d'entendre aquestes xifres.
4: Doncs que no és cert que s'ha arribat als 400 euros. El que ells ens proposen d'augment salarial per part de la conselleria únicament són 120 euros, d'acord? El que ells fan és la trampa d'incorporar doncs, en el complement específic, que és on allà on representa que estem fent les negociacions, incorporar el que suposa l'augment de l'Estat. ¿Vale? L'Estat ja sabeu doncs, que per compensar la pèrdua de poder adquisitiu doncs, per actualització dels sous, el que fa és doncs, aplicar uns increments que es pacten des de l'Estat. En aquest cas és un 11% fins al 2028, i el que pertoca, doncs, aquestes quantitats que pertoquen doncs, aquests anys, el percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Val? I això fa que els nostres, o sigui, que els salaris doncs, de la resta de comunitats autònomes s'actualitzin igual que els nostres, i de fet de totes les persones funcionaris, no només d'educació. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
0: Vale?
4: El complement que ha d'aplicar-nos al Departament d'Educació. I aquí és on no arribem, bueno, arribem a aquests 120 euros, quan nosaltres estem demanant doncs, com a mínim doblar el que ja està acordat en l'acord que es va produir al març,
0: Iolanda,
4: doncs 200 euros més com a mínim. Això sí que per nosaltres representaria
0: Què us fa pensar que la consellera avui afinarà més el llapis? Ahir vau exigir la seva presència a la negociació, això vol dir que no us acabàveu d'entendre amb l'equip negociador.
4: Bueno, és el que t'he dit, que és que ahir no vam avançar res. Ahir va haver zero avenç en aquest sentit, per tant, doncs, evidentment, doncs no marxarem d'aquí fins que al final doncs, entrin en raó i estiguin predisposats a negociar i realment doncs, poder avançar en aquesta qüestió. Que de fet us hem de dir que els números que ens van presentar ahir i abans d'ahir eren pitjors que números que ens havien presentat dies enrere, amb la qual cosa cada passa que ells diuen que fan endavant en realitat són dues passes enrere. Així que bé, aquí estem enrocats i per tant, doncs... No ens mourem d'aquí fins que realment podem parlar en el mateix llenguatge, perquè semblava que sonava la mateixa música i aquesta música s'ha estroncat de cop.
0: Així ens ho semblava a tots. Gràcies, Iolanda, per l'esforç d'haver-nos atès aquesta primera hora i que vagin bé, sincerament, les negociacions. Gràcies. Adéu, bon dia.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs, un cop escoltades les valoracions de la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, des de l'interior del Departament d'Educació, ens traslladem ara a l'exterior per ampliar-ne els detalls. A les portes d'aquesta seu a Barcelona, pendents del que pugui passar a aquesta hora del matí, i de fet, potser fins a les 10, que no hi haurà la negociació, allà hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix aquí fora?
5: Bon dia, Elena. Sí, Iolanda Segura és una de les 17 persones que han passat la nit aquí al Departament d'Educació. Un tancament que es va decidir ahir de manera improvisada per part dels sindicats dels mestres que han convocat aquest extens calendari de vagues. Es va dubtar, sí, de manera improvisada, perquè tot feia pensar que les coses anaven bé, que les converses avançaven a bon ritme i que l'acord estava a tocar, però finalment no ha estat així i la xifra de l'increment salarial s'ha transformat transformat en el principal obstacle en les últimes hores que ha impedit oficialitzar aquest acord. Així les coses continuen d'una manera molt semblant a la que Yolanda Segura ens ha acabat d'explicar, i és que els sindicats dels mestres, que continuen endavant amb aquest calendari de mobilitzacions, consideren insuficient l'increment salarial xifrat en 400 euros per part del govern català, tot i que el govern insisteix que aquesta xifra dobla l'acord inicial assolit en un principi en Comissions Obreres i UGT.
6: Sobretot el que demanaria en aquest cas els sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas, de l'acord, que seria durant 4 anys.
5: I del sindicat professors de secundària insisteixen que aquest increment salarial de 400 euros no és real, perquè dins aquest increment s'incorpora una pujada salarial que ja es donava per feta, l'increment salarial que l'Estat ha assignat amb tots els funcionaris.
7: Gràcies,
8: el problema és que ahir van venir amb aquesta oferta i avui l'han tornat a repetir. No hi ha ni un euro més damunt de la taula. Han sortit a fer una sèrie de trucades i l'oferta torna a ser 122 euros. Nosaltres no podem dir-li a la gent que es manifestava ahir, a la gent que estava el divendres amb aquella vaga de magnitud, d'aquella magnitud a Barcelona, que nosaltres signem un acord perquè cobraran 122 euros bruts al mes. Me sembla que això és d'una evidència absoluta.
5: A més, el sindicat de professors de secundària reclamen una clàusula de revisió salarial perquè l'increment de l'IPC no s'acabi menjant aquesta pujada salarial en els propers 4 anys. I així a l'espera, Helena, esperem aquesta reunió a partir de les 10 del matí, perquè en principi la consellera d'Educació, Esther Niubó, liderarà aquesta trobada. És la vuitena que mantenen els sindicats dels mestres amb el govern de català per intentar desencallar un conflicte que s'allarga ja moltes setmanes i que tot apunta així acabarà el curs. Amb aquest calendari de mobilitzacions, avui és el torn de noves aturades territorialitzades que afectaran les comarques del Baix Llobregat i el Penedès. Insistim, Helena, a l'espera d'aquesta reunió, a partir de les 10 del matí, els sindicats dels mestres confien que amb el lideratge de la consellera d'Educació, Esther Niubó, es puguin apropar a posicions.
7: Doncs gràcies, Anna. Esperem que així sigui. En tot cas, mantenim aquest punt d'informació per al que pugui passar. Gràcies. Fins després. Doncs, com dèiem, avui nova jornada de vaga d'educació al Penedès i al Baix Llobregat, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra des de Terrassa, al Maresme. Els docents han tallat l'autopista C32 durant 2 hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. I en aquest context de negociacions i vagues, la consellera d'Educació, Esther Niubó, presentava aquest dijous al Parlament el pressupost del seu departament, justament. Són 8.356 milions d'euros, un 25% més que els comptes del 2023. Aquesta dotació ha de servir per encarar la millora educativa per la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
9: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català.
7: Un
0: Un quart de vuit del matí, molt pendents també d'Orrius, al Maresme, perquè els bombers confien que a partir de les 8 d'aquest matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta des d'ahir els veïns d'aquest municipi maresmenc. Per un incendi, recordem-ho, en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina i que hi ha, justament, a dins de la nau. Quan la gran columna de fum que s'ha generat hagi disminuït, s'autoritzarà l'activitat normal de la població. El cap d'intervenció dels bombers, Josep Manel Escudero, ha explicat els detalls de la feina d'atac a les flames, que també busca evitar mals majors de tipus ambiental.
10: I mentre no hi hagi cap afectació que vagi la columna pels vents, que no ho preveiem, cap a zona urbana i que afecti la població, doncs no tirarem aigua. I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi de les aigües d'extinció afectaria la riera, i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural, ara que ja tenim l'incendi de vegetació estabilitzat.
0: Aquest primer foc de la temporada de calor ha coincidit amb la presentació de la campanya de prevenció d'incendis forestals. Ha estat a l'aeroport de Sabadell, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Una campanya que aposta per la prevenció. En té més detalls Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
11: Els agents rurals afronten la campanya forestal reforçant la vigilància preventiva i recorden la importància del mapa del Pla Alfa com a eina clau d'informació davant el perill d'incendi forestal. També fan una crida a la prudència, ja que 9 de cada 10 incendis forestals són originats directament o indirectament per causes humanes.
12: Malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui, doncs, material combustible.
11: D'altra banda, els bombers de la Generalitat, amb més personal, vehicles i mitjans aeris, reforcen la seguretat del personal i la presa de decisions en escenaris d'alta incertesa. La crida a la prudència es manté, doncs les altes temperatures, tant d'aquests darrers dies com les que es preveuen durant tota la campanya, pot portar que qualsevol petit foc es converteixi en un gran incendi.
0: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. El president de la Generalitat, Salvador Illa, mentrestant, veu intencionalitat política, volíem dir, en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
13: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
7: 10 minuts per arribar a 8:15. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14, un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. És una crònica de Jordi Casino.
14: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
15: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
14: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
16: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
14: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
7: Obrim la crònica esportiva amb un nom propi, el de Mitchell, que no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
17: Mitchell Sánchez diu adeu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona, i amb el record d'haver jugat la Champions competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Mitchell a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que en Mitchell no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
7: I més comiats encara, Mapi León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per altra banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alexia, que dimecres es va acomiadar. El destí, tant de Mapi León com d'Ona Batlle, seran la Premier League anglesa.
18: Ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
7: Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle ja és a Barcelona. Arribarà amb un traspàs de 70 milions d'euros més 10 en variables i firmarà contracte per a les properes 5 temporades. Tot i el seu fitxatge, el club continua treballant per fitxar un altre davanter. I Xavi Pasqual ha explicat els motius de la seva sortida del Barça de bàsquet a final de temporada. El de Gavà abonarà la seva clàusula de rescisió de 400.000 euros i marxarà previsiblement a Dubai. El tècnic ha assegurat que la seva relació amb Joan Laporta i amb Rafa Juste és excepcional, però que ha decidit sortir pel patiment que li suposa perdre amb el Barça.
19: I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, també perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí pateixo tres vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte en rescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
7: L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i sobre la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. Ens ho expliquen els companys de BTV que, per cert, han produït un documental de tot aquest procés anomenat Pedralbes despertant la reina.
20: És el moment en què els investigadors obrien el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, la primera troballa al lloc on eren les seves restes, una caixa de fusta en un estat de conservació excepcional. Després de l'exhumació va arribar l'anàlisi de les restes. Les proves fetes amb l'última tecnologia ajudaran a conèixer com es vivia al monestir. De moment han constatat que la reina era una dona alta per l'època i que, tot i patir una malaltia òssia, va viure fins als 70 anys.
21: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
20: La investigació ha exhumat 7 tombes més del segle XIV. Han aparegut més sorpreses, com un panteó familiar que no s'esperava, amb restes d'una dona amb una cabellera llarga gairebé intacta. Es tracta d'un projecte inèdit a Barcelona que s'emmarca en la celebració dels 700 anys del monestir i del qual s'esperen els resultats definitius l'any vinent.
7: Estrella Damm continua amb la commemoració dels 150 anys amb les sales de concerts com a escenaris. De setembre a octubre ofereixen un nou cicle de 45 concerts a 45 sales diferents de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra, amb noms com Alfred García, Miqui Núñez, Su o Queralt Lahoz.
3: La xarxa de comunicació local.
22: Tots els mal...
3: Ràdio Arenys, la primera.
23: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
24: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
25: Vols anunciar el teu establiment o servei?
24: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
25: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
24: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
26: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: Ràdio Arenys, la primera en esports.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents un cop fracassat el 7è intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar, tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment ja previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: De seguida tornarem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres, 29 de maig. Els bombers preveuen que a partir de les 8 del matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta els veïns d'Orrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa a Catalunya. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només facin servir el metro. Abordarem aquestes circumstàncies tot seguit en conversa amb Àlex Abad, vicepresident i referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Dels esports destaquem que Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit, deia, al tram final de la seva vida, la fundadora del monestir de Pedralbes. Passen 3:30 de 8:15 del matí. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, 3 avaries compliquen a aquesta hora la circulació a la xarxa viària. Totes han estat a l'A2 i deixen un quilòmetre de lentitud. Una a l'altura d'Abrera, en direcció Barcelona. Una altra al Bruc, en aquest cas en direcció Lleida. I la darrera a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, que deixa un carril tallat i provoca 2 quilòmetres de cues cap a la capital catalana. Per altra banda, tenim algunes retencions habituals cap al nus de la Trinitat, amb afectacions als primers trams de les rondes en sentit sud. I al Llobregat també hi ha lentitud per la B23 des de Molins de Rei cap a Barcelona. I pel que fa al temps, comencem el dia amb molta calor arreu del país i temperatures que a la costa i especialment a les comarques de Girona es mantenen per sobre dels 25 graus. Al matí serà força tranquil, amb domini del sol i molt pocs núvols. A la tarda arribaran alguns núvols a la Costa Brava per l'entrada de vent de llevant, sense precipitacions, això sí, però amb una lleugera baixada de les temperatures a les comarques gironines. En canvi, a Ponent, els termòmetres es mouran entre els 35 i els 40 40 graus. També creixeran algunes tempestes al Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, entre la tarda i el vespre. De cara al cap de setmana, continuarà la calor una mica més moderada, amb més xafogor i tempestes de tarda al Pirineu, que puntualment arribaran també a la Catalunya central.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació de conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents, amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Aquest desencontre és el motiu que els sindicats hagin optat per dormir a la conselleria. A les portes d'aquesta seu d'educació, a Barcelona, hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és ara mateix la situació aquí on estàs tu?
3: Bon dia, Elena. Govern i sindicats interpreten de manera molt diferent l'increment de 400 euros que està sobre la taula i que en principi era el motiu que indicava, perquè aquest era l'escenari fa només unes quantes hores, que l'acord estava a tocar i que el conflicte estava a punt de desencallar, d'acabar, però no ha estat així. Els sindicats consideren que aquest no és un increment real, ja que incorpora una pujada salarial que ja es donava per feta l'increment que l'Estat ha assignat amb tots els funcionaris. Iolanda Segura, des del sindicat majoritari USTEC, que explicava fa uns minuts als Notícies en xarxa que aquest no és un increment real i que volen més per poder dir que la vaga ha acabat al sector educatiu.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
3: Però el Departament d'Educació continua assegurant que aquest increment salarial de 400 euros suposa una millora substancial, ja que dobla l'acord assolit en un principi amb els sindicats, Comissions Obreres i UGT des d'Educació. S'insistia que aquesta és una fórmula que hauria de dirigir cap a l'acord definitiu.
4: Sobretot el que demanaria en aquest cas els sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas de l'acord, que seria durant 4 anys.
3: I així estan les coses, Elena. Els sindicats consideren del tot insuficient aquesta pujada de 400 euros perquè consideren que no és una pujada real i han passat tota la nit aquí al Departament d'Educació com a mesura de protesta. El tancament va ser una decisió adoptada de manera improvisada ahir al vespre, després que els sindicats dels mestres van constatar que les coses no avançaven i que Educació es mantenia en la mateixa posició d'increment salarial de 400 euros. Van tallar via Augusta. Aquest matí, a partir de les 10 del matí, esperen que el lideratge de les negociacions, que en principi adoptarà la consellera Esther Niubó, podria canviar les coses, podria millorar l'escenari i es podria avançar cap a posicions molt més consensuades, fins i tot posar fi a una convocatòria de vaga que en aquests moments continua. Els sindicats dels mestres mantenen les mobilitzacions territorialitzades. Avui és el torn del Baix Llobregat Llobregat i el Penedès també s'espera una nova concentració a les portes del Departament d'Educació, tot coincidint amb la reunió, ja serà la 8a, que la consellera mantindrà amb els sindicats dels mestres. I a més s'ha convocat, s'ha organitzat també una performance reivindicativa a Montserrat. Així que, Elena, esperem que a partir de les 10 del matí aquesta trobada entre la consellera i els sindicats dels mestres pugui donar alguna llum sobre com van les coses, si s'avancen a les negociacions i si s'arriba alguna mena de fórmula que pugui satisfar totes les parts.
1: Doncs n'estarem pendents. És evident que aquí on estàs tu hi ha molta expectació màxima, perquè tot i que la reunió no és fins a les 10, ja estem veient passar darrere teu alguns mitjans de comunicació, càmeres de televisió especialment, per captar, evidentment, aquest inici de reprendre, o aquesta represa de la negociació de la 8a mesa a partir de les 10. Gràcies, Anna, i et mantenim aquí perquè ens puguis informar sobre el que pugui passar. Gràcies, fins ara. Avui, nova jornada de vaga d'educació, mentrestant, al Penedès i al Baix Llobregat, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra ho ha fet des de Terrassa. Al Maresme, els docents han tallat l'autopista C32 durant 2 hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. I en aquest context de negociacions i vagues, la consellera d'Educació, Esther Niubó, presentava aquest dijous al Parlament els pressupostos del seu departament. Són 8.356 milions d'euros, un 25% més que els comptes del 2023. Aquesta dotació ha de servir per encarar la millora educativa de la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
5: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és, sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català.
1: I quan encara falten 4 minuts per arribar a 3:15 del matí, Protecció Civil acaba d'aixecar l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. La disminució de la gran columna de fum generada permet la mobilitat habitual de la població. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. El cap d'intervenció dels bombers, Josep Manel Escudero, ha explicat els detalls de la feina d'atac a les flames, que també busquen evitar mals majors de tipus ambiental.
6: I mentre no hi hagi cap afectació que vagi la columna pels vents, que no ho preveiem, cap a zona urbana i que afecti la població, doncs no tirarem aigua. I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi de les aigües d'extinció afectaria la riera i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural, ara que ja tenim l'incendi de vegetació estabilitzat.
1: Aquest primer foc de la temporada de calor ha coincidit amb la presentació de la campanya de prevenció d'incendis forestals. Ha estat a l'aeroport de Sabadell, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Una campanya que aposta per la prevenció. En té més detalls Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
7: Els agents rurals afronten la campanya forestal reforçant la vigilància preventiva i recorden la importància del mapa del Pla Alfa com a eina clau d'informació davant el perill d'incendi forestal. També fan una crida a la prudència, ja que 9 de cada 10 incendis forestals són originats directament o indirectament per causes humanes.
8: Malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui doncs, material combustible.
7: D'altra banda, els bombers de la Generalitat, amb més personal, vehicles i mitjans aeris, reforcen la seguretat del personal i la presa de decisions en escenaris d'alta incertesa. La crida a la prudència es manté, doncs les altes temperatures, tant d'aquests darrers dies com les que es preveuen durant tota la campanya, pot portar que qualsevol petit foc es converteixi en un gran incendi.
1: tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà també passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Mentrestant, i des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
9: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: A tot això, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha suposat una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Ha estat en un acte públic a Leganés, on també ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez.
10: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: La defensa de Jonathan Andic ha presentat recurs contra la presó amb fiança que li va imposar el jutjat de Martorell, que l'investiga per la mort del seu pare, Isaac Andic, a Montserrat. Alega que no hi ha indicis sòlids per acordar una mesura com la presó sota fiança i critica les filtracions policials. A més, assegura que l'acusat sempre ha estat a disposició dels Mossos i critica les seves imatges emmanillat accedint al jutjat. El recurs també aporta informes mèdics del pare que diuen que tenia artrosi als dos genolls, fet que li podia haver causat la caiguda i la falta de reacció. I afegeix un vídeo on es veu l'empresari caure mesos abans en una visita professional per rebatre que la caiguda fos provocada. El fill del fundador de Mango manté que tenia una bona relació amb el seu pare i que no es va contradir. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona demana que només es faci servir de metro. És una crònica de Jordi Casino.
11: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
12: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació coordinació interinstitucional.
11: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquells dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
13: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
11: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
1: El jutjat contenciós número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que mantenien aturada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre a Tortosa. La causa estava paralitzada des del desembre del 2021 a l'espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resolgués el recurs contra la descatalogació del monument i la llicència d'obres per retirar-lo. Ara el jutge considera que ja no hi ha motius per mantenir la suspensió. L'Ajuntament de Tortosa ha rebut la notícia amb optimisme, ja que permet desencallar un dels assumptes més polèmics de la ciutat en les últimes dècades, tal com indica Mar Lleixà, alcaldessa de Tortosa.
14: És una molt bona notícia, és una notícia que celebrem des de l'Ajuntament de Tortosa i esperem que ben aviat puguem tenir aquesta sentència que permeti la represa de la retirada del monument.
1: I a Granollers, al Vallès Oriental, continua el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. A la segona jornada de treball s'ha parlat d'urbanisme i del paper de la imatge i dels mitjans de comunicació. A més, alumnes de 23 centres educatius diferents del Vallès Oriental han visitat el Congrés. Oriol Nelo és geògraf especialitzat en estudis urbans.
15: Les nostres ciutats es configuren a través, esclar, de la relació de les persones, de la societat amb el medi. No? I aquesta relació dona a uns més oportunitats que els altres, segons què? Segons la capacitat d'adquirir, d'optar, d'elegir el lloc on podem residir.
1: Nou minuts per plantar-nos a les 8. Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la seva classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
16: Mitchell Sánchez diu adeu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona, i amb el record d'haver jugat la Champions competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Mitchell a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que Mitchell no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
1: Mapi León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per altra banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alexia, que dimecres es va acomiadar. El destí, tant de Mapi León com de Ona Batlle, serà la Premier League anglesa. I pel que fa al Barça masculí, Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle ja és a Barcelona. Arribarà amb un traspàs de 70 milions d'euros més 10 en variables i firmarà contracte per a les properes 5 temporades. Tot i el seu fitxatge, el club continua treballant per fitxar un altre davanter. I Badalona ja prepara la Supercopa de Bàsquet 2026, que es disputarà a la ciutat els dies 19 i 20 de setembre. La competició comptarà amb els tres equips ja classificats, el València com a vigent campió, el Baskonia, guanyador de la Copa, i el Joventut com a anfitrió. La quarta i última plaça serà per a qui aixequi la Lliga. El president de la penya, Juanan Morales, valora l'aposta de la ciutat pel bàsquet.
17: La veritat és que jo crec que participar a la Supercopa, tal com han expressat a la presentació, és un torneig que cada vegada té més importància. És veritat que arriba en un moment en què la gent té fam de bàsquet, perquè ha estat tot l'estiu, n'hi ha noves incorporacions, n'hi ha la il·lusió d'una nova temporada, i jo crec que per la sisa joventut participar-hi ajudarà molt i molt a poder començar molt bé la temporada.
1: El Centre d'Esports Sabadell arrenca avui el play-off d'ascens a segona divisió. Juga l'anada de les semifinals al camp del filial del Real Madrid. L'equip de Ferran Costa buscarà a l'Alfredo Di Stéfano un bon resultat per rematar la feina a la tornada a la nova Creu Alta. La prèvia és de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
18: El fet que l'eliminatòria jugui a 180 minuts podria fer pensar que l'equip sortiria a buscar un resultat positiu per rematar la feina a una nova Creu Alta que de ben segur es tornaria a vestir de gala. Però res més lluny de la realitat. Ferran Costa ha recordat que el Sabadell va pujar l'any passat jugant totes les eliminatòries amb la tornada fora i que, per tant, el que ara s'han de fixar és només el partit a l'Alfredo Di Stéfano.
19: Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. I tenir el factor cava molt... No és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment, i sense pensar en derivades, o el repte és prou gran i és prou important com per donar el millor de nosaltres acció dins del partit i no pensar ni que hi ha una tornada.
18: Una afició que continua bolcada amb un conjunt que s'ha guanyat per el seu propi mèrit somiar amb un ascens a segona divisió que seria històric.
1: L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que...

0: Una alta per l'època i que, tot i patir una malaltia òssia, va viure fins als 70 anys.
1: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
0: La investigació ha exhumat 7 tombes més del segle XIV. Han aparegut més sorpreses, com un panteó familiar que no s'esperava, amb restes d'una dona amb una cabellera llarga gairebé intacta. Es tracta d'un projecte inèdit a Barcelona que s'emmarca en la celebració dels 700 anys del monestir i del qual s'esperen els resultats definitius l'any vinent.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? Ara sentirem una poesia que, més que un poema, és una recepta perfecta. Poesia i pasta. Tallarins, macarrons... A què sona boníssim?
3: Hola, em dic Iliac Nestiapín, de l'Escola Tabor de Barcelona, de quart A. El poema que he escollit és Pasta, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada menjar pasta, macarrons, espaguetis, tallarins i fideus. Com ho veus? Amb tomàquet, amb formatge i amb oli. Del més bo, del més fi, posem-hi un bon rajolí.
2: Moltíssimes gràcies, Ilia, per recitar aquest poema tan sabrós. Ens agrada que t'agradi menjar i que t'agradi la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
4: Ens agrada la poesia.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí, després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents, un cop fracassat el setè intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar, tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
6: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
5: De seguida tornarem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora. Abans, i al punt de les 8 del matí, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 29 de maig. Protecció Civil ha aixecat fa pocs minuts l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. La disminució de la gran columna de fum generada permet la mobilitat habitual de la població. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. De seguida connectarem en directe amb Òrrius per veure com va el retorn progressiu a la

0: normalitat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa a Catalunya. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies facin només servir el metro. Dels esports, Michel no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Àjax d'Amsterdam. L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i que era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit al tram final de la seva vida, la fundadora del monestir de Pedralbes. Passen 3 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta, i per tant, a aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
1: Què tal? Bon dia. Doncs avui divendres, ja sabeu que els divendres sempre hi ha menys volum de trànsit del que és habitual, comparat amb la resta de dies de la setmana a aquesta hora. Aquesta norma avui també s'acompleix, tot i ser plena hora punta, hi ha menys volum de trànsit, de retencions, però n'hem de trobar, per exemple, a l'extrem sud de Barcelona, l'autovia 2 baixa carregada, però ja és tot el seu darrer tram entre Sant Vicenç dels Horts, Cornellà de Llobregat, lentitud, aturades, per tant, autovia 2 sí que baixa carregada cap a la ciutat de Barcelona. En canvi, la B23 va prou bé, sí que hi ha aturades d'un parell de quilòmetres entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Esplugues i l'avinguda Diagonal. Si repassem l'autopista AP7, la trobarem lenta amb aturades entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès i, de fet, en tots dos sentits de la marxa. I a l'extrem nord de Barcelona, C58 és una altra via amb trànsit, evidentment, entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: I la previsió meteorològica és cosa de Lluís Miquel Pérez. Continuem amb un temps absolutament estiuenc. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és. I, de fet, en aquests moments, que són les 8 i 4 minuts del matí, doncs tenim ja temperatures per sobre dels 25 graus a gran part del litoral, també de la conurbació de Barcelona o cap al Cap de Creus. Una altra vegada, en algunes viles del nord de l'Alt Empordà, no s'ha baixat dels 26-27 graus. Som al mes de maig, no s'ha d'oblidar això. I un temps que, per altra banda, desperta completament serè i amb molt pocs núvols arreu de Catalunya. Aquesta tarda, una temperatura igual d'alta que ahir o més encara cap al Pla de Lleida. Per tant, si ahir vam tenir rècord de temperatura a Lleida Capital, per exemple, respecte a la mitjana del mes de maig, doncs avui es superarà probablement aquesta xifra. En canvi, començarà a baixar un palet la temperatura, no gaire tampoc, a les comarques de Girona. Aquesta tarda amb algun ram, amb algun xàfec, amb una tempesta, sobretot a la capçalera del Llobregat, del Segre i del riu Cardener. El cap de setmana ens portarà calor, no se'n va del tot. De fet, a les comarques de Lleida, més de 35 graus a la plana. Arran de costa, amb molta xafogó. Alguns núvols demà a la costa, fruit d'aquesta mateixa humitat, i tempestes de tarda, les més extenses, el diumenge. Però serà difícil que surtin gaire de la Catalunya central i del Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Doncs tancada la portada, obrim de nou l'informatiu amb el tema de portada, que és que Educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació del conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Aquest desencontre és precisament el motiu que els sindicats hagin optat per dormir a la conselleria. A les portes d'aquesta seu d'educació a Barcelona hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ens expliques de nou ara mateix? Aquí on ets tu?
4: Bon dia, Elena. Els sindicats dels mestres confien negociar directament amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, a partir de les 10 del matí, i ja seran 8 les trobades que han mantingut amb el Departament d'Educació per intentar avançar en un conflicte que s'arrossega ja fa setmanes i que a hores d'ara es topa amb un obstacle, i és que el principal escull és la proposta d'increment salarial de 400 euros que govern i sindicats interpreten de manera molt diferent. Des d'USTEC, un dels sindicats majoritaris, i Yolanda Segura explicava fa uns minuts als Notícies en Xarxa que és un increment amb trampa, que no és real, perquè incorpora una pujada salarial ja prevista, com ara l'augment salarial que l'Estat ha aprovat per tots els funcionaris.
5: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
4: I Yolanda Segura és un dels 17 sindicalistes que han passat la nit aquí al Departament d'Educació, un tancament que serveix com a mesura de pressió abans de l'inici de la reunió prevista amb la consellera Esther Niubó. La consellera ja és dins de l'edifici d'Educació i els diferents sindicats que han protagonitzat aquest tancament es reuneixen hores d'ara amb l'objectiu de consensuar un comunicat que s'emetrà als voltants de les 9 del matí i que haurà de deixar clar quin és el seu posicionament a una hora vista de la reunió que mantindran amb la consellera d'Educació. Així, Elena, aquest increment de 400 euros que s'interpreta de manera molt diferent per part del govern i dels sindicats continua constituint el principal obstacle, tot i que el govern, des del Departament d'Educació, s'assegura. És una bona proposta perquè dobla la proposta original signada amb Comissions Obreres i UGT.
6: Sobretot el que demanaria en aquest cas dels sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas, de l'acord, que seria durant 4 anys.
4: Així que tot pendent d'aquesta nova trobada negociadora a partir de les 10 del matí. Mentrestant, els sindicats dels mestres mantenen el calendari de mobilitzacions i avui és la vaga territorialitzada que convoquen els territoris del Baix Llobregat i el Penedès. També s'ha previst, en principi, una nova concentració a Via Augusta davant el Departament d'Educació, tot coincidint amb l'inici de la reunió amb la consellera a partir de les 10 del matí, i s'ha previst també una mena de performance reivindicativa a Montserrat.
0: Doncs aquí us deixem, Anna, fent guàrdia perquè ens puguis explicar què passa. Gràcies. Doncs, com dèiem, avui hi ha una nova jornada de vaga d'educació al Penedès i al Baix Llobregat, ho recordava ara l'Anna, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra des de Terrassa. Al Maresme, els docents han tallat l'autopista C32 durant 2 hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. Protecció Civil ha aixecat ja fa gairebé 20 minuts l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. Això permet la mobilitat habitual de la població. El foc sembla que ja està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. Anem, doncs, sobre el terreny, a Òrrius, on hi tenim els companys de TV Mataró, el Bruno Enzo, Montero i a la Clara Sánchez. Bon dia, Clara. Dóna'ns més detalls. Explica'ns.
7: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, fa uns minuts tot just arribàvem aquí a Òrrius. S'anunciava aquest desconfinament de la població que va establir ahir Protecció Civil després d'aquest incendi, aquest important incendi que, com deies, va afectar vegetació i també una indústria d'aquí, d'aquest municipi. A més, hem pogut saber també a primera hora d'aquest matí que aquest foc s'ha donat per controlat per part dels bombers i perquè ens en expliqui tots els detalls de com està la situació tenim aquí nosaltres, l'alcalde d'Òrrius, en Xavier Masgrau. Xavier Masgrau, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
8: Molt bon dia, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de poder explicar la situació que tenim ara mateix al poble.
7: Primer de tot, dèiem que l'incendi està controlat. Què és el que expliquen els bombers?
8: A veure, portem tota la nit mirant, evidentment, amb dotacions tant de drons com de dotacions terrestres per vigilar que no hi haguessi revifada amb la massa forestal, i el que tenim controlat és de perimetralment la massa forestal perquè no propagués cap a tot, a la massa de la serralada, al litoral i tot. I llavors el que sí que hem continuat l'incendi actiu és amb l'empresa, que evidentment i tal, al tenir la parafina, que és un inflamable, evidentment això no es pot aturar amb el tema de l'aigua, i llavors doncs, es va deixant que cremi per si mateix. La veritat és que ara mateix el que és el núvol tòxic no és tan gran, tot el contrari, ha baixat moltíssim durant aquesta nit, i llavors doncs, teòricament suposo que encara quedaran dotacions de bombers com a mínim un parell de dies fins que no es faci, diguem, quedi a la parafina feta. Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que la parafina i l'aigua i tal que d'això que no baixi cap al medi natural. I llavors hem estat treballant tota la nit per material i maquinària pesada de treure la parafina de lo que són les rieres i tal perquè no afecti el medi natural.
7: Molt ràpidament, perquè tenim molt poquet temps, s'ha desconfinat ja la població. Com ho ha viscut el poble?
8: Nosaltres el que hem treballat tota la nit és que ja que estava confinat el poble, és intentar que el subministre tant d'aigua com de llum estiguessi restablert. Ho hem restablert abans de les 11 de la nit a tot el poble. Podia dir que quasi 99% de la població ha tingut aigua i llum tota la nit, i la veritat que un confinament ha sigut el més suau, exceptuant pues, Can Roure i tal, on el nucli disseminat i tal de la zona de l'incendi, que sí que és veritat que s'ha cremat tot el cablejat elèctric i tot, però s'han fet tasques de manteniment i de fer també bypass per poder tirar endavant de que no faltés ni l'aigua ni la llum en totes les cases.
7: Moltíssimes gràcies, alcalde, per atendre'ns, i com ja ho sentíem, que ho deia l'alcalde, encara es veu moviment de bombers aquí a la zona, i tot i que molt menys que ahir, encara es pot veure també una miqueta de fum que encara surt de la indústria.
0: Gràcies, Clara. Un gran ensurt que hagués pogut tenir efectes encara més devastadors donades les altes temperatures que estem patint aquests dies. Gràcies per aquesta fotografia. Que vagi bé. Tot plegat, com dèiem, en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures tan extremes. Les temperatures continuaran, això sí, altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten justament el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny després del Consell Europeu i abans del Consell Federal que el partit celebrarà passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant, Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
9: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
0: Pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha suposat una batuda al sanchisme, textualment, i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Ha estat en un acte públic a Leganés, on també ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez.
10: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
0: A l'Audiència Nacional, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, es desvincula de l'operació Kitchen. És el cas de la presumpta operació parapolicial orquestrada pel seu ministeri per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, arran del cas Gürtel, entre els anys 2013 i 2015. Anticorrupció demana 15 anys de presó i 33 d'inhabilitació per Fernández Díaz per presumptes delictes d'encobriment, malversació i delictes contra la intimitat. L'exministre popular assegura no saber-ne res.
11: Que yo me entero de esa operación, como entiendo que el común de los mortales, cuando empieza a aparecer en los medios de comunicación.
12: Mire, ¿usted ordenó en algún momento que se efectuara algún seguimiento en el entorno del señor Bárcenas o que se accediera al interior de algún local de la familia del señor Bárcenas?
11: En absoluto.
0: Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera l'any passat i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa l'1 de juny, 19 hospitals, negant-se a fer hores extres. A partir de les dades públiques del CatSalut, el sindicat destaca l'augment de les demores per a visites i remarca que, fins i tot, en alguns hospitals, afecta processos oncològics garantits legalment. De la seva banda, la conselleria respon que la comparativa entre centres no es pot fer de manera equivalent perquè hi ha hospitals que assumeixen més complexitat. Ens ho explica la Maite Polo.
13: El Penedès, Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
14: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però esteu bojos. Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
13: L'any passat va acabar amb una espera de 6 mesos de mitjana per a una primera visita a traumatologia en el sistema sanitari públic, quasi 5 mesos per a l'otorrino i 145 dies per a la prova del son.
0: I el ple del Congrés ha aprovat aquest dijous la reforma del Reial Decret Llei pel qual es modifica l'aportació dels usuaris i els seus beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatòria. Un canvi que va aprovar el Consell de Ministres i que va entrar en vigor el passat 13 de maig. La norma reforma el copagament farmacèutic amb la promesa de fer-lo més progressiu i alleujar la despesa de les rendes baixes i mitjanes. El nou model passa de 3 a 6 trams per a treballadors actius i fixa topalls mensuals per als que ingressin menys de 35.000 euros anuals. 9 minuts per arribar a 8:45. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14, un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona demana que només es faci servir el metro. És una crònica d'en Jordi Casino.
15: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
16: És el dispositiu Almus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
15: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquells dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
17: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
15: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
0: Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
18: Mitchell Sánchez diu adéu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona, i amb el record d'haver jugat la Champions, competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Mitchell a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que en Mitchell no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
0: Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle ja és a Barcelona. Arribarà amb un traspàs de 70 milions d'euros més 10 en variables i firmarà contracte per a les properes 5 temporades. Tot i el seu fitxatge, el club continua treballant per fitxar un altre davanter. I Xavi Pascual ha explicat els motius de la seva sortida del Barça de bàsquet a final de temporada. El de Gavà abonarà la seva clàusula de rescisió de 400.000 euros i marxarà previsiblement a Dubai. El tècnic ha assegurat que la seva relació amb Joan Laporta i amb Rafa Juste és excepcional, però que ha decidit sortir pel patiment que li suposa perdre amb el Barça.
19: I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, també perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte en rescador i encoratjador que el club té per endavant.
0: L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i també sobre la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. Ens ho expliquen els companys de BTV, que han produït un documental de tot aquest procés anomenat Pedralbes despertant la reina.
20: És el moment en què els investigadors obrien el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada. La primera troballa, el lloc on eren les seves restes, una caixa de fusta en un estat de conservació excepcional. Després de l'exhumació va arribar l'anàlisi de les restes. Les proves fetes amb l'última tecnologia ajudaran a conèixer com es vivia al monestir. De moment han constatat que la reina era una dona alta per l'època i que, tot i patir una malaltia òssia, va viure fins als 70 anys.
21: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
20: La investigació ha exhumat 7 tombes més del segle XIV. Han aparegut més sorpreses, com un panteó familiar que no s'esperava, amb restes d'una dona amb una cabellera llarga gairebé intacta. Es tracta d'un projecte inèdit a Barcelona que s'emmarca en la celebració dels 700 anys del monestir i del qual s'esperen els resultats definitius l'any vinent.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit, marimatxo.
9: Però si estic sol o...
10: Terroristes.
11: Té a menjar plàtans.
12: Monstre. Tot això és odi.
13: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Sabies que...
15: Sabies que el cervell humà té una capacitat sorprenent? S'estima que conté al voltant de 100.000 milions de cèl·lules nervioses anomenades neurones. El més fascinant és que cada neurona pot establir connexions amb milers d'altres neurones, formant una xarxa complexa de comunicació dins del cervell. Aquesta xarxa neuronal és responsable de les nostres capacitats cognitives, com ara el pensament, la memòria, la percepció i el llenguatge. A mesura que aprenem i experimentem coses noves, aquestes connexions neuronals s'enforteixen o debiliten, cosa que influeix la nostra manera de pensar i en les nostres habilitats. Una altra curiositat interessant és que el cervell humà és altament eficient en temes de consum d'energia. Tot i que només representa al voltant del 2% del nostre pes corporal, consumeix aproximadament el 20% de l'energia total del cos. Això és perquè les activitats cerebrals, com la transmissió de senyals elèctrics i la síntesi de neurotransmissors, requereixen una quantitat significativa d'energia. A mesura que els científics i investigadors continuen estudiant el cervell humà, descobreixen cada cop més detalls fascinants sobre la seva estructura i funcionament. Aquesta curiositat infinita per comprendre l'òrgan més complex del cos humà impulsa avenços en camps com la neurociència, la intel·ligència artificial i la medicina, i ens apropa cada cop més a desentranyar els misteris de la ment humana.
0: La xarxa de comunicació local.
16: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
17: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la nova jornada de negociacions i de vaga d'aquest divendres per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí, després de la tanda de la tancada, volíem dir, al departament, que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents un cop fracassat el 7è intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts aquí al Notícies en xarxa.
18: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
17: Protecció Civil ha aixecat fa poc més de mitja hora l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. La disminució de la gran columna de fum generada permet la mobilitat habitual de la població. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. L'alcalde de la població, Xavier Masgrau, ha donat l'última hora de l'incendi al Notícies en xarxa.
19: Lo que és el núvol tòxic no és tan gran, tot el contrari, ha baixat moltíssim durant aquesta nit. Teòricament suposo que encara quedaran dotacions de bombers com a mínim un parell de dies fins que no es faci, diguem, quedi a la parafina.
17: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa a Catalunya. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només facin servir el metro. Dels esports, Michel no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. És divendres i toca fer una repassada a la cartellera de cinema. Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'èlit que pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los Bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació del conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents, amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Aquest desencontre és el motiu que els sindicats hagin optat per passar la nit a la conselleria. A les portes d'aquesta seu d'educació a Barcelona hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, de nou. Quina és ara mateix la situació?
2: Bon dia, Helena. Ja som dins del Departament d'Educació a l'espera que a partir de les 10 del matí arrenqui aquesta nova reunió negociadora entre sindicats, reunió però que liderarà directament la consellera d'Educació, Esther Niubó, i amb Ramiro Gil. Ell és, pertany al sindicat de professors de secundària, un dels sindicats majoritaris, i que han convocat aquest extens calendari de vagues que probablement continuarà i acabarà quan acabi el curs. Ramiro, com estan les coses en aquests moments? Hi ha possibilitat d'acord aquest matí?
3: Doncs bé, les coses estan molt encallades perquè després de la reunió d'ahir en la que vam intentar trobar una negociació, el Departament d'Educació està totalment enrocat amb l'última proposta que ens van fer, que de fet és la mateixa que vam presentar abans d'ahir amb res, petits retocs, i que nosaltres estem disposats a seguir avançant amb la negociació, però des del departament se'ns van dir que això arribava fins aquí i que, per tant, o ho agafem o ho deixem. Esclar, aquesta no ens sembla una actitud de voluntat de negociadora i de diàleg, com ha expressat la consellera moltes vegades, no? Per tant, aquí nosaltres estem davant d'una situació en la que la consellera o canvia d'actitud i ve amb una actitud diferent a la que va venir demà, o difícilment podrem resoldre el conflicte.
2: Però, Ramiro, és veritat que l'escenari ha canviat en poques hores, perquè l'acord estava a tocar i l'ambient era de possibilitat de consens i que en principi el calendari de vagues havia de tocar a la seva fi. Però alguna cosa va passar ahir al vespre que vosaltres decidiu passar la nit aquí, dur a terme aquest tancament com a acte de protesta que pressiona i molt abans, una hora abans de la reunió amb la consellera.
3: Sí, efectivament, no és que estiguéssim tan lluny a nivell d'arribar a un acord, per exemple, amb la qüestió salarial, hi havia una distància relativament assumible, pensem, per part del departament, però va arribar un punt en què van dir nosaltres no podem proposar-vos res més i ja està, no? Nosaltres vam dir això no pot ser, volem seguir negociant, sou vosaltres els que esteu trencant les negociacions, vam dir que baixi la consellera i que vingui. Quan va venir la consellera, la seva actitud va ser totalment arrogant, de dir, reflexioneu, demà al matí ens tornem a convocar, però això és el que hi ha.
2: Tot obert, llavors, Ramiro.
3: Sí, està tot obert. Esperem que la reflexió l'hagi fet la consellera i vingui amb una proposta, perquè té un conflicte al carrer, tenen un problema de país que han de resoldre. I és que si no venen amb una actitud diferent de tornar a negociar i oferir allò que estem demanant, que no estem tan lluny, al final les vagues continuaran i el conflicte continuarà.
2: Ramiro Gil, des del Sindicat Professors de Secundària, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Helena, a una hora aproximadament per a l'inici d'aquesta reunió negociadora amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'espera també cap a 8:45 una compareixença conjunta dels diferents sindicats que han protagonitzat aquest tancament aquesta nit al Departament d'Educació. Tot obert, l'escenari ha estat obert i no està gens clar què pot passar després de la reunió amb la consellera.
1: Doncs, evidentment, Anna, molta expectació i no gaire optimisme ara mateix. Gràcies, bon dia, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Protecció Civil ha aixecat fa poc més de mitja hora l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. Això permet la mobilitat habitual de la població. El foc sembla que està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. L'alcalde de la població, Xavier Masgrau, ha donat l'última hora de l'incendi al Notícies en xarxa.
4: El que és el núvol tòxic no és tan gran, tot el contrari, ha baixat moltíssim durant aquesta nit. Teòricament suposo que encara quedaran dotacions de bombers com a mínim un parell de dies fins que no es faci, diguem, quedi a la parafina.
1: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteor. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Mentrestant, i des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
5: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: A tot això, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha suposat una batuda al sanchisme, literalment, i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Ha estat en un acte públic a Leganés, on també ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez.
6: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
1: Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del papa a Catalunya. L'operatiu anomenat Almus serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona demana que només es faci servir el metro. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
8: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
7: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
9: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
7: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
1: I en un altre ordre de coses ben diferents, el Departament de Territori engega el pla de xoc per restaurar l'estany de Vilaüt i protegir un dels espais més valuosos dels aiguamolls de l'Empordà. Aquest dijous s'han presentat les primeres actuacions, centrades a garantir l'aigua necessària per a la cria d'aus amenaçades i l'eliminació de la vegetació invasora. El Departament també vol recuperar l'ús públic de la zona. Ens ho expliquen des d'Empordà Televisió.
10: El govern ha posat en marxa el pla de xoc per restaurar l'Estany de Vilaür al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, amb l'objectiu de frenar-ne la degradació i garantir la preservació dels hàbitats i les espècies amenaçades que hi depenen. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilaür, ha visitat l'espai per anunciar l'expropiació de la finca.
11: Feia temps que no tenia aigua en el seu interior i, per tant, amb aquesta expropiació i poder gestionar i regular l'accés de l'aigua en aquest espai, recuperem un espai d'una gran riquesa de biodiversitat.
10: El departament considera essencial mantenir l'espai en un nivell d'inundació òptim. Per això s'ha acordat amb l'Agència Catalana de l'Aigua i la Comunitat de Regants assegurar un subministrament d'aigua de qualitat que eviti l'assecament prematur del sistema. El pla també inclou l'eliminació urgent de vegetació invasora que havia colonitzat la superfície del recinte a causa de la manca de gestió.
1: La revista d'àmbit nacional Soy Barbudo, especialitzada en barberies i noves tendències del sector, organitza cada any una competició entre els millors professionals de l'Estat. El balagarí Iker Sanz lluitarà per ser el millor barber jove aquest mes de juny. Tots els detalls amb Gerard Díaz, de Balaguer Televisió.
12: El jove va començar a fer tastos amb els seus amics, del que ha acabat sent el seu camí professional, i ara amb 17 anys podria convertir-se en el millor barber jove de tot l'estat. El balagrí competirà aquest mes de juny en la Buxi Barber League, una competició organitzada per una revista especialitzada en barberies, en la qual l'Iker es va classificar després de guanyar la batalla interna en la seva escola de formació i després d'aconseguir una plaça disputant les semifinals.
13: Doncs jo crec que és com un somni, estar aquí, més que res per l'esforç, la dedicació que he tingut aquí i l'ajuda de mon pare també, jo crec que és essencial.
12: Mentrestant, el jove barber continua treballant amb el seu pare, qui reconeix que, a part de ser un orgull per l'esforç i la passió que l'Iker li posa en la professió, també diu aprendre molt al seu costat. La competició tindrà lloc el 6 de juny a Saragossa i consta d'una prova d'una hora fent un tallat de cabells i de barba a un model, valorant l'estil i la qualitat de la feina.
1: Són 9:45 del matí, és temps justament per a la part esportiva, com sempre, com cada dia ens acompanya la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
14: Bon dia.
1: Michel, que no continuarà a la banqueta del Girona, eh?
14: Sí, el club ha confirmat oficialment la marxa del tècnic després de 5 temporades. S'acomiadarà amb el mal regust d'haver consumat el descens a segona divisió, però se'l recordarà per ser l'artífex dels majors èxits de la història de l'equip, com és l'ascens a primera l'any que va arribar, i també la classificació per a la Champions. El seu futur pot passar per l'Ajax d'Amsterdam. En té més detalls des de Televisió de Girona amb Bru Ortega.
15: Michel Sánchez diu adéu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona, i amb el record d'haver jugat la Champions, competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Michel a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que en Michel no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
14: Més comiats, Mapi León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per la seva banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alexia, que dimecres es va acomiadar. El destí tant de Mapi León com d'Ona Batlle serà la Premier anglesa. Mapi León assegura que tanca la millor etapa de la seva carrera.
16: Ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
14: També dirà adeu Xavi Pascual al Barça de bàsquet. Ho farà a final de temporada, inexplicat els motius. El de Gavà abonarà la clàusula de rescisió de 400.000 euros i marxarà previsiblement a Dubai. El tècnic ha assegurat que la seva relació amb Joan Laporta i Rafa Juste és excepcional, però que ha decidit sortir pel patiment que li suposa perdre amb el Barça.
17: I aquesta és la decisió fonamental quan marxo del Barça, també, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí pateixo tres vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte enrescador i empoderador que el club té per endavant.
14: Aquesta nit arrenca el play-off pel títol de la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça rep el Valdepeñas al Palau a partir de les 9. Els blaugranes, campions de la Lliga regular, tindran el factor pista favorable en aquest play-off. La sèrie de quarts, el millor de 3 partits, continuarà dilluns a la nit a Valdepeñas. El partit serà especial per a Sergio Lozano, a qui es farà un homenatge amb la retirada de la samarreta que va vestir durant 14 temporades. El màxim golejador històric de la secció recorda l'etapa de blaugrana un any després de retirar-se.
18: Yo creo que tienes que llegar a tener esa conexión especial con la gente del Barça y con ese sentimiento del Palau. Y creo que eso es lo que mejor he llevado. Veía a la gente cuando yo jugaba y que era feliz y se veía identificado con mi forma de ser, con mi forma de vivir este deporte. Entonces siempre le digo a los chicos, digo, yo, mi mejor virtud era que cuando salía a la pista era un león. Iba hasta el final.
14: Doncs un bon grapat de comiats t'he portat avui, també competició, aquest final de temporada, avui aquest Barça-Valdepeñas del play-off de futbol sala a les 9 al Palau Blaugrana.
19: Molt bé. Nosaltres també t'acomiadem, bon cap de setmana, però t'esperem dilluns.
14: I tant.
19: Que vagi molt bé.
14: Que vagi bé.
19: És divendres, per tant, això vol dir novetats a la cartellera, les repassem amb David Navarro.
20: Guanyaré. Faré història.
21: Sí, sí.
22: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
20: Has parlat amb ells?
23: Amb qui?
20: Que ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
24: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
25: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Yo votaría a favor de acogerlos?
24: ¿Herberriu?
25: Sí.
24: Aprobado por unanimidad.
26: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
24: En realidad, son sirios.
25: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
24: No, no, de Siria.
22: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes d'ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
27: No sé, que no lo entiendo. No me hable como Macron.
28: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer
29: amor?
28: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
29: Las dos, creo. Es muy raro.
28: A los 30.
22: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
30: No lo sé.
31: Un poco de drama.
19: Tornem al motiu de portada d'aquest informatiu. Malgrat que l'atenció, evidentment, està situada al Departament d'Educació pel bloqueig de les negociacions, els sindicats han convocat una nova vaga que interpel·la els docents, en aquest cas del Penedès i del Baix Llobregat. Les protestes dels mestres i professors d'aquestes comarques es concentren avui a la muntanya de Montserrat, on a les 12 d'aquest migdia hi ha prevista una manifestació davant de l'abadia. A Monistrol de Montserrat, al punt de trobada d'aquests manifestants, hi tenim el Marc Núñez i l'Andrea Martínez, d'ETV. Bon dia, Andrea. Quan i com pujaran aquests docents cap a la muntanya?
32: Bon dia, sí, serà a partir de les 9 del matí quan una de les tres concentracions avui aquí en el Baix Llobregat començaran a sortir ara mateix on som, des del pàrquing de l'estació dels ferrocarrils a Monistrol fins a la plaça de Santa Maria Collbató. La resta de les dues concentracions es trobaran també a Collbató i a la plaça de Santa Cecília amb l'objectiu de concentrar-se entre tots plegats a la plaça de Santa Maria de Collbató. L'objectiu, per tant, és clar, fer pressió envers les negociacions que ara mateix a les 10 del matí es reiniciaran al Departament d'Educació. Anem ara mateix a parlar amb un dels docents que ara mateix són aquí fent aquesta pressió. Hola, molt bon dia. Quines són les protestes del dia d'avui per part del professorat des d'aquí al Baix Llobregat?
0: Bé, nosaltres seguim. Fa temps que estem organitzades en les assemblees de centre i seguim demanant el mateix, unes millors condicions tant laborals com una millora del sistema públic en general. Menys ratios, una escola inclusiva, per tant, seguirem picant i pressionant el departament i avui també és un dia clau. Tenim les companyes del comitè de vaga que s'han quedat a dormir al departament, per tant, a les 10 es seguirà negociant, però nosaltres apostem i seguim apostant per la força dels centres, per organitzar-nos des de la base.
32: I quina és la idea del dia d'avui? Quin recorregut teniu pensat fer? Pujareu a la muntanya, no? Ni anireu directament a la plaça de Santa Maria?
0: No ho sabem, anirem veient. Per tant, animem a tothom a venir aquí, al Baix Llobregat. Avui seguim de vaga, per tant, aquí tothom als ferrocarrils, ara.
32: Completament, doncs, que vagi molt bé aquesta marxa i continuarem actualitzant informacions. Moltes gràcies.
0: Gràcies.
32: Ja ho heu escoltat, una marxa que té previst anar avançant al llarg del dia. L'objectiu és concentrar-se aquí, a la plaça Santa Maria de Collbató, però s'anirà actualitzant al llarg d'aquest matí si a les 12 es concentraran en allà o acabaran pujant a Montserrat.
19: Doncs creativitat no els en falta en aquests docents i professors que continuen en lluita. Gràcies, companys, que vagi bé. Recordem el calendari immediat de les pròximes hores d'aquest conflicte més enllà de la nova jornada de vaga. D'aquí a pocs minuts, a les 9 del matí, els sindicats convocants de les protestes emetran un comunicat alertant del bloqueig de les negociacions perquè no els satisfà l'increment salarial de 400 euros al mes plantejat pel govern d'aquí a 4 anys. Serà una hora més tard, a les 10 del matí, quan recuperaran les negociacions directament amb la consellera Esther Niubó per intentar desbloquejar el conflicte. Ramiro Gil, portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
2: Perquè té un conflicte al carrer, tenen un problema de país que han de resoldre, i és que si no venen amb una actitud diferent de tornar a negociar i oferir allò que estem demanant, que no estem tan lluny, al final les vagues continuaran i el conflicte continuarà.
19: Doncs un conflicte enrocat que ens continua marcant l'actualitat d'avui divendres i que potser o no s'allargui durant tot el cap de setmana. En qualsevol cas, nosaltres dilluns tornarem a estar aquí a les 7 per explicar-vos-ho. Que passeu un bon cap de setmana, descanseu i també un bon divendres. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors d'educació i els sindicats tornaran a trobar-se avui a les 10 del matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta nit representants dels docents. En aquests moments la consellera ja hauria arribat al departament i els sindicats es reuniran prèviament a la reunió amb ella per tal de fer un comunicat unitari. El govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar avui a un acord. Ho ha dit avui al Notícies en xarxa.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: Tot plegat avui en una nova jornada que se centra avui al Penedès i al Baix Llobregat. I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc ja està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'han detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure columna de fum, tot i que ha baixat la intensitat. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments tres accidents dificulten la circulació. Un a la C31C, al Prat de Llobregat, que deixa un carril tallat, un altre a la C31 a Badalona i un tercer a la C31 també a Calafell, on es dona pas alternatiu. També hi ha dues avaries, a la 2, una a Abrera i una altra a Bruc, i a banda també retencions habituals a les rondes de Barcelona, la C58 i també a l'AP7 a Barberà. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre les darreres investigacions judicials que afecten al PSOE i també sobre l'últim Consell Europeu. La compareixença es farà previsiblement la setmana del 22 de juny, després de la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional. I pel que fa al temps, avui el dia comença amb cel serè i ambient tranquil. A l'extrem nord de l'Empordà sí que bufarà una mica la tramuntana, que farà pujar les temperatures. De cara a la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i

0: Prepirineu, on de fet s'espera algun ruixat i fins i tot alguna tempesta local. I pel que fa a la temperatura, continuen pujant les temperatures, tot i que en menor graduació que els darrers dies. Al Pla de Lleida els termòmetres podran arribar als 38 graus, mentre que a la resta s'esperen valors d'entre 35 i 36.
1: Notícies en xarxa.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Bon dia a tots i benvinguts. Què tal? Són les 9 i 3 minuts. Com cada dia de cada dia, estarem fins les 11 amb tots vosaltres, tancant setmana i obrint a la porta a l'Arenys de Flor, aquesta activitat que fem des de fa ja uns quants anys i que ens omple la vila de flors, de plantes, de verd, d'alegria, de natura, d'activitats, de propostes. En definitiva, un Arenys de Flors que ja hem pogut començar a veure gràcies a aquesta mena de garlandes que s'han penjat a la riera. Una bona idea, per ser el primer any interessant, i que d'alguna manera ens han posat sobre la pista, juntament amb el cartell, típic cartell de fusta que es posa aquí al mur del Calissai, d'Arenys de Flors. Per tant, avui en parlarem, si tot va bé, i evidentment ens en farem ressò d'aquesta nova edició, d'aquesta proposta, que comença a ser ja una tradició a la nostra vila. Però abans de l'Arenys de Flors i abans d'altres qüestions que tenen a veure amb el fum, per exemple, l'Arenys, no és aquest cas l'Arenys, però sí el Maresme d'incendis. Ahir vam estar a punt, molt a punt, de tenir un drama. De fet, no s'ha viscut un drama perquè es va actuar ràpid i perquè ho hem passat. Però el que es va viure ahir a Òrrius va ser el primer avís de que estem jugant amb foc, i mai millor dit, i que cal estar alerta. Hi ha lio amb l'incendi d'Òrrius, més enllà de que encara hi ha gent que haurà de viure fora de casa seva. Les masies que havia al voltant d'aquesta fàbrica, Natursera, és la fàbrica que hi va cremar, una fàbrica que després veurem, però això, el greenwashing, sabeu que aquest terme, un terme anglosaxó, un anglicisme, greenwashing és el que fan moltes indústries de fer passar per sostenible i ecològica les seves activitats, quan en realitat no ho són tant, o directament no ho són. No? És allò de, per exemple, no utilitzem envasos plàstics perquè utilitzem envasos biodegradables. Sí, bueno, però transportes el teu producte amb avions de l'altra punta de món, o amb vaixells des de l'altra punta de món, amb navilieres que no respecten els drets humans, que a més són altament contaminants, que a més no tenen cura del fons marí, i que a més fabriques el teu producte, no l'embolcalles en plàstic, però per fabricar el teu producte gastes, no ho sé, m'invento, per un refresc, no? Un litre de refresc, 400 litres d'aigua. Però, en canvi, el teu packaging, és a dir, el que embolcalla el producte, doncs és d'un color marró claret, amb molta fulla, amb molts tons verds, amb molta senzillesa, amb molta... Tot esto es reciclable. Sí, bueno, tot això és reciclable, l'embolcall, però fins arriba a embolcallar el que hi ha dintre vos. I això se'n diu greenwashing, no? Doncs aquesta i d'altres tècniques que fan servir, no?, les empreses, són normalment les grans multinacionals, i grans multinacionals, per fer-nos creure que són sostenibles. Doncs, fabricació pròpia, productes artesans, creacions de cosmètica artesanes, productes 100% vegetals i sostenibles, i després vam veure el que vam veure ahir, i va cremar el que va cremar. Tenda online especialitzada en la venda de ceres i parafines al el millor preu del mercat, àmplia varietat de productes naturals, naturals d'alta qualitat, ideals per la fabricació de veles, cosmètics i sabors, gran varietat de productes naturals com la cera d'abella, perfecta per la fabricació de ceres. És a dir, tota aquesta natural, abelles, ceres, sabó, tu fas tu casa, handmade, bueno, aquestes coses així, i que després resulta doncs, que tenen un munt de productes químics i que de natural tenen doncs, ben poca cosa. Que no dic que sigui aquest cas, però jo crec que hem d'estar sobre la pista del que això pugui estar, de que això pugui estar passant. Doncs més enllà de tot això, amb aquest incendi hi ha liu, perquè aquest mateix matí la Federació d'ADFs del Maresme i el Sud-Est del Vallès Oriental, Federació d'ADFs Maresme i Sud-Est del Vallès Oriental, ha fet pública una nota on exigeix el compliment de la norma i el fet de que hi hagi les franges de protecció perimetral que exigeix la norma en nuclis urbans i edificacions, tal com exigeix la llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població i edificacions situades en terrenys forestals. Decret 123/2005 que la desenvolupa. Des de la Federació, diu el comunicat, denunciem que actualment no tot el nucli urbà d'Òrrius disposa d'aquesta franja de protecció, que aquesta situació incrementa notablement el risc d'incendi forestal i dificulta les tasques d'extinció o protecció de persones i béns. Recorden que encara hi ha municipis al territori que no han executat aquestes franges obligatòries als seus nuclis urbans. En molts casos, les franges existents tampoc compleixen actualment els requisits tècnics exigits per normativa, ja sigui per un excés de densitat d'arbrat, per manca de clarides i esporgues adequades, o bé perquè no mantenen l'amplada mínima obligada de 25 metres. I segueix. En tot cas, posa l'accent amb el que tots vam veure i que fa anys que des d'aquest espai denunciem i intentem que tothom entengui. I és que normalment els grans incendis comencen amb petits incidents. Una cigarreta fora d'un llançada des d'un cotxe, un petit incendi en una fàbrica que s'acaba portant cap a l'Esnou Boscosa, un petit incendi en una llar o una barbacoa, en una llar o en un càmping o en un equipament, en una segona residència que acaba traspassant a la zona arbrada, que moltes vegades, evidentment, ningú vol cremar res, però al final tot acaba cremant. I d'això n'hem de ser molt conscients, i per això hi ha la llei de prevenció d'incendis, per prevenir els descuits, els accidents, els incidents o tot el que no puguem controlar. Avui en parlarem, de fet en parlarem d'aquí un parell de minuts, amb protagonistes aquí a la ràdio. Benvinguts, arrenquem.
4: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: programa tancarem parlant de televisió amb en Juanjo Almansa, amb novetats de programes, amb propostes que arriben a la televisió de casa durant aquesta propera setmana, i amb transmissions esportives com la finals de la Champions, que la masculina, que es farà demà dissabte a les 6 en punt per la televisió. No sé quina tele ho farà, però... Televisió espanyola, perdó, televisió espanyola. Però bueno, que qui vulgui veure futbol ho podrà veure. Abans haurem fet cinema amb en Xema La Saga i qüestions que tenen a veure amb la conscienciació, la seguretat, la salut i les flors seran les que ens ocuparan en aquesta primera hora del programa, intentant refrescar un temps que és càlid, fa calor, que és temps clarament estiuenc i que sembla que seguirà sent així al llarg del cap de setmana. Avui he sentit ara la informació de la xarxa que parlaven d'alguns ruixats, que sigui en Quim Serra qui ens ho explica.
1: Hola, molt bon dia. Avui la jornada torna a estar marcada bàsicament per un temps que s'ha de mantenir estable i assolellat. Si bé aquesta tarda, i a diferència d'aquests últims dies, tindrem alguns núvols, seran de tipus alt, de tipus mitjà, fins i tot cap al Maresme Nord, però en qualsevol cas núvols poc importants que no han de deixar cap mena de precipitació. A banda d'això, els vents bufaran molt fluixos aquest matí, més variables, del sud-oest cap al sud del Maresme, del nord-est cap al nord de la comarca, i aquest migdia i tarda predominarà el vent de llevant, de l'est, una mica més fresquet que ahir, per tant, les temperatures màximes no pujaran tant. Per cert, que déu-n'hi-do, ahir les màximes fins a 34 graus a Dosrius, a Can Massuet del Far, fins als 33 graus gairebé, 32,7. Concretament, la temperatura màxima de Mataró, una temperatura que no havíem assolit durant un mes de maig en aquest municipi, des que tenim dades, i per tant, doncs, una temperatura altíssima. Temperatures que van superar els 30 graus, podríem dir que a tota la comarca, fins i tot a primera línia de la costa. D'entrada, avui, com dèiem, temperatures que baixen una mica, d'una jornada, però, que es presenta estable, avui divendres, i aquest cap de setmana, en general, continuarem una mica en la mateixa línia. Si bé hi haurà nuvolades de tarda, que demà al vespre podrien deixar alguna gotellada al Maresme Nord i també de cara al vespre del diumenge. Però en general seran fenòmens puntuals, menys calor aquest cap de setmana, sobretot demà dissabte. També és veritat que augmenta la humitat i, per tant, la sensació de xafogor continuarà força marcada. Però bé, com dèiem, un cap de setmana força tranquil i càlid, però no tant com han estat les últimes hores. La setmana vinent la començarem amb el pas d'una línia frontal que sembla serà poc activa i que ens passarà dimarts amb alguns ruixats, en conjunt febles i poc destacables, tot i que almenys baixaran una mica les temperatures.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Un quart de 10 del matí, la darrera hora ens parla de que finalment Protecció Civil ha aixecat el confinament al municipi d'Òrrius després que els bombers de la Generalitat hagin donat per controlat l'incendi que ahir va afectar una indústria de ceres i parafines a una zona forestal molt propera. Es va activar els avisos als telèfons mòbils. El foc sembla es va originar al pati exterior d'aquesta empresa dedicada a la fabricació de ceres i va acabar propagant-se per una massa forestal que estava a tocar de la fàbrica. Durant hores el municipi va quedar sota confinament i es va veure una densa columna de fum generada per la combustió de material inflamable visible des de bona part del Maresme i també del Vallès. De fet, durant la nit, diuen els bombers que no s'ha detectat cap punt calent en aquesta zona, ni tampoc a la zona forestal que va cremar propera a la fàbrica. En definitiva, una hectàrea de vegetació a la part industrial i que va fer que 31 dotacions de bombers i una vuitantena d'efectius s'haguessin de mobilitzar per mirar de controlar aquest incendi. En tot cas, un incendi que va generar molta preocupació, ja no només pel confinament, que també, ja no només per la intensa columna de fum, sinó també per la proximitat de la massa forestal a la fàbrica situada al mig d'una zona boscosa, a la població d'Òrrius, i amb unes arbres que pràcticament tocaven el pati d'aquesta fàbrica on es va originar aquest incendi. Aquest mateix matí, la Federació d'ADFs del Maresme i del sud-est del Vallès Oriental han fet publicar una nota on exigeixen a les administracions el compliment de la norma i de la llei i les aclarides i la creació d'aquestes franges de protecció a tots els municipis, a totes les organitzacions i a totes les indústries que sembla que aquesta no tenia. Sembla que aquesta no tenia. En tot cas, en parlem amb l'Oriol Bassa, que, com sabeu, és enginyer de forers i persona propera a la Federació de Fets d'ADFs del Maresme. Oriol, molt bon dia i benvingut. Com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Aviam, parlant en plata i per ser sincers, ens vam cagar una mica i la tarda.
1: Sí, de fet, has fet una excel·lent explicació, però t'has deixat una part fonamental. Aquesta indústria estava enganxada en un nucli urbà on hi viuen 500 persones. ¿Vale? O sigui, que no és que estigui aïllada al mig del bosc, sinó que forma continuïtat amb el nucli urbà d'Òrrius. ¿Vale? I ni el nucli urbà d'Òrrius ni aquesta polígon industrial tenen la franja de protecció perimetral que obliga la llei feta en tot el seu nucli. La tenen en algun punt sí, però sí. No en tot el seu nucli, com diu la llei. I en aquesta fàbrica no la hi tenien.
0: Clar, costa molt d'entendre i costa molt d'acceptar que precisament un municipi com Òrrius és com Sant Iscle o com fins i tot sí, Sant Cebrià, sí. Són nuclis que estan al mig, inclòs dins d'una zona boscosa, no puguin tenir aquestes franges de protecció.
1: Sí, i més quan estem parlant d'una llei del 2003 que va ser modificada per incloure els nuclis urbans que abans no hi eren el 2014. Per tant, han passat 12 anys i aquest municipi i algun altre del Maresme i del Vallès Oriental, entre d'altres de Catalunya, vull dir que en general el Maresme estem bé, però hi ha uns municipis que estan en precari perquè no tenen aquestes franges malgrat que la normativa els hi obliga. Vale? I després una altra cosa. Aquesta empresa concret, pel material que treballa, per les tones que tenia, més de 400 tones de parafina acumulada en el pati, vale? Envoltada d'una capa de tot un entorn ple de pollancres. Aquests pollancres, tothom sap que els pollancres cremen molt i molt. I que, doncs, això era una bomba de rellotgeria. Només faltava la burilla, el llumí... I vam tenir sort, perquè el foc hagués pogut agafar cap a Argentona i agafar les ginesteres i altres organitzacions, o hagués pogut agafar cap a Cellex, i cremar bastant. Per tant, vam tenir molta sort ahir.
0: Pollancre, ho dic perquè hem de ser conscients, la fulla del... Perdó, el pollancre... El fruit del pollancre, exacte, que és aquesta mena de... Com en diem angelets, com borrissol, és aquesta mena de borrissol, sí. Crema de vegades sense foc, és a dir, per la calor, per les altíssimes temperatures, és altament inflamable aquest borrissol.
1: Sí, sí. I es dona en aquest període, potser són 15 dies, es recomana que havent els nuclis urbans eliminin les femelles, que són els que els generen, els mascles no, o bé es recomana que passi una màquina municipal o que passi fins i tot a l'ADF o que sigui, hi ha tot un pla de gens rurals perquè aquests borrissols es mullin i quedin, una vegada es mullen i es compacten, deixa d'haver-hi espai per l'oxigen i automàticament ja no tenen aquesta risc d'inflamació. Perquè es feu una idea, una línia de borrissols pot ser com si posessis aquelles famoses línies de pólvora de les pel·lícules,
0: sí,
1: que les encenies un costat i corrien i corrien, doncs és això.
0: Llavors, hi ha la segona qüestió, i és, franges de protecció, evidentment, imprescindible i bueno, compliment de la norma. I l'altra és, potser hi ha determinat tipus d'indústria que no hauria d'estar a determinat tipus de llocs. És a dir, hi ha llocs que potser no són els més adients perquè una indústria química hi sigui.
1: Sí, a més, una indústria que es deia productos naturales, no? Productos químicos naturales. El que també és important d'aquest foc d'ahir és que també hi ha hagut una afectació i una contaminació de tot el que seria més de 400 metres de la llera de Riudameia, que és l'espai natural de la serralada del litoral, i això doncs és molt bèstia, no? Que hi hagi hagut que aquesta parafina hagi fet, fins i tot va fondre un tram de carretera i va fer un forat de més de 2 metres de fondària, la parafina, eh? I sort que n'hi va haver-hi dels bombers i de les ADFs que van aconseguir extingir-ho i evitar que això s'escapés. El problema no és que posem indústries on no toquen, perquè si les indústries, doncs, si tothom complés la normativa al municipi fent la franja, complés la normativa la indústria tenint el que en el seu moment, en la llicència d'activitats, els bombers segur que li devien dir, i també acumula el que diuen a la llicència d'activitats, no acumula més quantitat o menys, val? Si féssim tot bé, no hi hauria, el risc seria, sí que hi hauria risc, però seria mínim, seria assumible. El problema és, quan no tens la franja de protecció feta, quan aquesta franja a vegades està feta i mal feta, quan a vegades no fa l'amplada de 25 metres, ahir, si podeu veure les fotos, els vídeos de bombers,
0: sí,
1: la franja aquesta devia fer 5 metres com a molt, 5 metres, quan la llei diu que n'ha de fer 25. Val? Tot això són coses que s'han de complir, i aquí la federació el que diu és que per jugar sense risc per les persones, a mi mateix, va haver-hi molt de risc pels equips de bombers, perquè van sortir diversos bombers cremats, perquè això va agafar unes grans temperatures, i llavors el que demanem és això, que es compleixi la normativa, una normativa que té, la que en té menys té 12 anys, i l'altra és del 2003, vull dir que en té 23 d'anys.
0: Clar, ara estava mirant la foto, la imatge aèria d'aquesta fàbrica que es troba a Orrius. Clar, és que, com deies, està enganxada al nucli urbà. A l'altra banda d'un turó hi ha com una petita urbanització amb, res,
1: sí, sí,
0: 15 o 20 cases. Franges de protecció ni hi ha ni se l'espera. Només cal mirar la foto aèria. Vull dir, és tot un desgavell absolut.
1: Sí, sí, sí, però s'ha de saber una cosa, eh? Ajuntament d'Orrius, per exemple, és un ajuntament que no és ric, no? No té molta indústria i n'acaba de perdre una de les dues que tenia. No té molts IBIs, però és que les franges te les planifica i te les executa gratuïtament la Diputació de Barcelona. O sigui, no estem dient que tu has de, els veïns han de pagar per protegir-se, sinó que la Diputació fa aquesta inversió d'executar les franges i la Generalitat te les manté amb subvencions regulars. Per tant, si es fes una bona gestió del dia a dia, de demanar les subvencions que toquen i d'executar-les, doncs avui en dia aquest municipi seria tan segur com ho és, per exemple, et posaré d'exemple Calella o ho serà aviat Canet, que també està fent les franges del nucli, no? Vull dir que...
0: Sí, sí, que no és qüestió de diners, és qüestió d'estar alerta i de demanar que les coses es facin bé. Deixa'm, ara me'n vinc cap a casa meva, o en aquest cas cap a casa nostra, cap a Arenys, però abans hi ha un punt del comunicat de la federació que és demolidor. És el punt on diu, massa sovint alguns ajuntaments adjudiquen l'execució de les franges a l'oferta econòmica més baixa. Us sona? Són els concursos públics i com es resolen en concret aquí a Arenys de Mar. Amb baixes, sí, temeràries encobertes que acaben repercutint directament en la qualitat dels treballs forestals executats.
1: El problema no és que contractem el més baix, que no és un problema. El problema és que contractem el més baix, que ja sabem d'inici que amb el que està cobrant... O sigui, si tot surt, per exemple, hi ha un municipi com Argentona, que van sortir les franges a 17 cèntims. I el que va guanyar amb 9 cèntims. Tothom sap que gairebé la meitat no farà la feina que ha de fer. O sigui, llavors hi ha un problema. O bé el projecte està mal fet, perquè s'ha posat 17 cèntims, o bé qui ha guanyat s'ha tirat a la piscina per fer la feina i no l'acabarà fent. I, per tant, és un problema, això. Val? I llavors, aquí nosaltres el que exigim és que es compleixin les condicions de contracte. I si les, perquè si obliguem a complir les condicions de contracte, hi ha moltes empreses que no es presentaran a fer franges així de tirat de preu, que es presentin per fer-ho bé. Per exemple, un exemple, Sant Cebrià. Sant Cebrià té trams de franja que no fan els 25 metres, que no els fan. En fan 17, en fan 20, en fan 21. Vale? Llavors, cada any treu manteniment, cada dos anys treu un manteniment, i sí que va fent el manteniment i el fan més o menys com pot, però, esclar, les franges no tenen 25 metres. Si un dia hi ha un incendi,
0: clar,
1: hi haurà problemes de responsabilitat civil subsidiària, perquè és que no tens la franja que t'obliga la llei. I ja no parlo de parcel·les brutes a dintre de franges, eh?
0: Que també, eh?
1: Per exemple, ara... Sí, no dins de franges, a dintre d'organitzacions, per exemple, el nuclis. Ara, per exemple, l'Ajuntament de Llavaneres ha fet tot una investigació de totes les parcel·les brutes, amb més de 100 i pico requeriments de que hi hagin propietaris que tenen parcel·les que les han comprat potser per construir en un futur i no les estan construint, i els han fet un requeriment perquè la llei diu que han de ser exactament igual que les franges, amb els arbres aclarits, esporgats i mantinguts. Vale? Si tot això no ho fem, el que fem és una ruleta russa. El que estem fent és jugant amb la vida dels veïns i veïnes, però sobretot dels veïns i veïnes que ho estan fent bé. Aquests que tenen la franja ben feta, que tenen la finca neta, la parcel·la neta.
0: Ja. Arenys de Mar, què? Perquè hi ha unes imatges aèries, unes imatges, uns mapes... Nosaltres com estem amb això, Oriol?
1: Doncs Arenys de Mar té coses ben fetes i coses mal fetes. O sigui, té franges de nuclis. És que penseu que la llei diu que s'han de fer franges de 25 metres de tot el nucli urbà, i això Arenys de Mar no ho compleix. I després també diu que s'han... I teniu llocs molt, molt bèsties, eh? Per exemple, la banda que vens del parc de Lourdes cap amunt, que toca tots aquells pisos.
0: Sí.
1: Allà hi ha boscos molt densos, tocant als edificis, molt a prop dels edificis. Val? Des de que surts de l'autopista fins que arribes gairebé al cementiri, tens molt lloc que hi hauria d'haver la franja i no hi és. Però després també tenim els nuclis aïllats i les edificacions aïllades, però els nuclis, sobretot les urbanitzacions que estan aïllades, que algunes sí que tenen fetes franges i altres no. Val? Algunes les tenen ben fetes i altres no. Vale? Jo penso que el que han de fer els ajuntaments és demanar a la Diputació que els ajuda, també ajudaria Arenys, eh? Demanar a la Diputació que els ajudi i endreçar tot això i posar-ho al dia. Vale? I fer uns manteniments cada bianuals, quan toca, i perquè és que, si no, no...
0: Sí, sí,
1: ahir, per
0: sí.
1: exemple, els veïns i veïnes d'Òrrius es van confinar. En un moment donat haguessin pogut ser evacuats, però, esclar, ahir, davant d'un risc químic, es van confinar, no?
0: Clar.
1: Les urbanitzacions que estan segures sempre s'intenta confinar, i les que no estan segures s'intenta evacuar. Vale? Són decisions de bombers,
0: sí, sí.
1: Però... Llavors, és una... ens han de posar al dia, i estem... No estem bé, no? És allò que, com un nano que va estudiant, que va provant just amb un 5, just amb un 5, i un dia arriba a la universitat i no pot continuar perquè és que no arribava, el 5 era no era cert, no?
0: Clar. No era dir. Bueno, i després, i finalment, abans de comiar-te, el tema de la que podríem haver liat... recordem temperatures de 33 i 34 graus ahir la tarda, eh? La que podríem haver liat si això comença a tirar bosc amunt. És a dir, si això comença... Si el bosc, pel que sigui, comença a cremar, podria haver tirat cap a la zona de Sant Celoni, la roca Sant Celoni, tota aquesta banda del Vallès, o podria haver tirat cap a la banda del Maresme... Sí. I bueno, i haguéssim tingut aquí un problema de tres parells de nassos.
1: Sí. Cap a Sant Celoni, no. Més aviat hagués anat cap a Vallromanes, Vilanova del Vallès, la Roca. I per l'altra banda, hagués anat cap a Argentona i Dosrius. Però cap a Argentona va haver-hi un moment que fins i tot va córrer per la xarxa de que anava cap a les Ginesteres, i algun veí veïna anava ell mateix a evacuar-se quan l'Ajuntament, penso que ho va estar fent bé, i Mossos... i bombers ho van estar fent bé, no van dir res d'això, eh? Vull dir que van confinar la gent a Òrrius i a partir d'aquí van tenir molta, molta sort. La gran sort va ser que el foc es va quedar en la indústria i va afectar res, uns 500 metres de bosc. Si el bosc agafa, com dius tu, el bosc agafa, i a més aquest incendi, en temperatures brutals, molt altes, perquè el cremar aquests productes químics, aquestes temperatures tan altes són capaces de, el que diuen, no, els incendis de cinquena i sisena generació, són capaços de fer el seu propi clima i la seva pròpia meteo, vull dir, i són capaços de fer que el foc corri, vale? I per sort ahir no va ser així. Un gran treball dels mitjans aeris, dels bombers, de les aves, de les avionetes, un gran treball de bombers, molt coordinat amb les ADFs, molt bé. Jo penso que ahir l'operatiu va ser molt bo per resoldre un problema que no hagués hagut de ser, no? Sinó que hagués hagut de quedar confinat en aquesta fàbrica i la veritat, si tenien 400 tonelades de parafina en els patis, tocant en els pollancres i en el borrissol dels pollancres, doncs aquí tenim un problema de vigilància i inspecció en aquesta fàbrica. Vale, ja ho decidiran les autoritats.
0: Doncs, escolta'm, en tot cas, veurem què decideixen les autoritats i, sobretot, quina lectura es fa d'aquest incendi i quines decisions es prenen, després de veure fins a quin punt hem estat jugant amb foc i mai millor dit. Oriol, et sembla que ho deixem de moment aquí i, evidentment, ens seguim parlant. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
1: Que vagin molt bé.
0: A reveure, molt bon dia. Són 2:15 i 10:02.
2: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
3: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
2: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans. Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
4: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
4: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
4: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
6: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: Marta.
8: Ei, hola, com estàs?
7: Superbé, cada dia em sento millor.
8: I el secret?
7: Doncs ho tens ben a prop.
8: Sí?
7: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
8: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
7: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
8: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
9: Com pot ser, si sempre feu fotos?
8: Sí, però no són de veritat.
9: I si li regalem un reportatge?
8: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals!
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
10: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

Avui, dia 29 de maig, a partir de les 4 de la tarda, hi ha previst que Arenys de Mar aculli un punt informatiu davant del Calissai en el marc de la Setmana Sense Fum. Una iniciativa que es fa cada any. Recordem que l'any passat, en el Dia Mundial Sense Fum i a la Setmana Sense Fum, es va anunciar aquesta normativa, que finalment no va entrar en funcionament fins molts mesos més tard, i, de fet, no ha entrat en funcionament fins ara, de la prohibició de fumar a les platges. En tot cas, la lluita contra el tabac forma part d'aquesta guerra social en la qual hi estem tots més o menys implicats i que, d'alguna manera, s'impulsa i ha de servir per reduir el nombre, encara més el nombre de fumadors. Uns fumadors que ja fa molts anys que estan sent convidats a deixar el seu hàbit de fumar i que alguns d'ells, malgrat tot, persisteixen en seguir amb aquesta pràctica clarament nociva contra la seva salut. De fet, hi ha dades que apunten a que els darrers anys una nova entrada al món del tabac està sent els vapers, uns aparells que, malgrat que són sense fum, sense foc, sí que és veritat que hi han estat, diguéssim, han millorat els mecanismes de control, han estat, d'alguna manera, cada cop més controlats des de les administracions públiques i els departaments de salut. La iniciativa d'aquests punts informatius ha estat impulsat per l'equip de comunitària del CAP d'Arenys de Mar, amb el suport de la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament, i l'objectiu és sensibilitzar a la població sobre els efectes del consum de tabac. La Setmana Sense Fum se celebra del 25 al 31 de maig i coincideix amb el Dia Mundial Sense Tabac. És una iniciativa que du a terme arreu de Catalunya, que és impulsada per la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària i el Programa d'Atenció Primària Sense Fum dins del projecte Suma Salut. Des del CAP d'Arenys de Mar, el que es fa és impulsar diverses accions en favor de la sensibilització relacionades amb el consum de tabac i la promoció dels hàbits saludables. Per tant, una iniciativa en la qual esperem que tots d'alguna manera hi participeu, i si sou fumadors, tant si sou com si no sou fumadors, doncs mireu de, si teniu algú al voltant, de convèncer-lo perquè deixi de fumar. És una de les activitats que es faran avui aquí a Arenys de Mar.

0: De fet, aquest tipus de campanyes són recurrents i les entrevistes, les xerrades per mirar de deixar de fumar són bueno, unes quantes de les que hem fet moltes aquí al programa. Una d'elles la feien tot just fa un any amb la infermera del CAP, la Fina Aranda, que des del CAP d'Arenys de Mar, amb col·laboració amb l'Institut Català de Salut, ens explicava les maneres i les formes de deixar de fumar.
1: Hola, bon dia.
2: I moltes gràcies per atendre'ns. La Fina és infermera del Centre d'Assistència Primària d'Arenys de Mar i, com us dèiem, avui volem parlar de tabac i tabaquisme. Tot tenint en compte que, Fina, almenys aquesta és la sensació que tenim, la feina que s'ha fet els darrers anys està fent efecte. Numèricament, sembla que cada cop és menys la gent que fuma.
1: Sí, això és veritat, perquè encara que fuma una de cada quatre persones, la franja d'edat més fumadora està entre els 25 i els 54 anys, sí que s'ha vist que ha hagut una disminució general del tabac i de la mortalitat associada a aquest consum. Uh-huh. Però tenim una dada que és, bueno, que és molt dolenta, que ha augmentat a les dones tota la mortalitat associada a fumar amb tabac. Uh-huh.
2: Per tant, tenim dades generals que apunten a una millora, però encara masses dades que ens han de fer veure que hem de seguir amb aquesta lluita contra el tabaquisme. Explica'm una mica què és el tabac, què el compon, com afecta a l'organisme. Explica'm una mica el que ja s'ha explicat molts cops, però que jo crec que mai està de més anar-ho recordant.
1: Sí, doncs mira, els components del tabac més principals conté 5.000 substàncies químiques, que déu-n'hi-do les que són, de les quals 200 són verinoses i, a més d'aquestes, 700 serien carcinògenes. La nicotina és la principal causa d'addicció que es troba a la fulla del tabac, el monòxid de carboni, que aquest desplaça l'oxigen de la sang, evitant que pugui entrar l'oxigen que nosaltres normalment fem amb la inhalació que arribi a les cèl·lules i als teixits, ¿vale? Provocant unes lesions a les parets i a les artèries. Després, components com el quitrà i nitrosamines, acetones, amoníac, butà, és que són infinites. Clar. I són productes molt tòxics que afecten directament al teixit pulmonar. Mm.
2: Per tant, estem parlant de 5.000 substàncies, que estan dins de la cigarreta, és a dir, dins d'aquell cilindre hi han aquestes 5.000 substàncies. Algunes d'elles cancerígenes i d'altres directament verinoses. És a dir...
1: Verinoses, sí.
2: Que no té res de bo.
1: I compostos radioactius, fins i tot. El polonio 210 està, moltes vegades està fins i tot etiquetat en el que seria la caixeta de les cigarretes.
2: Sí. Aquesta és una de les guerres a la qual hi hem posat el focus, la caixeta de les cigarretes i el fet de que en aquesta caixeta no hi hagin aquests 5.000 components dels quals tu en referies uns quants i que ens farien veure, més enllà de les fotografies i les imatges, fins a quin punt el tabac ens malmet el cos, perquè ens el malmet molt.
1: Sí. I fins i tot, bueno, també tot el que és el fum ambiental, que ara mateix es diu que és el fum de segona mà. O sigui, és a dir, quan una persona fuma, després tot aquest fum exhalat es quedaria com en l'ambient. Sí. I aquesta és una contaminació que hi és, perquè la combustió de lo que és el tabac crea uns productes tòxics.
2: Hi ha molta gent que diu, jo fumo, només soc fumador social, frase típica, eh? Soc fumador o fumadora social, només fumo els caps de setmana o quan tinc un sopar d'amics o amb la família, no tinc l'hàbit de fumar cada dia. Aquestes persones també són fumadores?
1: Sí, es descriu, que encara que fumes una cigarreta al dia, el perjudici és evident, ¿vale? Fins i tot el fumador passiu es descriu també que el fum exhalat que estàs al costat és 3 vegades més de nicotina i alquitrà que la en combustió inicial, això són estudis, i 5 vegades més de monòxid de carboni que la combustió inicial. I també comporten com unes petites partícules que es difonen a les superfícies habituals, en el cabell, amb la roba, amb bueno, a les taules, on estem dinant, on estem fent la vida normal, i aquestes partícules, perquè es puguin eliminar, triguen setmanes i mesos, fins i tot.
2: Per tant, i això que acabes de dir és molt important, és a dir, no només es tracta de què fumem nosaltres, sinó el que deixem en l'ambient i el que deixem en les superfícies. I aquí poso l'accent, per exemple, empreses, no?, que tenen centres de treball compartits, que hi ha gent que fuma i gent que no fuma. No val compartir la taula, o no val no fumar mentre el company no hi és, perquè a la taula queden un seguit de substàncies que són igual de dolentes que si fumessin, o gairebé igual de dolentes que si fumessin.
1: Sí, sí, sí, això està demostrat. Es diu que és el fum de tercera mà. Vale? Tindríem el fum de primera mà, que seria el fumador, després el fum de segona mà, que seria aquest fumador passiu, el fumador de tercera mà és el que queda a les, el que seria a les superfícies, o en la pell o en el cabell, com hem comentat abans, i encara tenim un altre, que és el tabaquisme de quarta mà, que seria la contaminació produïda per les borilles. És a dir, clar, quan la persona fuma, llença la borilla al terra,
2: sí,
1: i aquesta borilla, perquè es descontamini, triga 10 anys. ¿Vale? No, bueno, ens imaginem la borilla també en els rius, en el mar, en els nostres conreus.
2: Mira,
1: i això és un problema, això és un problema. Una borilla contamina 8 litres d'aigua. I sí, això està descrit.
2: Mare de Déu, per tant, pregunto, i si
1: sí,
2: saludes, dones la mà, toques la jaqueta, toques la jo què sé, d'una persona que fuma, t'està contaminant? Això és fumador de tercera?
1: Sí, és el fum que anomenem de tercera mà. Sí, sí.
2: I sovint s'ha fet, amb el de segona mà, s'ha fet l'accent en què és tan o més dolent que el de primera mà. És a dir, que al final el fumador passiu fuma més o fuma pitjor o és més nociu que no pas el fumador actiu. En aquest de tercera i quarta mà passa el mateix o aquí es redueix una mica la incidència,
1: això,
2: pel que has pogut veure?
1: No tindria les dades amb això.
2: Correcte. Bueno, però està bé saber-ho, està bé saber-ho.
1: Sí, sí, sí.
2: Està bé saber-ho.
1: Sí, sí. Bueno, seria també una mica com la conscienciació, no?, del medi ambient i de cara a no contaminar. O sigui, una cosa és el que jo faig, una altra cosa ja és el que no hauria de fer pels altres.
2: Què ens produeix a la salut del tabac? És a dir, hem parlat... Clar, la imatge que tenim és la dels pulmons i últimament la de la laringe, també, pulmons i laringe.
1: Sí, sí, sí.
2: Però on ens afecta? On ataca?
1: Doncs pot atacar, clar, directament a lo que seria totes les descompensacions dels pacients que ens trobem dia a dia. Per exemple, els hipertensos, tota la part cardiovascular, els diabètics, una pitjor adherència al tractament i el sucre, les xifres de colesterol, els triglicèrids, tot això augmenta perquè la paret vascular provoquen aquesta alteració, arrítmies, angines cardíaques, infarts, ictus. Les dones embarassades amb un índex de baix pes dels nadons, que això està descrit, mort súbita també, hi ha estadístiques que es diu que hi ha un augment de l'índex de les morts súbites amb dones que han estat fumant durant tot el procés de l'embaràs.
2: Fins i tot es parla d'envelliment de la pell, envelliment de les cèl·lules, és a dir, tot això deriva de la nicotina i de l'hàbit de fumar.
1: Sí, sí, sí. Nosaltres també, com a infermeres, ho veiem, que ferides que s'enlenteixen molt i també estan condicionades per aquest consum de tabac.
2: Quan ara parlem dels mètodes de deixar de fumar, però quan deixem de fumar, el nostre organisme es recupera? És a dir, el fet d'haver deixat de fumar, diguéssim, és reversible o això ja mai retorna?
1: No. Hi ha, fins i tot, petits moments, en una setmana o així, la tensió arterial es posaria a xifres normals, els silicis pulmonars i tot això començaria a funcionar als 3 mesos, es descriu, i a l'any ja es notaria pues, una capacitat pulmonar més àmplia que quan abans ho tenia. La gent ho descriu tal qual, quan la gent veu a la consulta i diu, ai, mira, Fina, he deixat de fumar i ara realment és que m'ho noto de seguida. Ja puc fer més exercici que abans ho feia. Sí, sí, ho descriuen.
2: Per tant, el pulmó torna. Per què s'és fumador tota la vida? És a dir, per què la persona que deixa de fumar no pot tornar a fumar mai més?
1: Bueno, es descriu que en el cervell del fumador hi ha com un petit depòsit, ¿vale? Que quan... A veure com ho explico. Aquest depòsit, quan la persona agafa una cigarreta, crea una segregació de la dopamina. ¿Vale? Sí. Llavors, què passa? Aquest depòsit, que només ho té la persona que fuma, quan deixa de fumar, aquests depòsits que estan en el cervell fan que tornis a estar una mica irritat. Això no sé com explicar-ho.
2: No, però ho estem entenent molt bé. Fina, ho estem entenent molt bé.
1: Sí, o sigui, la nicotina es desplaça al cervell, ¿vale? I la segregació d'aquesta dopamina genera la sensació de plaer i tranquil·litat, ¿no? Perquè en el cervell tenim aquests depòsits.
2: Sí.
1: Què passa? Quan la persona no fuma, aquest depòsit baixa.
2: Sí. Clar.
1: ¿Vale? I llavors tornes a estar com irritat, vulnerable, perquè vols tenir aquesta sensació un altre cop de benestar.
2: Val.
1: Per això, quan tornes a agafar la cigarreta, torna a augmentar aquests depòsits i tornes a necessitar pues, la substància addictiva, que seria la
2: nicotina.
1: La nicotina.
2: Escolta'm, mètodes per deixar de fumar. A veure, perquè hi ha els farmacològics, hi ha l'acupuntura, hi ha el salvatge, hi ha ho deixo però hi torno, però torno a deixar, i a l'anar i tornar, el mètode goma. Quins mètodes tenim realment que funcionin?
1: Mira, nosaltres quan ens arriba la persona que vol deixar de fumar i ens arriba a la consulta, que de fet, moltes vegades, quan qualsevol persona que tenim davant a la consulta, ja els hi preguntem, vostè fuma, no fuma, i sempre fem la insistència de que, bueno, que si en qualsevol moment ho vol deixar, pues que pot entrar en el programa de deshabituació tabàquica, ¿vale? Però quan ja començaríem a que arribés a la consulta, explicaríem, per exemple, la teràpia substitutiva amb la nicotina, que serien uns pegats, o els xicles o els comprimits, o també nicotina inhalada. Aquests tractaments es poden fer directament a la farmàcia, no cal arribar a que es faci una recepta.
2: Per tant, el primer que necessitem per deixar de fumar és tenir la voluntat de deixar de fumar, no? Una mica, el primer seria això.
1: Sí, el primer, sí.
2: Hi ha un mètode millor que un altre o és en funció de cada persona?
1: Mira, els tractaments els fem molt individualitzats, sempre fent una revisió d'història, mirant les patologies de base, preferències de les persones i els horaris, ¿vale? I després, si ho han provat alguna vegada, si no ho han provat, anem una mica individualitzat cada tractament. Actualment sí que es pot financiar, no sé si és per aquest motiu, es financia dos fàrmacs, que seria la varenicrina i la citecina.
2: Sí.
1: ¿Vale? Llavors, la varenicrina és un medicament específic per la deshabituació tabàquica, ¿vale? Que com he comentat abans, amb el del nivell del cervell que té les persones fumadores i amb els depòsits de nicotina, aquest medicament estaria com si depositaria en aquest depòsit fent com si la persona estigués fumant. La persona, clar, es reduiria, redueix completament el síndrome de l'abstinència. ¿Vale? Perquè es pensa que és com si estigués continuant fumant.
2: Si t'ha fallat un mètode, vol dir que tu ja no pots deixar de fumar o pots provar-ne un altre o pots tornar... És a dir, si ho proves i no et surt, pots provar una altra manera de deixar de fumar?
1: La teràpia substitutiva de la nicotina, que és el que parlàvem dels pegats, els xiclets, els inhaladors, fins i tot es poden combinar totes dues. ¿Vale? I després, el que sí que és veritat, que la financiació és un cop a l'any, ¿vale? De la varenicrina i de la cisteïna només és pot finançar un cop a l'any. Mm. És a dir, si la persona torna a fumar, ja no podríem fer aquesta recepta. La recepta no és una totalitat de la financiació, sinó seria un copago. Va. Vale? Si la persona paga el 60%, pues, es faria el pago del 60% d'aquest tractament. Mm.
2: En tot cas, tot això és tan senzill com apropar-vos al cap i parlar-lo amb el vostre metge de família, amb el vostre metge de capçalera. Eh? És a dir, és si algú pren la decisió de voler deixar de fumar, és fàcil. Demana hora al metge i a partir d'aquí, suposo, no, Fina, mirem el mètode, mirem les maneres, mirem totes aquestes qüestions.
1: Sí, bueno, fins i tot pot agafar hora amb infermeria, perquè nosaltres des de l'any passat ja portem tota la deshabitació tabàquica. Mm. La portem nosaltres. Nosaltres podem fer també la recepta d'aquests dos fàrmacs.
2: De fet, quan deia el metge, em referia a truqueu al cap. Eh? És a dir, volia dir, truqueu al cap i digueu, ei, que vull deixar de fumar.
1: Sí.
2: I a partir d'aquí,
1: sí.
2: Ells ja sabran cap on us han de derivar. Eh? Però mica la cosa aniria per aquí. Eh? Expresso la meva voluntat de deixar de fumar i a partir d'aquí, doncs... I un any només es triga amb... començar a veure molts efectes, molts efectes de l'hàbit de deixar de fumar, eh?
1: Sí. I després nosaltres deixaríem de dir que és fumador que està deixant de fumar a l'any. Una persona que a l'any ha deixat de fumar, ja diríem que ja no és fumador, ¿vale?
2: Molt bé, i passar a l'honrós col·lectiu de persones exfumadores, que això,
1: això és el que
2: es tracta. Algun mite urbà, per exemple, deixar de fumar engreixa? Això ho hem sentit milers de vegades.
1: Ah, sí que és veritat, perquè, és veritat, la persona que té la cigarreta és una part que seria l'hàbit de tenir un objecte a la mà, i això que haria... que no vas a picar. Llavors, com la gent deixa de fumar, com aquest acte no el fa, això, va més vegades a la nevera, etc. Nosaltres recomanem tenir a prop aliments que no tinguin aquest component de xocolata, caramels, etc., perquè augmenta... poden augmentar el pes també. Nosaltres, quan expliquen la deshabitació tabàquica, intenten que augmenten l'exercici, que això també disminueix el síndrome d'abstinència. Això ho fomentem molt.
2: Per tant, si en lloc de deixar de fumar menjant un xupa-xup, que és el que feia en Cruyff, deixem de fumar menjant pastanagues, no ens engreixarem. Eh?
1: Això, fruits secs, beure molta aigua, no tant els sucs, sinó aigua, tot això és el que fomentaríem.
2: I finalment, Fina, fem una darrera qüestió, que és promoció de les activitats que feu des del CAP per deixar de fumar, que sé que durant l'any en feu moltes, no? De campanya.

0: Som tot just un minut i mig d'arribar a les 10 en punt del matí i us avanço, demano disculpes, no emetrem el butlletí de la xarxa de les 10 en punt del matí perquè l'actualitat passa per davant, evidentment, del butlletí i en aquest sentit l'actualitat a nivell maresmenc passa, sens dubte, per aquest incendi que porta encara cremant, o fins ara cremava, a la zona d'Òrrius i que, bueno, ens ha tingut confinats, o ha tingut confinada la població d'aquesta vila del Maresme durant tota la nit. Sabeu que l'alcalde d'Òrrius és un aranyenc, és en Xavier Masgrau, i el tenim tot just ara a l'altra banda del telèfon, entre una cosa i altra ens pot atendre. Xavier Masgrau, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, moltíssimes gràcies, Maria.
0: Gràcies a tu per atendre'ns, i sobretot en el context en el que us trobeu. Ara llegíem que s'ha aixecat el confinament. Quina és la situació a Òrrius?
1: Sí, ara mateix bueno, s'ha aixecat el confinament perquè el foc encara està actiu a lo que és l'empresa, però el que tenim ja controlat és perimetralment tota la massa forestal, tot i que hi ha dotacions de bombers vigilant i amatents de que no hi hagi alguna revifada. Hi ha un tema que és important, que aquesta nit està confinada tota la població, i el que hem estat treballant era de que tant l'aigua com la llum que tinguessi tothom aigua i llum dintre del que és el confinament. Això ho hem aconseguit. La veritat és que s'ha cremat molt bona part de cablejat elèctric, però la veritat és que amb grups i tot hem donat a l'abast de tota la població aproximadament amb un 99%. Vull dir, la veritat que estem, entre cometes, contents que dintre del que és la desgràcia, com a mínim aquest confinament, s'ha pogut mantenir la llum i l'aigua en totes les cases del poble.
0: En alguna notícia, en algun diari, llegíem que hi ha hagut gent, sobretot de masies, disseminades, que han hagut de ser desallotjats. Què hi ha del cert?
1: Sí, no. En el primer moment, en moment crític i tal, que el foc no sabíem ben bé cap a on hi va canviar també el vent, la marinada i tal, ja sabem que a vegades i tal és molt canviant de moment a l'altre, per precaució, la zona, diguem, de lo que és Can Roure, Can Lladó i Can Planes, per precaució van desallotjar i van portar-los al centre cívic. Conforme passava ja les actuacions i podien controlar això, tenim nuclis disseminats, com en tot el Maresme. El que es va fer és de fer una batuda amb voluntaris del poble, amb Mossos i Protecció Civil, i a recórrer totes aquestes masies i dalt si li calia qualsevol tema, i més que res per portar el tema controlat. I la veritat és que no. Van fer un desallotjament molt puntual i molt quirúrgic en una zona i tal per precaució, però després, al cap de les hores, ja van poder tornar a cadascú a casa seva, i la veritat és mantenint l'aigua i la llum també en tota la zona.
0: L'origen en aquesta fàbrica de parafines és evident, en material altament inflamable i en una zona molt, molt propera al bosc, no?
1: Bueno, sí, la veritat és que compleix absolutament tota la normativa. El problema és de que, clar, estem rodejats absolutament de natura, no? Vull dir que sí que és veritat que això encara queda l'informe de bombers i tal, però pel que es veu això va començar dintre del que és la massa forestal i va alcançar, vull dir, que el pati de l'empresa. No es va produir, per lo que en diuen, dintre del que és l'empresa. Però sí que és veritat que, evidentment, hi ha dipòsits, hi havia quasi a la vora de 500 tones de parafina, i l'únic que es va fer, i jo penso que amb molt bon criteri, és no tirar molta aigua a la parafina, perquè això tampoc s'atura a l'incendi, i l'únic que podia és de que bueno, que tot aquest

0: aigua barrejada amb parafina que anessi cap al medi natural i que contaminessi les rieres. Amb això nosaltres vam fer un dic de contenció i teòricament hi ha hagut afectació, però bastant menor del que podia haver sigut.
1: Aquest matí la Federació de Defes ha demanat que es compleixi la normativa de franges de protecció, que sembla que en aquest cas i en aquest municipi no es compleixen.
0: No, això és... pobre de mi, jo no voldria fer cap comentari desagradable amb els d'ADF, però que jo crec que s'equivoca, i molt, i greument, perquè fan afirmacions que no són veritat. Perquè no només estem parlant d'una zona industrial que està urbanitzada, amb dos hidrants, amb una quantitat de cabal d'aigua brutal, que per això, gràcies a Déu i tal, s'ha pogut fer això. Llavors, que el tema de franges i tot això, jo crec que això és una feina que es tindria que parlar amb la Generalitat, amb el Parc Serralada, amb Diputació i tot, i no cargar les tintes sobre un ajuntament que hem fet tot el possible amb el tema de les... dels hidrants operatius i tal, perfectament operatius, i a una bassa a Sant Bartomeu i tal de 350.000 litres d'aigua recuperada i tal de l'estació depuradora de Mataró per tenir l'accés amb els mitjans aeris per recollir l'aigua. Llavors, i ara mateix, en aquell moment, jo també sí que aquests comentaris que fan, que teòricament són populistes, sembla que siguin també política ficció, el que m'agradaria que vinguessin a veure totes les pistes i tal que tenim i que també us utilitzen i tal com a franges pel tema de la... d'intentar que no propagui i que no proveri el tema dels incendis. Per això jo no volia entrar en cap discussió, ni molt menys, perquè tenim que anar tots a una i el que no es pot fer és que s'aprofitin aquestes situacions per passar comptes pendents que deuen tindre, suposo que amb el Departament d'Interior. Aquí jo crec que tindria que ser bastant conscients tots plegats que això, nosaltres en el nostre país, el que tenim que anar tots a una i, si és possible, ajudant-se. Què és el que s'han fet amb tots els municipis colindants? Estem parlant d'Argentona, estem parlant de Dosrius, estem parlant de La Roca, estem parlant de Cabrera de Mar, estem parlant de Vallromanes, que ens han posat a disposició la policia local i tal per el que fes i falta, i evidentment tinc que agrair moltíssim que el poble salva el poble. I el que sí que està claríssim i tal és que ara mateix, perquè jo no sé ben bé d'aquestes afirmacions i tal que fan l'ADF, no sé si el que volen és buscar una partida que li doni la Generalitat per poder tirar endavant, però això jo penso que avui no tocava.
1: Ara el que...
0: La pregunta que m'ha fet jo crec que és el més... Jo considero que ara mateix i tal no tenim que fer sang, al contrari, sí que és veritat que tenim que prendre nota de que la natura és la natura i tot el que podem evitar de malmès al medi natural, millor per tothom, però tenim que posar tots el nostre granet de sorra, no fotre més merder. A més, no toca.
1: Encara hi ha els bombers treballant, suposo, no?
0: Queda sí, aquí... els bombers, la dotació de bombers, avui aquesta nit ens ha posat la unitat de drons i tot per mirar que hi hagués cap revifada, i la dotació de bombers, encara hi haurà 3-4 dotacions que quedaran fins que no quedi totalment assorit l'incendi de l'empresa, de la parafina i tal, que pot quedar. Hi haurà dotacions de retent aquí fins que no s'acabi això, i l'incendi encara a l'empresa continua actiu.
1: Encara crema, és a dir, ha estat controlat, però no extingit.
0: No extingit, exactament.
1: Doncs, Xavier, el deixo seguir fent, ja tindrem temps per parlar més endavant. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Josep Maria, per l'oportunitat de donar veu.
1: Que vagi molt bé, molt bon dia.
0: Gràcies.
2: La Ràdio, amb Josep Maria Cano.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen.

0: grans actors i que s'han convertit en grans actors. I aquesta comèdia negra, també barreja de thriller psicològic, dirigida per el cineasta noruec Christopher Borgli, un tio que m'ha agradat molt, perquè aquest va fer pel·lícules molt, molt guapes, com una de Nicolas Cage, que es deia Dream Scenario, que estava molt bé. I està coproduïda per la reconeguda companyia A24 i la producció d'Ari Aster, la productora, diguéssim, Squarepeg. No? Ah. Una pel·lícula que utilitza el desastre nupcial com a vehicle per explorar la paranoia, la hipocresia social i els límits de la confiança en parella. Està molt bé. Perquè la Emma i en Charlie són dos xavals que es van a casar, que estan molt contents, que ho estan preparant tot. Comença la pel·lícula, diguéssim, com una comèdia a l'uso, no? Dir, oi, que guapo, que tal i que qual. Quan resulta que tenen que aprovar doncs, el menú del casament, i es porten, sí, i bueno, es porten dos amics seus, i ja-ja, jiji, nanatata, i resulta que sortirà una pregunta,
1: sí,
0: que és el pitjor que has fet a la teva vida,
1: sí,
0: que la resposta d'un d'ells girarà absolutament, absolutament, la relació de la parella. No sé si s'arribarà a casar, bueno, això ens ho dirà la pel·lícula, no? Però està molt bé, no?, perquè d'alguna manera hi ha coses que poden fer saltar pels aires tota la confiança de la relació, no? Uh-huh. I a partir d'aquell moment la parella entra en una espiral de paranoia, desconfiança, caos absolut, on el passat amenaça destruir el futur de tots dos a pocs dies del casament, no? Per tant, una pel·li, una comèdia negra intel·ligent, molt intel·ligent, que es farà passar moments que diràs, quin còmode em sento, no? Perquè, uf, el que estava fent aquí, no? I també et posarà, oh, no, però ella només va pensar de fer això, no ho va fer. Ja. No us diem el que va fer, ni el que va pensar, perquè seríem un spoiler. I la veritat és que fa que la crítica, doncs, li ha agradat molt, sobretot la interpretació de Zendaya i Robert Pattinson, que estan fantàstic.
1: Sí.
0: I, bueno, pues, sobretot això. Una pel·lícula que aconsegueix ser increïblement incòmoda i tensa de veure,
1: sí,
0: i que utilitza un muntatge una miqueta surrealista i girs imprevisibles que mantenen l'espectador clavat a la butaca, no? Per tant, jo penso que és una molt bona oportunitat d'anar al cine, més a més que amb aquests dos protagonistes no fa falta que el Xima s'enrotlli com s'enrotlla, perquè l'anirem a veure sí o sí, però el que us trobareu doncs, és una de les millors pel·lícules dels últims mesos.
1: Doncs es diu el drama,
0: sí.
1: I bueno, sembla que pinta molt bé, amb un gir inesperat. Quina és la segona bona pel·lícula?
0: Pues una pel·lícula catalana, Corredora, aquest drama, que suposa el debut en el llargmetratge de la directora catalana Laura García Alonso, rodar originalment en català,
1: sí.
0: I atenció perquè la pel·lícula utilitza el món de l'atletisme del rendiment per construir un relat profund sobre les lesions invisibles, la salut mental i els vincles familiars. Està molt, molt bé, perquè parla de coses que, gràcies a Déu, comencen a sortir, no? Xavals, que grans atletes que tenen problemes a nivell doncs, de salut mental i bueno, s'ha de parlar i s'ha de treure això al públic, no?
1: Uh-huh.
0: Ens parla de la Cris, una corredora d'elit totalment abocada a l'alta competició.
1: Sí.
0: No obstant això, la pressió extrema i l'obsessió per millorar acaben esquerdant el seu control, provocant que pateixi un brot psicòtic greu que requerirà hospitalització. A partir d'aquí, es veurà obligada a allunyar-se de les pistes per culpa d'aquesta lesió invisible,
1: mm-hmm,
0: i la Cris haurà de refer la seva vida des de zero.
1: Ja.
0: O sigui que, tot i que l'entorn esportiu social no sempre sap com gestionar la seva gestió, la seva germana Natàlia i el seu pare es convertiran en el seu refugi efectiu i en el pilar essencial per recuperar-se, no? És una pel·li molt interessant, és una pel·li que ens fa pensar que bueno, que els jugadors de tennis, de bàsquet, sí, de atletisme, etcètera, doncs poden tenir baixades importants o patir lesions mentals, no? I, doncs, aquesta noia que debuta la Laura García Alonso, formada a l'ESCAC, amb el guió també participa el Pol Cortesans, i atenció amb la noia aquesta, Alba Saez, que com a Cris està increïble, perquè ella es va entrenar durant un any amb gent d'elit,
1: sí,
0: per realment empapar-se de realment de com és aquest món, no? També hi ha la Marina Salas, la Gisbrand de Mull. Màlaga es va presentar amb unes oracions superpositives, destacant el seu rigor i la seva sensibilitat, i doncs jo penso que com a desconstrucció de l'èpica esportiva, que no puc...

0: no busca l'èpica del triomf ni la superació clàssica, sinó que abraça la comprensió del dolor i el fracàs, està molt bé, no? Un retrat realista, no?, de la salut mental. La interpretació d'ella és increïble. I realment, doncs això, no? Anem a parlar d'aquestes coses, perquè passen.
1: Sí, sí.
0: I d'alguna manera també doncs, li traiem també una miqueta doncs, aquesta cortina de misteri, no fotem, no, no. Això passa i passa a totes les professions.
1: Bueno, mireu la història de Michael Phelps i el nedador i veureu tot el que hi ha, tot el que hi ha darrere. Vull dir, és certament, certament és així. Per tant, bona pel·lícula, amb consciència social, ben feta, ben produïda, ben interpretada. Es diu Corredora i és la segona bona proposta cinematogràfica d'aquest cap de setmana. Escolta'm, i la tercera, que deies que no és tan bona?
0: Bueno, a veure, el caso U Juvener és una pel·lícula americana que ens situa bueno, al temps de la Segona Guerra Mundial, no? Ens parla d'un xaval que es diu Helmut Huvener, de 16 anys, que forma un grup de resistència amb els seus amics Karl i Rudi tras presenciar la detenció del seu amic jueu pels nazis, i les seves valentes accions el portaran a ser jutjats per al màxim tribunal de l'Alemanya nazi. A veure, té un 6 a Film Affinity, per exemple, que no és una nota dolenta, però bueno, té les seves coses. Sí, que és un commovedor homenatge al poder de la resistència sí. I la valentia de les persones que van arriscar les seves vides per les seves creences, però ja, o sigui, és una pel·lícula interessant, però que no és una pel·lícula que jo em desplaçaria per veure. Val. Perquè et dius, bueno, si passo i vull veure dues pel·lícules, doncs mira, va, me la puc veure, o t'encanta el món de la Segona Guerra Mundial i de tot el que va passar, doncs evidentment que serà una pel·lícula més que interessant. Però, evidentment, no és la gran pel·lícula de les tres que ens arriben aquí ara.
1: Per tant, és a dir, és una pel·lícula com moltes de les que hem vist, una mica, pel que em dius?
0: Sí. Val. Sí. Sí. A veure, això no vol dir que no sigui dolenta. Si tu t'agrada totes les pel·lícules de la Segona Guerra Mundial, les nazis, etcètera, doncs mira-la perquè t'ho passaràs bé. Mm. Però, bueno, és un poquet el que tu dius, Josep Maria. Potser ja n'has vist massa, no?
1: Vale. Com es deia aquella que era... aquella que no es veia al camp de concentració... però que... saps? Però que...
0: Sí.
1: Saps?
0: Sí. Ai, se m'ha anat al cap, sí, guanyadora d'Òscar.
1: Sí, aquesta... va, és igual. Sí. Aquesta, sí. Bueno,
0: ja
1: vista aquesta, ja no cal... Vale, ja no cal...
0: Sí, no, a més, aquesta que tu estàs parlant és un nivell top.
1: Vale.
0: Vale? Això és un pel·lículon. Aquí és una pel·lícula correcta. Ja està, no té més.
1: Escolta'm, no, doncs tu, ens quedem amb el drama i ens quedem amb Corredora, que són les dues propostes cinematogràfiques d'aquest cap de setmana. De moment, res més, l'altre ja queda bastant fora,
0: Bueno, arriba, per exemple, a Mallorca Confidencial, que no està malament, que arriba a Mataró, sobre el món de les drogues a Mallorca, amb la Lolita fent de capo, que té el seu què, però entretinguda. Per si voleu rematar l'assumpte cinèfil.
1: Vale. Pues ho deixem aquí, Xema. Escolta'm, vist el que hi ha, en tornarà a parlar d'aquí uns dies, si et sembla. Vale?
0: Perfecte.
1: Vinga, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Abraçades.
1: A veure. Molt bon dia.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
4: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
5: Ràdio Arenys. El 91.1 de la FM.
6: La televisió a la ràdio. Amb Juanjo Almansa.
1: Bé, per arribar-nos, per apropar-nos al final. Juanjo Almansa, bon dia, benvingut.
7: Bon dia, què tal, com estem?
8: Doncs bé, molt acalorats.
7: Sí, molt acalorats.
8: Estem fregits, Juanjo. O sigui, és una cosa...
7: Es preveu un estiu llarg.
8: Home, jo crec que sí. I a més, t'he de dir que els homes del temps i les dones del temps, especialment, bueno, els que jo miro, que normalment són els de la Tele3,
7: sí.
8: perquè són, bueno, són els que t'ho donen més així. Bueno, la Televisió Espanyola també t'ho donen bastant concret, que s'estan 20 minuts donant el temps.
9: Donant el temps,
8: sí. Són els que... Són, bueno, cada dia, no, oh, temperatures rècord, mai s'havien aconseguit aquests registres durant el mes de maig, situació que Catalunya no es coneixia. Bueno, home, que sí, que segur, que ja ho dic, però diguéssim que no ajuda.
9: Ja, et deprimeix una mica.
8: Això, clar, és com quan algú se li mor un familiar...
9: Sí.
8: I tu te'n vas a l'enterro i en comptes d'intentar, doncs, bueno, comprendre la seva pena, et poses al seu costat i li comences a dir, què, no la volveràs a veure, eh? S'han anat per sempre. És a dir, t'has deixat tirat, saps? Home, no.
9: Home.
8: És que és així. Ja ho sabem que és així. S'has anat per sempre, no el tornaràs a veure.
9: Però és un moment que no cal dir jo.
8: Clar, però és un moment on no toca. Pues això dels homes del temps és el mateix. És a dir, quan veus a la gent que està patint, que s'està morint gent a Europa. És a dir que...
9: Diuen que París, Londres, està fent una calor brutal, eh?
8: Vas veure allò del Sinner ahir?
9: El tenis, sí.
8: Allò del... Que això també és un... Aquest és un tema, eh? Un dia haurem de parlar-ne d'això. Sí. El Roland Garros, cada... I ojo a Wimbledon, que també últimament, els dos darrers anys, cada any els enganxa amb una situació de calor extrema. Cada any. I els tios... Jo hi vaig veure un partit 4 de la tarda, com dos pepes. Home. Allà, un txec i un andalús. No un Paco, no sé què. Un d'aquests nous. El txec li va arrasar els dos primers sets i es va cascar l'andalús, però, bueno, esto iba por la vía rápida. 6-1, 6-2. I jo suposo que després li va venir la calorada al txec, que està menys acostumat, i clar, l'andalús... Pam, va acabar guanyant el partit.
9: Estic acostumbrat.
8: Clar, ahir en Andalusia no veus tu la que passamos. I li va acabar guanyant el partit.
9: Va remuntar.
8: No, l'últim set, 6-0. ¿Vale? L'últim... Perd el primer 1-6 i l'últim set, 6-0. O sigui, vamos... I l'altre és el Tour de França, que és l'altre.
9: Tour de França.
8: Que els foten allà al mig de la, no sé què, entre vinyes
9: i... La Vuelta a Espanya comença a meitats d'agost.
8: Ah, sí?
9: Sí.
8: Jo em pensava que la feien al setembre, la Vuelta a Espanya.
9: És a meitats d'agost, a meitats de setembre, no? Diria.
8: Bueno, sí, que la, és sí, que sí, que dura més que un dia.
9: L'última d'agost, sí.
8: Doncs això també ens ho
9: hauria... I el Mundial.
8: Bueno...
9: Clar.
8: Sí, és als Estats Units.
9: Que depèn on juguin.
8: Bueno, recordes aquell mundial que van fer a Mèxic a 5.000 metres d'altura a unes temperatures?
9: Home, el que van fer a Qatar van fer el gener.
8: També. Sí, aquest sí. Qatar, bueno, clar, que és Cono Sud, que també allò era, no? Qatar és... Sí. No? Bueno, és igual, és allò al medio del desierto.
9: Sí.
8: No, a veure, això de l'esport i l'estiu, ens ho hauríem de... Una cosa és l'Eurobàsquet, que mira, com que ho fan amb pavelló tancat... Bueno. Depèn dels pavellons també, però bueno. Sí. Perquè és que alguns sembla que ho facin al d'Arenys. Sí. És una cosa... Però si el pavelló és normal, vull dir, de primer nivell, vull dir, això passa. No, és un debat aquest, és un debat, jo crec que... I els de TV3, fent-nos encara, és a dir, jugant amb la nostra psique, que, tio, no sé, espera't, no? Quan la gent hagi respirat una mica, li dius, això que hem passat ha sigut xungo, saps? Però hi fas consciència contra la sostenibilitat. Bueno, no sé.
9: A Lleida ahir va ser tremendo.
8: Bueno, Lleida és un lloc que jo... des del respecte, I jo entenc que a la vida i en el món hi ha d'haver de tot.
9: Hi ha d'haver Lleida.
8: Però fins i tot ha d'haver de tot. Fins i tot Lleida. Perquè estan a tots els rànquings. Quan fa fred, Lleida. Bueno, fot boira no sé quants dies... Què dius, home, a veure... Saps? Perquè, clar, a Londres encara, vius a Londres, tot és verd, tot és... No, Lleida no, Lleida és l'aplec del cargol, m'explico? Clar, no ho sé, jo Lleida... No, i ja et dic, ja ve de tot, escolta'm, i la gent de Lleida és molt de Lleida, els agrada molt Lleida, s'estima molt Lleida, i se'ls ha de respectar.
9: Però Lleida és Lleida.
8: Però... Què voleu que us digui, saps? Com el Carràs i tots aquests llocs que només mira imatges... Ja t'agafa un col·lapse de calor. Tu has vist la pel·li, el Carrà? L'has vist, el Carrà de la Carla? Sí. Bueno, veus aquells camps de préssecs? I dius, hòstia, això em recorda, saps? Quan jo era petit, que no havia aire condicionat enlloc. I que... saps? Surs del cine ja... agobiat. Bueno,
9: vinga, va.
8: Escolta, va, què passa? Bueno,
9: vinga.
8: Món, sí. Què? Res.
9: Bueno, bon, poca cosa, no?
8: El món està molt tranquil. Com que Trump està, sí, com dins de vacances...
9: Està dins de vacances, és veritat.
8: Ja no...
9: Sí, Espanya, sí, Espanya.
8: Bueno, Espanya... No, bueno, no tenim prou guàrdies civils per entrar als puestos a buscar papers. Sí, sí.
9: Saps? Estan fent hores extres.
8: Bueno. Eh? I jutges, que si en el cas ho en dic... Home, és el cas del sobretaula, el cas en dic. Sí, és que si els papers del Zapatero, que si el Fernández Díaz a l'Audiència, que si els... Bueno, que si l'hermano...
9: Sí, ara aquí també a l'Helena, no? El que era...
8: El Joan Ignasi Helena, Torredembarra. Bueno, i el Joan Saura.
9: Sí. No, l'Herrera.
8: Perdoneu. No, m'he anat molt enrere, massa enrere. L'Herrera i el Joan Ignasi Helena investigats. Toma, però què és això? L'altre dia feien un gag amb un programa d'humor de la ràdio que em va fer molta gràcia, que era... perquè després d'anar a la seu del PSOE, la Guàrdia Civil se'n va anar a la seu de la Guàrdia Civil,
9: sí, també,
8: a buscar documentació. I feien el gag de dir, bueno, jo picant a la porta, pum, pum, Guàrdia Civil, ¿qué eres? Guàrdia Civil! I els de dintre, no, Guàrdia Civil somos nosotros. No, somos nosotros.
9: I aquest, a veure, quina s'ha
8: passat. Em va fer molta gràcia aquest gag i tal. Bueno, ja està. I a Catalunya, cas en dic. Jo crec que el cas en dic és el que es porta...
9: Sí, ara volen mostrar un vídeo com li falla el genoll, no? Una cosa
8: sí,
9: així.
8: Bueno, és que ara es veu que hi ha una associació d'empresaris rics viejos. Uh-huh. Llavors, per entrar hi has de tenir 70 anys, com a mínim. Llavors, uh-huh, es veu que va fer un dinar d'empresaris rics iaios, sí, i l'Enric hi va anar, era el segon dinar que fem, perquè li va costar entrar, va trigar més que d'altres a arribar als 70, i en el context d'aquest dinar, entrant o no sé què li va passar, va fer els nois, pum, i el tio va caure. I les videocàmeres, perquè això ho van fer a la recepció d'una clínica que hi ha a l'Avinguda Tibidabo, que és propietat de no sé, ara no surt el nom.
9: D'un d'ells?
8: A les càmeres surt, pum, el desfallecimiento. I es veu que el tio, que té 90 anys i que ja s'ha mort, propietari d'aquesta tal, va passar el vídeo a la família, com dient, ei, mireu-vos això, que aquest senyor...
9: I falla alguna cosa.
8: Potser té un problema. I ara, el Cristóbal Martell, que és l'advocat del Jonathan Andic, ha sacat el vídeo. Ahí, pam. I estem aviam si és que podria caure o no podria caure. Sí, com sigui, jo saps qui pensava l'altre dia? Amb el paio, i donem per bona la idea, que va robar el telèfon mòbil ahir a Guatemala... Sí. El Jonathan Andic. O sigui, aquest tio, que se'l hauria a vendre perquè devia ser un iPhone així i tal, i que se'l va vendre, la de pasta que ha perdut. És a dir, el que li pagarien ara...
9: per tenir el mòbil.
8: Per aquest telèfon mòbil, si s'entera del que està passant aquí. I amb el seu... Deu estar-se estirant els cabells, aquest home. Perquè és que si no, no s'explica. Sí. Bueno, va, ja
9: vinga, va.
8: Anem per feina, vinga. Que avui tenim molta feina.
9: Comentarem poc.
8: Molts talls.
9: Vinga, va. Comencem Antena 3, divendres, com sempre, un programa divertit, entreteniment, Tu cara me suena.
10: Yo no sé qué hacer contigo ya. O sea, yo, es que tú me tienes enamorado, tío.
11: Nos has dejado absolutamente impactado.
12: Tu cara me suena. El viernes a las 10 en Antena 3.
13: Pues qué bien te he visto, güey.
9: Molt bé, bueno, eh? Allò sí. Que canten, es sí, disfressen i...
8: Realment és difícil de cantar aquesta cançó, eh?
9: Sí, s'ha de tenir una veu...
8: Les ranxeres són xungues. L'altre dia, al concert de l'Último de la Fila, van cantar una ranxera al final i realment, saps?
9: Desentonava el públic.
8: Bueno, el públic desentonava amb tots. I el Manolo García estava que no aguantava ja. Bueno, ranxeres, és Vinga, va. Complicat, va.
9: Demà dissabte, també un programa de música, de nens, La Voz Kids.
14: Voy a comer el escenario con patatas fritas.
15: La Voz Kids continúa arrasando. Líder y lo más visto de la noche del sábado. La Voz Kids, nuevo programa el sábado a las 10 en Antena 3.
9: Bueno,
8: fa una mica de ràbia aquest nen, eh? Si és el nen que canta molt bé, si és el mateix, ho fa bé, era que reconeixer que el nano ho fa bé. Fa rabieta.
16: Va comer el escenari com patates.
8: Bueno, amb patates. Sí, sí. O sigui, a veure...
9: Ha molt pujat, no?
8: Quan s'acaba el programa no se va acordar de ti... ni el vecino.
9: Y las patatas van a ser del McDonald's.
8: Las patatas van a ser del McDonald's y justito. O sí, que no, bájate, chaval, bájate. Sí, sí. S'assembla una mica... Jo quan era petit també era així com a mulleres i tal, una mica listo a la classe, saps?
9: Sí, sí. Bueno. Vinga, dimecres fan un programa nou, que es diu Salta, i ho presenta, com no, a Manel Fuentes.
8: Otra vez.
17: ¿Tengo un plan? Bueno, tengo un planazo.
18: Fíjate, no tengo duda ninguna.
19: Salta. Solo una es verdadera.
20: Verá la gloria o verá las estrellas saltar. La suerte está echada.
21: Salta, estreno de la nueva temporada. El miércoles a las 11 en Antena 3.
9: És Salta, que tracta, recordem, bueno, que sempre tenen dues opcions a l'hora de saltar, cap a un quadrat o un altre. Sí. Són preguntes de cultura general.
8: Val.
9: I si encerten, doncs continuen saltant fins a arribar al final, que s'emporten uns diners. I si fallen, doncs cauen cap a baix.
8: Vale. Ja l'havien fet.
9: Sí, aquest, ja l'havien fet fa un temps.
8: Sí, que sí, que aquest ja deu estar gravat, això.
9: Sí, deu estar gravat. I ara toca una altra temporada.
8: El miércoles a las 11.
9: A las 11. Que sempre són... 11 i quart ja,
8: És a dir,
9: ja ens en anem.
8: Clar, un momento, És a dir, si no sé que us heu quedat amb l'hora, el miércoles a les 11, sí, sí, hòstia. Prime time no és.
9: No, no. Fa uns anys van dir, a partir d'ara les teles, el prime time serà les 10 en punt, no?
8: Sí, sí, sí.
9: Però com aquests programes del mig, tipo L'Hormiguero, La Revuelta, ara Horizonte, que està de moda...
8: Ostres, sí. Què?
9: Pues, sí. Absorbeixen tota l'audiència, pues, llavors els programes de prime time es posen després d'aquests.
8: Al final serà més prime time Horizonte?
9: Sí, sí.
8: O La Revuelta o L'Hormiguero? Que el que ve al darrere, no?
9: Sí, sí, sí.
8: Ho van empantant...
9: És l'Agnai, ja.
8: Bueno, jo recordo, quan TV3 va dir no, el prime time el posarem a les 9 del vespre. Volien avançar el TN, això, sí, recordeu, any 2015-2016, volien avançar el TN a les 8 i mitja, 8, sí? I com a primer pas per avançar-ho a les 8, i fotre el prime time a les 9 del vespre. No, perquè hem de ser europeus, perquè... Europeus? Europeus als peus. Perquè no seguim fotent el prime time a un quart d'onze, no? Que és quan comencen moltes coses. No sé, després diuen que dormim poc. Bueno, també l'opció és tancar la tele. M'ha sortit curiós.
9: Sí, bueno. Sí. Vinga, anem a la sexta, programes de documentació. Comencen avui la sexta columna, que parla sobre l'operació Kitchen.
22: Bárcenas contó que él tenía un pendrive con grabaciones.
23: Bárcenas cuenta que era el pendrive con las conversaciones con Mariano Rajoy.
24: El saldo que le llevo en un sobre que él se queda.
25: Absolutamente falso.
22: Hacen un volcado y se llevan toda la intimidad del extesorero.
25: Cosas de la vida misma, ¿no?
26: Operación Kitchen, al final era verdad, salvo alguna cosa. Este viernes a las 9:30 en la sexta columna.
9: Bueno. Són judicis interessants, el que passa, com hi ha tants.
8: Sí, sí, sí. O sea,
9: per protagonisme.
8: Et perds. Hi ha dos jutges. Una jutgessa, jo sembla que és malagueña o alguna cosa així, que segurament si diem el nom ens ha sonat a tots, però jo no sóc incapaç de dir-la, que és una senyora crec que és el cas Kitchen, que és una...
9: És una persona gran, sí, sí, que li fot bronca als...
8: Sí, bueno, es que renya a tothom.
9: Li fot bronca als...
8: A ver, senyor fiscal, le he dicho que...
9: Que esa pregunta la toca.
8: No, perquè no va matar aquí... Que hi ha una altra cosa que sí que m'he fixat, ho vaig detectar amb el cas Pujol i ho he anat comprovant amb els... Perquè l'altre cas, que no sé quin és, el Gürtel, no, el Gürtel s'ha acabat.
9: Sí.
8: No sé, quin és l'altre? És un senyor petitet que està com superat per la cadira... O sigui, és com...
9: Que si no se li veu.
8: Sí, sí. Entreu-ho dia a la web de l'Audiència, al YouTube de l'Audiència, quan hi ha els judicis, busqueu Audiència Nacional, San Fernando. Poseu San Fernando i surten les tres sales. I hi ha la jutgessa aquesta, que crec que és malaguenya, o d'andalusa, segur. I després hi ha l'altre jutge, que no se'l sent, perquè el micro li queda allà dalt, que és com petitet, és com un nen bueno, és un senyor molt petit. I està allà que dius, i aquest senyor, que té una mala que va cascant. Bueno, i això per què t'ho deia? Ah, sí, els jutges he pogut detectar que tenen molta pressa.
9: És a dir...
8: Vinga. Eso ya se ha preguntado. Siguiente pregunta.
9: Ya le he contestado.
8: Por favor, le ruego, sea más concreto en sus respuestas, no se alargue tanto.
9: ¿La pregunta cuál es?
8: Venga, va, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Però així, fins al punt, ja a les conclusions finals dels Pujol van acabar pactant un temps de conclusiones finales, cosa que, vaja, jo no havia vist mai. Mm-hmm. Però van acabar pactant això. I la jutgera aquesta malagueña va, però...
0: Senyor abogado, esto ya lo hemos escuchado un montón de veces, ya está bien. Por favor, no nos perdamos en estas cosas.
9: Sí.
8: Brutal, brutal. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. I després veus la cara dura d'alguns testimonis, eh? Vull dir que aquí tothom juga els seus papers i quan ets acusat pots mentir, és a dir, o pots no respondre. O sigui, allò de la si se demuestra que usted está mintiendo... No, tu, home, no sé, pots mentir, però vull dir que pots... No. I hi ha alguns acusats que...
9: Déu-n'hi-do.
8: Que dius, hombre, ahí... Si te está viendo el plomerillo, no? Però bueno, escolta'm, bueno. Ja està. Interessant. Si us avorriu, si la tele us avorreix, entreu a la YouTube Audiència Nacional i busqueu les sessions, que n'hi ha algunes que... I quan són coses que les entens una mica...
9: Déu-n'hi-do. Vinga, després de la sexta columna fan equip d'investigació que parlen sobre un tema interessant, que aquí també passa molt, sobretot amb els trens, que són els grafitis.
8: Home.
26: Cada dia algú obliga a frenar un tren en marxa. Todo. Por dejar su firma. Grafitis, delito y arte. En equipo de investigación. Este viernes a las 10:30 en La Sexta.
9: Bueno, que venga, posarien sancions més dures, no?
8: Sí.
9: A Catalunya.
8: Sí. Que perquè es deixen no sé quants milions d'euros netejant trens. Mm-hmm. Només a Catalunya. Clar. O sigui, bueno... si tinguessin hangars, jo et torno a dir el mateix, si els trens dormissin en llocs...
9: On toquen.
8: Coberts, on toquen i on dormen a la resta de llocs de l'estat, és a dir, a Madrid, duermen en les estacions i hangares i talleres de... si dormissin en aquests llocs, seria més fàcil. Però és tan fàcil i tan senzill com aneu a l'estació d'Arenys de Mar qualsevol dia a les 12 de la nit i veureu...
9: El tren.
8: Els trens, dos o tres, que estan aquí... Mm-hmm. Dormint, és a dir, els trens no dormen, ja ho sé, però estan aquí fent la nit, esperant a que sigui les 6 del matí i que tu entres, saltes per la platja, entres per l'estació, fas el que vulguis i pintes, pip, pip, pip, pip. Clar, vull dir, no és que aquí siguem més quinquis que la resta de l'estat, que ho som una mica, és que aquí duermen donde duermen, per tant no hace falta, aquí... Gloria, en Cataluña no hace falta parar los trenes. Ya nos los paran solos, ¿sabes?
9: Nos lo ponen
8: muy fácil.
9: Muy fácil. Vinga, però demà la Sexta explica aquest programa que parla de política i de debat. Porten un convidat, com ja porta uns anys, que és en Revilla, que dona molt de sí.
8: Ostres.
26: La actualidad es un puzzle muy difícil de descifrar, con la tormenta política causada por el caso Zapatero. Y no hay nadie como él para ayudarnos a ver las cosas con claridad. Analizamos toda la actualidad con Miguel Ángel Revilla, este sábado a las 10:45, en La Sexta Explica.
9: Miguel Ángel Revilla, que encara continua sortint a les televisions.
8: T'he de dir que jo no l'he seguit gaire, aquest senyor. No, sé que és un tio com polemista, és un polemista i havia estat president de Cantàbria.
9: De Cantàbria, anys,
8: que sí?
9: Sí.
8: No sé de quin partit és, no sé d'on ve.
9: És un partit que va muntar ahir, regionalista.
8: Vale, és a dir, que és... Però sí que em dona la sensació que és un tio que va començar molt bé, però que, és a dir, quan ha fet... Ja ha explotat les quatre idees que té, ja és una mica... Però com que ha estat president i dona i té aquesta manera de fer...
9: Sí, molt popular.
8: Exacte.
9: I...
8: Doncs, bueno, és això, no? Però bueno, és el que dius tu, eh? Seguimos ahí dándole a la burra al trigo, saps? Una mica. És això.
9: Sí. Vinga, anatomia D, que parlen sobre un moment important que ha passat a Espanya, la mama Mendizábal, i aquesta vegada parlen sobre la Lola Flores.
1: Y una peseta diera cada español.
2: La gente se lo tomó, vamos, que le tiraban las pesetas.
1: Toma, Lola. Incluso de ir por la calle y el coche de al lado, decir, dale una peseta, Lola.
2: Es que la gente es muy mala y está deseando que te pase algo para hundirte ahí.
3: Anatomía de la peseta de Lola.
9: Una frase que es va fer molt famosa, de que si cada espanyol diera una peseta... Clar,
8: recordem que això va passar, ho dic, perquè si algú que no d'allò... això va passar perquè aquesta senyora li van fer una inspecció d'Hisenda i es van adonar que no havia pagat la meitat del que... perdoneu, del que tenia que pagar. I li fotien una multa de 40 milions de pessetes de l'època, que era una multa. Va ser la primera gran sanció econòmica que van fotre, i la Lola va sortir dient, hombre, yo es que no tengo mucho dinero, que després... sabéis que sí. Y si cada español diera una peseta, jo ja podria...
9: Ja pagaria la multa.
8: Perquè soy la Lola d'Espanya, no? I va sortir. Aquesta senyora, jo la recordo al judici d'aquesta cosa, fraudació fiscal aquesta, que li van preguntar... la tia va dir que se pensava que l'IRPF era una cosa d'esa pa matar mosquito, pa matar bicho. Que això era l'IRPF.
9: Un insecticida.
8: Un insecticida. Això ho va dir aquesta senyora ja en el... Vull dir que... Quan no sé qui és qui surt al darrere dient la gente muy mala, la gente... Bueno, la gente muy mala. Bueno, la gente muy mala. Aquesta senyora no va pagar el que tenia que pagar i la pillaron con el carrito de helado, saps? Mm-hmm. I ja està. I resulta que, bueno, hi tenia molts diners. Això després s'ha sabut. Sí, sí, i, sí. Vull dir que... Com lo de l'Anna Duato.
9: Ah, sí, que ara l'han obert un altre cop al judici, eh?
8: Li han tornat a obrir... Clar, que aquest, con el Imanol Arias, es veu que van fotre un pufo de sí, i el sí, cuéntame, sí, sí. Que no contaron la mitat de lo que havien ganado, i es que van fotre un pufo de nassos. A l'Imanol Arias no pactó, o no va voler, o no va poder pactar, o no li van acceptar, o vés a saber per què, i aquesta sí, no, jo pacto i tal, semblava que se'n sortia de rosites, i ara li han reobert l'audiència, crec que és el Tribunal Superior de Justícia, o l'audiència, no, la Superior de Justícia de Madrid, li ha obert, crec, i ha obert... obligat a tornar a fer tot el judici amb un, no, amb un nou tribunal. Uh-huh. O sea, ha dit, esto...
9: No vale.
8: Fue mal. No, hagan un nuevo tribunal y vuelvan a juzgar. Cosa sí, que sí. Va ser... Ho vaig llegir ahir i em va semblar sorprenent. Bueno, veurem. Caig encara...
9: Com acaba la cosa.
8: Faràs...
9: A la Shakira n'hem tornat calés, no?
8: 60
9: milions d'euros. Sí.
8: Jo he de dir que Hacienda somos todos, però me n'alegra tant que Hacienda pierda... Perquè, per una qüestió de prepotència, o sigui, ara algú diu, bueno, són 60 milions que poden ir a la sanitat, que és la demagògia de sempre. Yeah. Però... I la Shakira t'he de dir que és una senyora que no em cau especialment bé. No, tampoc no em queia bé quan estàvem en Piqué. Vull dir que tampoc no... molt sexy, molt tal, molt balla, molt... Però... I, però, però, esclar, això de que jo decido que tu has vivido 183 dies i com que l'he decidit jo, perquè aquí hi ha la presumpció d'innocència per tothom, menys quan t'acusa Hisenda. Si t'acusa Hisenda, no. Ja, si et foto una inspecció fiscal, dona't per cardat. Uh-huh. Perquè Hisenda no té presumpció d'innocència. És a dir... És tot mal.
9: Que digui és veritat.
8: Exacte. Per tant, que de tant en tant, algú, ni que sigui un jutjat i ni que sigui perdent 60 milions d'euros, digui, bueno, senyores, vostès ahir no tenen razón. Home, doncs, els que fem la declaració de renda normal i corrent, ens alegra una mica. Sí. Ja?
9: Vinga. Va. Seguim a Telecinco, sí. Telecinco, demà dissabte, fan Hay una cosa que te quiero decir, i aquesta vegada els convidats són la Victoria Abril i en De Paul, que és un cantant.
4: Esta semana en Hay una cosa que te quiero decir, Victoria Abril y De Paul. Hay una cosa que te quiero decir.
5: Me hace el hombre más feliz del mundo.
4: El sábado a las 10 de la noche en Telecinco.
9: ¿Algú veu aquest programa?
8: No.
9: És caspós?
8: És molt caspós. És que està la música, és caspós. Sí, sí, sí. Es como...
9: Es... Oh.
8: Es... Oh, qué bonito es por la tarde. Oh, hola. Es Barry White.
9: Sí, sí.
8: Ey, ¿saps? No arribo, però és igual.
9: Es passejar amb la marinada, no?
8: Sí, sí, sí. Es tan vacaciones en el sí. mar. És a dir, és Julie i el capitán Stubbing, saps? Sí. És una cosa... Jo crec que no el veu ningú. I, de fet, és que està... Envelleix el Jorge Javier Vázquez, sí, aquest, sí. Els fa com antilla. Victoria Abril, clar. L'altre dia, Marta Sánchez. Clar, només falta, perquè no poden, però ja falta Imperio Argentina. Sí. O sigui, ja ho tindríem tot. No sé, és com...
9: Molt, no sé,
8: molt bé, molt bé, molt bé.
9: Vinga, anem a l'Illa de les Tentaciones, que està a punt d'acabar aquesta edició, que una noia diu que a la seva parella, que està concursant, que últimament lo del sexe no tira molt.
8: És lo del...
9: Vale. I ell
8: explica el motiu. Vale, el motiu. Atenció, sí. Persones sensibles,
9: sí.
8: Que se'ls hi pugui anar la imaginació. Sobre... Durant 30 segons, no escolt, 25 segons, no escolteu.
9: Vinga, va.
8: Duia, va.
6: Yo con ella tuve un problema que me rompí el pene acostándome con ella Eso tiene una curación, tiene un tiempo y... Pero ya de último estamos súper bien, estábamos otra vez a full, funcionando súper guay. Y que salte ahora con eso cuando sabe que es un problema que me ha pasado con ella tan fuerte.
8: ¿Ya s'ha acabat?
9: Ja s'ha acabat
8: el tall? Vale,
7: ja s'ha acabat,
8: ja està.
7: Bueno, ja és dolorós, eh?
8: Jo és que aquestes coses, jo, les coses mèdiques i naturals, i més si van a determinats parts, jo no ho porto bé.
7: És que no es pot imaginar, això.
8: Mira, jo... Una vegada... Aquí fem un
7: espai... Ai.
8: No penseu malament. Una vegada fem un espai de bueno, educació i salut sexual amb el doctor Maresma.
7: Sí.
8: Aquí a la ràdio. Cada setmana venia i parlàvem de diferent... I un dia vam parlar d'aquest tema. Per sorpresa, evidentment, perquè si arribo a saber-li, no, això no. Deixem-ho. O bé que ho faci un altre, perquè a mi em fa molta grima. I vam estar parlant. Jo recordo que és dels pitjors espais que he fet... pitjors...
7: No, que ho has passat malament.
8: No, de passar-ho obertament malament. Perquè, clar, és aquelles coses... No, tio, Cano, sigues professional, tira pelante, no?, que això va així, no? Però he de reconèixer que a mi les coses mèdiques, en general, totes em fan... Soc una mica aprensiu. I quan vam estar tractant el tema i entrava amb algun detall, i es veu que això passa, a la indústria del porno passa.
7: Ui.
8: Perquè és una cosa que, bueno, depèn de les posicions, si salten, si es mouen, si... Bueno, no vull recordar-ho. I mira, quan ho vaig veure l'altre dia... Vaig dir, ja tornem a estar la cosa...
7: Ja hi som.
8: Alguns ens fa mal només sentir-ho, saps? Sí. Va fer molta mania. Sí, sí, però bueno, escolta'm, bueno, pobre noi.
7: Sí, sí.
8: Pobre noi. Què farem?
7: Vinga, anem a la Televisió Espanyola. Avui divendres fan una pel·li, perquè fan diverses pel·lis aquest cap de setmana de Clint Eastwood. Que vulgui recuperar pel·lis d'aquest senyor. I avui a les 10 fan Poder Absoluto.
10: Cuando todo falla... Solo Clint es capaz.
11: Es un ladrón. ¿Quién le va a creer?
12: ¿Quién pretende que le ayude a resolver el caso?
11: Parece que estamos.
12: Sí.
10: De enfrentarse a la verdad.
11: No. Ten por seguro que no voy a huir de ti.
10: Mañana, Poder Absoluto. Y después...
12: Digo, porque ella murió. Y eso me da el derecho a implicarme.
10: Deuda de sangre. Superestrellas. Clint Eastwood en la 1.
7: Molt bé,
8: Clint Eastwood.
7: Pel·lícules de Clint Eastwood.
8: Sí, que ha resultat ser millor director que actor.
7: Sí.
8: O sigui, que sap més dirigir.
7: Està fent millor de director.
8: Sí, hi ha pel·lícules que ha fet que... Bueno, les últimes són... Bueno, si veu, no hi ha vist alguna. Molt bones. Vull dir que... Ara, Harry el Sucio és un clàssic, el primer tio. Bueno, està bé.
7: Vinga. Demà dissabte fan la final de la Champions, eh?
8: Hombre!
7: I fan en un horari nou.
8: Sí?
7: A les 6 de la tarda.
8: 6?
10: Final de la UEFA Champions League. Desde Budapest, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique defiende el título ante el Arsenal de Mikel Arteta. La jornada más grande del fútbol europeo. El sábado, la Champions se vive en la 1.
7: Que ho fan a les 6 de la tarda. Per què, segons la UEFA? Perquè els que van a l'estadi pues, tinguin un millor horari, que això està molt bé, eh?
8: Sí.
7: Pels que van a l'estadi, sí, perquè si no, no acabes a les tantes. Si no, arribes a una 10, una hora de 100 a l'hotel o...
8: I el que guanya pot celebrar-ho sense que sigui molt de nit, etcètera.
7: Però, clar, el que ho veu per la tele, com nosaltres ho veurem demà...
8: 6 de la tarda.
7: A les 6 de la tarda fa molta mandra.
8: Fa molta mandra. Però ja fa temps, no? La Champions aquella que va perdre el Barça contra el Milan allà a Grècia, que ens van fotre 4 gols i tal.
7: Sí, no era època, no ho recordo, eh? Jo no ho recordo que una final sigués...
8: No, eh? Va, igual...
7: Les de les dones, sí. Les Champions femenines sí que últimament ho fan a una hora més des de tarda.
8: Sí.
7: Però
8: sí,
7: el masculí... Sí. Uf.
8: La Champions femenina dissabte passat va ser a les 6.
7: Per exemple,
8: Però, bueno, no sé. Ara... és veritat que per la gent que va a l'estadi és més guai.
9: És molt, clar,
8: i a més,
9: clar,
8: si ho muntes bé, ja pot ser rotllo Super Bowl. És a dir,
9: és tota la
8: activitats
9: tarda,
8: del matí...
9: Després de dinar, te'n vas...
8: Camp, tal, tal, tal. Pues, ara, sí, per nosaltres...
9: Sí, si amb la calor que fa ara.
8: Clar, clar, clar, clar, aixequia.
9: Una terrasseta o era el partit?
8: Pantalla gigante, però si no se ve, que n'era el sol, sí, saps? Sí, sí. Vull que no. Escolta'm, dues coses. Una, Paris Saint-Germain, home, vuelve-lo a gravar.
9: Amb un accent...
8: Clar, o sea, Paris Saint-Germain,
9: no. Ha quedat molt francès.
8: Sí, és Saint-Germain, és men, no man, men. I dos, tu què ets, va?
9: De qui vols que guanyi?
8: De Miquel Arteta o de Luis Enrique?
9: A mi m'és igual, eh? Però sí? Si quedessin 3-3, doncs pues, estaríem contents.
8: Ja, però algú de guanyar.
9: Bueno, després penaltis.
8: Ah, vale, coses, tu vols que acabin a la sala. Ja. Tu vols allò, patiment a...
9: Ja,
8: t'ho compro.
9: Eh? Sí, sí, sí.
8: T'ho compro. Per cert...
9: Pròrroga, penaltis, vinga, da.
8: Home, va, i tots patint, i clar... I, vale.
9: Ja que ho passes de fora, doncs, pues, que pateixin ells.
8: Per cert, parlant d'entrenadors, quina repassada ens han fotut els del City... acomiadant el Guardiola. O sigui, allò sí que és una festa.
9: Sí, sí,
8: Noel
9: sí, sí.
8: Gallagher, els Mishima, Michael Jordan, vídeos de quan estava la Masia, de quan no sé què era... Oh, no, o sigui, una rua... Allò sí que és una... O sigui, després del dia següent...
9: Aquí és impensable.
8: Veies el de l'Alexia Putella.
9: Aquí és impensable.
8: Això és... Aquí no...
9: No.
8: Acomiadar l'entrenador amb una roda de premsa. Sí. Bueno, Pepito deja de ser l'entrenador.
9: I si la fa.
8: Ostres, vaig pensar que els anglesos sí que en saben, d'això. Bueno, ja està aquí el comentari.
9: Sí.
8: No.
9: Bueno, va. Vinga, un programa nou que fan a Televisió Espanyola dimecres,
8: sí?
9: Qui vulguis. Hi ha un doctor que es diu Pedro Cavada, que també ha sortit a la tele molts cops,
8: sí?
9: Que sempre se'n va molt lluny a fer operacions ràpides i tal i qual, i aquesta diverses operacions que es diran Operació Àfrica.
13: Prepárate para una serie que hace milagros.
14: El problema aquí va a ser que no tenemos rayos.
15: Ah, qué divertido.
14: Va a estar esto. No te mueves, no respires.
13: Que te abrirá por dentro.
14: Y ahora viene la cirugía final.
13: Y te llegará a lo más hondo.
14: No hay luz. De puta madre.
13: Nada es imposible para el mejor cirujano del mundo y su equipo.
14: Se lo arreglaremos.
13: Operación África con el doctor Cavadas. El miércoles después de la revuelta, estreno en la 1.
9: Bueno, és un cirurgià que sempre viatja pel món, i li paguen molt bé, també s'ha de dir, que va operant a diferents jocs. I dimecres pues, ho fan a Àfrica,
8: sí?
9: Diferents operacions, i bueno, era una sèrie petita, de 4 o 5 capítols.
8: No? Bueno, està bé, és a dir, bueno, més enllà del xou que puguin ser, que vas a saber el xou i tal, però, i el fet de que... Però està bé que si realment t'ensenyen les misèries d'intentar salvar vides en aquest món, no? Això sense llum, sense higiene, amb una situació molt precària i tal, bueno, ens ajudarà a prendre consciència de fins a quin punt hi ha desigualtats. Jo trobo que... Bueno, de sortida no sona malament.
9: A veure què passa.
8: Sí.
9: Anem a la 2, eh? Anem a la 2, Plano General, que entrevisten aquesta vegada. Jo sé que aquest senyor ja no hi era, però sí que encara està viu.
8: Qui és? Qui és
9: en Rafael Espotorno.
8: Hombre.
16: No hay nada peor que una verdad que no es cierta. La historia juzgará a don Juan Carlos como lo que ha sido, un gran rey. No estoy muy seguro de que quiera volver definitivamente a España. Don Felipe está siendo un rey sereno, correcto.
17: Tarjetas black.
16: Horror. Don Manuel Azaña, paz, piedad, perdón.
13: Rafael Espotorno en Plano General, el viernes después de Cifras y Letras en la 2.
9: Era el jefe de la Casa Reial.
8: Exacte, aquest havia estat el cap de la Casa Reial.
9: Sí.
8: Manava més que el rei. Era aquest home aixecava un telèfon i deia...
9: Se va a hacer esto.
8: I el rei no, de fet, el rei no mana res. Però bueno, té un poder, no? Per ser el rei. L'Espotorno era así. Su majestad, esto no lo vamos a hacer. I el majestat no ho feia. Després, bueno, Juan Carlos, després alguna vegada sí que se hacía sus cosas. Sí. Però aquest tio era el que movia tot a poder... Ara, és un cortesano, eh? O sea, definición de cortesano. Rafael Espotorno, no? El rei, no sé què, su majestat...
9: Bueno, tot ha viscut això tota la vida.
8: Sí, està la seva feina. Vull dir, ja. Bueno, interessant, pot dir coses interessants. Però en cap cas crítiques, eh? És a dir...
9: No dirà res del rei.
8: No. Res dolent. O sigui, si pogués besar-li els peus, els hi besaria. Però bueno, està bé també veure... Aviam què explica i veure aquesta gent, bueno, que almenys a mi estan bastant lluny ideològicament parlant, però bueno, a veure què ens pot aportar.
7: Exacte. Vinga, diumenge fan un... Iñaki Gabilondo, també el recuperem.
8: Hombre, que hem anat a l'asilo, eh?
7: Sí. I diumenge fa un programa sobre el trajecte de la llengua espanyola, des que va néixer fins als actuals moments, eh?
15: La incipiente lengua romance que era el castellano va cambiando en el tiempo y en el espacio. Este recorrido no es sino el principio de la gran aventura que ha convertido la lengua española, en apenas 10 siglos, en la segunda lengua del mundo por hablantes nativos.
17: La gran aventura de la lengua española con Iñaki Gabilondo. El domingo, estreno en la 2.
7: Bueno, un documental.
8: Eh? Sí, sí. Fa gràcia el terme espanyola, eh? És un terme que estic aquí jo... És castellana, no espanyola. Espanya no té llengua, té llengües. Espanyola és la basca, la catalana, o la gallega, com la castellana, que és realment com...
7: Que és d'espanyol.
8: Exacte, eh? Vull dir que en aquest sentit... bueno, però és una qüestió de sensibilitat i tal, però, bueno, està bé que... Sí. Iñaki Gabilondo.
7: Iñaki Gabilondo.
8: Molt bé, doncs nada.
7: I passem d'Iñaki Gabilondo a Mercedes Milà.
8: Hombre, de Guatemala a Guatapeor.
7: Que aquest programa que d'entrevistes, que es diu Me meto en un jardín, que la setmana passada va començar, aquesta setmana toca entrevista a la Sor Lucía Caram.
8: Hombre...
18: Tú todo lo que pasa en la Iglesia Católica con abuso a menores, todos esos horrores que leemos...
19: Tolerancia cero.
18: Cuando pasa una cosa así... Tolerancia cero. Y otra cosa, sí, la Iglesia tiene que acompañar, pero que paguen lo que han hecho.
17: Me meto en un jardín, el domingo en la 2.
7: Bueno, Sor Lucía Caram, eh?
8: Sí, encara otra que encara...
7: Sí, ara ja no surten a la tele, però va haver una època que era...
8: Aquesta i la Monja Forcades. Eren les dues estrelles de de la tele, eren Sor Lucía Caram i la Monja Forcades, amb la cosa de les farmacèutiques i tota la història. Fa molta gràcia això, no? Que l'Església tiene que pagar i tal, i no sé què, i perquè los abusos... Ja, però aquí el dia 10 vindrà el papa... i tot el món a fer-li la onada. Sí, o sigui, vindrà al Bernabéu, a la Sagrada Família...
7: Canàries.
8: A Canari i tal, i tot... Bueno, on està lo de los abusos? O sigui, bueno, aquest senyor, aquest potser no directament, que no ho sé, probablement sí, però no puc posar... Però diguéssim que l'estament que ell representa durant molts anys ha estat no només amagant, sinó intentant que no s'expliqui tot el que, bueno, pues es, ahora es el momento.
7: És un papa poc mediàtic, aquest, no?
8: És un papa avorridíssim. Sí. És un papa...
7: El passa amb aquell somriure sempre,
8: sí.
7: però sembla que no parles. No
8: fa res.
7: No.
8: És a dir,
7: no.
8: Sí, el papa Francisco era l'argentí, Francisco, home, aquest tio
7: era molt més proper.
8: Hiperactiu, que si Messi, que si los niños, que si s'anava als països pobres, que si deia, esto de la guerra no puede ser... Aquest. Fins i tot el Ratzinger era més que li tenim una mania, que era un tio, bueno,
7: molt intel·lectual, en Ratzinger. Sí, però aquest és que inclús quan algú important, algun president el va saludar, és que no...
8: No, és el papa sèpia.
7: Li fa por donar la...
8: No
7: me digas nada.
8: No te veo. No te veo. Salga al balcón. Bueno, al balcón, yo me quedo aquí. Me quedo aquí en la entradita. Pongo un pie a l'altra banda de la fusta, però no... Sí, no, és un papa... No, el papa sèpia. Li podem dir el papa sèpia.
7: A veure com va la visita a Espanya.
8: Sí, que explica aquest senyor. M'agradarà veure, bueno, això, no? Bueno, un merder, Sagrada Família. A més, agafa amb la selectivitat i jo què sé, la història. I, bueno, no sé. Sí, sí. El Bernabéu, ho he dit bé o no? L'altre dia vaig veure un vídeo que no... No ho sé si va al Bernabéu, ara que ho dic.
7: No ho sé. Va aquí a l'Estadi Olímpic, no?
8: Sí. Sí, no sé. Igual és que com que ara...
7: Jo crec que el Bernabéu no. Ho fan al carrer i a la castellana.
8: Vale. No, m'he liat jo. Perquè l'altre vaig veure un vídeo de quan va venir l'anterior papa, l'any 82, que explicaven que... Bueno, un vídeo de cotxes. Que el papa mòbil no entrava per l'entrada

0: amb el Panda, perquè el Mercedes no entrava. La cosa curiosa, i el tenen aquí a Martorell, al museu de la SEAT. Jo és el que pensava. També vaig pensar, hòstia, mira que tenia cotxes la SEAT com forçant-li un Panda, però bueno, és igual, és el que hi ha.
1: Molt bé, amb això acabem aquesta setmana, déu-n'hi-do, eh?
0: Molt bé, doncs escolta'm, sí, i hem anat prou ràpid, no ens hem... Sí, hem anat passant així.
1: Hem arribat a l'hora.
0: Amb què acabem avui, Juanjo?
1: Vinga, amb una cançó de Ni Moliner.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Que,
0: avui sí.
1: Que es diu Nuestro Jardín.
0: Bueno, pues mira, lo de la Mercedes...
1: Perquè estem Arenys de Flors.
0: Ah, molt ben trobat, doncs. Pues vinga, va, donem la benvinguda a l'Arenys de Flors amb el Jardín del Nil Moliner. Juanjo, moltes gràcies.
1: Fins la propera edició.
0: Ara a veure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment ho ha fet a dos quarts i que està marcada també per la tancada al departament que han protagonitzat, volíem dir, aquesta nit alguns dels representants. Un dels esculls de les negociacions continua sent el salari que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Connectem ara fins a aquest punt on hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs la reunió just acaba de començar, s'ha endarrerit gairebé una hora i mentrestant a les portes del departament s'estan concentrant cada vegada més docents que tallen des de fa ben bé mitja hora la Via Augusta amb crits de més recursos, no és un acord, el 03 no pot més i vaga. Des del govern, el secretari de Millora Educativa ha demanat responsabilitat als sindicats per acceptar una proposta que consideren que satisfà les seves peticions en salari o en augment de plantilles, entre d'altres. Els sindicats, just abans d'entrar a la reunió, han explicat que venen a negociar salaris, però també ràtios, recursos per la inclusiva o el currículum. Yolanda Segura és portaveu d'USQUEM.
3: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima perquè puguem negociar, perquè puguem arribar a aquells avenços en tots els punts a tractar que es facin possible.
2: Els sindicats fan una crida a la societat a sortir al carrer i adverteixen en escalar les mobilitzacions si no poden activar la negociació.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents.
2: Gràcies, bon dia.
1: I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en la zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'han detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure la columna de fum, tot i que n'ha baixat la intensitat. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada, hores d'ara a les carreteres, tres accidents dificulten la circulació, una a la C-241D a Pira, on en aquest cas s'ha habilitat també pas alternatiu, una altra a la B-20 a Barcelona, on deixa un carril tallat encara, i finalment a la C-58 a Barcelona, on hi ha vehicles també al voral. També hi ha diverses avaries, una a la C-33 a Montcada i Reixac, que talla un carril, i també diverses avaries a la 2, una a Cornellà, que també deixa un vehicle al voral, una altra al Bruc i una tercera a Abrera. I pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R2 Sud per actes incívics a l'estació de Gràcia. I pel que fa al temps, avui s'espera un dia assolellat, tot i que de cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que deixaran algun ruixat i fins i tot alguna tempesta centralitzada.
0: Notícies.
4: Ràdio Arenys. La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
5: Bon dia i benvinguts a la banda sonora de la nostra vida. Esteu convidats a passar amb nosaltres una horeta del vostre temps sentint les històries i la música que us tenim preparades. En aquest episodi d'avui, les de 1970.

0: 75. Però abans saludem els nostres companys. Bon dia, Anna Cucurull.
1: Molt bon dia, Montse Comí.
0: Bon dia, Joan García, el nostre tècnic muntador i director musical.
1: El millor de tots.
2: The Memphis Solstice. Oh, yes, yes. Ziggin, ziggin. Ai, nyonya, canyonya, monyonya, momo, momo, memo.
1: Doncs sí, entrem tots plegats a la nostra particular màquina del temps. Entrem a l'any 1975. A veure què ens queda per explicar, que no sapigueu.
0: Moltes coses encara.
1: En canvi, segur que la música la coneixeu tota. Abans de començar, un petit apunt d'Arenys. Ja sabeu que des de fa uns episodis parlem dels noms que han tingut els carrers d'Arenys, d'acord amb un article que va publicar Josep Maria Pons i Guri a La vida parroquial del 1974.
0: Doncs mira, hauríeu de saber que el carrer de Bonaire es va obrir cap al 1570 a l'indret de Cebuada i que inicialment rebé el nom de Carrer del Joglar. Cap a 1585 aquest nom coexistia amb el de Natrescàlia. I a finals del segle XVI també era conegut com Carrer d'en Pau. Durant el segle XVII es començà a conèixer amb el nom de Carrer de Bonaire, però l'any 1937 se li va imposar el nom de Pablo Iglesias.
1: Escolta, escolta un moment.
0: Sí.
1: Saps qui era en Pablo Iglesias?
0: I tant.
1: Diuen que va ser el primer president del Partit Socialista Obrer Espanyol i de la Unió General de Treballadors.
0: Però des del 1939 va recuperar la denominació tradicional que s'ha mantingut fins avui, és a dir, carrer de Bonaire.
1: I una mica més enllà, tocant amb el carrer Sant Joan, està el carrer de Jaume Borrell. Entre els segles XVI i XIX, aquest carrer era conegut com a carrer d'en Llobet. Sabeu per què? Perquè hi ha la Torre d'en Llobet.
0: Uh-huh.
1: A principis del segle XX va adoptar el nom actual del carrer de Jaume Borrell.
0: Haig de dir dues coses. Que sigui la Torre d'en Llobet, ho hem conegut amb els anys, però tota la vida se n'ha dit la Torre dels Moros. I una segona, que vaig intentar trobar qui era en Jaume Borrell i no hi ha hagut manera humana de saber qui era aquest bon home. Si algú sap, sisplau, que ens en doni notícia.
1: Això, a veure, qui ens ajudarà?
3: La banda sonora de la nostra vida. Any 1975.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Aquesta cançó no cal que us la presenti ni que us digui que és Bohemian Rhapsody de Queen. Tot un clàssic. L'any 1975, Queen ja era una banda coneguda al Regne Unit, però encara no havien assolit aquella categoria gairebé mítica que arribarien a tenir després. Tot canviaria amb una cançó que, sobre el paper, semblava destinada al fracàs. Però en Freddie Mercury feia temps que treballava en fragments musicals dispersos, melodies i idees que guardava en cintes i en papers. A poc, aquelles peces van acabar unint-se en una composició absolutament fora de qualsevol norma comercial. De fet, el grup mateix la definia com una mena d'òpera rock en miniatura.
2: La discogràfica EMI i molts executius de la indústria van entrar en pànic quan la van escoltar acabada. 6 minuts de durada, sense una tornada clara, amb passatges operístics i canvis radicals de ritme. Allò no encaixava en cap fórmula radiofònica de l'època. Se'l va suggerir retallar-la per fer-la més emissible.
1: Així, entre cometes, emissible.
2: Emissible.
1: Sí, perquè no existeix el terme. Però d'alguna manera ho havíem de descriure.
2: Exacte. Però Queen se'n va negar rotundament. Freddie Mercury estava convençut que aquella peça havia de publicar-se sencera o no publicar-se. Brian May va explicar anys més tard que tots quatre sabien que estaven assumint un risc enorme. La cançó podia convertir-los en llegenda o enfonsar-los definitivament.
1: Doncs la sorpresa va ser monumental, perquè quan finalment es va estrenar, la societat britànica va quedar fascinada per aquella extravagància sonora. En una Gran Bretanya marcada encara per les dificultats econòmiques, les vagues i un cert desencís social, Queen apareixia com una explosió de teatralitat, fantasia i llibertat creativa. La cançó era excessiva, barroca, dramàtica i precisament per això captivava. La gent no acabava d'entendre què significava exactament la lletra, però això encara la feia més magnètica. Bohemian Rhapsody es va convertir ràpidament en tema de conversa arreu, a les ràdios, als pubs, a les universitats i als programes musicals.
2: I sí, aquella cançó va catapultar definitivament a Queen. Van arribar al número 1 al Regne Unit i va romandre 9 setmanes consecutives. Una barbaritat per a una peça tan poc convencional. Però, sobretot, va transformar la banda en un fenomen cultural. Queen deixava de ser només un grup de rock per convertir-se en una experiència artística total. Música, teatralitat, identitat visual i ambició sense límits. Després de Bohemian Rhapsody, ja no hi havia marxa enrere. Freddie Mercury i els seus companys havien demostrat que el rock podia ser tan grandiloquent i sofisticat com qualsevol òpera.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: El 1975, la Electric Light Orchestra, la ELO, liderada per Jeff Lynne, va fer un pas decisiu cap a la consolidació del seu so inconfusible, amb Evil Woman, una peça que combina pop, rock i una elegant capa orquestral que va esdevenir marca de la casa. Sense trencar amb l'esperit simfònic del grup, l'ELO va aconseguir aquí un dels seus grans primers èxits internacionals, entrant amb força a les llistes d'Europa i dels Estats Units.
2: Aquest bloc que comencem el podem titular Richard Ratzimandrava, el president de 6 dies.
1: Només 6 dies?
2: Només 6 dies. Va començar el 5 de febrer del 75. Richard Ratzimandrava és nomenat president de Madagascar en un context de gran inestabilitat política després de la caiguda del govern anterior. Militar de carrera i fins aleshores ministre de l'Interior, defensava una reforma profunda de l'Estat basada en la descentralització i en el poder de les comunitats locals. Una proposta que generava tant suport com resistències dins del propi aparell militar i polític.
1: Només 6 dies després, l'11 de febrer de 1975, és assassinat a Antananarivo, la capital del país, quan el seu vehicle és atacat a trets en un incident que encara avui no ha estat del tot aclarit. Les fonts històriques coincideixen que va ser un atemptat amb arma de foc poc després d'una reunió oficial, però no hi ha una versió única sobre els autors ni sobre les motivacions exactes. I el cas ha estat sovint vinculat a tensions internes dins de les forces armades i a lluites pel control del poder en plena crisi constitucional.
2: La seva mort desencadena immediatament una situació de buit de poder i tensió militar, amb la proclamació d'un comitè de transició encapçalat per als comandaments de l'exèrcit, que intenta evitar un col·lapse total de l'Estat. Aquest període dona pas, amb el temps, a diferents fases de govern civil i militar alternades, en un país que encara avui, Madagascar, continua enfrontant reptes estructurals com la pobresa, la inestabilitat política puntual i les dificultats de desenvolupament institucional.
1: Doncs ben bé podríem dir Richard Ratzimandrava,
2: el breu.
3: Ya sabes. Esta noche me siento tan solo y perdido porque no estás. Y mis recuerdos están llenos de ti, de tu primavera. Una playa nuestra, donde fui arena para sostenerte. Un mar nuestro, donde fui la ola que te llevaba. Tu presencia, pequeñas cosas. Y ahora este vacío, sin poder mirar hacia el futuro.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: Aquesta cançó ens ha portat a un dels grans noms de la chanson francesa dels anys 70, Joe Dassin, un artista que va triomfar especialment en el món francòfon, amb un estil elegant i molt accessible, combinant pop, folk i cançó melòdica. El tema es diu L'été en Dien, publicat el 1975, i és una de les seves cançons més conegudes i exitoses, amb una producció molt característica de l'època i una melodia que evoca la nostàlgia d'un amor d'estiu que es recorda quan ja ha passat el temps. El tema es va convertir ràpidament en un gran èxit a França i a diversos països europeus.
2: Eustacia María Caridad del Río Hernández, Santiago de Cuba, 1892, París, 1975. Coneguda al llarg de la seva vida amb diversos noms com Caridad del Río, Caridad Mercader o Caritat Mercader, va ser una militant comunista d'origen cubà i figura vinculada als cercles del NKVD soviètic.
1: Sí, sí, el precursor de la KGB, vaja.
2: Que era la Comissaria del Pueblo para Asuntos Internos, que era la policia secreta de Rússia.
1: De la Unió Soviètica.
2: La seva trajectòria la situa en el context convuls de les primeres dècades del segle XX, entre exilis, revolucions i l'ambient dels moviments comunistes que operaven entre Espanya, França i la Unió Soviètica.
3: He had survived assassinations, exile, and Stalin's entire secret police. He was finally killed by a young man whose mother had spent years engineering the murder. Her name was Caridad Mercader, a Spanish communist, fanatically devoted to Joseph Stalin and the Soviet cause.
1: Caridad del Río pertanyia a una família benestant d'origen indià, que va tornar a Espanya abans de la independència de Cuba i es va establir a Barcelona. Es va integrar ràpidament a l'alta societat catalana de principis del segle XX i va ser així com va conèixer en Pau, Mercader i Marina, membre d'una família d'industrials del tèxtil amb fàbriques a Barcelona i a Badalona. El seu pare, Narcís Mercader, havia construït un petit imperi industrial basat en la producció tèxtil, cosa que situava la família dins de la burgesia catalana acomodada de l'època. El matrimoni, que es va formalitzar el 1911, va unir dues famílies benestants en aquell model social de l'època.
2: Ara bé, amb el pas dels anys, aquell equilibri es va trencar. La Caritat Mercader es va anar allunyant del seu entorn social i familiar i va protagonitzar un gir ideològic radical. Va passar a integrar-se en el moviment comunista internacional, abraçant les idees revolucionàries i entrant en contacte amb estructures polítiques clandestines vinculades a la Unió Soviètica.
1: Mireu, farem una cosa, farem una pausa per escoltar un tema deliciós de Jaume Sisa, el Setè Cel, inclòs en el disc que va publicar el 1975, Qualsevol nit pot sortir al sol, i després anirem a veure en què desemboca aquest gir radical.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: Doncs ja tornem a ser aquí. Ara veurem com una persona pertanyent a la burgesia catalana canvia radicalment fins a abraçar l'anarquisme i el comunisme.
3: En els anys 20, la vida de Caritat del Río entra una etapa de ruptura profunda amb el seu entorn. La seva relació amb en Pau Mercader es deteriora en un clima cada vegada més tens i contradictori, en què ella mateixa relata episodis de comportaments sexuals del seu marit que li generen un fort rebuig personal i un distanciament emocional definitiu.
2: Si voleu saber de què es tracta, busqueu la vida de la Caritat Mercader i ho sabreu. Té una tela...
3: Així es va acabar, que van decidir tancar-la per no jutjar-la i perquè no tingués més problemes. Que era una cosa que es feia en aquella època.
2: Sí, es feien. Tancaven la clau. Vinga, va.
3: I ja està. I aquí et quedes i així és poc soroll i l'altre es consumir. Aquest trencament no és només sentimental, sinó també social. La Caritat comença a mirar amb recel el món burgès en la que ha viscut fins aleshores.
2: Bé, en paral·lel s'endinsa en ambients molt diferents dels que havia freqüentat fins aquell moment. S'apropa a cercles bohemis de Barcelona, entra en contacte amb artistes i intel·lectuals, que ja sabem que això no porten res de bo, i segons diverses fonts, també s'endinsa en el consum d'opiacis, en un moment vital cada vegada més desestructurat. En plena època del pistolerisme a Barcelona, es mou en entorns políticament extremats i fins i tot s'ha documentat la seva col·laboració amb cercles anarquistes, els quals hauria facilitat informació vinculada a l'entorn empresarial i judicial dels Mercader. Vaja, que els hi passava informació perquè ells poguessin atemptar o robar.
3: En aquest període també apareix la seva relació amb l'aviador francès Louis Delrier, una figura que simbolitza per ella una vida d'escapament emocional i geogràfic cap a França. Aquest vincle contribueix encara més a allunyar-la del seu entorn familiar i social. El conjunt d'aquestes circumstàncies, la crisi matrimonial, la deriva personal i els conflictes amb el seu entorn, culmina en un episodi extrem. El seu internament en un centre psiquiàtric, després d'una decisió presa pel seu marit i la seva família. De fet, s'havia descobert la seva implicació en atemptats anarquistes i hi havia una possibilitat real d'acabar empresonada. I va ser la solució que van trobar les famílies Mercader i del Río.
2: El que dèiem abans. Després d'aquest episodi, Caritat trenca definitivament amb el seu entorn. Abandona Barcelona i se'n va cap a França, amb alguns dels seus fills, no tots. Inicia així una etapa de vida completament nova i sense dinerons. Tot i això, amb el temps tornarà a entrar en contacte amb Espanya i amb Barcelona, però ja des d'una altra realitat vital, marcada per l'exili, per la precarietat i per una transformació personal que ja no té tornada enrere. Fem una segona pausa, que la vida de la Caritat Mercader va donar moltes voltes i cadascuna d'elles ens porta a un gir de guió que sembla ben bé de pel·lícula, o com dèiem abans, de sèrie més que de pel·lícula, perquè no hi hauria prou metratge per una sola pel·lícula. Ara seria el moment d'escoltar en Barry Manilow i una cançó que ha esdevingut un clàssic, Mandy. La cançó és en realitat una versió adaptada d'un tema anterior anomenat Brandy, que Manilow va transformar en una balada molt més íntima al piano. Inicialment no li entusiasmava, però el productor el va convèncer de gravar-la. I la veritat és que el resultat va marcar un abans i un després de la seva carrera, perquè és un clàssic.
4: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: Durant la Guerra Civil Espanyola, Caritat Mercader es va moure en un espai tan polític i no la posava tant com els fets. Així, la seva imatge començà a adquirir un cert ressò públic. Se la presentà com una dona decidida, combativa, compromesa amb la causa republicana.
2: Fins al punt que alguns sectors la van arribar a anomenar la passionària catalana, en paral·lel a la figura molt més coneguda de Dolores Ibárruri. Però aquest sobrenom, més que una realitat orgànica, més que un fet, forma part d'un mecanisme habitual de l'època, és a dir, la creació de referents simbòlics per reforçar la moral i la cohesió política en temps de guerra.
1: Però a mesura que avançava el conflicte, es vincula cada cop més amb xarxes de comunisme internacional i entrar en contacte amb l'òrbita de la Unió Soviètica. Diverses fonts situen en aquest període el seu acostament a la NKVD, els serveis secrets soviètics, en un moment en què la Guerra Civil Espanyola es converteix també en un escenari d'operacions d'influència i intel·ligència internacional.
2: De fet, esdevé una peça dins d'un engranatge molt més ampli que connecta Barcelona amb Moscou. En paral·lel, el seu fill, en Ramon Mercader, creix dins d'aquest mateix univers ideològic i polític. La seva trajectòria acabarà portant-lo al centre d'una de les operacions més conegudes del segle XX, l'assassinat de Lev Trotsky, a Mèxic, el 1940. Un episodi que ha projectat una ombra llarga sobre tota la família i que ha fet que la figura de Caritat Mercader sigui llegida sovint entre la història i el mite. Doncs vinga, va! Una altra peça de música que el 1975 n'està ple de bones peces, com aquesta que ara escoltarem, You Are So Beautiful, de Joe Cocker. Aquesta cançó destaca per la seva interpretació despullada i emocional, gairebé trencada, molt allunyada del registre original de Billy Preston, que l'havia concebut amb un estil més suau i més soul.

0: any 1975.
1: Passem, doncs, a l'últim bloc dedicat a la passionària de Catalunya. Caritat Mercader i el seu fill Ramon van acabar a Mèxic com a resultat directe de la deriva de la Guerra Civil Espanyola i la victòria franquista. Amb la derrota republicana al 1939, molts militants comunistes i persones connectades amb l'òrbita soviètica es van exiliar. Caritat primer es va moure per França, mentre que el seu fill Ramon, després de passar per diferents etapes de formació política i militància, va entrar plenament en l'aparell clandestí del comunisme internacional.
2: Mireu, la Unió Soviètica va reorganitzar les seves operacions d'intel·ligència a escala global i l'NKVD va organitzar, sota les ordres directes de Stalin, una operació per eliminar el seu gran rival polític a l'exili, Lev Davidovich Bronstein, conegut com Trotsky. El pla, anomenat Operació Ànec, va combinar diversos intents previs fallits d'assassinat. Es va decidir aleshores una segona estratègia: infiltrar un agent dins del seu cercle més íntim, i aquest agent va ser, justament, en Ramon Mercader. La seva mare, la Caritat Mercader, també hi va estar vinculada i present en la fase de preparació.
1: Després de mesos d'infiltració, va aconseguir quedar-se sol amb ell al despatx amb el pretext de mostrar-li un document. Quan Trotsky va començar a llegir-lo, Mercader el va colpejar brutalment al cap amb un piulet. Sí, sí, un piulet. Tot i la gravetat de l'atac, Trotsky encara tenia forces per resistir-se i cridar auxili abans de caure. Va ser traslladat d'urgència a l'hospital, però va morir l'endemà, el 21 d'agost de 1940, víctima d'una fractura cranial i una hemorràgia cerebral.
2: Mercader va ser detingut immediatament i condemnat a 20 anys de presó a Mèxic. Quan va sortir en llibertat, el 1960, va ser rebut a la Unió Soviètica com un heroi i condecorat pel règim soviètic abans d'instal·lar-se finalment a Cuba, on va morir el 1978. La seva mare, la Caritat Mercader, va viure durant anys entre França i la Unió Soviètica, immersa en xarxes polítiques i clandestines relacionades amb el comunisme internacional. I va morir a París el 1975, lluny de Catalunya, marcada per una vida d'exili, militància i la conspiració política.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: A mitjans dels anys 70, el grup italià Isanto California va aconseguir un dels seus grans èxits internacionals amb Tornerò, una balada romàntica que es convertiria ràpidament en un fenomen a Europa. Amb una melodia suau, una interpretació carregada d'emoció i una producció molt pròpia del pop italià de l'època. La cançó parla de la promesa del retorn i de l'amor que resisteix a la distància. Tornerò va connectar de seguida amb el públic per la seva senzillesa, intensitat sentimental, encara que no s'entengués el que deien perquè està cantat en un idioma diferent, però s'intueix, realment.
2: La balada.
1: Sí. És que, de fet, aquesta cançó és un d'aquells temes que va marcar tota una generació.
2: De rajola.
1: La generació que va marcar justament és la meva. Especialment en emissores municipals i programes de ràdio, de tarda, de nit, en fi, tot un fenomen.
2: El 10 de novembre de 1975, prop de Snowflake, Arizona, reapareix, després de 5 dies desaparegut, el treballador forestal Travis Walton, un cas que havia generat una forta tensió mediàtica perquè els seus companys afirmaven que havia estat segrestat per un objecte volador no identificat mentre treballava en el bosc. La seva desaparició i posterior reaparició va alimentar una de les històries més conegudes relacionades amb els suposats abduïts extraterrestres als Estats Units.
1: El cas es va convertir ràpidament en un fenomen de cultura popular, especialment perquè Walton va mantenir la seva versió dels fets, cosa que va generar debat, controvèrsia i tot tipus d'interpretacions, des de l'escepticisme absolut fins a la creença en la seva experiència. Parlem d'omnis.
2: Segons el relat de Travis Walton i dels 6 companys que estaven amb ell aquell dia, el 5 de novembre de 1975, van veure una llum intensa al bosc mentre treballaven en tasques forestals a la zona de la carretera. I Walton s'hauria acostat en aquell fenomen abans de desaparèixer de manera sobtada. Els seus companys van fugir inicialment per por, però després van denunciar la desaparició, cosa que va activar una recerca policial i mediàtica immediata.
1: Durant els 5 dies següents no hi va haver cap rastre d'ell, fins que el dia 10 de novembre va reaparèixer a uns quilòmetres del lloc on havia desaparegut, desorientat però viu, i va explicar que hauria estat dins d'una mena d'embarcació i després en un espai desconegut, experiència que més tard va recollir en entrevistes i en el llibre Fire in the Sky, que també va inspirar una pel·lícula. La policia, per la seva banda, va investigar el cas i va arribar a considerar diferents hipòtesis, des d'un accident fins a una possible desaparició voluntària. Però mai no es va arribar a una conclusió definitiva que tanqués el cas de manera unànime. Era una abducció, però no es va poder provar.
0: La banda sonora de la nostra vida.

0: Déu-n'hi-do la vida de pel·lícula o de sèrie que ha tingut avui una de les protagonistes del programa. Però ara ja hem exhaurit l'estona que podíem estar amb vosaltres, així que per avui ens acomiadem. Però anirem buscant més històries a veure si la setmana que ve encara us podem sorprendre.
1: La setmana que ve tornarem, com cada divendres, de 11 a 12 a la sintonia de Ràdio Arenys. I ja sabeu que ens trobareu sempre a la web de la ràdio, radioarenys.cat. Cliqueu a la carta i busqueu la banda sonora de la nostra vida. I si us ha agradat, compartiu el programa amb els vostres amistats. Moltes gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
0: Que tingueu un bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns

0: Divendres a diumenge t'ho portem a casa.
1: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt?
0: Vermut de 12 a 14.30.
1: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
0: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
2: Ràdio Arenys, la primera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Seguim pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment s'ha endarrerit quasi una hora. Un dels esculls de les negociacions continuen sent els salaris, que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Al Departament d'Educació hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, doncs, que segueix aquesta reunió que ha començat sobre les 11, amb una hora de retard, presidida per la consellera Esther Niubó, mentre a les portes del departament un centenar de docents tallen la Via Augusta i es manifesten amb proclames que lluiten també estan educant i reclamant més finançament. Abans d'entrar, els sindicats han manifestat la voluntat de poder negociar i des de professors de secundària han aclarit els detalls de la proposta d'augment salarial que fa el govern. Ramiro Gil és el portaveu.
3: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
1: Esther, segueixis aquí.
2: Doncs això, sí. Sí que els sindicats adverteixen que si no avancen les negociacions, escalaran les protestes.
1: Gràcies, Esther. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
1: I anem ara a la jornada a seguir. Com va la vaga al Penedès i al Baix Llobregat? Una nova jornada que avui es concentra ara mateix a la plaça de Montserrat. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Andrea Martínez. Andrea, com es viu des d'aquest punt? Bon dia.
4: Bon dia. Cap a 11:15 del matí, la majoria de les columnes ja eren a dalt de tot de la plaça de Montserrat amb pancartes i megàfons entre les mans. Alguns han pujat a peu, d'altres amb cotxe i també amb cremallera per confluir en una gran concentració. Ja cap a les 11 s'han atrinxerat els accessos del cremallera per així aturar el servei i fer pressió envers el departament. A hores d'ara hi ha més d'un centenar d'usuaris atrapats dins l'estació sense poder sortir per aquestes columnes de docents fent barrera. Ara cap a les 12 diuen que tenen previst fer els parlaments i ja desconvocar la concentració.
1: Gràcies, Andrea. Bon dia. I la Generalitat augmentarà dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis. El jove beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
0: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.

0: divendres, això sempre ens alegra, eh?
1: Divendres, faves tendres, Marc Sánchez.
0: Sí, tot i que amb aquestes calorades no sé si estem gaire alegres.
1: Nena, jo, de veritat, jo ja no puc més. No pot ser això.
0: És horrorós, la calor que fa.
1: És horrible, és que no descanses ni de dia ni de nit.
0: Ja,
1: perquè fa calor al matí i a la nit estàs a 29 graus. Igual.
0: És que, però és que inclús a la nit fa calor. Jo
1: fa calor, jo és que dormo fatal.
0: Hi ha algú que també vol dir coses per aquí.
1: No passa res, que avui la Marc Sánchez fa el programa des de casa. I potser escoltareu un periquito, un gosset... Bueno, un periquito no,
0: un agapone. A veure si poden ajudar a que, bé, a que el torró...
1: Va, no passa res, el torró és de la família ja, Mar.
0: Que no...
1: Sí, és de la família. És de la família. No passa res, no passa res, escolta.
0: Se l'emporten, acoll,
1: pobret. Ai, no, pobret, sisplau. Se l'emporten els geos, pobret.
0: Els geos.
1: Els geos, com el Zapatero, que l'han anat allà a remoure a tota la cúpula del PSOE, eh? Bueno, no passa res.
0: Sí, és la moda.
1: És la moda.
0: Entra la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
1: Els geos i tot.
0: I entra la Guàrdia Civil a casa meva a emportar-se el torró.
1: Emportar-se el torró, pobret meu.
0: Pobret. Hasta la presó.
1: Pobret. Haurem de pagar una indemnització. La ràdio els rescatarà. Tranquil·la, Mar. Estem molt...
0: Els corpresos. En Joan García li demanarem que faci una derrama.
1: Una derrama.
0: Per salvar el torró de la presó.
1: Exacte, parlem amb el Consell d'Administració i que facin una derrama, perquè, escolta'm, no pot ser. No pot ser.
0: Sí.
1: Ha de tornar el torró a casa. El torró ha de tornar a casa.
0: Mira que ho sabia, eh? I que la que em senti que estic parlant vindrà a bordar, com si el veiés.
1: Perquè és petit i necessita carinyo, mimos.
0: Sí.
1: Llavors, mira, també vol anar a la peluqueria, com nosaltres.
0: Fa calor, ara, pel secador.
1: Sí, però posa una mica de... Diu que és aire fred, la Paquita, avui.
0: Ah, és aire fresquet, aire fred, d'acord.
1: És aire fred. Gràcies.
0: Les calorades són mortals,
1: són mortals. Entre això i el polen aquest dels plataners, que, escolta, se't posen al nas i et pica tot. Sí o no, Marc Sánchez?
0: Sí, sí.
1: Pot ser? És que tot s'ajunta. I te'n recordes d'aquell any de la plaga d'aquells bitxos? Que hi havia...
0: Ah, com va ser allò?
1: I va ser per l'estiu, això. Ostres, estaven per tot arreu. Allò va ser una plaga.
0: Sí,
1: va ser
0: de papallones, los pájaros, allò. Com una pel·li d'en Hitchcock.
1: Te'ls trobaves per tot arreu.
0: Sí. No sé quin any va ser allò.
1: Pues no, crec que potser un any o dos, com a molt.
0: No, més. Era abans del Covid, em sembla, eh?
1: Sí, tranquil·lament. Un any o dos.
0: No, més.
1: Dos anys, potser tres.
0: Més
1: i tot. Doncs això. Doncs escolta,
0: bueno, escolta, què a les revistes què? Hi ha molta xitxa o què?
1: Bueno, podem estar contents, la veritat. Podria ser pitjor, Marc Sánchez. Podria ser pitjor.
0: Pues vinga.
1: Què et sembla? Comencem per Lola?
0: Anem per Lola.
1: Som-hi. Estoy loco por el...

0: por el tenis.
1: T'ha agradat aquesta cançó? Ja la vas posar una altra vegada,
2: un cop la vam posar, sí, perquè, escolta'm, és que aquesta revista m'ha costat triar, la veritat, que tampoc és que hi hagi molta xitxa. A veure, la revista Hola ha aconseguit l'ansiada entrevista a Paloma Lago, Mar Sánchez, perquè es pronunciï sobre l'agressió sexual que va patir fa 16 mesos. Diu, ja no tengo...
1: No m'he enterat d'això, què li va passar?
2: Pues jo no tampoc, la veritat. Però el torró crec que sí que es va enterrar, perquè...
1: Aquest no és el torró, aquest no és el torró, aquest és un gos del carrer.
2: Ah, val.
1: Sí, doncs, sí, sí.
2: Pensava que era el torró des de la presó, que estava aquí... No. Que ens estava dient la resposta.
1: És un gos del carrer.
2: Ah, vale.
1: No.
2: Doncs això.
1: A veure, agressió sexual a la Paloma. Pobre. Això ho hem de mirar.
2: Mira-ho. Doncs diu, ya no tengo que callar más. Se han dicho muchas cosas que no se corresponden con la realidad. Diu en la portada. I diu, yo he elegido el camino de descubrir la verdad. Mar Sánchez.
1: No és una agressió sexual, és un assetjament sexual.
2: Ah, doncs aquí posa agressió sexual, eh?
1: No, bueno, els diaris diuen assetjament, acoso, per part de l'exconseller Alfonso Villares.
2: Ah, carai.
1: Un conseller gallec.
2: Sí, sí. Doncs bueno, aquí posen això.
1: No em vaig levantar, no em va arribar això.
2: No sé, jo crec que tampoc va transcendir molt. Jo crec que no.
1: Diu que el va denunciar l'any passat.
2: Doncs mira, ja ho veus.
1: No sé. Que aquest senyor que era conseller de la Xunta de Galícia.
2: Sí, doncs mira.
1: Alfonso Villares. Bé,
2: doncs mira, l'Alfonso Villares. Doncs res, que explica aquí una mica el tema, com va anar, i diu, ya no tengo que callar más. Diu que s'han dicho muchas cosas que no corresponden a la realidad, i aquí doncs va defensar-se. I ben fet que fa, si pot, no?
1: I tant.
2: I després tenim la revista que parla també amb Rafa Nadal. Aquí veiem doncs, sí, fent un posado amb la seva dona, la Mary Perelló. I per últim, Elola Divinity, Elola Living Day, que és una festa de l'Ola.
1: Què és l'Ola Living Day?
2: És una festa, Mar Sánchez. Cita con el talento, el arte, la inspiración en Elola Living Day. És una festa de la revista Ola.
1: De què? Una altra festa de VIPs allà amb modelets?
2: Exacte.
1: A veure, Ola Living Day.
2: Living Day, Mar Sánchez.
1: Ola Living.
2: És una festa d'aquestes de famosillos. Ja m'entens.
1: Mare de Déu. Amb la Preisler...
2: Sí, surt la Preisler.
1: Surt la Preisler, quines altres VIPs hi han anat?
2: No sé, aquí només surt
1: aquesta
2: a la foto.
1: És...
2: A la foto surt la Preisler.
1: L'Alejandra de Rojas... Sí.
2: Bueno.
1: La Sara Zaldívar... Sí. La Teresa Vaca, no sé qui és...
2: Jo tampoc.
1: La Mercedes Domènech, no sé qui
2: jo
1: és...
2: Jo tampoc.
1: Ana Cristina Portillo, disfrutando entre amigas del Living Day.
2: Que maco.
1: Totes sentades en un jardí. La Helen Lindes, la Begoña García Vaquero, la Claudia Stilinau Poulos.
2: Sí, sí. Que maco, no?
1: No, estic dient noms i no en conec ni una.
2: No, jo tampoc.
1: Més enllà de la Preisler.
2: No, la Preisler
1: bueno,
2: és l'única.
1: La Martina Klein també hi va anar. Aquesta sí que la conec, la Martina Klein.
2: Ah,
1: bé,
2: també.
1: Res, una festa de pijas en un jardí.
2: Ja,
1: és l'Ola.
2: Sí, la festa de l'Ola d'avui. Doncs mira, queda dit.
1: Felicitats
2: a l'Ola i seguim en aquest cas amb una altra. Anem a la revista Semana.

0: Mar Sánchez.
1: A veure, què tenim
0: contigo
1: aquí?
2: De pronto me siento feliz.
0: Doncs mira, anem a la revista Semana, que avui en portada dona el protagonisme a Ana Obregón, que ha assistit al casament de la seva neboda Maria, celebrada a la granja de San Ildefonso. Crec que fa poc que vam dir un casament també aquí. I bueno,
1: aquí... A la granja de San Ildefonso, però sí. Què és, una granja?
0: No, però és un lloc d'Alta Alcúrnia, aquí no va tothom.
1: Ah, és un lloc pijo. Sí. Granja de
0: I
1: San...
0: aquí tenim, doncs...
1: Ah, és un poble, és un poble.
0: Ah, pues fa poc, no sé, em sona que ho vam dir fa poc.
1: I té un palau reial.
0: Veus, clar. Doncs aquí. I diu, todos los detalles del enlace de Marta García Obregón, celebrado en la granja de San Ildefonso.
1: Escolta, aquí hi ha Photoshop a la portada, però descarat, eh?
0: Home, és que es veu... Està retallat, això. Està retallat.
1: És que es nota molt que està retallat i enganxat, això.
0: Totalment, un cortapega.
1: Escolta.
0: Què és això de la revista Semana?
1: No tenen diners.
0: No tenen diners per pagar-los, pobres. Això ho ha fet el ChatGPT, ja t'ho dic jo.
1: Ho han fet amb ChatGPT.
0: Vés a saber.
1: Però és que es nota molt, perquè mira... És que ells estan, els nubis... Com,
0: sí, sí.
1: Clar, mira,
0: i ella mira endavant, l'Obregón mira endavant.
1: I aquí... No, és que no quadra aquesta foto.
0: No quadra ni en pintura, això, Mar Sánchez.
1: Aquesta foto no. Aquí hem fet algú molt estrany.
0: No hauria d'haver sortit a la llum, Mar Sánchez, això.
1: Això, han fet una cosa molt estranya aquí.
0: Molt estranya.
1: No. Aquí...
0: Senyors de Semana, qui l'heu cagat? Ho sento molt.
1: Parlem amb el departament d'imatge, de grafisme, perquè això no ho han fet bé.
0: No. Molt malament. Doncs res, i aquí veiem a l'Obregón amb un vestit així blau, una mica així fosquet, no? Així llis.
1: És una cosa així.
0: Bueno, tampoc li queda mal, està bé. I la núvia, doncs mira, així senzilleta, no? Vull dir, jo veig un vestit molt senzillet, no? Vull dir, tampoc un vel molt petit, molt petitó, vull dir, tampoc és, jo crec que és un vel normalet. I el noi, doncs, amb un smoking, ja està. No?
1: Sí.
0: Ja està. Bueno. I unes floretes. I ja està. I després, doncs, parlem... hi ha un seguiment, com molta gent sabrà, del cas de Jonathan Andic.
1: Això.
0: Que, segons diuen, doncs, malauradament, doncs, diuen que es va carregar el pare. Això diuen.
1: Presumptament. Però tots els indicis que té la jutgessa és de que ha sigut així, eh? És que...
0: Sí.
1: Totes les proves tot apunten a ell, eh? O sigui que...
0: Ni més ni menys. Ni més ni menys.
1: Home, perquè presumptament hauria anat dies abans a preparar-ho o...
0: Sí.
1: Els missatges que hauria ocultat fent desaparèixer el seu mòbil en un viatge perquè no es veiés que estava reunit amb el pare.
0: Havia anat abans per mirar el terreny, es veu... No sé.
1: La manera com estaven posades les petjades al terra, que no és d'una caiguda normal, és a dir, una persona es veu que quan cau no deixa aquell tipus de petjada, quieta, sinó que...
0: Hi ha coses que no quadren.
1: Ja. Vaja, és que jo crec que tot apunta a ell, però a veure, presumpció d'innocència fins al final.
0: Fins al final, a veure què passa.
1: Però vaja... Està
0: bastant encaminada la cosa.
1: Sí.
0: I preocupació per la salut de Pepa Flores, que tots la coneixem per Marisol.
1: Home, la nostra Marisol,
0: però atenció, perquè avui he vist un vídeo que sortia la seva filla dient que tranquils, que està perfectament. O sigui que podem estar tranquils, que només va ser una grip. Vull dir que pensaven que, escolta'm, simplement la van portar a que la visitessin a un hospital, però vull dir que està bé i que tranquils que queda.
1: És que a vegades la gent de les revistes del cor, de seguida que algú va a un hospital ja tenia algú tan força.
0: Simplement va...
1: Va agafar
0: una grip i va anar allà doncs, a visitar-se i ja està. Vull dir que, escolta'm, el lloc... I que està molt bé i que tranquils. Va sortir la filla super tranquil·la, la veritat, i traient ferro a l'assumpte. Per tant, tranquils, Pepa Flores... Marisol, per molts anys. I dit això, doncs, anem a una altra revista, si et sembla, Mar Sánchez.
1: Sí.
0: Anem a la revista 10 minuts. Vinga.

0: Bé, a veure, no sabia aquesta portada, no sabia que aquests dos personatges serien els que... Què vol dir que presentaran el papa?
1: Això sembla que...
0: No ho entenc. Que faran com de presentadors? De,
1: no,
0: com
1: no
0: si fos...
1: sé, clar, és que pinta de, això. Pinta això,
0: de,
1: mira.
0: Bueno, explica't.
1: Segons 10 minuts que porten portada Cristian Gálvez amb Patricia Pardo, la parella presentarà en el Santiago Bernabéu un multitudinari event religiós amb motiu de la visita del papa Lleó XIV a Espanya.
0: Però no fa una missa del papa?
1: Sí, però també anirà a Madrid.
0: I després
1: de l'acte. Presentaran l'acte.
0: Ah, no serà una missa, doncs, l'acte. Serà...
1: Sí, una missa, però també... Ells diu, vivimos la fe con normalidad, diuen en portada. O sigui que seran els presentadors de l'acte del papa a Madrid, en el Santiago Bernabéu. Farà una missa, no té... però ell, sí. Ells l'introduiran.
0: I per què ells?
1: Pues no sé, perquè sembla que...
0: Deuen... Són molt catòlics?
1: Són... Sí, el Cristian Gálvez és bastant catòlic.
0: Ah, sí?
1: En una entrevista ho va dir. I ella suposo que també, perquè si no, jo crec que tampoc et prestes a segons què, no? Si clar. No ets molt catòlic, dius... I la cadena clar. Suposo que també tria els presentadors per alguna cosa.
0: Si però, no sé però per a veure, però
1: perquè...
0: Perquè
1: si no,
0: però...
1: a part, segur que la Conferència Episcopal Espanyola ho sap, això. Per tant, si presenten ells l'acte sí. oficial a Madrid, és per alguna cosa.
0: Però, i per què aquests presentadors i no uns altres?
1: No ho sé, ja t'ho dic.
0: El canal 13, que és el canal de l'Església.
1: Sí.
0: Segur que hi ha molts presentadors ultracatòlics allà que presentarien que, això.
1: I tant, que es matarien per presentar-ho, ja t'ho dic jo.
0: A veure, no sé, que m'és igual, eh?
1: No,
0: però...
1: no, pues mira, Marc Sánchez, escolta'm.
0: Que li faci el rosco de passapalabra al papa.
1: No, que ja no poden. Bueno, ara és de Telecinco.
0: Sí. Per això que ho han comprat, no?
1: Sí, exacte, doncs mira, que li facin el rosco, perquè aquests dos són de Telecinco.
0: Per això,
1: sí,
0: per això.
1: Que, escolta'm, ja està, mira, que més, ni més pues ni menys.
0: Mira. Vale, per tant, a Cristian Gálvez i la Patricia... Que
1: faran els presentadors de l'acte a Madrid, del multitudinari event amb motiu de la visita de papal.
0: Doncs, bueno, felicitats, que queda poc, no? És ara, és ara
1: sí, sí, ara a principis
0: de
1: juny,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Doncs mira.
0: Bueno, a veure, què més?
1: Doncs seguim amb Bàrbara Rey, que disfruta del seu primer bany de l'any a Marbella, què et sembla?
0: Ah! Eh? I... Bé, home, és que fa calor normal.
1: Home, nena, ja, escolta'm, està... Jo no ho entenc, aquesta dona ha fet un pacte amb el diable, t'ho dic en sèrio. A part dels arreglos sí. que es deu haver fet. Això, això
0: també.
1: Però jo crec sí, que la sí. genètica l'acompanya en aquesta dona.
0: Perquè... Una barreja de tot, crec jo.
1: Jo crec que sí. A més sí. a més, tot s'ha de dir que la Bàrbara Rey els té molt ben posats.
0: Marc sí, això sí.
1: Els té molt ben posats. Tot s'ha de dir.
0: Una altra cosa no, però sí, és una persona de caràcter, eh? De...
1: No?
0: Ho té tot molt clar. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Què et sembla? Mare meva.
0: Sí.
1: Doncs, a veure, seguim, i en aquest cas parlem de Laura Escanes, que es fa un petó molt carinyosa amb el seu nòvio, el Joan Verdú.
0: Oh, carai, que sigui notícia això, carai.
1: Ai, que siguin feliços, tu, escolta'm.
0: Sí.
1: I després, en el faldó, Sara Carbonero, que diu, por mis hijos tengo que aparentar que estoy bien. Déu-n'hi-do, eh? Recordem que fa poc se li ha mort, diria que la mare, i que, bueno, sí. realment ella, si, personalment, tampoc és que estigui en un moment molt boiante, eh? Perquè n'hem parlat aquí diverses vegades de la seva situació personal i tema malaltia, i la veritat és que, bueno, esperem que les coses li vagin millor, eh?
0: Exacte, Déu-n'hi-do. Exacte, i tant.
1: Doncs
0: deixem
1: 10 minuts i anem a la revista d'aquí. Anem a la revista Lectures.
2: Com

0: Que maco, Marc Sánchez, Volver. Bueno, sí. ja saps per què la posem, no, aquesta música?
1: Sí, per la Penélope.
0: La Penélope Cruz, perquè Volver va ser una de les pel·lícules doncs, que més l'ha premiat, no? I també que se l'ha recordat, no? I és que anem a parlar de Penélope Cruz, Marc Sánchez, i és que Lectures recull la històrica ovació de Penélope Cruz al Festival de Cannes, la més llarga rebuda en la seva vida. 20 minuts va aplaudir el públic del Palais La Bola Negra, de Los Javis, que bueno, es van portar el premi a la millor direcció i que ella protagonitza. Sí. Ese dia no me desmayé de milagro, pensé que me iba a morir. Això diu Penélope Cruz. Déu-n'hi-do. Va ser molt
1: bé pels Javis. Jo estic molt contenta pels Javis, que s'hagin endut el premi millor direcció.
0: I sí, tant, s'ho mereixen. I ha explicat, bueno, això explicava l'actriu, després la Mercedes Milà, que torna a la televisió, que fa un programa així d'entrevistes, diu que la intensa vida de la periodista més combativa, sens dubte combativa, com sempre, no para la Mercedes.
1: Sí, explicava, la vaig veure que la van entrevistar a la Revuelta per presentar el programa que fa la 2 i que clar, que ella ve d'una família adinerada, no necessitaria treballar, però tota la vida ha volgut treballar.
0: Tota la vida, no para la Mercedes.
1: I tot, o sigui
0: és
1: que...
0: una tot terreny.
1: Bé, i tant.
0: Després, Brad Pitt, que fa oficial la seva relació amb l'espanyola Inés de Ramón, Marc Sánchez, escolta'm. Una espanyola.
1: La Inés de Ramón, carai.
0: Tela, mira.
1: Qui és aquesta noia?
0: No ho sé, suposo que deu ser una actriu, però mira, aquí amb...
1: A veure, vaig a buscar.
0: Amb aquesta noia, escolta'm. I en el faldó, tots els detalls de la visita del papa León XIV a Espanya, qui en parlàvem fa un moment.
1: És una dissenyadora de joies.
0: Ah, mira, escolta'm. Bueno, mira, calorona ens deu
1: tenir. Oh, mira, escolta, sí.
0: I dit això, escolta'm, anem ja als breakings. Vinga.
1: Vinga, va.
0: Marc Sánchez, anem als breakings d'aquesta setmana. El primer breaking és d'una futbolista que ens deixa el Barça, i que és ni més ni menys que la nostra estimadíssima Alexia Putellas, que ha marcat una història i que, sens dubte, es recordarà per sempre. I després, de la Shakira. Comencem parlant d'Alexia Putellas.

0: Alexia Putellas, que diu adeu després de 14 anys a l'equip blaugrana, que tantes alegries ha donat. I gràcies a ella, entre d'altres, es va marcar una, bueno, jo, un abans i un després, Marc Sánchez.
1: Sí, realment amb ella el Barça femení i el futbol femení en general ha fet un canvi. La gent ha mostrat més interès pel futbol, el futbol femení ha despuntat més, se'n parla més, està més reconegut, i vaja, ja és la primera jugadora del Barça i a nivell de Catalunya i Espanya han obtenit la pilota d'or, i després han vingut altres com l'Aitana,
0: sí,
1: i tal.
0: Però ella es va marcar un camí.
1: Però ella realment és...
0: Mira, escoltem,
1: greu,
0: escoltem
1: marxi, quan tota la vida has estat vinculat a un club.
0: Home, molts anys. Sí, mira, sí, sí. Escoltem-la.
2: L'Alexia, el xut d'Alexia! Gol!
3: Llavors, per mi és un privilegi, sempre ho he dit, o sigui, i cada cop, amb aquesta maduresa que parlem, no?, que ets més conscient i ho gaudeixes encara més perquè ho valores molt més.
4: Alexia, gràcies.
5: Que este balón de oro no sea tu meta, sino tu salida. Volver a intentar superarme para poner mejor rendimiento para el servicio del equipo. Y bueno, pues al final volver a estar aquí sí que es un sueño.
0: Sens dubte, un mite ja, una llegenda del futbol, que va marcar un camí impressionant.
1: I tant, i tant. A veure on anirà, no se sap on va,
0: veure,
1: eh, que no?
0: No, encara no ho ha fet oficial. I seguim amb futbol perquè parlem de Shakira.

0: de presentar oficialment el hit de nou del Mundial després de, no sé si 14 anys, que va fer el Waka Waka. O sigui, imagina't.
1: Pot ser, sí, 2010, el Mundial de Sud-àfrica.
0: Sí, sí.
1: 16 anys, 16. 16,
0: mira, més i tot encara. Sí, que tela, i ens presenta aquest Dai Dai, que serà, doncs, bueno, segur que ballats i que serà, doncs, coreografiats per tothom arreu del món, perquè arriba ja al Mundial, que el tenim a tocar.
1: Ai, sí, va, en dues setmanes, en dues o tres setmanes, no comencen?
0: Ni més ni menys, començarà, però és que no queda res ja. Jo crec que no queda molt. I bé.
1: La pregunta és, cal que la Shakira canti tots els mundials?
0: Tots els mundials, tots? Quasi tots canta.
1: No hi, sí. No hi ha cap més cantant o cantanta que pugui...
0: Escolta, mira, i després... Mira, un psicòleg, Marc Sánchez, per acabar, el psicòleg Santi Santamaria, diu que Shakira, Rosalía o Lady Gaga tenen el síndrome de l'impostor. Diu perquè el cervell converteix l'èxit en sort, casualitat o error aliè. O sigui que, escolta, m'estan tocades per la sort. Això diu.
1: Doncs mira.
0: Marc Sánchez.
1: Bé, el que està clar és que els seus 40, no sé si té 49 anys, la Shakira està estupenda, continua cantant, continua ballant, continua triomfant,
0: i
1: que no necessita
0: alegrem.
1: Piqués ni ningú.
0: Ni ningú, o sigui, per fer coses importants.
1: Sí.
0: Doncs marxem amb aquest...
1: Marxem amb el Dai Dai.
0: Dai Dai de Shakira. Que vagi
1: doncs
0: bé.
1: Vinga.
0: Apa-li. Fins ara. Adéu. Adéu.

0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Ràdio Arenys.
1: Benvinguts al Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem de com la intel·ligència artificial pot transformar l'administració pública, però no només des de la tecnologia, sinó també, i aquest és el punt important, des d'una mirada humana. A partir d'una conversa que tindrem amb en Sergi Marcén, reflexionarem sobre els riscos d'una administració cada vegada més automatitzada i, sobretot, sobre l'oportunitat d'utilitzar la intel·ligència artificial per fer uns serveis públics més propers, més empàtics i més útils per a la ciutadania. Pot la tecnologia ajudar-nos a recuperar el costat més humà de l'administració? Això és el que avui esbrinarem amb en Sergi Marcén. Comencem.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
2: Vinga, doncs, Sergi, abans que res, donar-te la benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
2: Bé, doncs, comencem. Com deia abans, he llegit un article, un dels teus articles, que m'ha agradat especialment perquè comences a entrar a fons amb el que està dibuixant la intel·ligència artificial, o potser el que està desdibuixant, però en definitiva aquest supercanvi de panorama que se'ns ve a sobre, no? I tu parles, perquè ets bon coneixedor també del tema, de la intel·ligència artificial i l'administració. I li poses un títol al article, que és La revolució silenciosa que pot transformar l'administració pública. Com dic, m'ha agradat molt. Els oients no l'han llegit, o sí, però no és la tele i no els hi puc passar. Ens pots fer 5 cèntims del contingut i després començo l'interrogatori.
4: Molt bé. Doncs mira, l'article principalment està pensat en l'impacte que tindrà la intel·ligència artificial dintre de l'administració i de les nostres vides, no? L'impacte que està tenint. Fa dies vaig escriure un altre article que vaig titular El tret al peu, el qual doncs explicava que segons com apliquem la intel·ligència artificial ens podem acabar doncs, com si haguéssim tirat un tret al peu, no? Com impactarà en el mercat laboral, com aquestes persones que sortiran del mercat laboral perquè s'estan substituïdes per una intel·ligència artificial doncs, passaran de ser persones productives que estan aportant impostos a persones que dependents, no? Que depenen d'un subsidi de l'administració, i llavors això com impactarà. I, per tant, hem de fer un canvi, hem de repensar un canvi dintre de l'administració. Doncs la intel·ligència artificial és bona, com qualsevol tecnologia, si està usada des d'una vessant humanista, una vessant de que la tecnologia es desenvolupa per les persones, no? No per l'enriquiment de molt poques empreses. Aleshores, en aquest cas, l'administració és una eina molt potent que acabarà sent impactada o està acabant sent impactada per la intel·ligència artificial. I aquí és on tenim l'oportunitat d'utilitzar aquesta eina en el bon sentit del camí i que puguem fer un canvi de paradigma de lo que és l'administració perquè sigui el que sempre hem volgut que sigui, no? L'administració s'ha convertit en una eina que és molt tècnica, que és molt difícil, que costa molt d'entendre. I els professionals públics doncs, estan treballant dintre d'aquesta administració amb aquesta filosofia, no? Per tant, la intel·ligència artificial ens pot permetre, a través d'uns assistents cognitius, doncs, poder treballar aquesta línia. I parlo d'assistents cognitius perquè, si bé el mercat privat sí que està desenvolupant solucions tecnològiques pensant en línies neurològiques, de no com funciona el nostre cervell, La majoria d'aplicacions que estan fent servir a l'administració pública no estan pensades des d'aquesta visió. Estan pensades des d'una visió d'eina, no de reconeixement cognitiu o d'estímul cognitiu a la utilització d'aquestes eines.
2: Sí, a veure, no sé per enfocar-te perquè m'ha agradat com ho has explicat. Però sí, potser et preguntaria primer doncs, què és el que realment estan fent malament. O sigui, perquè, clar, aquesta eina, com acabes de dir, es pot utilitzar de moltes vegades, de maneres. I crec que el teu article apunta que simplement estan canviant pràcticament el model, però no el fons, no? I que l'estan utilitzant com un planador de formularis. Explica'ns una mica què s'està fent malament amb l'aplicació de la IA i realment què és el que s'hauria de fer per a una administració més àgil i per a uns funcionaris més satisfets amb la feina.
4: Bé, com et dic, la tecnologia ha evolucionat de tal manera, o millor dit, la tecnologia que hi ha dintre de l'administració ha evolucionat de tal manera que el que hem fet ha sigut convertir el paper en una sèrie d'aplicacions, en centenars de caselles que s'han d'anar omplint i has d'anar, diguéssim, interactuant amb aquella aplicació. Això fa que tu facis una feina repetitiva i que fa que a nivell cerebral, quan tu fas una feina repetitiva, els nivells de sucre et baixen, la tensió et baixa, no et genera dopamina, per tant, t'avorreix, no? Aleshores, perds l'atenció. Quan una persona té que estar treballant 8 hores davant d'un aplicatiu en el qual has d'introduir dades, el que passa és que aquella persona acaba avorrida. I aleshores, el que hem fet ha sigut fer allò que fèiem en paper, perquè l'administració et diu que ho has de fer d'aquella manera, i traslladar-ho a un sistema informàtic per poder guardar la informació. El canvi aquí ve quan el que pots fer és crear un assistent generatiu que interactuï amb el treballador públic i en comptes de que sigui el treballador públic que estigui fent una feina repetitiva d'introduir dades, que sigui l'assistent que estigui connectat amb els sistemes informàtics que té aquella persona i que es relacioni amb aquella persona de tu a tu, amb la qual per veu, per exemple, pugui estar parlant i pugui estar interactuant amb aquella persona. I això fa que sigui el software, en aquest cas, el que interactua amb la persona, no la persona que s'adapta al software. Per tant, aquí és el gran canvi. I això la intel·ligència artificial ens ho permet fer, si ho fem ben fet, no? Avui, en un grup que tu i jo tenim, parlàvem amb una persona que és l'Esteve Almirall, no? Que ell es mira molt les coses des d'una visió de productivitat. No tot és productivitat. Hem de fer la tecnologia també perquè serveixi als humans, no només perquè millori les comptes de resultats de les companyies, no? Doncs aquesta doble mirada és la que des de l'administració encara s'ha de potenciar més, no? I és una miqueta aquesta la idea, no? Fer que canviar el fet de que és el software que hi ha darrere de la pantalla el que interactua amb tu i et fa molt més fàcil aquella feina i, per tant, tu pots dedicar-te a fer altres coses que realment sí que són humanes que no pas introduir dades dintre d'un sistema informàtic.
2: Això és el que volia preguntar-te perquè se m'ha acudit mentre parlaves. Clar, però també podria ser que realment posem l'administració determinada, posi els agents i després pensi, bueno, això com allibera de feina al funcionari o prescindeixo d'ell o es continuarà avorrint. Però clar, jo crec que aquí l'important seria el que li dones més temps per ser més creatiu, per ser més humà, per fer una feina millor. Això és el que m'agradaria també que ens expliquessis. La segona derivada, no? Què sorgeix d'això que proposes?
4: Tu imagina't la típica imatge de que vas a una guixeta on tens un funcionari davant teu. Aquell senyor o aquella senyora porta 8 hores treballant allà o porta X hores treballant allà, fent una feina repetitiva, perquè com tu han vingut altres persones que els hi han donat la mateixa informació. I aquest senyor el que fa és dir el seu nom, el seu DNI, la data de naixement, on viu, la seva no sé què, i abans va posant informació dintre d'un sistema, va escrivint aquella informació dintre del sistema. Per tant, mentre està escrivint aquella informació dintre del sistema, no està atent a el que tu necessites. L'empatia desapareix, perquè aquella persona està focalitzada en introduir les dades d'aquella manera i en aquell moment, no? T'ho imagina't que en comptes de fer això, hi hagi un assistent que ens estigui escoltant, en el qual tu diguis, miri, vinc perquè sóc tal persona, vinc a ajudar, vinc que tinc aquest problema amb les escombraries o amb l'ajut o amb el que sigui. L'assistent va automàticament omplint totes aquelles dades que el funcionari tindria que estar escrivint. El funcionari canvia, ja no està atent a que tingui que introduir les dades, sinó està molt més atent, està amb una connexió humana amb l'altra persona, interessant-se molt més per l'altra persona e intentant buscar la solució que al mateix temps el sistema li està donant. Perquè li pot dir, mira, aquesta persona, doncs, com té aquest nivell de renta i viu a tal lloc i tal i qual, doncs té dret a aquest tipus d'ajut. O pot tirar les escombraries el dia tal. O sigui, ha de ser el sistema el que acabi donant aquesta informació gràcies a que té un accés a moltes dades i el funcionari el que fa aleshores és tindre altres skills, que és el de ser més humà, tindre més empatia, escoltar, innovar, perquè en el moment que tu tens per pensar, el que fas és innovar, intentar fer millor les coses. Per tant, aquest és el gran canvi que crec que pot haver-hi darrere d'aquest tipus de feina.
2: Sí, jo ho trobo genial, però crec que també hauria de canviar-se, no sé com, la mentalitat de molts funcionaris que realment ja estan cremats de tants anys de fer aquesta feina mecànica. I, bueno, també amb ells suposo que se'ls ha de formar per saber aprofitar el que estàs dient. No simplement que diguin amb sobre més temps, no. El que tens és perquè siguis més humà, més creatiu i atenguis millor el tal, no? Però també hauria d'haver-hi no solament reformar l'administració, sinó el funcionariat el tenim que educar amb aquestes noves disciplines. És una pregunta?
4: Sí, mira. El risc és construir una administració eficient però deshumanitzada. I jo crec que el que hem fet ha sigut això. Construir una administració eficient però deshumanitzada. I hi ha una fascinació excessiva per l'automatització. Però una administració pública no és Amazon. Gestiona drets, vulnerabilitats, confiança i democràcia. Si els ciutadans se senten que només parlen amb pantalles i algoritmes, la distància amb les institucions encara augmentarà més del que és. Per tant, la tecnologia ens ha d'ajudar a reduir aquestes friccions, no? Es tracta d'aplicar tecnologia sense eliminar la dimensió humana del servei públic. Per tant, aquí és on li donem una volta important a la relació entre l'administració i l'administració.
2: No, ho trobo genial i ara estem parlant de l'administració, però això que dius, aquesta humanització de la tecnologia, realment s'hauria de fer extensible en molts altres àmbits, perquè l'empresa privada passa el mateix, vull dir. Però bueno, continuem. El teu títol, Revolució Silenciosa. Quan dius això, és que estàs descrivint una transformació tecnològica, simplement, o estàs parlant d'un canvi de model de poder dintre de l'administració?
4: Jo crec que estic parlant de les dues coses, eh? La tecnologia és només el vehicle, no? Diguéssim, i la transformació real és cultural i política. Per tant, estem parlant de les dues coses. Com hem dit, durant dècades hem construït administracions pesades per controlar processos. Ara hem de construir administracions capaces d'acompanyar els ciutadans. Mira que senzill. Però és tan evident que crec que poca gent es dona compte d'això, no? Per tant, això implica redistribuir el poder, menys burocràcia, més autonomia dels professionals públics, més capacitat de decisió basada en dades i serveis públics. La digitalització no té sentit si només s'informatitza la lentitud, o sigui, per fer-la més ràpid, sinó que justament el que hem de fer és fer-la més humana. I gràcies a la tecnologia la podem fer més humana. Gràcies a la intel·ligència artificial, i jo soc molt crític, no?, amb l'utilització de la intel·ligència artificial, com tu ja saps, però tot i així crec que la tecnologia ben utilitzada, ostres, es pot ajudar, no? El que parlàvem aquest matí que abans ens hem quedat, no? Parlàvem de la tecnologia nuclear. La tecnologia nuclear pot ser bona o pot ser dolenta. Si l'utilitzem amb la línia bona, podem curar el càncer. Si l'utilitzem amb la línia dolenta, doncs podem matar moltes persones. Mm-hmm. Amb el temps, doncs s'ha anat regulant això. I al final hem aconseguit un equilibri en el qual doncs podem generar energia elèctrica amb les elèctriques. I també s'ha fet uns esquemes de poder d'aquells estats que tenen armes nuclears però que no les fan servir perquè saben que és una borrada fer servir una arma nuclear. Doncs amb la intel·ligència artificial hem d'arribar amb el temps amb aquest equilibri. El problema és la rapidesa amb la que estem adaptant la intel·ligència artificial. L'altre dia ho mirava, i feia una comparativa amb altres tecnologies. Vaig veure que amb el telèfon i el telèfon fix i el telègraf va trigar 10 anys per poder arribar a 1 milió de persones. La intel·ligència artificial va trigar 5 dies en arribar a 1 milió de persones. Per tant, aquesta és la
2: Sí, sí,
4: diferència.
2: sí, sí. No, i és una altra cosa. I a més, la majoria de persones la poden utilitzar. Que hi ha tecnologies que han arribat a tothom, però som usuaris. Aquesta no, aquesta som actors, cada un de nosaltres. Vale, molt bé. Imaginem ja que l'administració està digitalitzant-se, però per això depèn de les grans plataformes tecnològiques privades d'intel·ligència artificial. I aquí també està el tema. Quina triar, perquè totes estan esbiaixades, o crear una pròpia és un altre gran tema.
4: Sí, aquest és el gran problema i el gran debat del nostre temps, eh? No podem substituir la burocràcia analògica que tenim ara per dependència digital, que és cap on
2: Clar.
4: anem, no? L'administració ha de defensar la sobirania tecnològica, la interoperabilitat, les dades públiques protegides, les infraestructures digitals, i les han de saber fer. El problema és que s'està parlant molt de sobirania digital, però realment de sobirania digital en tenim molt poca, no? Podem tindre part d'una sobirania digital, o un espai d'aquesta sobirania, però tota la sobirania serà molt difícil perquè a Europa doncs anem tard amb el que és el desenvolupament de la tecnologia. Tot i així, hi ha una cosa que és la, diguéssim, és com la benzina en un motor, que són les dades. I en les dades, que al final és on s'alimenta tota la tecnologia, crec que si nosaltres som capaços de protegir-les a través d'una sèrie d'encriptacions, a través d'una sèrie del que sigui, ens permetrà que, tot i que les grans plataformes tinguin accés a les dades, aquestes dades no seran útils perquè estan encriptades. Per tant, nosaltres hem de poder treballar aquesta capa de securització de la dada per poder, diguéssim, poder utilitzar qualsevol plataforma que tinguem. I també, paral·lelament, per suposat, començar a desenvolupar tecnologia sobirana europea.
2: Bueno, faig un, perquè per això, ojalà, però falta, crec que falta bastant encara. Parles insinues
4: Per
2: d'un
4: això et
2: gran
4: deia
2: risc.
4: allò de l'encriptació de les dades, de tal manera, o sigui, hem d'encapsular la nostra informació de tal manera que, encara que estigui en una plataforma externa, aquesta plataforma externa no pugui accedir a aquesta dada. O sigui, no tingui
2: Sí.
4: capacitat d'accedir. Si
2: No,
4: fem això, la
2: això
4: clau la
2: per
4: tenim
2: les dades.
4: nosaltres.
2: Però la sobirania també depèn de que la plataforma sigui propietat nostra, que
4: Per
2: demà no ens
4: suposat,
2: la tallin o simplement
4: i de
2: no.
4: la xarxa. Sí.
2: Exacte. Parles o insinues d'un gran risc que dius que encara no s'està debatent prou d'aquesta transformació. Quin seria aquest gran risc?
4: És el que t'he dit abans, la deshumanització de l'administració. O sigui, si al final el que acabem fent és que l'administració et relacionis d'una manera amb una pantalla fredament, encara es deshumanitzarà molt més l'administració. O sigui, simplement mecanitzar l'administració perquè sigui eficient des d'un punt de vista del que hem conegut fins ara és el gran risc de la digitalització de l'administració.
2: Europa, Estats Units, Xina, Rússia o jo què sé, o Estònia. Hi ha algun model que estigui funcionant ja l'administració amb aquest d'aquesta forma que ens recomanes?
4: Doncs la veritat és que porto ara ja un temps estudiant això i mirant-m'ho, i a més, primer, per poder arribar a aquest anàlisi he tingut que entendre com funciona la neurociència, o sigui que he tingut que entendre com funciona el cervell per poder arribar a una conclusió d'aquest tipus, no? A nivell públic no hi ha cap administració que estigui treballant d'aquesta manera. El que sí que hi ha és empreses. O sigui, tu, per exemple, Netflix, treballa des d'una visió de neurociència per poder competir. O sigui, no competeixen només en plataforma tecnològica, competeixen també en satisfacció cognitiva de tot allò que et presenten, no? Estem parlant d'Amazon, estem parlant de Netflix, estem parlant de TikTok, estem parlant de moltes empreses privades. Aleshores, si les empreses privades estan fent això per guanyar diners, les administracions públiques poden fer el mateix respectant tots els drets i tota l'ètica per millorar les eficiències de les administracions. Per tant, fem-ho. Això només és qüestió de posar-s'hi.
2: Vale, fem-ho. I posem un indicador per saber, per exemple, d'aquí a 5 o 10 anys, si això ha funcionat. Quin indicador seria aquest? Que poguéssim
4: El
2: comparar i
4: millor.
2: dir... Quin?
4: El millor. El de la confiança ciutadana. Si la gent percep que l'administració és més accessible, més justa, més ràpida i més transparent, vol dir que hem avançat. Per tant, la digitalització no és l'objectiu. És una eina per reforçar la democràcia quotidiana. Una administració moderna és aquella que fa sentir el ciutadà menys impotent davant del sistema. I per poder fer això, tu t'has de sentir apoderat davant de l'administració. I què millor per sentir-se apoderat que tu puguis relacionar-te amb ella de tu a tu i d'una manera humana. Per tant, ho podem fer, ho tenim a tocar. Per tant, només ens hem de posar a fer-ho. Jo ho tinc molt clar i estic treballant per intentar posar-ho en marxa. I a més sé com fer-ho, crec que sé com fer-ho. Per tant, és qüestió de posar-s'hi. Ja saps que quan poso la banya al forat, intento fer el forat el més gran possible, no? I en aquest cas he vist que ho he vist molt clar i he vist que no estem aprofitant aquesta oportunitat.
2: Bé, doncs ara estem a la ràdio, suposo que hi ha gent que ens està sentint de molts indrets. El programa, que sàpigues, que surt a més de 30 poblacions aquí a Catalunya i algun ajuntament que estarà sentint. El consell final del Sergi Marcén a una administració per començar aquest camí.
4: Que no s'enlluernin amb la tecnologia. La tecnologia pot fer moltes coses i moltes vegades els tecnòlegs ens enlluernem amb la tecnologia. Mirem les característiques de tot allò que pot fer la tecnologia, però no fem una reflexió de què passa amb aquella tecnologia. Mira, l'altre dia vaig anar a fer una classe en una universitat amb enginyers de telecomunicacions i els vaig dir que ells tenien un poder molt important sobre el que passa a la societat, no? I que part d'aquell poder el tenien ells, no? I em van dir que com era possible. I els hi vaig posar una imatge molt representativa. Vaig posar un pont d'aquests fets de fusta durant la Segona Guerra Mundial, on per sobre passaven els tancs nazis, no? Llavors, la meva pregunta va ser: l'enginyer que va construir el pont només feia ponts? Només va tindre la responsabilitat de fer ponts? Aquí crec que els hi vaig tocar una miqueta el voraviu, perquè, clar, per sobre d'aquell pont van passar tancs nazis que van acabar envaint Europa. Per tant, quan un enginyer, o quan una administració, o quan un tècnic, o qualsevol persona utilitza una tecnologia, ha de pensar en més enllà. Ha de pensar justament quin impacte social i quina ètica ha de fer servir aquella tecnologia.
2: Bé, doncs la tecnologia actual no pot amb el rellotge i el programa se'ns ha acabat el temps. Ha estat molt interessant. Espero que realment hagi agradat i que hagi calat perquè realment cal començar a pensar amb la IA, això, amb la part humana i la part ètica, etc. Sergi, res més. Se'ns ha acabat el temps. Gràcies per haver estat aquí. I com sempre dic, d'aquí uns mesos tornem a veure com això ha canviat i cap a on pinta.
4: Moltíssimes gràcies i espero que hàgiu pogut explicar exactament què és el que crec que hem de fer. Moltes gràcies.
2: Res més. Fins la propera. A reveure.
4: Adéu, que vagi bé.

0: Després d'escoltar el Sergi Marcén, queda clara una idea. La intel·ligència artificial no hauria de servir només per fer una administració més ràpida, sinó més humana. Durant anys hem digitalitzat papers i formularis, però sovint hem oblidat les persones. La gran oportunitat de la intel·ligència artificial és alliberar els treballadors públics de tasques repetitives perquè puguin escoltar millor, empatitzar més i donar un servei realment útil a la ciutadania. Però també hi ha riscos: dependència tecnològica, deshumanització i pèrdua de sobirania digital. I fins aquí el programa d'avui. Ens trobem aquí, al Món és Digital, la propera setmana.
1: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
3: Ràdio Arenys.

0: L'informatiu migdia.
1: Bon dia, som divendres 29 de maig i és moment de començar aquest informatiu migdia. Abans, com sempre, fem un cop d'ull als titulars avui parlant amb clau comarcal sobre l'incendi d'Òrrius d'aquest dijous que ha obligat a confinar la seva població tota la nit i ha deixat més d'una hectàrea afectada pel foc. Gemma Roig, bon dia.
2: Bon dia. L'incendi va començar ahir al migdia en una fàbrica de parafina que també ha quedat completament destrossada. En el lloc dels fets s'hi van desplaçar més d'una vuitantena de bombers amb 31 vehicles terrestres i 4 d'aeris.
1: I més enllà d'aquesta qüestió, Medi Ambient enllesteix les platges d'Arenys de Mar per la temporada d'estiu.
2: Aquests dies s'estan col·locant totes les passeres, bancs de les dutxes i fer un petit anivellament a la platja del Cavalló, que eren les feines que faltaven. Ja a finals de juny s'instal·laran les plataformes flotants.
1: Precisament també en l'àmbit comarcal, el Consell treballa per impulsar un front comú per reclamar al Ministeri una actuació i gestió integral del litoral a la comarca.
2: La voluntat és sumar tots els ajuntaments que tenen obres pendents. En el cas d'Arenys de Mar hi hauria l'arranjament del Camí de Mar.
1: I el festival neonazi Caos Indesson a Terra per quart any consecutiu a Santa Susana aquest divendres i dissabte.
2: Els col·lectius antifeixistes del Maresme pressionen a l'Ajuntament perquè suspengui l'esdeveniment. Des del consistori maresmenc asseguren que estan lligats de mans.
1: En clau social i cultural, l'Arenys de Flors omplirà de color i activitats la vila durant tot el cap de setmana.
2: 33 espais s'envelliran amb aquesta nova edició que serà complementada amb més d'una quinzena de propostes.
1: I també el Calissai acull aquesta tarda un punt informatiu per sensibilitzar sobre els efectes nocius del tabac.
2: Una activitat emmarcada en la Setmana Sense Fum i amb el lema Inhala la Vila i amb el Dia també Mundial Sense Tabac que es commemora aquest diumenge. La cita és a partir de les 4 de la tarda.
1: I tot plegat, ho acabarem parlant d'esports avui sobre la marxa popular que es celebrarà aquest diumenge.
0: L'informatiu migdia.
1: L'incendi d'Òrrius ha obligat a confinar la seva població tota la nit i ha deixat una hectàrea afectada pel foc. Aquest incendi va començar ahir al migdia en una fàbrica de parafina que també ha quedat completament destrossada. En el lloc dels fets s'hi van desplaçar més d'una vuitantena de bombers amb 31 vehicles terrestres i 4 d'aeris.
2: Protecció Civil ha aixecat el confinament dels 800 habitants de la població d'Òrrius a les 8 d'aquest matí, que des d'ahir al migdia estaven tancats a casa. El motiu va ser el perill d'inhalació de fums tòxics que havia generat la crema del dipòsit de parafina, una substància derivada del petroli que havia provocat l'incendi. A la planta industrial d'aquest municipi del Maresme hi havia 500 tones de parafina, 100 a l'exterior i 400 a l'interior, que els bombers van decidir deixar cremar sense intervenir per evitar que es dispersés el líquid contaminant a través de l'aigua. L'alcalde del municipi, l'aranyenc Xavier Masgrau, ha explicat que ja no hi ha perill, però que es mantenen els bombers a la zona per fer el seguiment del foc dins el perímetre de la fàbrica.
3: Bueno, s'ha aixecat el confinament perquè el foc encara està actiu a lo que és l'empresa, però el que tenim ja controlat és perimetralment tota la massa forestal, tot i que hi ha dotacions de bombers vigilant i amatents de que no hi hagi alguna revifada.
2: Una de les principals preocupacions era poder abastir la població amb llum i aigua durant el confinament, ja que el foc va cremar gran part del cablejat elèctric. Aquesta situació s'ha pogut gestionar i s'han garantit a tota la ciutadania els serveis bàsics, tal com ha explicat en l'entrevista a la ràdio aquest matí Xavier Masgrau.
3: Això ho hem aconseguit. La veritat és que s'ha cremat molt bona part de cablejat elèctric, però la veritat és que amb grups i tot hem donat a l'abast de tota la població, aproximadament amb un 99%. Vull dir, la veritat que estem, entre cometes, contents que dintre del que és la desgràcia, com a mínim aquest confinament, s'ha pogut mantenir la llum i l'aigua en totes les cases del poble.
2: L'incendi va començar ahir al migdia a la zona forestal i després va saltar a l'exterior de l'empresa Proquinat.

0: Tot i que els bombers encara no han pogut confirmar el seu origen, calculen que ha afectat una hectàrea i que ha provocat un vessament de parafina que s'encarregarà de controlar ara l'Agència Catalana de l'Aigua.
1: Més enllà d'aquesta qüestió, Medi Ambient enllesteix les platges d'Arenys per la temporada d'estiu. Aquests dies s'estan col·locant totes les passeres als bancs de les dutxes i s'està fent un petit anivellament a la platja del Cavalló. Ja a finals d'any s'instal·len les plataformes flotants.
0: El tècnic de Medi Ambient, Ricard Argemí, assegura que només queden els últims detalls perquè les platges estiguin a punt per l'estiu. Destaca que disposen d'una àmplia dotació de serveis, com són lavabos públics, papereres, bancs, jocs infantils o també les línies de vida. Com a novetat enguany, s'ha renovat els difusors de les dutxes i també es farà un nou tancat al Cavalló per protegir una nova espècie en perill d'extinció.
2: Una novetat respecte a l'any passat és que hem canviat, diguéssim, els difusors de les dutxes, perquè l'any passat sí que és veritat que no funcionaven gaire bé o que tenien poca pressió. Aquest any els hem canviat i són bastant millors, per tant jo crec que la gent estarà contenta. I després també una cosa nova que ens ha sorprès en el darrer mes és que ha aparegut una espècie en perill d'extinció a la platja del Cavalló, que és el capironat marí, i també farem un petit tancat com a novetat, un altre tancat.
0: Altres serveis que queden pendents són la senyalització específica per recordar que les platges d'Arenys són lliures de fum, així com la instal·lació dels 7 lavabos públics, ja que actualment només n'hi ha un a cada platja. A més, la col·locació de les dues plataformes flotants es farà coincidint amb la posada en marxa del Servei de Socorrisme i Salvament Marítim.
1: Precisament, Proactiva començarà de forma ininterrompuda el servei al juliol, però l'última quinzena de juny ja hi serà els caps de setmana i els dies de Sant Joan.
0: Ricard Argemí avança que enguany s'amplia l'horari als mesos de juliol i agost amb una vigilància des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda. En aquest sentit, assegura que la tendència de l'administració ha d'anar encaminada a ampliar i avançar la temporada.
2: A partir de l'1 de juliol i fins al 30 d'agost, Arenys de Mar disposarà de salvament i socorrisme durant 9 hores al dia, que és una novetat respecte a l'any passat, que només hi havia 7 hores i mitja. Crec que és un tema força important. Començarem amb el salvament i socorrisme a les 10 del matí i acabarà a les 7 de la tarda. Crec que és un tema que s'ha de valorar molt favorablement cap a Quirenys, perquè aquesta hora i mitja de canvi crec que ens afavorirà molt a tot. Jo crec que en un futur hauríem de tendir més cap a una temporada més llarga de salvament i socorrisme.
0: Mentrestant, l'àrea de Medi Ambient està pendent de la resposta de Costes de l'Estat per poder regular i reordenar l'entrada al Cavalló. Com en els darrers anys, la platja de la Musclera no disposarà de servei de vigilància per manca de sorra, però s'intentarà, això sí, col·locar un lavabo públic.
1: I un dels altres serveis és la platja de Gossos, que s'instal·la a la Picòrdia just davant l'estació de Rodalies.
0: Tot i que aquests dies ja s'ha deixat muntada, aquesta entrarà en funcionament el pròxim dilluns. Com a novetat, també disposarà d'una dutxa.
1: I més qüestions sobre la platja, perquè precisament el Consell Comarcal del Maresme treballa per impulsar un front comú per reclamar al Ministeri una actuació i gestió integral del litoral a la comarca. La voluntat és sumar tots els ajuntaments que tenen obres pendents que els hi afecten tant a les seves platges com a les zones municipals. Arenys de Mar hi hauria l'arranjament del camí del mar com una de les tasques prioritàries.
0: L'objectiu d'aquesta proposta és recuperar la idea de les dècades dels anys 2000, quan tots els ajuntaments del Maresme es van unir per reclamar una estratègia comuna i més inversions per part del Ministeri a la façana del litoral. Aquest concepte d'unitat es va estroncar després que diversos alcaldes rebutgessin l'estratègia del dragatge que precisament havien reclamat diversos consistoris del Baix Maresme. Ara el Consell Comarcal s'ha proposat tornar a buscar un punt de consens perquè s'executi una gestió comuna a la nostra façana litoral. El president i alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, assegura que la seva voluntat és sumar esforços perquè el govern espanyol es vegi obligat a resoldre els problemes que pateix la comarca.
3: És posar d'acord a tots els ajuntaments perquè cadascú ens pugui transmetre quines són les maneres que pensen ells que són millors per poder protegir aquest front litoral, perquè és evident que hi ha moltes diferències de criteri. Però el Ministeri ens ha dit sempre que o presentem un document únic o ells tenen molt de litoral per cobrir tota Espanya i que no pensen actuar discriminadament amb un ajuntament d'una manera i un altre ajuntament d'una altra.
0: Actualment, des de l'entitat supramunicipalista, estan fent un recull de tot totes les peticions municipals i les solucions que proposen pel seu consistori. Rafa Navarro és conscient de les dificultats d'unir els diferents criteris d'actuació de cada ajuntament, però està convençut que ho aconseguiran perquè considera que hi ha molts aspectes que els uneixen i no a l'inversa.
3: Ajuntaments tenen punts conflictius, tenen risc de que les vies del tren quedin afectades quan hi ha temporals, cada cop més freqüents, i tenen doncs, el problema de retrocés de platja, que la platja és la primera línia de defensa quan hi ha un temporal. No és tenir platja per tema turístic, sinó és tenir platja perquè l'onada trenqui el més lluny possible d'aquesta primera línia de serveis, que és la via del tren, el passeig marítim en molts casos, i l'afectació de la Nacional 2. Jo diria que és un problema comú. La diferència que tenim entre ajuntaments és la manera de encara aquests problemes.
0: En el cas de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, s'ha demanat solucions urgents pel camí de mar situat entre la platja de la Picòrdia i la zona de la Musclera. Aquest espai ha quedat molt malmès amb els últims temporals i el consistori no pot aportar cap solució, ja que, si no, podria ser sancionat i obligat a restaurar la zona amb la idea original.
4: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: No deixem de parlar de la comarca perquè el Festival Neonazi Caos Inde Son a Terra per quart any consecutiu a Santa Susana, un esdeveniment de caràcter privat que se celebra aquest divendres i dissabte. Els col·lectius antifeixistes de l'Alt Maresme pressionen a l'Ajuntament perquè suspengui l'esdeveniment.
0: Les poblacions de Calella, Pineda de Mar i Santa Susana tornen a veure com aquests dies es passegen homes amb una estètica ultrarrapats, sabarretes negres i tatuatges amb simbologia nazi i feixista. Són els assistents del festival Caos in the Sun, un esdeveniment musical de caràcter privat que es celebra per quart any al voltant d'aquestes dates. Al cartell no hi apareix l'ubicació ni el preu de l'entrada, només es veuen els grups que hi tocaran, la majoria vinculats a l'escena internacional d'extrema dreta anomenada RAC. Des dels col·lectius antifeixistes del Maresme demanen a l'Ajuntament que posi punt final a aquest acte. És el portaveu de la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme.
5: Però clar, que nosaltres diem que això no és una costellada de quatre amics, sinó que és un festival neonazi, que és la quarta edició que es fa enguany, que aplega moltíssima gent, que el cartell és públic, corre per les xarxes, corre per tot arreu. Aviam, que és un espectacle públic i no només això, que requereix una sèrie de permisos i de llicències, sinó que, a més, és un acte d'enaltiment al feixisme i al nazisme. I, per tant, aquí l'administració pública creiem que ha de posar tot de la seva part per impedir que això es porti a terme.
0: Precisament, els antifeixistes van organitzar fa dues setmanes una manifestació pels carrers de Santa Susana per denunciar aquest esdeveniment. Malgrat tot, des del consistori asseguren que mai han causat cap problema i, per tant, no veuen la necessitat d'actuar. És l'alcalde Joan Campolier en declaracions a l'Aquí Catalunya de la cadena SER.
6: En els darrers anys no ha portat cap trastorn perquè és una finca privada que entren i surten amb un autocar que els espera i marxen i aquí no ens ha portat cap problema. Aquest any el que ha passat és que sembla que la presència d'aquestes persones, que per nosaltres, mentre es respecti i hi hagi convivència al nostre poble i no es creien cap problemàtica, doncs ells no estan aquí, no dormen a Santa Susana, ells dormen a Calella.
0: L'oposició no ho veu així. Des de la CUP s'ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra perquè el Departament d'Interior assumeixi el comandament i ho aturi. Tanmateix, des dels sectors turístics de la zona asseguren que és una proposta que els hi genera beneficis. De fet, el lloc de la celebració és el Mas Alemany de Prats, propietat d'una empresària vinculada al sector turístic del Maresme que ho lloga als clubs de motoristes pauners.
4: Ràdio Arenys, notícies.
7: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
8: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
9: AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
10: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
9: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
11: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
4: Ràdio Arenys, notícies.
1: El Calissai acull aquesta tarda un punt informatiu per sensibilitzar sobre els efectes nocius del tabac, una activitat emmarcada en la Setmana Sense Fum amb el lema Inhala Vida, el Dia Mundial Sense Tabac, que es commemora aquest diumenge, i la cita és a partir de les 4 de la tarda.
0: La iniciativa està impulsada per l'equip de comunitària del CAP d'Arenys de Mar i la col·laboració de la Regidoria de Sanitat i Salut Pública. La seva tècnica, Laura Estrada, ha explicat que l'objectiu és visibilitzar el projecte Suma Salut, que té en marxa el CAP d'Arenys, que inclou un doble vessant. Per una banda, sensibilitzar la ciutadania perquè no s'iniciï el consum de tabac i, per l'altra, oferir els recursos necessaris per deixar aquesta pràctica. Per fer-ho, han preparat per aquesta tarda un joc en què els participants entraran en el sorteig de 2 abonaments mensuals pel juny al gimnàs municipal de l'UFEC.
12: D'aquí es fomentarà un joc, val, que pot participar qualsevol persona, i entre tots els participants doncs, hi haurà un premi. I després pues això, que la gent informar la gent de tots els recursos que té per doncs, poder aconseguir aquesta fita, que és deixar de fumar, no? Que és un consum que de salut no té res.
0: El punt informatiu s'instal·larà al Calissai, com dèiem, des de les 4 de la tarda i fins les 8 del vespre aproximadament.
1: Ara sí, passem a l'agenda cultural d'aquest cap de setmana, que està farcida d'esdeveniments, perquè un d'aquests actes és l'Arenys de Flors, complirà de color i activitats a la vila durant els 2 dies. 33 espais s'envelliran en aquesta nova edició, que estarà complementada amb més d'una quinzena de propostes de tots els espais florits, volíem dir, 21 d'ells formen part del concurs Espais Florits, obert a particulars, comerços i carrers.
0: L'Arenys de Flors és una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els diferents llocs guarnits amb flors i també elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer realitat aquesta nova edició. La tècnica Ana Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
13: A nivell municipal, doncs, els jardiners doncs, engalanaran doncs, el que és la plaça de l'Ajuntament. I després, per exemple, al Museu de la Punta, doncs, hi haurà l'Associació de Puntaires. També tenim la plaça de la Revolució, que la Cavalcada de Reis també posarà doncs, algo ornamental.
0: Entre els equipaments municipals que s'envelliran hi ha la plaça de l'Ajuntament, el Calissai, els museus, la biblioteca o també la plaça de la Revolució. En canvi, espais més tradicionals com el mercat municipal o la zona dedicada a les orquídies, enguany no hi prendran part.
1: Al marge d'aquestes decoracions florides, el programa inclou un seguit d'activitats per a tots els públics.
0: Durant el cap de setmana hi haurà diversos tallers. Un d'ells és el de puntes, que organitza l'Associació de Puntaires Flor d'Alba. La seva presidenta, Maria Bernat, ha explicat que es tracta d'una activitat oberta a tothom amb la idea que els assistents confeccionin un braçalet.
14: Fem un taller per tota aquella persona que vulgui fer puntes, que en sàpiga, que no sàpiga, jove, gran, no hi ha edat. És una cosa molt senzilla i se n'aniran amb un braçalet que s'hauran fet ells. La intenció és aquesta, que la gent ens conegui, que sàpiga que fer puntes no és tan difícil com tot això, que es necessiten ganes i voluntat, i que ho pot fer qualsevol, i que a més és molt engrescador i és bonic i té moltes virtuts.
0: El taller serà tant dissabte com diumenge, d'11 a 1 del migdia i de 5 a 8 del vespre al pati del Museu Marès de la Punta, que també s'engalanarà amb decoracions fetes per les mateixes artesanes. D'altra banda, està previst fer un taller infantil d'horticultura, càrrec de Maria Teresa Porta, diumenge a partir de les 10 del matí al Calissai.
1: També hi haurà propostes culturals tant dissabte com diumenge.
0: Un d'ells és el grup de lectura en veu alta Les Atenees, que llegiran el conte Kew Gardens de Virginia Woolf. Aquest grup està dirigit per Marta Catalán, qui ha explicat que des del mes de gener estan preparant aquesta lectura que parla sobre flors i ambientada en un jardí botànic de Londres.
15: Primer cop que sortim a l'estranger amb un text anglès traduït al català per Marta Pera, molt ben traduït, i que ens ha permès entrar dintre d'aquest univers de l'autora, de l'Anglaterra de principis del segle passat, i és un conte amb una trama, amb trames psicològiques, és un conte per adults, que són com petites imatges de persones passejant per aquest Kew Garden i aquestes petites escenes de què és el que succeeix en la quotidianitat d'aquella època.
0: Aquestes lectures seran dissabte a les 7 del vespre a l'Ateneu Aranyenc i diumenge una doble sessió dels quarts de 12 i a dos quarts d'una al pati d'una casa particular a la Riera Perafita número 1. A més, també hi haurà visites guiades al retaule barroc, al matí amb els amics del retaule a partir de les 11 i a la tarda serà una visita teatralitzada que anirà a càrrec de els Seràfics.
1: I, finalment, la música també serà protagonista en diversos punts de la nostra vila.
0: La primera actuació demà al matí amb el conjunt de bec de l'Escola de Música a partir de les 12 del migdia i ja a la tarda serà el torn de la Grit Bank, que en aquest cas actuarà els Seràfics a partir de les 7. I, a més, la plaça de l'Església serà escenari de dues actuacions. Per una banda, el concert de tabals i després l'actuació dels acordionistes i panderos del coro. Tot plegat posarà punt final amb la botifarrada popular dels Diables Socarrimats.
1: I avui, més enllà d'aquests actes que us comentàvem de l'Arenys de Flors, a les 7 de la tarda hi haurà una conferència musical sobre Edgar Grieg a l'Ateneu Aranyenc a càrrec del divulgador Rafael Esteve Alemany.
0: I després, a partir de les 8, una nova edició de les tapes al mercat amb una temàtica floral que presideix el cap de setmana.
1: Més enllà d'aquests actes, hi ha diverses propostes. El dissabte i el diumenge, de 10 a 2 del matí, tornen l'equip del Banc de Sang i Teixits en les campanyes mensuals de donació de sang. Els podreu trobar a la sala d'actes de la biblioteca.
0: I el dissabte també, en el marc de la Setmana de la Natura, es farà el primer mural participatiu al subterrani d'Arenys de Mar, una creació col·lectiva que serà inspirada en el nostre litoral marí i que anirà a càrrec de les artistes Plain Jane i Malí. Jane assegura que el seu objectiu és fer un mural que representi la flora i la fauna del nostre territori.
16: A nivell temàtic s'ha mantingut també com a arrel del territori, és a dir, l'esbús, doncs podreu veure com diferents espècies d'aquí del litoral, la platja i algun missatge com motivador per tenir cura de les nostres platges. I una miqueta la idea és aquesta, doncs un mural comunitari pintat per les veïnes i pels infants del poble i que ajudi com a visibilitzar la flora, la fauna i a preservar-la.
0: L'activitat és oberta a tothom, començarà a les 11 del matí i es preveu que tingui una durada de 2 hores. Es demana portar roba còmoda, que es pugui embrutar de pintura i esprais, gorra, crema solar i també aigua.
1: El diumenge se celebrarà la 6a edició de la Fira del Disc, Còmic i Cinema, una proposta organitzada per Crisàlida que preveu la participació de 17 periodistes que s'instal·laran a la Riera entorn del Calaisai.
0: I també el diumenge hi ha una activitat mediambiental al Museu de Mineralogia. D'11 a 12:15, al Museu Montfull Lleida organitza una visita guiada per conèixer totes les curiositats sobre els minerals i després es farà un taller per saber identificar-los.
1: Un cop s'acabi aquesta activitat, comença l'acte de lliurament dels premis de la Mostra Literària d'Arenys de Mar i a la tarda hi ha doble proposta teatral. Primer a les 6 als Seràfics amb la Xirigota de Barcelona que torna amb el seu nou espectacle titulat La Gran Evasió.
0: I després, una hora més tard, hi haurà sessió de cabaret al Teatre Principal. En aquest cas anirà a càrrec de les germanes Clec-Clec i les Mandarines, al cos a l'entrada és de 12 euros.
7: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
17: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
18: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
17: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
18: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
17: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: I aquest diumenge torna una nova edició de la marxa Trail d'Arenys de Mar. La d'aquest any és la 47a edició d'aquesta cursa i caminada per l'entorn de la vila. L'organitza la penya Panem i, com sempre, la sortida i arribada es fa des de la plaça de la Sardana de Lourdes. Oriol Leo, bon dia.
19: Bon dia. A 8:45 del matí comença la cursa trail cronometrada i tot seguit es donarà el tret de sortida a la caminada marxa popular no cronometrada. El recorregut és d'11 quilòmetres, tipus trail per la muntanya, i el 75% transcorre per zones naturals entre els termes municipals d'Arenys de Mar i Arenys de Munt, seguint el mateix itinerari que en les darreres edicions, pujant cap a Can Jopi, Can Catadal, El Remei i de nou cap a Lourdes. Zenon Tomàs, president de la penya Panemi, destaca l'ampli ventall de possibilitats que ofereix el recorregut.
20: Hi haurà la cursa competitiva, que aquests sortiran a 8:45 i 5 minuts després doncs sortirà la cursa popular, la lúdica, que també el que la vulgui fer corrents que la faci corrents i el que la vulgui fer caminant que la faci caminant i qui la vulgui fer corrents i caminant doncs que ho faci corrents i caminant. L'únic que els primers doncs sí que es fa una classificació i els lúdics doncs, l'únic que es fa és donar-se'ls el temps de la seva arribada.
19: Està oberta a tots els públics, la trail per a majors de 16 anys, tant de clubs com individuals, i la caminada sí que és per a tots els públics, però els menors sempre han d'anar acompanyats per adults. Zenon Tomàs destaca que la participació de gent d'Arenys de Mar en aquesta cursa va en augment i ja supera el 50% del total de participants. Un cop a l'arribada hi haurà esmorzar i pica-pica, sortejos i un ambient distès.
20: Cadascú explica una mica la seva aventureta que ha tingut, doncs, durant el circuit, durant el recorregut. A més, allà al Parc de Lourdes, a sota els pins, és molt agradable, encara que faci calor, allà sempre passa una mica d'airet. A més, doncs, allà tindràs begudes, hi haurà cervesa, i ja et dic, hi haurà pica-piques, hi haurà aigua. O sigui, el tema de refrigeri el tenim controlat, també.
19: Per inscriure's a la trail cal fer-ho a través de la pàgina web de G-Sport. A la mateixa pàgina es poden registrar les inscripcions per la marxa caminada, tot i que en aquest cas també es poden fer presencialment a la botiga Urban Sport situada a la Riera Bisbe Pol número 13.
21: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I, com sempre, dediquem els últims minuts d'aquest informatiu a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Luis Pérez. Luis, bon dia.
22: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogor, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
1: I fins aquí aquest informatiu de divendres 29 de maig. Us hem acompanyat al control tècnic la Marina Cabrera i les veus que us hem parlat, Oriol Leo, Gemma Roig i Núria Torrents. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà en una nova edició de l'informatiu cap de setmana. Que vagi bé.
23: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és l'Abril, situada a la Riera Bisbe Pol, número 72. Avui divendres s'ha de treure el cubell de la resta. Avui el carrer Bisbe Pasqual està tallat fins a les 5 de la tarda i el carrer de les Escolàpies fins a les 3 i mitja del migdia. I demà passat, dia 31, el carrer de Vall estarà tallat de 9 del matí fins a la 1 del migdia i el carrer Sant Gabriel de 12 del migdia fins a les 3 de la tarda. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia i bon divendres 29 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 29 de maig, avui amb molta teca esportiva, amb el comiat de Mitchell del Girona, la presentació de Gordon al Barça, última jornada de Lliga CB de bàsquet i inici dels play-offs, també a les semifinals de l'hoquei Lliga masculina i a la Lliga masculina de futbol sala. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb l'Alba Triador. Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol toca fer repàs de tot el que els moviments que estem tenint a les últimes hores en categoria masculina. Aquest mateix migdia, en una estona, de fet, el Barça presenta el seu primer fitxatge del curs 26-27.
1: Sí, es tracta de l'anglès Anthony Gordon, que va aterrar a Barcelona, va passar la revisió mèdica i avui ja signa com a nou jugador del Barça just abans d'atendre els mitjans. Gordon arriba procedent del Newcastle i aquí el Barça pagarà entre 70 i 80 milions d'euros segons les variables.
0: Sonen molts més noms. En aquest mercat i blaugrana sembla que Deco vol tancar més incorporacions abans no comenci el Mundial el proper 11 de juny. Al Girona, ahir a la tarda es va fer oficial la sortida de Michel.
1: El tècnic de Vallecas, que ha dirigit el conjunt gironí les 5 últimes temporades, en l'etapa més gloriosa de la història del club, amb l'extraordinari curs 2023-2024 en què es va aconseguir la classificació per a la Champions. Això sí, va agafar l'equip a segona i el tornarà a deixar a la categoria de plata després del descens consumat fa una setmana.
0: N'estarem pendents també, escoltarem en una estona Michel, que ha publicat a través de les xarxes del Girona un vídeo de comiat. I a l'Espanyol ha presentat avui una nova identitat visual.
1: Sota el lema Rebels d'Arrel, el club perico ha presentat una nova tipografia inspirada en les arrels de l'entitat i en la ciutat de Barcelona. En la part esportiva, l'Espanyol ha comunicat que els jugadors cedits tornen als seus clubs d'origen. A més de Ramon Terrats, tampoc no seguiran com a blanquiblaus Charles Piquel, Cyril Ngonge i Carlos Romero.
0: El Villarreal, de fet, ha fet oficial avui la renovació de lateral nascut a Torrent, que ha jugat els últims anys a l'Espanyol, Carlos Romero, que allarga el seu vincle amb el club groguet fins al 2031. En categoria femenina, el Barça va oficial ahir les sortides d'Ona Valla i Mapi León.
1: Totes dues tindrien com a destinació la Premier anglesa. La lateral maresmenca tanca la segona etapa al club, la primera al primer equip després de 3 temporades i 12 títols. I d'altra banda, la central aragonesa, fitxatge històric del Barça ara fa 9 anys a l'Atlètic de Madrid, s'acomiada després de guanyar 27 títols, sent una de les 9 jugadores que han guanyat les 4 Champions de la història del club.
0: D'altra banda, n'hi ha que encara no han acabat la temporada, és el cas del Sabadell, que avui juga el primer dels 4 partits que el separen del futbol professional.
1: El conjunt arlequinat afronta avui l'anada de la primera eliminatòria a la Ciutat Esportiva del Reial Madrid contra el filial blanc a les 9 de la nit. L'objectiu, treure un bon resultat de cara a la tornada divendres de la setmana vinent a la nova Creu Alta. L'Europa també disputarà aquest play-off de descens a segona, en aquest cas amb el factor camp en contra. Els escapulats rebran aquest diumenge a Can Dragó el Celta Fortuna i viatjaran la setmana vinent a Vigo per la tornada.
0: Veurem si tenim, a banda del Girona, l'any passat no en teníem, aquest any curs no en teníem cap equip català a la segona divisió, a banda del Girona veure si tenim tant de bo a Sabadell i a Europa, algun català més a aquesta segona divisió. En bàsquet, avui es disputa l'última jornada de Lliga regular a l'ACB.
1: El primer en entrar en acció serà el Baxi Manresa, que tanca el corrent al Nou Congost al Reial Madrid a les 6 de la tarda. La resta de partits, a 8:45 del vespre. Duel català entre el Bàsquet Girona i el Sisè Joventut a Fontejau. El Jaio Pos Lleida jugarà a la pista de l'Ocamp Múrcia i el Barça a la del Morabanc Andorra.
0: El Barça, que ahir s'acomiadava, també l'escoltàvem a Xavi, de Xavi Pasqual, que deixarà el club quan acabi la temporada, haurà d'encara jugar un partit més diumenge al pendent contra el València al Palau Blaugrana a banda dels play-offs. En hoquei patins, avui comencen les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina.
1: Amb el primer partit de la sèrie, el millor de 5, entre Liceo i Calafell a 8:45 del vespre, i demà a 4:45 de la tarda jugarà el primer partit de l'altra semifinal, el que enfronta el Barça i l'Igualada.
0: En futbol sala també avui arrenca el play-off de lliga, la primera masculina, amb un equip català que busca el títol, el Barça.
1: Els blaugranes, primers a la fase regular, reben aquest vespre el Valdepeñas al Palau en el primer duel de quarts de final al millor de 3. Després del partit, el club farà l'acte d'homenatge a Sergio Lozano, retirat l'any passat, penjant la seva samarreta amb el dorsal nou al Palau.
0: Per cert, ahir l'Indústria Santa Coloma, amb la temporada ja acabada, va fer oficial el nou entrenador del primer equip de cara al curs vinent.
1: Es tracta de Jorge Vargas, entrenador barceloní de 47 anys que porta diverses temporades al club i en les últimes temporades ha dirigit el filial colomenc. Vargas, que afrontarà la seva primera experiència a primera divisió, signa per 2 anys, serà fins al 2028.
0: En motor, ja ha començat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb els primers entrenaments lliures aquest matí al circuit de Mugello.
1: El millor temps l'ha fet precisament un dels pilots italians, Fabio Di Gianantonio, per davant del madrileny Jorge Martín del japonès Daio Gura. Maverick Viñales ha estat quart, mentre que Marc Márquez, que reapareix després de dues operacions fa 15 dies, recordem, al peu dret i a l'espatlla dreta, ha marcat el 15è millor registre. L'altre català de la categoria reina, Àlex Rins, ha estat 20è.
0: Recordem que Àlex Márquez, després de la forta caiguda que va tenir a Catalunya a Montmeló, es perdrà els propers grans premis. I un últim apunt en tenis, fa una estona acabat el partit de la segona ronda de Roland Garros, de l'únic català que queda al quadre, en aquest cas dels dobles masculins.
1: Marcel Granollers i el seu company argentí Horacio Ceballos han superat en 2 sets el nord-americà Kirchhoff i el neerlandès Stevens per 6-3 i 6-4. Granollers i Ceballos, caps de sèrie números 1, defensen el títol que ja van aconseguir l'any passat a París.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, demà dissabte a Alba tindrem futbol, hoquei, patins i natació.
1: Tot això serà en exclusiva a la xarxa Més, on es podrà seguir en directe el Campionat de Catalunya de salts de natació a partir de les 11 del matí des del CAR de Sant Cugat. I si passem ja a la tarda, també les televisions locals, a l'Enjoc TV, l'anada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina entre Martinelli a Manlleu i el Digitècnic Club Patí Vilafranca, capital del Vi. Això serà a les 4. I quan acabi, a les 6, tornada de la promoció d'ascens a Primera Catalana de Futbol, amb el duel entre el Club Esportiu Llavaneres i el Futbol Club Cardedeu, amb tot obert després de l'empat a 0 de l'anada.
0: Tot això dissabte, demà i diumenge tindrem més futbol i també el Patina Fest.
1: Cita amb l'skateboarding, l'scootering i el roller freestyle aquest diumenge a la xarxa Més amb el Patina Fest 2026. La competició en la modalitat parc que organitza la Federació Catalana de Patinatge, que tindrà lloc a Igualada a partir de les 4:20 de la tarda. Un quart d'hora abans, a les 4:05, i ja a l'Enjoc TV, tornada d'una de les semifinals del playoff d'ascens a la tercera Federació Masculina de Futbol entre l'Associació Esportiva Prat i la Unió Esportiva Sant Mauro, amb un 0-1 favorable als pretencs de l'anada. I per rematar-ho, més futbol serà amb el duel d'anada de la final catalana per pujar a la segona Federació Masculina, que enfrontarà la Unió Esportiva Cornellà i el Club de Futbol Badalona. Això serà a les 6:10 al Municipal de Cornellà.

0: Divendres 29 de maig, 8 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol, perquè aquesta hora havia de començar la roda de premsa de presentació del primer fitxatge del Barça 26-27. L'anglès Anthony Gordon, provinent del Newcastle, encara no ha començat. De fet, el Barça encara no ha fet oficial el seu fitxatge, tot i que aquesta hora hauria d'estar signant ja el seu nou contracte amb el club, acompanyat del president electe Joan Laporta i el president Rafael Juste, que encara ho serà fins al juny. Pendents d'això, d'aquesta presentació de Gordon, si no, també en parlarem durant el cap de setmana, el Barça continua prenent l'accelerador. Encara sonen molts més noms del mercat de fitxatges quan encara no ha començat oficialment aquest mercat. I el Girona, el nom del dia és el d'una sortida. L'entrenador Michel Sánchez, que marxa després de 5 temporades i sembla que ho farà sense roda de premsa de comiat. Això sí, el club ha publicat aquest mateix migdia un vídeo de comiat.
1: No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí perquè tinc aquest sentiment. Aquest sentiment de pertenència, agrair o donar les gràcies a tothom. El futbol és la meva vida, és la meva passió, la meva família és feliç aquí, però el futbol té aquestes coses. Aquí teniu un dinori més per tota la vida.
0: Un Michel que també ha volgut agrair a tothom, en general, com l'ha fet sentir aquests 5 anys.
1: A la província, perquè sóc un gironí més. Després, a l'afició, per el Michel català. Define molt bé els 5 anys al club, perquè sempre he tingut la confiança de tothom i he pogut treballar en un lloc on he sentit que em realitzava com a entrenador i com a persona. I a les persones que m'han acompanyat, que han estat al meu costat, el staff, no puc nombrar a tothom, però m'han fet millor. Som millor persona i som millor entrenador.
0: Un Michel que ha volgut acabar aquest vídeo amb un agraïment especial a Quique Cárcel, que sembla que seguirà per dirigir el projecte que ha de tornar al Girona a primera. El director esportiu, que com dèiem, va ser el que el va portar al club. Més enllà dels moviments de mercat, hi ha qui encara no acaba la temporada, com és el cas del Sabadell, i el conjunt arlequinat juga avui el primer partit del play-off d'ascens a segona divisió a la Ciutat Esportiva del Real Madrid contra el Castilla. El filial blanc, avui a les 9 del vespre, aquesta anada, la tornada de la setmana vinent, també a les 9 a la Nova Creu Alta, divendres. També aquesta play-off de segona el juga a l'Europa, en aquest cas amb el factor camp en contra. Els escapulats rebran diumenge a la tarda a Can Dragó el Celta Fortuna, i en el partit d'anada la tornada serà diumenge 7 a Vigo. En bàsquet, avui es juga l'última jornada de Lliga Regular de CB. El primer en entrar en acció dels catalans serà el Baxi Manresa, que rebrà el 9 Congost, el líder, el Real Madrid, que serà el primer, passi el que passi avui, però que encadena 4 derrotes consecutives, a més de la de la final de l'Euroliga. El partit, que arrencarà a les 6 de la tarda, més servirà també per acomiadar, per exemple, Dani Pérez, que deixa el Manresa després de 7 temporades. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: És l'únic partit que queda fora de la jornada unificada de les 9 de la nit, una programació que ha aixecat polseguera perquè dificulta l'assistència de molts seguidors vermells. Més enllà del debat pel rellotge, el partit destaca perquè serà l'últim ball i l'adeu d'un dels jugadors insígnia dels darrers anys del club, el base Dani Pérez. Diego Campo ha tingut unes paraules de reconeixement pel capità Manresa.
3: Que és un exemple, com en persona i en jugador. S'esforça al màxim, fa sempre el que l'entrenador di, és molt disciplinat, és un exemple. És, per a mi, és una llegenda viva de lo que és el Manresa, de l'espíritu, sí, que lleva el Manresa, i crec que això impregnarà molta gent que ha estat aquí, i jugadors que estan aquí. Per a mi és un jugador especial.
2: En el pla purament esportiu, el repte és majúscul davant del líder indiscutible de la Lliga Regular, el Real Madrid de Sergio Scariolo, que ja té assegurada la primera plaça per al play-off, arriba amb el reforç del pivot Omer Yurtseven per cobrir la baixa de Tavares, i amb un bloc liderat per jugadors com Mario Essonja o Facundo Campazzo. L'equip s'ha preparat de valent amb l'objectiu de mantenir l'esperit competitiu dels darrers compromisos i acomiadar el curs al Nou Congost oferint una darrera victòria de prestigi a la seva afició.
0: Gràcies, Jordi. La resta de catalans juguen avui, de fet, de partits, es juguen avui a 8:45. A Fontejau, duel català entre Bàsquet Girona i Assis a Joventut, dos equips que arriben a bona dinàmica aquest final de curs, amb la penya amb el play-off també a l'horitzó. A la mateixa hora, el Hajo Pozidar, que recordem canviar de nom per qüestions de patrocini al curs vinent, visitarà la pista d'UCAM Camp Múrcia per tancar la temporada i el Barça jugarà a l'Andorra, que encara no té la permanència assegurada. Els blaugranes, enmig del soroll de la sortida de Xavi Pascual, ahir en parlàvem, encara hauran de jugar un altre partit de Lliga regular, diumenge a casa contra el València, abans dels play-offs. D'altra banda, des d'ahir tenim en marxa, anem anat parlant, la fase final d'ascens a segona FEB, amb tres catalans en competició. Ara mateix està jugant el Club Bàsquet Prat, en aquest cas, enquadrat al grup 2, que juga a Badajoz contra l'Uros de Ribes, de Madrid. 24-12 guanyen els pretencs, que han començat perdent, però, com dèiem, han donat la volta i sembla que encarreren la victòria. Ahir ja va guanyar el Club Bàsquet Prat, en aquest cas, a l'Olatzia Zarautz Basc. El grup 1 també a Badajoz, el Pujol Molleru se va perdre ahir a la tarda d'un punt contra el Sueca Valencià i aquesta tarda s'enfronta al Tres Cantos. I el grup 4, en aquest cas, el Ginet, el País Valencià, el DM Grup Mollet, també es va estrenar ahir en derrota amb el contra la Vizcaya Sornotza. Aquesta tarda es veurà les cares amb el Jaén. Ràdio Mollet, Carles Ramos.
4: El DM Grup Mollet ha començat amb derrota la fase de play-off d'ascens a segona FEB després de perdre aquest dijous davant del Vizcaya Zornotza per 65-75. Els molletans no van poder imposar el seu ritme en un partit que va començar amb el domini del rival. Ja a la segona part, els molletans van intentar igualar el marcador, però sense èxit. Josep Maria Marçà, entrenador del DM Grup Mollet, ha comentat que en la primera part van estar poc concentrats i molt dèbils en la defensa.
5: Ben sortit a la primera part poc concentrats i en defensa molt durs, i el Zornotza doncs va imposar el seu joc i ens va treure una renda de 20 punts. I després vam fer algun ajust defensiu i a la segona part doncs vam poder competir i posar-nos fins i tot a un punt, però bueno, després de l'esforç per remuntar doncs no vam poder acabar finalitzant la remuntada.
4: Malgrat aquesta primera ensopegada, els jugadors molletans encara tenen opcions de continuar lluitant per l'ascens. Avui divendres jugaran davant del Jaén Paraíso. Per no repetir els errors d'ahir, Josep Maria Marçà ha comentat que hauran d'estar atents tots els minuts de joc, però s'ha mostrat confiat en la victòria.
0: Gràcies, Carla. En hoquei patins, avui comencen les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina, amb el primer partit de la sèrie, el millor de 5, entre Liceo i Calafell, a 4:15 del vespre. Demà, 4:15, es jugarà el primer partit de l'altre semi, que enfronta Barça i Igualada. També demà, per cert, es juguen, en aquest cas, els segons partits de les semifinals de l'hoquei lliga femenina. A la 1, la catalana, entre Palau i Vilassana. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
6: El Vilassana espera poder certificar per la via ràpida les semifinals de la Lliga i accedir a la final. Aquest mes de maig ha estat molt intens per les lleidatanes, on han guanyat un títol i arribar al tercer partit suposaria jugar la setmana vinent, en dimarts, i aquell mateix cap de setmana, el primer partit d'una hipotètica final. Escoltem a l'Elsa Salvanyà, jugadora del Club Patí Vilassana Cooperativa d'Ibars.
7: Després de tot el que portem, és a dir, de la Copa de la setmana passada i de l'anterior, doncs al final és evident que el cansament també, pues, afecta, i crec que doncs, si és possible doncs, marcar-ho ja des d'un començament i a veure si aquesta setmana ja podem enllaçar-ho doncs, millor, i si no, doncs, lluitar pel tercer partit. Però jo també espero que sigui aquesta setmana.
6: El Vilassana al primer partit va guanyar de manera contundent amb un 5-1 i a la fase regular els dos partits també han estat per ells. Tot i això, són conscients que el d'aquest cap de setmana serà un partit completament diferent i que han d'afrontar amb la màxima intensitat el maig. Es disputa aquest dissabte a la 1 del migdia.
0: Gràcies, Julen. En directe a l'Enjoc TV també demà tindrem l'anada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre Manlleu i Vilafranca, a les 4:05. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
8: Aquest dissabte a les 4:05 de la tarda, el Patí Vilafranca visita el Manlleu a la disputa del partit d'anada del play-off d'ascens a l'hoquei lliga. Després de dies marcats pel moviment als despatxos de la federació, torn pels autèntics protagonistes de l'esport. Arrenca una sèrie a anada i tornada en què els segons classificats del grup nord i sud de l'Hockey Lliga Plata lluitaran per pujar a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. El d'aquest dissabte serà el 18è enfrontament entre els dos equips, que en els precedents anteriors deixen un balanç de 6 victòries pels d'Osona i 8 pels vilafranquins. A nivell estadístic, dos equips molt semblants, amb un Vilafranca més efectiu a bola aturada al llarg de la temporada. I amb una dada que pot cridar l'optimisme. Els homes de Cito Expósito han anotat més gols en els partits que han jugat com a visitants. El Patí buscarà el millor resultat possible de cara a la tornada de diumenge de la setmana vinent a la poliesportiva.
0: Gràcies, Eric. I un últim punt d'hoquei. També demà juguen els segons partits de les semifinals per pujar a hoquei Lliga Plata, el Castellà Noia B i el Caldes Mollerussa. Tornem a Ràdio Ponent Mollerussa amb el Julen Andrés.
6: El Mollerussa no té una altra opció que guanyar aquest dissabte a la pista del Caldes per forçar un tercer partit i recuperar el factor pista d'aquestes semifinals del play-off d'ascens a Hockey Lliga Plata. Malgrat començar per darrere a l'eliminatòria, els del Pla d'Urgell ho afronten amb optimisme. Pel que fa al Caldes, esperen un plantejament similar al del primer partit, un equip especulador que intentarà aprofitar les seves transicions. Escoltem a l'entrenador de l'Hockey Mollerussa, Marc Soler, conegut com Marsu.
9: Hem disfrutat d'una temporada i ens ha portat a ser l'equip més regular i a guanyar la Lliga. I, per tant, ara a l'hora d'afrontar aquesta eliminatòria també ha de ser una eliminatòria però amb ganes, amb il·lusió, amb optimisme, no amb pressió, al contrari. Hem de transformar aquest punt de pressió amb tranquil·litat, optimisme i demostrant. I aquest equip ha demostrat que té molt hockey i el que farem és anar a Caldes a demostrar tot el hockey que tenim. I, evidentment, el punt de sort també influeix, no? És a dir, durant tota la temporada mai hem quedat a zero i sempre hem fet mínim 3-4 gols i aquesta vegada hem quedat a zero.
6: Un hipotètic tercer partit es disputaria aquest diumenge a Mollerussa a les 7 de la tarda.
0: Gràcies, Julen. En futbol sala avui comença el play-off pel títol de la Lliga, la primera masculina, amb el Barça. Primer a la fase regular, rebent el Valdepeñas al Palau. Primer partit del millor de 3. Escoltem l'entrenador blaugrana Javi Rodríguez.
10: Es cierto que hemos jugado dos competiciones, la Copa de España, que hemos llegado a la final, y la Final Four de la Copa del Rey, en la que no hemos llegado a la final, pero que nos vamos de dos competiciones sin perder. Creo que el equipo está haciendo bien las cosas, sinceramente. Yo los veo entrenar todos los días, los jugadores están confiantes, están tranquilos, están con ganas, con ilusión, pero sobre todo con muchísimas ganas de que llegue mañana, de ver un Palau de las grandes ocasiones, que animen, que estén con nosotros a muerte, que nosotros los vamos a responder. Me espero un Valdepeñas correoso, complicado, un equipo que vamos a tener que tenerlo en cuenta, pero ya te digo, jugamos en casa, queremos hacer del Palau que sea un fortí y ganar el primer punto de la eliminatoria.
0: Avui a les 9, aquest Barça-Valdepeñas, primer partit al millor de 3. Després del partit, per cert, el club blaugrana penjarà oficialment del sostre del Palau la samarreta d'una llegenda de la secció com és Sergio Lozano, retirat, recordem, el curs passat. I en waterpolo demà podem tenir ja campió de Lliga a la divisió nord masculina si el Barceloneta, que és el màxim favorit, torna a guanyar el Sabadell a Can Llong en el segon partit de la final. El duel a les 12 de la migdia serà l'últim partit de la Sabadell de Quim Colet com a entrenador del conjunt bellesà. La prèvia és de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
11: Ja fa dies que li dic moltes, evidentment. El que és segur és que serà el meu últim partit de Sabadell, sí.
12: Eren les paraules del tècnic Quim Colet a les portes de l'últim compromís que dirigirà des de la banqueta de Can Llong. En cas de donar la sorpresa davant el conjunt mariner, que es va imposar diumenge per 17-13, la Lliga es decidiria dijous que ve a la piscina de Sant Sebastià. El boia Òscar Asensio creu que la clau està en els detalls.
13: Corregir errors, petits detalls, al final el waterpolo és això, errors, detalls que marquen la diferència. Si aconseguim això, podrem estar allà.
12: Demà a les 12 del migdia arrencarà aquest Sabadell-Barceloneta per allargar la final o bé per certificar el 21è títol consecutiu dels mariners.
0: Gràcies, Pau. I una hora més tard es disputa la final del play-off per aconseguir plaça europea entre Mataró i Sant Andreu, amb avantatge considerable de 9 gols per als maresmencs. Mataró Ràdio, Guillem Llimona.
14: Demà es decidirà l'equip que acaba la temporada a la cinquena plaça de divisió d'honor masculina. Serà el Solar Track 138 Mataró o bé el Club Natació Sant Andreu. Tots dos conjunts han arribat a l'última fase d'aquest play-off. Tot i així, els mataronins parteixen com a favorit després d'haver-se imposat a l'anada a la pista Pere Serrat per 11-20. Un resultat que dona 9 gols d'avantatge per l'equip dirigit per Víctor González. L'enfrontament es disputarà aquest dissabte a 6:15. Malgrat tenir de cara, els locals no es poden relaxar, ja que els precedents d'aquesta temporada indiquen que serà un duel molt igualat. Al llarg de l'any s'han enfrontat fins en 5 ocasions i el balanç és positiu pels mataronins. A la primera volta al campionat domèstic, els del Maresme van guanyar per 10-15. En canvi, en el segon tram del curs, la victòria va ser pel Sant Andreu, el qual es va imposar per 8-10. En el marc de la Copa Catalunya, el Solar Tradex es van dur la cinquena plaça davant els andreuencs. Finalment, també es van trobar la Copa del Rei. Llavors, van ser els barcelonins el que van eliminar el Mataró a quarts per 11-6. Aquesta vegada, si el Mataró torna a repetir la victòria, assegurarà de manera definitiva una cinquena plaça, que ja havia assolit per mèrits esportius a la Lliga.
0: Gràcies, Guillem. I a la mateixa piscina, Joan Serra de Mataró, també demà, en aquest cas a la tarda, a 8:15 del vespre, l'equip femení buscarà allargar la final de Lliga contra el Sant Andreu, després que les andreuenques guanyessin el primer partit aquesta mateixa setmana. I I en motor, ja ha començat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb els primers entrenaments lliures aquest matí al circuit de Mugello. El millor temps l'ha fet un dels italians, Fabio Di Gianantonio, per davant del madrileny Jorge Martín i del japonès Ayogura. Maverick Viñales ha estat quart, mentre que Marc Márquez, que reapareix després de dues operacions fa només 15 dies al peu dret i a l'espatlla dreta, ha marcat el 15è millor registre. De fet, ahir, el gran dels Márquez, el Cervera, en parlava en declaracions a DAZN.
15: A ver, las dudas evidentemente los doctores me las han quitado con la operación, sobre todo porque se encontró un porqué. Había un tornillo que casualmente, pues después de la caída de Indonesia se movió 2 milímetros y presionaba un poquito el plexo, el axilar se llama exactamente, de donde sale pues el radial y es ahí donde en ciertos puntos me fallaba. El problema es que fallaba sin dolor, entonces no tenía aviso yo. Pero bueno, intentaremos ahora seguir evolucionando, seguir viendo el mismo discurso que daba a principi de temporada. ¿Dónde está el nuevo 100% de este brazo?
0: Un Márquez que ja mirava més enllà després de resoldre aquests problemes físics i no renunciava res a aquesta temporada, tot i que el primer era recuperar sensacions.
15: Evidentemente pues frustra, pero bueno, es como todo. Cuando tú tienes una lesión o tienes una operación, los primeros días lo ves muy oscuro, luego el ser humano tiene la capacidad de olvidar y simplemente pensar en el futuro. Y es lo que he hecho, es lo que debo hacer y es lo que intentaré, insistir, persistir y a partir de allí ver dónde puedo llegar y ir creando mi futuro. Mi objetivo ahora es recuperar las sensaciones que tenía el año pasado, quizá no perfectas, pero al menos que tenga un nivel decente para poder competir al máximo nivel.
0: Més enllà de Marc Márquez, recordem que el seu germà Àlex no podrà participar en els següents Gran Premis per la dura caiguda que va patir a Montmeló, que per sort es va quedar només en un ensurt. L'altre català d'aquesta categoria reina, Àlex Rins, ha estat 20è en aquests primers entrenaments lliures. Recordem horaris demà a les 3 de la tarda, la cursa sprint a Mugello i diumenge a les 2 la llarga de MotoGP en aquest Gran Premi d'Itàlia.

0: I un últim apunt abans d'acabar. El Vendrell acollirà per primera vegada el Campionat de Catalunya de patí de vela, que arrenca aquest dissabte demà a la platja de Sant Salvador. La 88a edició d'una de les competicions més arrelades del territori preveu aplegar prop d'un centenar de patins dels caps de setmana del 30 i 31 de maig i el següent, del 6 i 7 de juny. A Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio.
1: En el marc de la designació com a ciutat europea de l'esport 2026 i del centenari del naixement del patí de vela, el Vendrell acollirà per primera vegada a la història el Campionat de Catalunya sènior d'aquesta disciplina sense timó, estretament vinculada al patrimoni marítim i esportiu del país. Sota l'organització de l'Associació Patí Català Sant Salvador, prop d'un centenar de regatistes de primera i segona categoria s'aplegaran els caps de setmana del 30 i 31 de maig i del 6 i 7 de juny a la platja de Sant Salvador, a la 88a edició d'una de les competicions més arrelades del territori. Escoltem el president de l'Associació Patí Català Sant Salvador, Edu Sánchez.
2: Es va presentar de manera molt de sorpresa, perquè nosaltres no ens ho esperaven. Ens va trucar de l'ADIPAP, que és l'associació, diguem, internacional de la classe de patí vela i la Federació Catalana de Vela, i ens han proposat fer el Campionat de Catalunya aquí. I la veritat va ser una sorpresa, perquè nosaltres tenim uns recursos molt limitats. Ens vam reunir amb l'Ajuntament del Vendrell, ens van donar un recolzament màxim, amb Abordo i amb empreses com el Port de Comarruga, l'ADIPAP, la Federació, ens van recolzar per poder fer aquest campionat, i la veritat que és que pinta molt bé.
1: El campionat també arriba en un moment de reconeixement institucional del patí de vela al municipi. El consistori ha declarat aquesta embarcació símbol del patrimoni marítim i esportiu del Vendrell, convertint-se la primera ciutat de la demarcació de Tarragona que ho fa i a la quarta de Catalunya, després dels precedents de Badalona, Barcelona i Cubelles. It's Friday then,
0: it's Saturday, Sunday. Gràcies, Víctor. Fins aquí l'enjoc. Pendents de la presentació d'Anthony Gordon, el primer fitxatge del Barça, que es va allargant. Encara no tenim hora concreta. Fins aquí, com dèiem, l'enjoc, mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
5: Finques Blaumar.
6: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
5: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
6: 93 792 0440.
5: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
6: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
7: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
8: Com pot ser, si sempre feu fotos?
7: Sí, però no són de veritat.
8: I si li regalem un reportatge?
7: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
10: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
11: Buena onda, Frankfurt!
10: A la carretera de Lourdes, Frankfurt del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
11: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
10: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
11: vermut de 12 a 14:30.
10: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
11: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
4: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Coneixes el cas de la ciutat perduda de Shambhala? Segons la llegenda tibetana, Shambhala és una ciutat secreta i amagada a l'Himàlaia on hi viuen éssers il·luminats i savis. La llegenda diu que Shambhala és una ciutat d'or i joies, on la gent viu en harmonia i felicitat. Es diu que la ciutat està protegida per muntanyes i rius i que només aquells que tenen una intenció pura i un cor pur la poden trobar. Al llarg de la història, molts exploradors i aventurers han intentat trobar Shambhala, però cap no ha pogut confirmar la seva existència. Alguns creuen que Shambhala és un lloc metafòric, un estat de consciència o un regne espiritual, més que no pas una ciutat física. Tot i això, la llegenda de Shambhala segueix sent un tema fascinant i atractiu per a molts.

0: conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
1: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
2: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
0: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
3: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
4: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que hi contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és la de l'entrada.
3: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
0: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
3: És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
0: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
3: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros.
0: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
3: Miró i Gaudí, natura i mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
0: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick. Joan Barberà.
5: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
0: Previsió del temps per les pròximes hores. Després d'una nit tòrrida a Barcelona i de temperatures rècord a molts punts de Catalunya en un mes de maig. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogó, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: Gràcies, Lluismi. El control de sa avui, Francesc Ávila. Us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la tongada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia. Alguna novetat?
8: Bon dia. Doncs mira, la reunió continuarà a 3:45, després d'un recés de 2 hores. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
1: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i a un ple

0: les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
1: La reunió ha començat amb una hora de retard, es fa a l'edifici annex, i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva, i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa, amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
2: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això, evidentment, és inacceptable.
1: La via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins fa una estona. Un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclama reclamant menys finançament per l'educació.
3: Gràcies, Esther Minguell. La conversa flueix, ens deia. Ens quedem amb aquest titular i n'estarem molt pendents al llarg del dia per si acaben desencallant aquest conflicte. Mentrestant, mestres i professors mantenen el pols al carrer amb una nova jornada de vaga a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han manifestat, s'han organitzat, volíem dir, per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez, d'Esplugues Televisió. Andrea, bon dia.
4: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
3: També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors de lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
5: I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius, una protesta organitzada per la CGT i s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat i al Penedès.
3: Això fora de les aules, a dins i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat Copí. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona, que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
7: Són elements dissuasoris que el que volen és i el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
6: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol com fan totes les altres comunitats autònomes.
3: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transports són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Són dades de l'estudi d'inserció laboral d'ensenyaments professionals que s'ha fet publicat avui i que ens desgrana la Sílvia Fernández. Sílvia, bon dia.
8: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector, principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
9: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
8: Coma remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren els 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Montcarvajal, bon dia.
11: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
12: A partir de dilluns fins als 40. Aquest és l'anunci que a partir de dilluns ho guanyarem. Per què? Perquè té èxit.
11: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
12: I anem millorant, anem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, simplement, no pot accedir-hi perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, és a dir, no estem tancats a res.
11: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
3: Dos minuts i arribarem a un quart de tres. L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
13: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de protecció civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen dos camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
14: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que en la parafina i a l'aigua i tal, que d'això que no baixi cap al medi natural. I llavors...
15: Avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
16: Vam estar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, coneixem tot el... vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
17: Superespantat, perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
13: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
10: Notícies en xarxa.
3: Us ho dèiem en titulars, 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, nous materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, endavant.
18: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovada abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels, i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
3: Gràcies, Marc Ferrer, des de Gavà Televisió. I a Tarragona, aquest serà el primer estiu amb dues platges amb espai per a gossos. La del Miracle el recupera i l'altra zona per animals de companyia estarà a la Platja Llarga. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
19: Cadascuna té 900 metres quadrats, el tancament perimetral de fusta i les tanques metàl·liques arriba fins l'aigua amb l'objectiu de reduir la possibilitat que els animals surtin de la zona i garantir així una experiència segura per tothom. La consellera de Benestar Animal, Sandra Ramos, ha explicat que els espais compten amb totes les comoditats per als animals i els seus propietaris.
20: Amb totes les necessitats que poden tenir, especialment el de les dutxes, el de les papereres, la tanca que arribi fins l'aigua.
19: Els can espais a les platges estaran disponibles fins al 15 d'octubre.
3: I nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els qui decideixin voluntàriament si modernitzen o no les seves instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres.
5: Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028.
3: Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
21: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, han acceptat per una fórmula més flexible, tirant davant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als regants que la modernització és viable i beneficiosa.
22: El que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
21: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
3: I el municipi d'Ordis, a l'Alt Empordà, ha acollit avui la presentació del projecte del nou enllaç viari entre la Nacional 260 i la C26, una actuació clau per a la millora de la mobilitat a la comarca i en el marc de l'Eix Pirinenc. Empordà Televisió, Juanma Buín.
23: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest migdia el projecte per a la construcció d'un nou enllaç a l'actual encreuament entre la Nacional 260 i la Comarcal 26, en el marc de la millora de l'Eix Pirinenc, per donar una resposta contundent i acabar amb els accidents en aquest punt.
24: I amb aquesta inversió, en el govern volem donar resposta a una necessitat molt concreta del territori, evolucionar cap a una mobilitat més segura, més eficient, també més ordenada, i és una actuació, per tant, que és el servei vostre dels municipis, de la seguretat viària, com deia, i de l'equilibri territorial.
23: L'actuació s'enmarca dins l'encomanada de gestió per a la millora de l'Eix Pirinenc i preveu la construcció d'un nou enllaç entre les dues vies. Com ha assenyalat la consellera, les obres podrien estar enllestides l'estiu del 2028.
3: I és moment de repassar altres notícies de la jornada. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també amb el preu dels aliments, que es mantenen.
5: Tot i l'estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
3: El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
5: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots, serien 11 punts per sobre el PP, que n'obtindria 24,9. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. El PP, doncs, en retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots, sumar el 5,7%, Podem enguanya 3 i obtindria el 2,5%, Esquerra baixa 2,6% i Junts es manté a 0,8.
3: Nou minuts i seran 2:45, moment per la cultura. I per una exposició al Museu Diocesà de Barcelona que uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX, Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
1: En les línies curves, en el uso del color, en esos, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
0: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
3: I el Dansane ho farà un pas endavant aquest estiu amb una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o amb aliances amb altres festivals. Se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost amb 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del Dansane. Lleida Televisió, Ricard Gómez.
2: El Dansane celebra 35 anys amb una edició on l'aposta per la creació pròpia serà la protagonista. Serà entre el 24 de juliol i el 2 d'agost a les Valls d'Àneu, amb prop de 40 propostes que abracen la dansa, la música i el patrimoni material i immaterial. Destaquen 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del festival. Així ho ha destacat aquest divendres la directora del festival, Ruth Martínez, durant la seva presentació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Lleida.
4: No és un festival finalista, és important ajudar a tots els creadors, els moltíssims que hi ha al país, intentar també que aquells projectes no neixin i morin aquell dia. Per tant, és molt important aquest treball en xarxa que anem fent, coproduccions i que els artistes puguin treballar.
2: En l'àmbit musical destaquen les actuacions del Petit de Caleril, el grup Obeses i la companyia elèctrica d'Arma. La meitat dels espectacles seran gratuïts i l'altra meitat de pagament amb preus que oscilaran entre els 10 i 25 euros.
3: I arriben els esports. Que ens porta, com sempre, Joan Barberà. Joan, bon dia. El Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
7: Bon dia, Sònia. Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon. Ara, l'entitat catalana també vol tancar l'arribada de Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
25: El futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és... La paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adéu. No m'acomiadaré. Perquè estaré aquí per sempre.
7: I qui ha parlat també avui és Manolo González, que va poder salvar l'Espanyol i seguirà un any més dirigint l'equip blanquiblau a primera divisió.
6: Content perquè ha acabat bé, l'equip ha consolidat primera un altre any més, important perquè així el club és com pot créixer i anar donant passes endavant. I bueno, feliç per, bueno, per poder continuar un any més amb la renovació que era automàtica amb la permanència i també amb la confiança de, bueno, de, tant del president com del director esportiu, de Monchi, per continuar un any més a l'Espanyol.
7: A Primera Federació, avui el Centre d'Esports Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona al camp del Real Madrid, del filial del Real Madrid, a partir de les 9 de la nit. Després de superar el Vilanova i l'Hospitalet, respectivament, Cornellà i Badalona s'enfronten en la segona eliminatòria d'ascens a segona federació. Serà aquest diumenge a les 6 de la tarda, partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa més. I en el play-off d'ascens a tercera federació, demà a les 7 de la tarda, es juga el partit de tornada de les semifinals entre la Pobla de Mafumet i el Rubí. A l'anada empata un gol. Blai Martí és el tècnic del Rubí.
8: Intentarem que sigui maca i bonica de viure, que la gent s'animi, que agafi l'autocar, que agafi el cotxe, que omplim la Pobla, que tinguem el suport de la nostra gent, que això en els moments complicats es nota molt. I jo crec que ho hem de viure com a ciutat, com a entitat, com a gent, hem de gaudir això. Crec que hi ha moltes opcions, som optimistes.
7: A segona catalana i en la lluita per l'ascens, demà a les 6 de la tarda, en directe a la xarxa més, al partit entre el Llavaneres i el Cardedeu. I en bàsquet, avui es juga l'última jornada de la Lliga ACB.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa, tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots los marroquins.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
3: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
4: Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
4: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
5: 93 792 0440.
4: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
5: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
6: Busques roba i complements de dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències, perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Pol 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
7: Sabies que...
8: A Austràlia hi ha un riu que brilla en la foscor. El riu Mosquito, a Tasmània, és llar d'un fenomen natural anomenat bioluminescència, causat per milions de petits organismes coneguts com a dinoflagel·lats. Aquesta brillantor passa perquè els dinoflagel·lats produeixen un enzim anomenat luciferasa, que reacciona amb l'oxigen generant llum com a mecanisme de defensa o comunicació. El fenomen és més visible en nits sense lluna i en aigües càlides, cosa que el fa especialment notable a l'estiu. Fotògrafs i turistes acudeixen a capturar aquesta meravella, que també es veu a altres llocs del món, però la puresa de l'ecosistema de Tasmània ho fa únic. Tot i que és bonic, els científics adverteixen que l'excés de nutrients per activitat humana podria alterar aquest equilibri natural.
9: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Govern i sindicats educatius continuen enrocats en les millores salarials en una nova jornada de vaga i protestes de mestres i professors, avui concentrades a Montserrat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, és qui lidera aquest divendres les negociacions amb els líders sindicals en el 8è intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
10: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
11: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
9: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
12: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
13: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que hi contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és la de l'entrada.
12: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
9: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
12: És una de les novetats de les Pau que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa per evitar possibles afectacions. El Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
9: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
12: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica d'1,5 milions d'euros.
9: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
12: Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
9: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick, Joan Barberà.
1: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
9: I previsió del temps per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogó, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
9: Al control de so, Francesc Ávila, us parlem al Albert Güell i Sònia Kerr.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
9: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la toncada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
15: Bon dia. La reunió continuarà a 3:45, després d'una pausa de 2 hores per dinar. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
10: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
15: La reunió ha començat amb una hora de retard, es fa a l'edifici annex i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
16: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això, evidentment, és inacceptable.
15: La Via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins ben bé fa mitja hora i un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclama reclamant més finançament per l'educació.
9: Gràcies, Esther. Gràcies, Esther. I mentrestant, al carrer, mestres i professors mantenen el pols amb una nova jornada de vaga. Avui a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí, centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez d'Esplugues Televisió.
17: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
9: Això fora de les aules, a dins, i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
19: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
18: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol com fan totes les altres comunitats autònomes.
9: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transport són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també, en aquest cas en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Sílvia Fernández, bon dia.
20: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector, principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
21: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
20: Coma remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
9: Titular destacat de la jornada, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara, el topall eren 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada. I el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal, bon dia.
22: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
23: A partir de dilluns fins als 40. Ja. Que és l'anunci que a partir de dilluns ho guanyarem. Per què? Perquè té èxit.
22: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
23: I anem millorant, anem a 40 anys, podríem fer-ho fins als 50, sí, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, és a dir, no estem tancats a res.
22: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
9: 3 minuts i arribarem a 3:15. L'incendi d'Òrriums, al Maresme, es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat després a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat avui a primera hora i poc després també s'ha desconfinat el veïnat, que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la columna de fum. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
0: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de protecció civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen dos camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
3: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que la parafina i l'aigua i tal, que d'això que no baixi cap al medi natural. I llavors...
4: Avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
5: Vam estar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, coneixem tot el... vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
24: Super espantat perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
0: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
9: 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bon dia.
25: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovada abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres de litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral no hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
9: Gràcies, Marc. I Barcelona afegeix més jocs d'aigua aquest estiu com a mesura del pla calor per combatre les altes temperatures i n'amplia, a més, les zones de funcionament.
26: Els nous espais estaran situats als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant Antoni. A més, l'Ajuntament ha explicat que n'ampliarà els horaris de funcionament i estaran oberts des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, de juny a setembre. Les instal·lacions estan pensades per infants de més de 5 anys i caldrà que hi accedeixin calçats. A més, està prohibit que hi juguin animals de companyia.
9: I encara a Barcelona, avui el ple de l'Ajuntament ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
26: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els que decideixin voluntàriament si modernitzen o no les instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres. Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso, endavant.
1: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, ara s'ha optat per una fórmula més flexible, tirant davant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als regants que la modernització és viable i beneficiosa.
6: El que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
1: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
9: I repassem altres notícies del dia. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també en el preu dels aliments, que es mantenen.
26: Tot i l'estabilitat els últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a l'inflació subjacent, que exclou preus més volàtils, com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
9: El PSOE guanyaria les eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
26: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots, seria 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria 24,9. La distància entre aquests dos partits es redueix ja que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del cas de Leire Díaz.
9: Les dones que són més grans que les seves parelles masculines tenen un risc més alt de patir violència masclista reiterada.
26: Així es desprèn d'un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra després d'analitzar més de 3.200 casos oficials. Conclou que el risc de revictimització no augmenta quan l'home és molt més gran, sinó al contrari, el perill es dispara quan la dona és més gran i augmenta com més gran és la diferència d'edat a favor d'ella. En concret, afirma que les dones que superen la seva parella en més de 10 anys tenen un temps de protecció sense nova violència un 41,8% més curt que les parelles on l'home és entre 1 i 4 anys més gran.
9: I és moment per la cultura i per una exposició del Museu Diocesà de Barcelona. Coneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
8: En les línies curves, en el uso del color, en esos, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
7: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
9: I abans dels esports, tres propostes culturals per aquest cap de setmana. Propostes que ens arriben des de Ràdio Arenys, Cugat Mèdia i Ràdio Ona.
10: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Ana Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
11: Hi haurà l'associació de puntaires, també tenim la plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà doncs algo ornamental.
10: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
12: Des de Sant Cugat del Vallès destaca la inauguració de la 7a edició del Lumínic Festival de Fotografia avui divendres a les 7 del vespre al Museu del Monestir. L'edició d'enguany del Lumínic explora la poètica com a dimensió essencial de tot el llenguatge artístic. La fotografia, amb els seus múltiples registres i capes de significat, esdevé el centre d'una reflexió sobre la seva capacitat per suggerir, emocionar i transformar la mirada. Així, la poesia es pot entendre com la qualitat estètica i expressiva que transcendeix la mera representació i connecta directament amb l'emoció, la sensibilitat i la imaginació de l'espectador.
13: Aquest vespre Torelló donarà el tret de sortida al Festus, al Festival d'Arts del Carrer, amb la proposta Aleta, un espectacle de dansa contemporània dirigida pel coreògraf Marc Fernández, que pren com a punt de partida el món casteller per parlar de comunitat, equilibri i esforç. Ho explica el director.
14: Conceptes com l'equilibri i el desequilibri, la tècnica per pujar, la simulem, la transformem, ho ballem.
13: L'espectacle posa especial èmfasi en valors com el treball en equip, la confiança i la comunitat, molt presents també en aquesta edició del festival. Es podrà veure a les 8 del vespre a la Plaça Vella.
15: 3 minuts i arribarem al punt de les 3. Moment pels esports. I pel Joan Barberà, amb tota l'actualitat esportiva, avui el Barça tanca el primer fitxatge, atenció, del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
16: Bon dia, Sònia. Doncs es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana tenia previst fer la roda de premsa de presentació fa més d'una hora, però de moment estan tancant els últims serrells per poder fer oficial la contractació de Gordon. Per tant, hores d'ara encara no és oficial l'arribada al fitxatge, en aquest cas d'Anthony Gordon. El club blaugrana també vol tancar l'arribada del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, iniciant les negociacions amb el conjunt matalasser per tal de fer afecta el fitxatge del davanter argentí. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
27: Futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adeu. No m'acomiadaré. Perquè estaré aquí per sempre.
16: A Primera Federació, avui el Centre d'Esport Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió A. A les 9 de la nit, els arlequinats juguen al camp del filial del Real Madrid. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
28: El play-off ja és aquí. Objectiu que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal que té lloc a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest sentit, Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, afronta el partit amb la intenció de guanyar-lo sense pensar en la tornada.
29: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a Primera Federació jugant fora de casa. Si no, nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades.
28: 250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olatz Rivera. El xiulet inicial avui a les 9 de la nit.
16: Diumenge a partir de les 6 de la tarda en directe a les televisions locals i a la xarxa Més Partidàs, segona eliminatòria d'ascens a segona federació entre el Cornellà i el Badalona. A segona catalana i en la lluita per l'ascens, demà dissabte a les 6 de la tarda, En directe també la xarxa Més, el partit entre el Llavaneres i el Cardeu en bàsquet. Avui, última jornada de la Lliga CB. I en hoquei sobre patins, avui comença la semifinal del play-off al títol entre el Calafell i el Liceu. Guillem Cabestany és el tècnic del conjunt tarragoní.
3: El Liceu, l'equip amb dos anys que mai hem aconseguit guanyar, i això no ens desanima, sinó que ens motiva per intentar complicar-li molt les coses. Els dos primers partits amb el desgast que portem seran molt complicats.
16: I l'altre partit de semifinals, Barça-Igualada, comença demà.
15: Gràcies, Joan Barberà, per última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens trobarem, com sempre, puntuals dilluns a les 2. Que tingueu un molt bon cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local. Sí! Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Nou Confort, lampisteria general.
2: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
1: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
2: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
1: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
2: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
3: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
4: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
5: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
4: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
5: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
4: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
5: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 63 00 86 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
0: Ràdio Arenys. 24 hores amb tu.
6: Sabies que...
7: El bosc de pedra a Xina, conegut localment com Xilin, sembla tret d'un conte de fantasia, amb columnes de pedra calcària que s'enlairen cap al cel formant un paisatge surrealista. Situat a la província de Yunnan, aquestes formacions rocoses, que poden assolir alçades de fins a 50 metres, són el resultat de milions d'anys d'erosió pel vent i la pluja sobre un llit marí antic que es va aixecar. La pedra calcària soluble en l'aigua ha estat esculpida en formes que recorden arbres petrificats, donant origen al nom Bosc de Pedra. Aquesta àrea és plena de coves, passadissos i llacs subterranis, creant un laberint natural que ha inspirat nombroses llegendes locals. Una explica que les formacions són en realitat persones petrificades per una maledicció.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
8: Sendes, coneix el territori, trepitja la terra, volta pel món.
9: Salut, amics.

0: reserva de fauna salvatge oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Museu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tions escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i verds paisatges porta el caminaire cap a dues boniques ermites, Sant Genís de Besa i Sant Jaume de Fonollet. I comencem cicle als quaderns del viatger. L'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje, ens parla avui i en les pròximes setmanes del seu viatge a Sri Lanka, la gran illa situada al sud-est de la península indostànica. I xino-xano arribarem així fins al final del capítol 572 dels Sendes. Però ara el que toca és posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Fotografia i natura en un racó del Prepirineu. Un projecte ecoturístic que ha aterrat en un dels molts pobles abandonats de les nostres muntanyes, en una vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada, la fauna i la fotografia. Als Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
1: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera, gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores amb un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb la qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fa soroll els bitxos no marxen.
0: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva, s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls, estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
1: Hi ha un hide gran en el que es diuen les carronyaires, on hi ha trencalós, voltó negre, aufrany i voltó comú, evidentment, perquè és el més abundant, que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podrien vindre 11 o 12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i, a més, a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hide pots fer tema cèrvol i tema senglar. I al hide de l'àguila daurada hi ha dos hides de 2 persones cadascú, o sigui, un màxim de 4 persones.
0: L'experiència a Buseu es pot fer en un sol dia, en 3 o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit, els diferents hides o amagatalls, segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora.
1: Lo normal és que al dematí es fa el hide de les carronyaires, sobretot el del trencalós. Lo que ve la gent aquí és a veure lo que hi ha poc, lo més escàs i lo més espectacular, que és el trencalós. També s'aprofita, mentre es fa aquesta activitat, fer l'aufrany en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltó negre, o bé el voltó comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria al dematí, entre 8 i mitja, 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la 1, a les 2 o les 3. Sempre quan la gent vulgui acabar, doncs hi ha cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del hide, en plan, això ja he fet les fotos, me'n vaig, no.
0: Hem parlat dels hides de les aus rapinyaires, el dels cèrvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com l'aixopluc.
1: És un hide que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones, sense vidre, i allà es pot fer els, bàsicament,

0: bàsicament per tema de vols. I els trencalossos i la resta d'ocells, doncs ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer. Això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona. I els bons fotògrafos, en juliol i agost, venen poc. Per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta. I aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
1: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat. Al nord el tanca el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al sud la Serra del Bou Mort i cap a l'est una remota carretera que continua cap a la plana de Taús i la Ribera d'Urgellet, ja a l'Alt Urgell. A Buseu s'hi accedeix per una carretera comunal que surt de les proximitats de Gerri, que passa per Baén i que continua cap als castells i, com dèiem, Taús. Per accedir al poble, però, cal haver fet reserva, ja que és propietat privada i la possible massificació davant visites turístiques no concertades podria espantar la fauna.
0: I allà hi ha un desvió que fica a Buseu, i hi ha 450 metres que arriba allà, que hi ha carreteres nostres, la van pagar nosaltres i està dintre de la nostra finca. Això ja d'entrada limita de que no pots entrar allà si no ja has fet una reserva. És a dir, la gent que ve allà més aviat pot molestar perquè hi ha gent que està fent l'activitat de fotografia al costat de la casa i tu, pots, sense voler, pots molestar la gent que està fent aquesta activitat. S'ha de reservar amb temps i mitjançant la pàgina web o bé trucant per telèfon.
1: Aquest és un projecte que neix de la voluntat d'aquest biòleg i president de l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Jordi Canut, i també de la seva família, l'Anna Mari Tomàs i els seus fills Gerard i Cristina. Tot plegat arrenca pels vols del 2003.
0: Vaig contactar amb una persona que tenia aquesta finca, que era una de les 5 propietats particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però, clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats i llavors què vam fer? Vam fer una SL, amb més gent de la família, i vam fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
1: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
0: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb dos mans. Una cosa és gent que fa les fotografies, però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment, venen per això, i són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada, com pot ser el trencalòs o el voltor negre, i fa les seves fotografies, o sigui, fa els seus fotos com el seu record.
1: L'activitat Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a 3 o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de Buseu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant amb els darrers anys. Aquestes són les opcions.
0: Es fa el Full Pack Experience, que és un dia fent 2-3 activitats de hike, o es fa el Full Experience de 3 dies, que també es pot fer. Llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn. O bé simplement fer el hike del trencalòs. O bé simplement fer a l'endemà el hike de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un hike del trencalòs, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada. L'hauries de fer a l'endemà. Nosaltres tenim un habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb quarto de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida, en funció si hi ha més gent i tal, però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.
1: Buseu és, doncs, un projecte ecoturístic que, per les seves característiques, és sostenible i no massificat. Ha permès rehabilitar un poble, primer amb allotjament a manera de refugi i després com a allotjament rural. Primer va atraure estrangers i, a poc, també s'hi han anat afegint gent de la terra. És tan sostenible i de quilòmetre zero que en Jordi Canut ens ho il·lustra amb un exemple ben clar.
0: Nosaltres tenim un conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els sobra, el que haurien de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells estalvien el fet de que no ho han de cremar i s'estalvien diners. Però clar, jo cada setmana he d'anar a recollir el menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una simbiosi i a més és quilòmetre zero. El que s'ha de cremar és llançar els voltors i el trencalós, també les potes de corder, i quilòmetre zero i sostenibilitat total i absoluta.
1: Si us agrada la fotografia i us fa gràcia viure l'experiència d'immortalitzar aus i altres animals a molt pocs metres de distància, entreu a buseuproject.com i coneixereu tots els diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepirenenques, on xafardejarem sense ser vistos els moviments dels animals. En un entorn solitari i tranquil, on el ritme el marquen per sobre de totes les coses el dia i la nit, al pas de les estacions.
2: Sendes.
1: I és temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé, avui anem a una d'aquelles comarques que queda entremig de tot, però que no és de pas de res, pràcticament, eh?
3: Retornem a l'altiplà del Lluçanès, perquè fa un parell d'anys ja vam fer una proposta per Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a la part nord del Lluçanès, la darrera comarca creada, el 2023, i avui ens n'anem cap al sud d'aquesta nova comarca. I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari, que ens durà a passar per la Font de la Plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques, com són Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet, amb el torrent de la Sala entremig, i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
1: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta. Com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
3: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau. És un poblet d'en prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça, i el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3, per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du, en un no-res, a la Font de la Plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la Font de la Plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. Abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent i a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la Font de la Codina. És una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota. I de la font el que fem és sortim de seguida a una pista, a tocar de la carretera, a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per la carretera, envoltats de farratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, i al següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i la Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem a l'esquerra cap a Sant Genís i en un no-res arribem per entre camps adevesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra i a tocar Sant Genís-sa Devesa, que pren el nom de la propera masia de la Devesa. És una petita església romànica del segle XI, amb un campanaret d'espadanya, annexat a una antiga masoveria per la part de Ponent, i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí de Sant Genís, per entre boscos una mica enverdissats, baixem a traspassar el torrent de la Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos ens pugen a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers i amb un curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que, amb el temps, s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta, i a llevant l'absis, també amb lesenes i arcuacions llombardes, i a la façana de migdia un bonic portal que conserva encara el forrellat romànic. Tot això al costat de la gran masia de Fonollet, en un entorn obert, amb vistes, realment agradable d'estar-hi. I la mateixa pista que ens ha dut a Sant Jaume ens continua pujant per entre boscos fins a sortir al capdamunt d'un llom, on creuem la carretera de Sant Agustí de Lluçanès i acabem de pujar fins a la Creu de Pedra. Enmig d'un bosquet, és una creu de terme gòtica, petitona, al costat del camí ramader que agafem cap a la dreta, un antic camí de transhumància que ens permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sacalm, els cingles de Cabrera i Aiats, veiem també el Coll Sacabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
1: Una bonica ruta la que ens ha proposat avui el Xavi Tió per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
1: Desnivell?
3: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes bones perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
1: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, i que, doncs, de bon grat ho faran perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat, de l'1 al 5?
3: Doncs només d'un 1 sobre 5, és una passejada amable. I a internet trobareu la proposta d'avui, a Wikiloc, amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís Sadevesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, Ruta del Romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Titu.
1: Molt bé, doncs gràcies, Xavi. Ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
3: Salut i República.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia. Avui, als quaderns del viatger, comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que, com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
4: En aquests 7 dies que vaig estar per a Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital. Seguidament vaig anar al nord, a Willapattu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Sirigilla i les coves de Dambula, i més manades d'elefants a Mineria, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellaikandy, que és la part de les terres altes de Sri Lanka. Finalment també vam estar a Maldives uns dies, amb dues experiències molt diferents, en un resort uns dies, però també en una illa local. Colombo és una ciutat no molt densament poblada, que és una cosa que pots pensar que Sri Lanka potser ja s'assembla molt a la Índia, que hi ha molt de gent, però no n'hi ha tanta gent. És una ciutat fàcil de visitar a peu, no molt gran, i destaca doncs alguns temples budistes que n'hi ha a la ciutat i també una gran torre al costat del riu amb la forma d'una flor de lotus. Llavors és una torre a la que si puges doncs tens unes vistes panoràmiques de la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra següent aventura, que va ser ja llogar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport molt utilitzat a Àsia, sobretot. És com una motocicleta, però amb tres rodes, una al davant i dues al darrere. I poden viatjar el conductor, que va al davant, i al darrere doncs, fins a tres persones. Llavors és una forma de transportar-se molt ràpida. És com anar com una bicicleta, vas girant, vas fent bastantes maniobres. I allà s'utilitza molt, sobretot l'utilitza la gent local com taxis. El tuk-tuk és una manera còmoda per transportar-se per Àsia, sostenible, econòmica. Fan servir benzina 92, que és una miqueta més econòmica, i està molt extès al seu ús. En aquest viatge era la primera vegada que jo conduïa un tuk-tuk. Al principi la veritat és que em va costar una mica, perquè és com una motocicleta però manual, llavors. Entre els canvis de marxa, el trànsit, perquè és un trànsit, tot i que no hi ha tanta gent com a la Índia, sí que condueixen una mica diferent que aquí, amb avançaments que potser et fan apretar una mica el manillar, el fre... I el primer dia va ser una mica complicat conduir el tuk-tuk. Sí que el vaig calar forces vegades, però després amb la pràctica doncs, ja li vaig anar agafant el truquillo i finalment, doncs, al final del viatge, la veritat és que ja disfrutàvem. Era com anar amb una motocicleta i sobretot doncs, servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat. Són carreteres a la zona en la que jo vaig moure'm bastant rectes. No van fent zigzagues. L'únic que normalment són de dos carrils i sí que hi ha doncs, el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes... I bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril, sinó a un costadet, i deixar doncs, que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia al tuk-tuk. Vam iniciar el nostre viatge des de Colombo fins a arribar al Parc Natural de Wilpatu, que està al nord del país. El principal reclam i pel que vam escollir aquest parc natural era pel fet que podies veure uns lleopards. Lleopards és un parc natural on es coneix que hi ha lleopards. A Sri Lanka fer safaris és bastant econòmic. Òbviament no veus tants animals com a l'Àfrica, però té la contraprestació que és relativament accessible. Per fer un safari és molt recomanable contractar un guia amb conductor, perquè les carreteres dins dels parcs solen estar bastant malament, plou i la veritat és que es necessita molta experiència, i amb un guia que estigui conduint, normalment aquestes persones doncs, ja saben on estan els animals, tenen, vulguis o no, la vista molt entrenada per detectar els animals i t'ajuden a veure doncs, ocells, van veure també algun llangardaix, algun cocodril... No van veure el lleopard, però va ser una experiència molt interessant. Els parcs naturals de Sri Lanka, i concretament aquest de Wilpatu, solen ser parcs selvàtics. No són parcs de sabana, perquè Sri Lanka és un país amb un clima tropical. De fet, destaca moltíssim la seva vegetació. És un país molt verd, dona la sensació d'estar doncs, rodejat de selva. I aquests parcs són d'aquest tipus. Per això a vegades pot costar veure animals i per això crec que hi és molt recomanable anar amb un guia. We'll be right back.
1: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar al proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres i de la presentació i edició en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar-nos aquest programa i anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
5: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé, amb la col·laboració de la PIM, Ilian Miró, en Josep Maria Asensio i l'Estíbaliz Azabal, i el control tècnic, en Joan Bosch. L'anciana captaire. Durant l'època de Buda, moltes persones anaven al temple per deixar-li ofrenes. Però vivia llavors una anciana captaire que no tenia res per emportar. I la veritat és que desitjava tant poder fer una ofrena que va decidir demanar almoina un dia i sacrificar el menjar a canvi d'unes quantes monedes. Amb elles va comprar un petit llum d'oli. Il·lusionada, va arribar al temple i va encendre la seva lampareta. La va col·locar al costat de la resta, totes més grans, i va dir en veu alta: "Perdona, Buda, per no poder-te portar res més. És tot el que tinc, però desitjo que aquesta petita llum pugui ser beneïda amb el do de la saviesa per poder fer feliços els altres i il·luminar el seu camí." Durant aquella nit, tots els llums es van apagar. Totes menys una, la de la dona gran. Un dels deixebles de Buda, en veure l'endemà al matí que estava encesa, va voler apagar-la. Va pensar que no hi havia raó perquè estigués encesa tot el dia. Però per més que va intentar apagar-la, no ho va aconseguir. Ni bufant ni prement la metxa, la flama tornava a sorgir de nou. Aleshores es va acostar a Buda i li va dir: "Què fas? Intento apagar aquesta llum, però no ho aconsegueixo." "No, no ho aconseguiràs mai, ni encara que vessis sobre ella tota l'aigua de l'oceà, ni encara que portis fins aquí l'aigua de tots els llacs. No la podràs apagar mai." "Però per què?" va preguntar estranyat el deixeble. "Perquè aquest llum va ser encès amb el poder de l'amor, amb la devoció i la il·lusió, amb la intenció de fer feliços a tots els altres."
1: Continuem amb l'amor. Cançó d'amor, un poema de Rainer Maria Rilke. Com subjectar la meva ànima perquè no fregui la teva? Com haig d'elevar-la fins les altres coses sobre tu? Voldria acollir-la sota qualsevol objecte perdut, en un racó estrany i mut, on el teu sotrac no pogués escampar-se. Però tot allò que toquem tu i jo ens uneix com un cop d'arc. D'una sola veu arrenca de dues cordes. En quin instrument ens va entibar? I quina mà ens pren formant aquest so? Oh, dolç cant!

El destí incert és el regal de la vida que em permet viure. El destí incert, esperança d'un nou dia, que en el llibre de la vida, full encara en blanc, escriuré la il·lusió que un dia vaig somiar. I amb la meva alè la faré arribar a aquell estel que m'acompanya per fer-lo realitat.

Us deixo un poema de Roberto Juarroz. Un amor més enllà de l'amor, per sobre dels ritus de l'enllaç, més enllà del joc sinistre de la solitud i de la companyia. Un amor que no necessiti retorn, però tampoc partida. Un amor no sotmès a les fogonades d'anar i de tornar, d'estar desperts o adormits, de cridar o de callar. Un amor per estar junts o per no estar-ho, però també per a totes les posicions intermèdies. Un amor com obrir els ulls i potser també com tancar-los.

to raise your kids. Tot seguit us llegiré un escrit fruit de les meves vivències recents, La decepció, de Josep Torrents Missé. A la vida m'he sentit en molts moments decebut, desenganyat i trist, sigui perquè no m'he sentit comprès, acompanyat o ignorat, com també, contràriament, m'he sentit satisfet, alegre, il·lusionat. Aquesta dualitat m'ha fet entendre que la decepció no és més que la distància entre allò que jo esperava i allò que realment va passar. Quan diposito confiança en algú i em falla, sento un buit que em costa omplir, però amb el temps he après que la decepció també pot ser una gran mestra. Em mostra on posar límits, em recorda que ningú no és perfecte i que les meves expectatives, sovint, són altes, i que si sabem escoltar el seu missatge, neix la fortalesa interna, amb una nova mirada, aquella que ja no idealitza, sinó que accepta. Al contrari, la satisfacció m'arriba quan les coses flueixen sense forçar-les, quan les persones em sorprenen per bé, quan hi ha respecte, quan aconsegueixo els meus propòsits o em sento escoltat i estimat. D'aquests contrastos aprenc a valorar els moments d'alegria i a gestionar els de tristesa i de dolor emocional, com també valoro els que em proporcionen seguretat, calma, serenitat i amor. Aleshores, pot ser la clau no és evitar la decepció, sinó transformar-la en un aprenentatge per continuar endavant amb els ulls conscients però amb el cor disposat a tornar a il·lusionar-se i a creure en un mateix.

us deixo un poema de Renata Durán, una escriptora i poetessa colombiana. Estic malalta per tu, desfeta, adolorida. Altres braços em busquen i no puc abraçar-los. Em fan petons i no puc respondre'ls amb els meus llavis. Camino desencaixada, confusa pel món, i sols hi ha un moment en el qual em trobo bé. Quan tots dos juguem a ser un, quan et sento indefens en els meus braços i perds la consciència a què ens separarem.

recitaré un poema del Guillem Vallejo Forés, que és un amic meu i d'en Josep Maria, que avui he parlat amb ell i està superagraït de que recitem els seus poemes aquí. I aquest es diu "Demà pot ser tard". Esclata vers, batec, mà que encara ho ets tot, dits cap al somni, set interrogant de l'ara que comença. Esclaten les mentides dels mots reparadors que no duen enlloc, primer, potser, demà. I a globs de llum escura el vas, el cor, el pas i la memòria. En l'aire les preguntes que mai gosaves fer i estima com respires inabastablement. L'herba creix, no posterga. L'arbre fruita, no parla. L'amor és, no promet.

Pau. Pau és fràgil, el mot. Dúctil, el concepte. Ha de dominar el món. És el gran repte. S'enfila pels núvols i dibuixa coloms amb branques d'oliveres entre plomes al vol. Equilibri de forces, balanceig i raons. Raons solemnes o raons qüestionables. Pau a la terra sota la llum del sol. I dia a dia gaudir de l'estrena del més fràgil mot.

0: si d'amor. I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb tres poemes curts en els que intervindrem un servidor, en Josep Torrents, en Josep Maria Asensio i la Estibaliz Asabal. I per acabar, la Pim Ilian ens farà reflexionar amb una cita de Blaise Pascal. Espero, com sempre, que la nostra selecció us agradi. Paraules del vent, de Joana Raspall. El vent em diu unes coses que jo no les sé explicar. Coses dolces i boniques que fan de bon escoltar. Com si cantessin els àngels amb arpes i violins. Com si les flors hi vessessin el nèctar que duen a dins. Com si ens gronxessin les ones sobre un mar meravellós dins d'una barca de somni on fóssim nosaltres dos. Perquè sé que tu hi vindries al mar de l'encantament a escoltar les bruixeries de les paraules del vent.
1: A poc el dia ha guanyat la nit i com fulla caiguda de l'arbre deixarem la feixuga càrrega del temps viscut.
2: Vers de Blai i Bonet. Ets un sol, sempre vas abocant dia.
3: L'últim pas de la raó és reconèixer que hi ha una infinitud de coses que la superen. El cor sap de raons que la raó ignora.
0: Certament. Sí. Aquesta cita de Blaise Pascal ja fa molt, no? Que,
3: és molt coneguda.
0: Que la sabíem.
3: És molt coneguda.
0: Però fixa-t'hi que Pascal posa la raó en el seu lloc, ja que és insuficient per l'amor, per la qual cosa hi ha realitats que només se senten. Se senten vivint-les, no demostrant-les. Per això el cor sap raons que la raó ignora, no? I és ben cert, no? Vull dir, el que pensem, a veure, és una... No sé, és com un radar, no? Ben diferent, no? Una actitud. I el que sents no té res a veure, no? Són com dos idiomes ben diferents, no? Parles català, parles japonès, i llavors, a veure, ens avenim o no ens avenim? I, bueno, el Pascal va estar molt encertat. No sé què en penseu vosaltres.
3: Que el cor no està connectat amb la ment, jo crec que és diferent. I de vegades crec que és important que fem cas al cor, perquè potser no fa falta analitzar tant les coses per ser feliços.
2: I tant, i tant. Però jo penso que el millor de tot seria, no?, que anessin de la mà, no?
0: De la mà, no?
2: I que es poguessin entendre o deixar pas o apartar-se quan és el cor el que ha de... No? Perquè de vegades sí que la raó, o sigui, ens ajuda, no?, a prendre decisions i tal... I de vegades el cor, pues, té tota la raó.
0: Té tota la raó. Això saps com la diem en psicologia? Una dissonància cognitiva. És a dir, quan el cor sent una cosa que no té res a veure amb el que tu estàs pensant, clar, aquí no hi ha unió, no? Llavors és una dissonància cognitiva.
2: Clar.
0: Sí, sí. I això, llavors això aquí ho treballem, perquè a vegades apareixen problemes, apareixen temes somàtics o temes emocionals arran precisament doncs d'aquesta dissonància cognitiva. També vull comentar el poema que ha llegit la Pi, de Roberto Juarroz, Un amor més enllà de l'amor, fixa-t'hi, eh? És algo que vol anar més enllà de l'amor, no? Per mi és un amor que no pateix per l'absència ni s'exalta amb la presència, sinó que simplement és, l'amor és,
2: sí,
0: no?
2: És.
0: I no pot ser una altra cosa del que tu sents, perquè és la teva veritat, no? També hi ha les últimes dues línies, un amor com obrir els ulls i potser també com tancar-los. Obrir els ulls és percebre, és viure, és sentir, adonar-te compte, és viure el present, no?
2: Sí, sí.
0: Per estimar, no ho sé, és el que jo sento, eh? Doncs per estimar cal viure el present, no el passat ni el futur, perquè aquí poden haver-hi deformacions, no? Llavors, estar present, per mi, és important.
3: Tancar-los potser és viure de records, viure d'altres amors, viure del passat. L'amor sempre forma part de la nostra vida, crec jo, i llavors és molt important. Té una importància que nosaltres no li donem.
2: Sí, sí, jo en el poema de Demà pot ser tard, del Guillem Vallejo, al final ho diu també. O sigui, igual que l'herba creix i no posterga, creix perquè ha de créixer, igual que l'arbre fruita, no?, dona fruits, no parla, doncs l'amor és, no promet, o sigui, és o no és, i ja està. No, no, a mi m'agrada molt, per, com ho diu ella aquí, no? Perquè dius, és veritat. O sigui, la seva funció és ser, i ja està.
0: Sí. Llavors comentaves amb el micro tancat que en Vallejo, quan recita els seus poemes, hi posa passió, sí, hi posa alegria, hi posa amor, no? Mm. Com el descriuries en aquest, bueno, en aquest amic?
2: Sí, bueno, jo crec que... Jo sempre li dic que és un mestre de la paraula.
0: És un mestre?
2: Sí, sí, perquè tot ho recita bé, ho parla bé, ho explica bé...
0: Sí. Tant si són poemes d'ell com d'altres.
2: Sí, sí, sí, sí. Ui, és un erudit amb literatura, és un professor de literatura, clar, però sí, sí, i tant, sap de tot, i... Sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs mira, també vull comentar, doncs, avui no està amb nosaltres el Josep Maria, però és com si fos, ell ha gravat els seus poemes, els seus escrits, però també deixeu-me, doncs, que parli un momentet d'aquest destí incert, no? És així, la vida és un destí incert. Vull dir, ell ho retrata molt bé, és una radiografia de la seva vivència, és l'esperança d'un nou dia, una nova il·lusió, no? Però també vivint-ho en temps present, no? Ja hi tornem, en recordem-nos-en de que el que mana, el que té prioritat, és ara mateix, és com nosaltres que estem aquí en aquest estudi, no? De la ràdio, i el que mana, doncs, és el que sentim, el que pensem, tot el que va fluint, no? Doncs això és l'autèntic, no? Què passarà d'aquí 10 minuts? Jo no ho sé, ni tampoc m'interessa.
3: És que jo crec que hem de viure l'ara. Un error de la societat actual i de moltes persones és que viuen pensant en el futur, i això és un error. Això et crea angoixa, et crea ansietat, perquè el futur és algo que encara no tenim i que no podem controlar. Llavors, hem de viure l'ara i gaudir l'ara. I molta gent no ho fa, i per això, bueno, hi ha molts problemes psicològics greus, ja, perquè voler controlar el que no es pot controlar crea ansietat, i no podem controlar el que passarà ni d'aquí un minut, ni d'aquí una hora, ni d'aquí un any.
0: És cert. Jo també, res, a veure, volia acabar, doncs, amb aquest programa parlant un momentet de l'anciana captaire, no?, que a vegades també tots som captaires, i a vegades som captaires del que ens fa falta, d'aquests buits que tenim existencials, d'aquesta manca de felicitat. No, no hem de captar res, sinó sentir, viure el present. I cada vegada que intentem proporcionar felicitat als altres, també pensem una cosa, ens proporcionem la nostra pròpia felicitat. Aquest és el tema, no? Doncs res més, amics i amigues, ens hem d'acomiadar, abraçades i petons.
3: Sempre amb amor.
2: Estima i fes el que vulguis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Som pendents a hores d'ara de la reunió que mantenen sindicats i educació, represa després d'un recés, tot i haver costat posicions després de l'ensopegada d'ahir. Estan encara enrocats a les millores salarials en una jornada, a més de vaga i protestes, avui que s'han concentrat a Montserrat. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys. Els sindicats, però, consideren que encara hi ha marge de millora. I a l'àmbit educatiu, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï a la selectivitat. Els vigilants a les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria amb una prova pilot que es farà també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitat.
2: Són elements dissuasoris que el

transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments que es mantenen. Tot i la estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou els preus més volàtils, se situa en un 2,9 interanual. L'incendi que ha cremat mitja hectàrea a la zona forestal i una indústria a la localitat maresmenca d'Òrrius s'ha donat per controlat aquest matí. A primera hora també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda, recordem-ho, no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava el municipi. Avui hem sabut que podria haver començat a la zona forestal i hauria entrat posteriorment a l'interior de la fàbrica d'espelmes que va quedar totalment derruïda. Segons els treballadors i a l'espera d'un informe oficial, les flames s'haurien originat en una zona de canyes i haurien saltat a l'interior, on hi havia unes 500 tones de parafina. I acabem parlant del Dansaneu, que farà un pas endavant aquest estiu presentant una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o alienes d'altres festivals. Serà del 24 al 2 d'agost.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda aquest divendres 29 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Continuarem descobrint el nostre mar Mediterrani, passejarem i descobrirem la història per les costes del Garraf d'una forma diferent. Descobrirem més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani i practicarem molt d'esport a la platja, vòlei i handbol. Acabarem el programa d'avui, com ho fem tots els divendres, fent un repàs dels actes i dels esdeveniments que hi haurà aquest cap de setmana. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però ara el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, bé.
1: Acalorada.
2: Sí, massa calor.
1: No, fa una calor increïble.
2: Avui l'he dit, Marina, no me preguntis com estic. Perquè he fet la declaració de la Hisenda.
1: No passa res, això no ho parlaré.
2: He tingut un disgust.
1: Saps que hi ha una balena que ha quedat varada
2: al
1: trabucador del Delta de l'Ebre? Suposo que la Cel
2: ens
1: ho explicarà millor.
2: Pobreta. Però l'han pogut ajudar? L'han tret a alta mar? Què ha passat?
1: Jo no vull fer spoilers.
2: Ah, d'acord. Això, la Cel... Espero que ens ho digui, no?
1: Sí, no sé si ens ho dirà.
2: Saluda-la, que estic ja, o al Sergi, digues.
1: Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, companyes. Sí, no ho he portat com a notícia, però us ho explico ara mateix, perquè des d'ahir la tarda s'ha quedat varada al trabucador, a la Ràpita. Diuen una espècie de cetaci, i està a pocs metres de l'arran de mar, no? Diuen que és una espècie comú que se mou per aquí, pel delta, entre el delta i les Illes Balears, però que no és tan habitual que s'apropi tant a la costa, i això igual és signe de que d'algun estat de salut de la balena que no acaba d'estar fina.
1: Sí, jo he vist un vídeo i és un bitxarrot gran, però pobret, està molt a prop, està molt a prop de la costa, deu estar potser malalta, o a saber.
3: Sí, entre 7 i 8 metres, vull dir, grossa.
1: Sí. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, doncs prop de bé, des d'aquí L'Escala. Avui respirem una mica més, perquè aquí el dia de la calor ja ho escoltem.

0: ara quan fem les notícies va ser ahir, que bueno, va ser un dia d'aquests trencadors del tot, i avui respirem fa marinada, vent de mar, vent d'arran de mar, i respirem bastant millor del que ho vam fer en el dia d'ahir.
1: Aquí jo crec que ja ni diferenciu, imagina't, però bé, potser sí, no ho sé. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
2: Molt bona tarda, doncs molt bé, de divendres, com no pot ser d'una altra manera. A més, avui he començat el dia anant-me'n a la platja a veure ocellets d'aquests que a mi m'agraden, i us he de dir que he vist coses curioses, perquè he vist una parella de camallargues que normalment aquí costa de veure.
1: Ah, doncs també és interessant això. Se sap per què s'ha vist o no?
2: No, a vegades hi som per aquí, però estaven
1: però
2: per
1: no
2: allà...
1: Es veuen.
2: No habitualment, estaven per allà competint la zona amb un bernat pescaire i amb una gallineta. Era bastant interessant la desembocadura d'avui allà a la platja de Vilanova.
1: I anem a saludar també l'Oriol Leudes de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
3: Molt bona tarda. Bé. Acalorat, també, aquí em fa, no sé si més que ahir, menys que ahir. Sí que veig des d'aquí, des de la ràdio, si miro per la finestra, aquí a la Riera d'Arenys, veig que els arbres, els plàtans de la Riera es mouen una mica. Això, només de veure-ho, ja dona la sensació, això que deia en Sergi, que passa una mica d'airet, i per tant, segur que... Mira, potser no s'està tan malament com estàvem aquests dies passats. A veure, no ho sé, després sortiré, us ho explicaré.
1: Fantàstic. Deixem la calor de moment, que crec que en podrem parlar encara més dies, perquè no fa pinta que els termòmetres hagin de baixar. Anem a començar el programa avui, qui us parla, des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez-Got.

0: l'actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Daurada, per la Costa Brava, perdoneu, explicant que l'escala fulmina el rècord de temperatures de maig. El termòmetre s'ha enfilat fins als 37 graus, un valor que supera en 5 graus l'anterior registre històric per un mes de maig. Sergi.
2: Doncs sí, Marina, ho podíem qualificar com inèdit, espectacular, únic, com deia aquell apostoflant, total, que s'acaben els adjectius per descriure l'episodi de pic de calor que hem viscut aquests dos darrers dies a l'Escala i bona part de comarques de Girona. La calorada ha deixat registres que s'han enfilat fins als 37,2 graus a la zona de la Closa del Llop i entre els 36 i 36 a bona part del poble de l'Escala, uns valors que arriben a superar en 5 graus l'anterior registre que datava del 18 de maig del 2022. Fins a 8 observatoris oficials més de l'Alt i Baix Empordà s'han sumat a aquesta efemèride meteorològica tan destacada que no només ha estat exclusiva de comarques de Girona, sinó que s'ha repetit a bona part de la península, al centre i oest de França i al Regne Unit. Una situació anticiclònica i una massa d'aire càlida de sud molt seca n'han estat els desencadenants. La calorada, amb registres més típics de juliol i agost, ha arribat molt abans d'hora i justament amb aquestes màximes fora de mare també han arribat les primeres nits tropicals amb valors d'entre 20 i 22 graus. La forta radiació solar també ha incidit sobre l'aigua de mar, que just en superfície ha arribat a superar els 20 graus, el valor més primerenc, des de 1974. Si fa poc més de dues setmanes encara anàvem amb jaqueta, la màniga curta i el banyador han substituït bona part de la roba als armaris. Malgrat no repetim aquest pic de temperatura, el panorama estiuenc i atípic ha de continuar tot el cap de setmana. Haurem d'esperar mitjans de la setmana entrant per veure un xic més de remoguda meteorològica.
1: SOS Costa Brava interposa dues denúncies pel vessament d'aigües brutes arran de l'avaria de la depuradora de Palamós.
2: Doncs sí, les denúncies s'han formalitzat davant de l'Agència Catalana de l'Aigua i de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, respectivament. La primera, per les deficiències en el funcionament dels sistemes de sanejament i de depuració, i la segona, per l'afectació directa a l'espai d'interès natural de Castell Caproig. A l'ACA, la Federació d'Entitats Ambientalistes, li reclama que exerceixi les seves competències d'inspecció, control i protecció del domini hidràulic i que investigui l'origen, l'abast i les possibles responsabilitats derivades dels abocaments d'aigües residuals amb només el tractament bàsic. Paral·lelament, SOS Costa Brava també fa una denúncia específica a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural perquè valori l'afectació que estan tenint aquestes disfuncions en els hàbitats i valors naturals de l'espai d'interès natural del Castell Caproig i, per tant, exerceixi les seves competències de conservació, restauració ambiental i règim sancionador. Escoltem Cristina Vilà, que és la coordinadora de SOS Costa Brava, en declaracions a Ràdio Palamós.
3: Des de SOS Costa Brava hem denunciat els episodis de contaminació de l'EDAR perquè s'han produït abocaments i incidències repetides a l'entorn de Castell Caproig sense que cap administració hagi impulsat formalment actuacions de denúncia per determinar les responsabilitats, però sobretot per buscar una solució, que estem parlant que aquests episodis de contaminació haurien impactat a l'espai protegit Castell Caproig, que això pot constituir doncs, infraccions ambientals relacionades amb la degradació d'hàbitats i valors naturals protegits. I en aquest cas doncs, les administracions s'han limitat a fer declaracions sense activar inspeccions, ni investigacions, ni mesures correctores efectives.
2: La depuradora, que atén els municipis de Palafrugell, Palamós, Calonge i Sant Antoni, Mont-ras i Vall-llòbrega, es va avariar el 20 de gener a causa de les pluges del temporal que va negar les instal·lacions amb l'aigua a altures que van arribar als 2 metres. Des d'aleshores i fins a fa tot just dues setmanes, la depuradora només ha pogut fer una separació bàsica de sòlids i líquids, abocant l'aigua resultant directament a mar. Ara fa 15 dies es va restablir la funció primària, que restaura el 50% d'aquesta depuració, i ara es treballa en dos fronts, la reparació d'un trencament de l'emissari submarí i restablir el funcionament de la depuradora al 95% abans d'acabar el mes de juny.
1: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Camarles acollirà aquest dissabte 30 de maig una nova edició del Destapa't, una jornada gastronòmica i festiva que vol consolidar-se com un punt de trobada del territori i reforçar el teixit comercial local. Cel.
0: Sí, Marina, l'Associació de Comerç i Serveis de Camarles i Lligallos impulsa una nova edició del Destapa't en una etapa marcada pel relleu a la junta directiva. Escoltem a Marc Curto, president de l'associació.
4: Bé, o sigui, com a nova etapa, o sigui, dic nova etapa perquè, o sigui, som nova junta que hem volgut agafar el relleu d'esta associació tan, bueno, tan nostra, del nostre poble. I res, o sigui, volem al final, o sigui, és dinamitzar, potenciar tot el que és el teixit nostre de com a comerç, restauració, bars, i al final, bueno, donar a conèixer a la gent del poble que ja mos coneix, però també a la gent de fora, els visitants que mos puguem vindre a veure demà.
0: La jornada reunirà una desena d'estants de restaurants i comerços que oferiran una àmplia varietat de tapes i propostes gastronòmiques amb els productes de proximitat com a protagonistes. A més, la fira també comptarà amb vins de denominacions d'origen properes, com la Terra Alta, reforçant així la connexió entre territoris. El programa arrencarà a les 5:30 de la tarda en tallers de cuina infantil i activitats per als més petits. I a partir de les 7 de la tarda es donarà el tret de sortida oficial a la ruta de tapes després de la recepció d'autoritats i els parlaments institucionals.
4: Lo Destapa't com a tal començarà a les 7 de la tarda. Farem una petita inauguració, molt poqueteta, dos parauletes per a donar la benvinguda i després ja començarem. Estirem més o menys a les 10:30 o així, o fins que la gent ja, pues, ja estiguéssim ja tips fins a dalt. I després mos deleitaran en un concert molt xulo, versió original, també de les terres nostres. I després, bueno, continuarem una sessió en DJ i tot això, o sigui que tenim festeta per a rato.
0: Un dels plats forts del Destapa't seran els concursos gastronòmics, que inclouran categories d'amateur, professional i infantil, i també un premi a la millor tapa escollida pel públic. Els participants podran optar diferents guardons amb premis en forma de vals per gastar al comerç local.
1: I ara anem fins les costes del Garraf. No, encara estem al Delta de l'Ebre. Els centres educatius de Sant Jaume d'Enveja i els Montells rebran una important millora durant els pròxims mesos.
0: Així és, Diana, l'alcaldessa Teresa Solsona ha explicat que aquest estiu es construirà la primera fase del gimnàs de l'escola Sant Jaume, una actuació molt reivindicada per la comunitat educativa i que compta amb una inversió de 160.000 euros. A més, el municipi està pendent d'executar una subvenció de 96.000 euros destinada a rehabilitar els serveis i els accessos dels centres educatius.
5: Farem la primera fase del gimnàs i la pensem fer ja aquest estiu, perquè així al setembre els crios quan vagin al col·legi, comencin al col·legi, ja puguen disposar d'aquest gimnàs. Una altra cosa que també tenim dins de parlant del col·legi, ara, des de la Generalitat, la setmana passada ens van reunir pel projecte RAM, que és rehabilitar escoles, col·legis, per a Sant Jaume i per als Montells. No ens hem d'oblidar mai de que tenim l'AMD dels Montells, de 96.000 euros. I estem preparant el projecte. Quan vaig a estudi en los crios els pregunto com estan i què d'allò, me fa molta gràcia perquè hi ha un crio més esperant i fa: heu d'arreglar els quartos de SEO, que els vàters fan una pudor. Pues això és el que farem.
0: Solsona també ha avançat que després de 3 anys de treballs previs, en breu se sol·licitarà la renovació del convent de les monges trinitàries, on s'haurà de començar per la retirada del sostre d'Uralita. Paral·lelament, també està previst iniciar les obres del nou casal de la gent gran.
1: Ara sí, anem cap a les costes del Garraf. La presentació del programa i el cartell ha donat el tret de sortida a les festes de Sant Pere Vilanova i la Geltrú, que portaran una setantena d'activitats al barri de Mar al llarg del mes de juny. Carla.
6: Doncs sí, el cartell de les festes de Sant Pere 2026 de Vilanova i la Geltrú és un disseny digital del vilanoví Xavier Albà, que s'estrena per primer cop amb un cartell d'aquesta dimensió de ciutat. I predomina el text Sant Pere i un vaixell de paper enmig del mar que cal mirar de prop i que dona peu a diferents interpretacions. Ho explica el mateix Xavier Albà.
7: I no deixa de ser una interpretació del que tenim tots de petits a la platina, que són les festes de Sant Pere, que no és res més que un... Bueno, és molta cosa més, no? Però tenim a la platina aquell barquet amb les banderoles. Si ens aproximem una mica més, a dintre del barquet veiem malnoms de gent de mar. No sé, cadascú li abocarà una coseta. Podríem estar parlant de la boia aquesta que hi ha aquí, de si està lligada o no al barquet. Ja us podria explicar la meva interpretació de la situació actual del món pesquer, que el fil no està connectat amb la barca, llavors això representa que és que el món pesquer també cada cop està més en declivi, etcètera, etcètera, etcètera.
6: Durant tot un mes hi ha programades una setantena d'activitats per tots els gustos i edats. Entre aquestes, les propostes tradicionals, les de sempre, com ho és el concurs d'all cremat, que arriba a la 54a edició el dissabte 20 de juny, la processó marinera, que es farà aquest any el diumenge 28 de juny, i l'endemà a Sant Pere hi haurà els tradicionals homenatges a la gent de mar. També hi ha espais per noves propostes, com l'estrena de la nova bèstia del barri, el drac escatat de mar, divendres 19 de juny. Escoltem a Jaume Carnicer, patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova.
8: Tot tipus d'activitats, hi ha exposicions, teatres, jornades gastronòmiques, concursos d'all cremat, concursos de bitlles, vull dir, m'allargaria, podria dir-te, bueno, no te'ls podria dir tots perquè no me'n recordo de tots, però sí que és important remarcar això, no? Doncs que any rere any, gràcies a, doncs, a la feina desinteressada de gent que ho fa sense cap tipus de lucre, doncs treballi perquè puguem portar a terme un programa tan extens i que, doncs, amb molt d'orgull podríem dir que qualsevol poble podria tenir aquest programa de festa major i sentir-se orgullós, doncs, per un barri com el barri de Mar de Vilanova i la Geltrú. És un plaer poder presentar aquest programa.
6: Les festes de Sant Pere d'aquest any comencen oficialment el 12 de juny amb el pregó a càrrec de l'escriptor vilanoví Antoni Moner Jordà i s'allargaran fins al 5 de juliol.
1: La pianista i matemàtica Laura Ferrer Rozada segueix ampliant reconeixements aquest 2026. Durant la darrera setmana, la vilanovina ha rebut dos nous premis, aquest cop reconeixent la seva tasca de divulgació i creació de continguts.
6: Doncs sí, la pianista i matemàtica Laura Ferrer Rozada, com dius, segueix ampliant reconeixements. El principal arriba pel seu podcast La Cinta de Moebius, un programa de ràdio a Catalunya Música en què Ferrer explora la connexió entre la música i les matemàtiques, pel que la vilanovina ha rebut el Premi Ràdio Associació en la categoria Innovació. Aquest Premi Ràdio Associació és un dels guardons més importants de la comunicació radiofònica de Catalunya i aquest any ha reconegut la tasca innovadora de la vilanovina amb un dels premis entregats durant la gala a la sala La Paloma de Barcelona. El segon premi rebut per la vilanovina ha estat el Premi Internet, concretament en la categoria de marca personal i creador de contingut en ciència i tecnologia, un guardó otorgat per l'Associació d'Usuaris d'Internet en una gala celebrada al Senat espanyol. En ambdós casos, han estat els pares de la pianista i matemàtica qui han rebut el reconeixement en nom seu, ja que l'artista es troba en plena gira del seu darrer treball, Araspel, actualment fent parada a les Illes Fèroe.
1: Fem aturada ara a les costes del Maresme. L'àrea municipal de Medi Ambient enllesteix les platges d'Arenys per la temporada d'estiu. Entre avui i el pròxim dilluns està previst col·locar totes les passeres als bancs de les dutxes i fer un petit anivellament a la platja del Cavalló. Ja a finals de juny s'instal·laran les plataformes flotants, Oriol.
9: Exacte, Marina. El tècnic de Medi Ambient d'aquí d'Arenys, Ricard Argemí, assegura que només queden els últims detalls perquè les platges estiguin a punt ja per l'estiu. Destaca que disposen d'una àmplia dotació de serveis com són lavabos públics, papereres, bancs, jocs infantils o línies de vida, entre altres. Com a novetat, enguany s'han renovat els difusors de les dutxes i es farà un nou tancat al Cavalló per protegir una nova espècie que està en perill d'extinció i que ara ha aparegut, el capironat marí. Escoltem.
10: Una novetat respecte a l'any passat és que hem canviat, diguéssim, els difusors de les dutxes, perquè l'any passat sí que és veritat que no funcionaven gaire bé o que tenien poca pressió. Aquest any els hem canviat i són bastant millors, per tant jo crec que la gent estarà contenta. I després també una cosa nova que ens ha sorprès en el darrer mes és que ha aparegut una espècie en perill d'extinció a la platja del Cavalló, que és el capironat marí, i també farem un petit tancat com a novetat, un altre tancat.
9: Altres serveis que queden pendents són la senyalització específica per recordar que les platges d'Arenys són lliures de fum, així com la instal·lació de 7 lavabos públics, ja que actualment n'hi ha només una a cada platja. A més, la col·locació de les dues plataformes flotants es farà coincidint amb la posada en marxa del servei de socorrisme i salvament marítim. Precisament Proactiva començarà de forma ininterrompuda al juliol aquest salvament, però l'última quinzena de juny ja hi serà els caps de setmana i també el dia de Sant Joan. Ricard Argemí avança que enguany s'amplia l'horari als mesos de juliol i agost amb una vigilància des de les 10 del matí fins a les 7 del vespre. En aquest sentit, assegura que la tendència de l'administració ha d'anar encaminada a ampliar i avançar la temporada.
10: A partir de l'1 de juliol i fins al 30 d'agost, Arenys de Mar disposarà de salvament i socorrisme durant 9 hores al dia, que és una novetat respecte a l'any passat, que només hi havia 7 hores i mitja. Crec que és un tema força important. Començarem amb el salvament i socorrisme a les 10 del matí i acabarà a les 7 de la tarda. Crec que és un tema que s'ha de valorar molt favorablement cap a Quirenys, perquè aquesta hora i mitja de canvi crec que ens afavorirà molt a tot. Jo crec que en un futur hauríem de tendir més cap a una temporada més llarga de salvament i socorrisme.
9: Mentrestant, l'àrea de Medi Ambient està pendent de la resposta de Costes de l'Estat per poder regular i reordenar l'entrada al Cavalló. Com en els darrers anys, la platja de la Musclera no disposarà de servei de vigilància per manca de sorra, però s'intentarà col·locar-hi almenys un lavabo públic. I un altre dels serveis és la platja de Gossos, que s'instal·la a la Picòrdia, just davant de l'estació de tren, tot i que aquests dies ja s'ha deixat muntada, entrarà en funcionament el proper dilluns. Com a novetat, aquest any també disposarà d'una dutxa.
1: Mataró fa un pas endavant per convertir les seves platges en espais lliures de fum. L'Ajuntament s'ha adherit aquesta temporada de bany a la iniciativa de la Diputació de Barcelona Viu les platges amb salut, viu les platges lliures de fum. Un projecte que promou que el litoral del Garraf, al Maresme, avanci cap a un espai de lleure més saludable, sostenible, segur i respectuós amb el medi ambient.
9: Exacte, avui la cosa va de platges. La voluntat del govern mataroní és que les platges de la capital del Maresme acabin sent declarades també platges sense fum, però el procés es desplegarà en dues fases. La primera, que ja s'activa aquest estiu, serà informativa i de sensibilització. La segona arribarà amb la modificació de l'ordenança de civisme i convivència prevista per a finals d'any, amb l'objectiu que la prohibició de fumar a la sorra de les platges de Mataró es pugui aplicar de cara al 2027. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha defensat que la mesura respon a la voluntat de fer del front marítim un espai més amable per a tothom, especialment per a les famílies. Durant aquesta temporada de bany, Mataró no començarà encara amb sancions, sinó amb una campanya de conscienciació a l'espai públic. L'Ajuntament desplegarà missatges a través de cartelleria, d'opis, de xarxes socials i altres suports digitals i físics, a més de reforçar la informació directa al front marítim amb agents cívics nocturns, agents de convivència, informadors turístics i també altres equips municipals. La campanya també comptarà amb la col·laboració de l'Associació contra el Càncer, que participarà en sessions de sensibilització per explicar els efectes del tabac sobre la salut pública. A més, el projecte incorporarà accions que els serveis de joventut i ensenyament, amb la voluntat d'arribar a diferents serveis públics i també fer pedagogia abans que la prohibició entri en vigor. La segona fase del projecte arribarà, com dèiem, amb la modificació de l'ordenança, i la previsió municipal és portar aquesta modificació a finals d'any, de manera que la regulació pugui entrar en funcionament durant la temporada de bany de l'any que ve, del 2027. Segons el plantejament actual, la mesura no afectaria les guinguetes ni el passeig marítim, on es podria continuar fumant, sinó que afectaria l'espai pròpiament destinat al bany, a l'estada i al lleure de la platja.
1: Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que l'aliança entre la xinesa Costco, quarta navillera del món en tràfic de mercaderies, i l'argentina PTP invertirà 116 milions d'euros per transformar i explotar el moll d'Andalusia del port de Tarragona i convertir-lo en el seu node de referència al Mediterrani. Això permetrà que la infraestructura tarragonina pugui incrementar significativament el seu tràfic de contenidors, que es podran transportar amb rapidesa cap al centre de la península Ibèrica i cap a Europa mitjançant la terminal ferroviària de la Boella i el tercer fil del corredor mediterrani. D'aquesta manera, el port de Tarragona passarà a jugar a primera divisió a nivell europeu pel que fa al moviment de mercaderies, segons ha destacat aquest dijous en la presentació de l'acord Santiago Castellà, el president del port de l'autoritat portuària.
11: La integración de la Boella dentro del proyecto tiene para nosotros un valor especialmente significativo, porque creemos firmemente que la competitividad futura de los puertos dependerá cada vez más de su capacidad para conectar de forma eficiente el transporte marítimo, el ferrocarril y las redes logísticas interiores.
1: Les inversions al Moll d'Andalusia el convertiran en una terminal denominada multipropòsit, és a dir, que disposarà d'una tecnologia que permetrà ser capaç de gestionar contenidors, càrrega general que viatja sense contenidors i productes sòlids a doll, una característica que no té cap altre port del Mediterrani peninsular i que la companyia xinesa ha valorat molt positivament, ja que part de la seva flota de vaixells té capacitat de transportar qualsevol d'aquestes càrregues o fins i tot més d'una a la vegada, fet poc habitual. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
12: Bona tarda. Una situació molt plàcida a tota la costa. No hi haurà temporals, no hi haurà ventades destacables i sempre amb aquestes temperatures molt més altes del que toquen. De fet, ja estem parlant d'aigües del mar que es mouen al voltant dels 21 graus a la Costa Brava, per exemple, gairebé 24 graus a prop del Delta de l'Ebre. Per tant, un cap de setmana en el qual entrar a l'aigua del mar significarà ser en ple estiu. I tot plegat amb vents febles que a les immediates hores aniran girant cap al llevant. Per tant, una mica més humits i un palet, entre cometes, més fresquets. Baixa la temperatura aquesta tarda de divendres. Al llarg del cap de setmana continuarà la calor, continuarà la xafogó més aviat, amb vents més de xaloc, si de cas la tarda del dissabte una mica més reforçats, el diumenge aquests vents giran cap a sud, però en general sempre amb marejol. Una bassa d'oli al llarg del cap de setmana a tota la costa catalana. Estem pendents a la xarxa.
1: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
13: Bona tarda. De moment, a aquesta hora tenim nombroses vies amb lentitud, amb aturades, res massa complicat en general, però sí que és cert que hi ha força volum de trànsit, per exemple, a la zona del Vallès, de l'autopista AP7, al tram de Mollet, de Parets, de Montornès, en sentit Girona, i també més enrere, a la zona de Sant Cugat, Cerdanyola, en aquesta mateixa direcció. En el cas de la zona de Martorell, lentitud amb aturades, de moment, en aquest punt, parell de quilòmetres, de l'AP7, i en sentit Tarragona. A la Nacional 340 es dona pas alternatiu a l'altura de l'Arbós a causa d'un accident i aturades en els dos sentits de la marxa, especialment en sentit Tarragona, amb un parell de quilòmetres de cues. També tenim per volum de trànsit la zona del Maresme amb lentitud i aturades a la C60 Argentona en sentit Mataró, la mateixa autopista de Maresme, de la zona de Montgat, d'Alella, en sentit nord, o la pota nord, la B20 de Santa Coloma, de Gramenet al Nus de la Trinitat. A més, a aquesta hora, les dues rondes van ja molt atapeïdes, especialment en sentit de Besòs. I és tot. Bona tarda.

només una gota, podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.

0: el nostre mar. Tots els secrets de la Mediterrània amb en Boris Weisman.
1: És divendres i ens toca mirar el mar amb ulls de biòleg. Per això agafem les eines i anem a submergir-nos. I avui mirant molt de prop l'educació ambiental, Sergi.
2: Un divendres més ens proposem continuar descobrint el nostre mar. I com ja sabeu, per aquesta tasca tan important ens acompanya en Boris Weisman, el nostre biòleg marí de capçalera. Boris, benvingut una tarda més.
3: Moltes gràcies, Sergi. Content d'estar aquí.
2: Boris, avui amb un lema d'aquells leitmotiv que ens podríem fer samarretes i tot, que és educar per conservar.
3: Correcte. Avui voldríem parlar de la importància d'educar per arribar a conservar. Sergi, jo fa molts anys que m'dedico a la biologia de la conservació. Uh-huh. I cada cop estic més convençut de que no hi ha... Una part molt important de la conservació és la formació, l'educació, la sensibilització. Perquè a mi sempre m'agrada dir, si jo vull protegir un arbre, ¿vale?, però jo a tu no t'ensenyo la importància d'aquest arbre, doncs tu me'l talles. No? Ja sap, la conservació no és possible si no és entre tots. I aquesta conservació només l'arribarem quan arribem a despertar una sensibilitat, i aquesta sensibilitat se fa a través de la formació i de l'educació.
2: Eines.
3: Són eines, sí. Clar. Aleshores, en aquest sentit, des dels parcs naturals ja fa un temps que ho tenen molt clar. I és per això que es fan aquests cursos dels parcs. No, ja saps que jo coordino el curs del parc del Cap de Creus, els cursos del parc del Montgrí Medes Baix Ter i dels Aiguamolls de l'Empordà. I la setmana que ve començarem el curs d'especialitat de guies subaquàtiques. La intenció d'aquests cursos, tot i que els parcs no són entitats formatives, però sí són entitats que el seu objectiu és la conservació. I és tenen molt clar que la conservació, una eina de conservació, és l'educació i la formació.
2: Precisament, Boris, un incís. Avui llegíem una notícia, un apunt de l'estudi d'una entitat de submón que feia balanç del que comentaves tu ara, de com a les Illes Medes, a la reserva parcial de les Illes Medes, han baixat els contactes amb el fons marí
3: ventos,
2: per part dels submarinistes.
3: Correcte.
2: No? Suposo que això també, evidentment, gràcies a la formació que m'estàs comentant ara, i la diferència que hi havia entre immersions guiades i immersions per lliure.
3: Completament, sí, completament. Sí, molt bé. I en aquest sentit, Sergi, m'agrada molt el que acabes de dir, en aquest sentit, el que fem amb els cursos del parc, el que fem nosaltres és educar els instructors, el personal dels centres d'immersió, perquè després ells tinguin eines per educar els seus clients. I està més que demostrat, com tu ben has dit abans, que el client, el bussejador, quan li has fet un bon briefing... Un briefing és aquesta explicació que es fa abans de saltar a l'aigua. Uh-huh. No? Quan li has fet un briefing, quan li has explicat la sensibilitat, la fragilitat del fons, quan li has explicat els impactes, els efectes que poden tenir els submarinistes, si donen un cop d'aleta o un així, està més que demostrat que si tu ho expliques bé, els impactes es redueixen a menys de la meitat. Per què? Perquè la gent té més cuidado. Abans no n'era conscient, perquè els humanistes has de pensar que no van per allà pateant-lo tot perquè tenen ganes. No, si ho fan és per desconeixement o també perquè les falta habilitats de flotabilitat, no? Han de tenir una bona flotabilitat. Però si tot això és formació, educació, i si els humanistes estan ben il·lustrats, es redueixen molt els impactes. I això és un dels objectius d'aquests cursos que es fan tant al Cap de Creus com al Montgrí Medes Baix Ter, de cursos d'especialitat de subaquàtica.
2: Cursos subaquàtica, però també cursos, per exemple, d'informadors, de guies, s'han fet dels diferents parcs naturals,
3: correcte,
2: no? Això també
3: correcte.
2: Hi ha un bagatge molt important.
3: Clar, també es fan cursos a nivell terrestre. Vale, hi ha tot amb els anys, pensa que amb això dels cursos ja portem 13 anys. Uh-huh. És ja un temps i ja tenim una experiència acumulada. Aleshores, fem cursos genèrics de tot el parc. Pensa que aquests són parcs marítims terrestres, a la qual expliquem diferents ambients, les regulacions, perquè la gent entengui per què no puc anar amb el gos a la platja on està criant el corriol del Camanegre, per exemple, no? Que entenguin per què no puc trepitjar certes zones, tot això perquè ho entenguin, no? Després també hi ha cursos d'informadors, que aquests cursos d'informadors, com tu ben dius, estan adreçats a oficines de turisme, la gent de la recepció dels càmpings i dels hotels, gent que no són de camp, però que, sin embargo, afecten, impacten molt en els visitants, que acaben de baixar del seu cotxe, van amb la tovallola i les xancletes i diuen, què podem fer aquí? Aleshores, a aquest personal, a les oficines de turisme, a les recepcions dels càmpings, doncs poden informar-los de quines rutes hi ha, quines són les regulacions, què és el que es pot fer, què és el que no es pot fer. I d'aquesta manera es redueix molt l'impacte dels visitants. Pensa, Sergi, que sobretot des del Covid, els visitants als parcs naturals s'han multiplicat per 100. És una barbaritat. Ara tothom té ànsies d'anar a la natura i no sempre... Aquí hi ha dos efectes. Un és que hi ha molta gent, que aquests espais no estan preparats, i després que hi ha molta gent que va a la natura amb una mentalitat urbana. Aleshores, no tenen aquesta sensibilitat per desconeixement, eh? No és mala intenció, és desconeixement. I no saben com s'han de comportar en la natura.
2: I fins i tot una predisposició, una actitud, a vegades molt... no sé si anomenar-la paternalista o molt mascotista, no?, fins i tot. O sigui,
3: sí,
2: tractar la natura com...
3: Sí, t'hi trobes els dos extrems. Un seria això, el del mundo de Peppa Pig,
2: sí,
3: no? El mundo de Disney, no? I l'altre és aquells que passen de tot. Vale, que van allà pues, a fer, fan servir els espais naturals com el seu escenari on fan la seva activitat, que ben pot ser caminar, córrer, anar en bicicleta o anar en moto, vale? I ells volen utilitzar l'espai per fer la seva activitat. I els importa poc o no coneixen el que tenen allà, no?
2: Ara, Boris, em comentaves d'aquests cursos, d'aquests monitoratges que podem dir que són per a gente hecha y derecha, ja d'una edat, no? Però suposo que aquí té un paper molt important a nivell d'escoles, inclús d'educació dels més petits.
3: Clar, això és molt important. Això és molt, de fet, per això ja seria un altre aspecte que també es fa d'aquests parcs, que es fan activitats adreçades a les escoles del parc. Perquè els nens que viuen i creixen en l'entorn del parc facin del parc el racó de casa seva. I si això és casa teva, amb la intenció de que això ho cuidaràs com si fos casa teva. No? Si és casa d'un altre, pues, bueno, ja t'importa poco. Però si això és casa teva, pues, si tu formes part d'aquest escenari, d'aquest paisatge, pues, ho valoraràs i si ho valores, ho voldràs conservar. Aquesta és la idea.
2: Aquest és un missatge molt important perquè, segons el meu punt de vista, no, durant molts anys s'ha donat un missatge, sobretot d'aquí a la zona mediterrània nostra, que ja no quedava res, que estava tot fet caldo.
3: Sí, i molt bé. I aquest missatge té bona intenció. Mm-hmm. Té la intenció de donar un toque d'alarma. Però tens el problema de que si això ho repeteixes molt, arribes a un nihilisme. En total, ja està tot perdido, què m'has de?
2: Què m'has de, no? Tot perdut, tot per perdre.
3: De algo s'ha de morir. Aleshores, això pot provocar el contrari de lo que volies. Sí? Aleshores, pensem que és molt important posar en valor els espais, posar en valor la natura que tenim. Per això n'hi ha projectes com àrees verdes marines, que el que vol és justament els espais abalissats, els espais on la gent s'està banyant i utilitza l'espai com una sola de bany, que tinguin coneixement de que allà n'hi ha natura, allà n'hi ha organismes, hi ha peixos, i té un valor naturalístic, i on tu t'estàs banyant a casa d'un altre. Un altre exemple, el projecte econàutic. El projecte econàutic que va adreçat als navegantes, a la nàutica esportiva. No? Això el que vol és donar una sèrie de consells, vol despertar consciències entre els navegantes de quin és el seu impacte potencial de si fan les coses bé o si no fan les coses bé. I aleshores la intenció és arrossegar-los, seduir-los cap a un bon comportament amb la conseqüència de que l'entorn on nosaltres estem fent la nostra activitat estarà en bon estat. Al fin y al cabo, a nadie le gusta navegar en un mar que està fet pols.
2: No, no. la responsabilitat, el que dèiem, no? Nosaltres, per exemple, cada dues setmanetes també aquí a la Randa Mar tenim els de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable, que
3: correcte,
2: també ens parlen molt sovint d'aquestes
3: actuacions. Estan fent una feina molt impressionant, molt és realment un exemple de lo que estan fent, de lo bé que ho estan fent, i va tot en aquesta direcció. Un altre exemple és amb la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, que estan fent un curs, que també es porten 12 edicions ja, un curs de Ciència Ciutadana per a Voluntariat, que amb el qual s'està educant als bussejadors d'APEU, els bussejadors recreatius, en eines tècniques de presa de dades, perquè aleshores facin ciència ciutadana i aquestes dades serveixin per investigació, que a la vegada servirà per conservació. D'aquesta forma estàs implicant els usuaris del mar, en aquest cas concret del curs de l'Afectes. Són bussejadors esportius amb unes inquietuds que volen conèixer el medi on estan practicant el seu entorn i volen ajudar, volen fer alguna cosa per conservar i per millorar l'entorn. Tot això va sempre dirigit a sensibilitzar per arribar a la conservació.
2: Hem parlat de gent activa en el parc natural, del turisme, de la nàutica, de... I, per exemple, nosaltres, quan fem l'agenda d'activitats al cap de setmana, jo moltes vegades anoto, o dic en antena, activitats d'aquestes de l'apropa't al parc.
3: Clar.
2: Això ja és la família, no?
3: Molt bé. Aquesta, en el cas concret del Parc Natural de Montgrí i Medes Baixter, té aquesta agenda, que es diu Apropa't al Parc, en la qual es dissenyen activitats normalment de cap de setmana, en la qual la gent pot participar i aprendre. No? Coses sobre flors, coses sobre pesca, coses sobre mamífers, coses sobre geologia, molt divers, molt diferent, perquè la gent del voltant i els visitants puguin aprendre sobre els valors que hi ha en el parc natural i aprenguin a, per un costat, valorar-lo i per l'altre, estimar-lo per conservar-lo.
2: Doncs, Boris, crec que hem fet un molt bon lema d'aquesta secció d'avui, del nostre mar, això d'aprendre per conservar i per cuidar, sobretot, el nostre entorn. Moltíssimes gràcies per ser un divendres més.
3: Moltíssimes gràcies. I eduquem per conservar.
2: Exacte.
1: I ara canviem radicalment de tema, però seguim a Randa Mar i us proposem una manera diferent de mirar Vilanova i la Geltrú caminant-la i escoltant les històries que amaguen els seus carrers, i aquest dissabte tocarà a l'associació Barri de Mar. Carla.
4: Doncs sí, Marina, exactament. I avui tenim amb nosaltres el mateix Rafael Jorba. Bon dia i benvingut.
5: Gràcies.
4: Rafael, aquest dissabte proposeu aquesta passejada pel barri de Mar amb la figura de Francesc Roig Toqués com a fil conductor. Però per començar, per tota aquella gent que potser no és de Vilanova o que n'ha sentit a parlar però no sap ben bé qui era, qui va ser Francesc Roig Toqués?
5: Aviam, Francesc Roig Toqués va ser un geltronenc que, quan tenia 14 anys, el seu pare va comprar un terreny i va fer una casa a la banda de mar. En allà va començar ja el seu esperit i la seva força cara al mar. De ben petit, com que tenia molta traça, ja feia vaixells petitets, feia maquetes, feia moltes coses. Era un enamorat del mar. De fet, tota la vida la va passar quasi al mar. Quan ell tenia 15 anys, va anar a treballar de mestre d'aixa a la platja. Ja sabeu que abans no hi havia les drassanes i es feia tot de sol a sol, a la platja reparant barques i barquetes. Quan li va arribar l'hora de fer el servei militar, evidentment va anar a la Marina. Va anar de voluntari a la Marina, perquè portava el mar dintre seu. Va estar 3 anys... va estar de timoner amb un vaixell de guerra, després va estar al Museu Marítim de Madrid i va acabar a la Comandància Militar de la Marina a Vilanova, perquè ho va demanar ell, creient que aquí podria fer una mica més, i resulta que no va ser així perquè el van fer assistent del comandant i de la senyora, que el feien a comprar el pa, la llet, i això el va una mica decebre una mica. Quan va acabar el servei militar, va tornar a fer de mestre d'aixa, però clar, a la mestre d'aixa es pagava molt poc. A casa seva havia fet alguna coseta, però tampoc donava per mantindre. I va tindre l'ocasió de poder entrar a la Pirelli. Ja sabeu que la Pirelli era una potència industrial molt important, i va entrar de maquetista, per fer maquetes, perquè era molt hàbil amb les mans i amb el cervell. Allà s'hi va prejubilar. Va estar molts anys, es va prejubilar. I quan es va prejubilar, pues, va seguir amb la carpa i el porró, i va seguir amb les seves curiositats marineres, amb les seves documentacions i tal. Però clar, el bo del cas és que ell, sense saber-ho, ell tenia a casa seva, al darrere de casa seva, tenia una bassa d'aigua que li venia del pantà de Foix. Per tant, era aigua dolça. I tenia carpes, que les carpes havia vingut del pantà de Foix, perquè resulta que als anys 50 l'Ajuntament de Barcelona va introduir moltes carpes al pantà per poder la gent anar a pescar. Aquestes carpes, portant les aigües, que va arribar fins aquí gràcies a que la sínia de la Remei va demanar aigua, i llavors els veïns propers també van demanar i els hi van portar aigua. Un dia, estant a casa seva, se li va trencar el porró. Ell bevia un porró de vi. I amb el que li va quedar del porró, va agafar aigua i la va llançar a la bassa. Però, aviam, de molta casualitat. La casualitat va ser que una carpa va començar a treure el nas. Ostres, i es va quedar molt parat. Va dir, caram, treu el nas, les altres no, i aquesta sí. Aviam, intentem-ho. I va aconseguir que aquella carpa bevés amb porró i cullereta.
4: I aquesta carpa després se li va ficar nom i és la famosíssima carpa Juanita.
5: Correcte. Però, clar, aquí va començar, en principi no se li va donar importància, però els nanos de les vores, que llavors aquest sector de casa on vivia ell, que era la Passa del Canó, no hi havia ni els blocs, ni hi havia els apartaments, ni hi havia res, però la canalla sempre n'hi havia, de canalla. Aquesta canalleta ho va anar a veure. Va anar a veure la carpa. Això va començar a donar veu. I resulta que a l'acabament del passeig marítim, davant de la Ró, amb aquells apartaments que hi ha, que és la primera línia, allà hi havia el periodista que era el director era un diari que parlava de molta cosa, i aquest periodista, clar, es va interessar. I veient que la cosa, van fer gestions la família. Va trigar 3 o 4 anys, però finalment es va poder aconseguir que totes aquestes peces de museu es poguessin estar ben emparades al Museu del Far, i de passada poder visitar-ho i explicar-ho i donar encara més a conèixer el nom. Penseu que d'ell també va sortir la carpa i el porró, que són uns entremesos, que surten per totes les festes locals i fora de Vilanova.
4: I que durant tot l'any també estan...
5: I que tot l'any
4: es poden visitar al mateix espai Far.
5: Correcte. Jo els hi vaig fer... Ara, l'any passat van fer els 40 anys de l'associació de la Carpa i el Porró, i també li vaig dedicar una sortida amb els Reis Toquers, perquè bueno, és que quan m'ho van proposar dic, el títol té que ser Reis Toquers. I després aquest any n'hi he fet dues més amb els Reis Toquers. L'he fet per Compex i l'he fet per el casal de la gent gran. I ara, quan em van trucar per fer aquesta... El títol ja me'l van posar ells. Resto, que
4: ja venia de sèrie.
5: Perfecte, perquè ja el tinc tot preparat.
4: I, escolta, parlant d'aquesta passejada que feu, sí. que feu demà, sí. demà dissabte, sí. que és oberta a tothom, que sí, no cal sí. inscripció prèvia, o sigui, qualsevol persona que s'hi vulgui animar sí. a les 10 del matí, sortiu des del centre cívic de Mar,
5: correcte.
4: Feu
5: sí.
4: tota la ruta per Baix a Mar fins a acabar a l'Espai Far.
5: Sí, perquè resulta que la ruta li preparada, fent una L, passant pel carrer Canàries, que allà també hi havia hagut un mestre d'aixa, el Jove Morató, amb un petit local que després va fer les drassanes al Passeig Marítim, i també vull aprofitar per explicar una mica la història de l'església de la Concepció, l'església de Mar. Uh-huh. Llavors ja continuo amb el carrer Conxita Soler, Pere Jaques, agafo el Lluís Companys per anar a casa seva on hi havia la bassa. Un cop allà, per anar explicant coses de la seva vida, conforme vas caminant, baixar pel Joan d'Àstria, i llavors sí que ja agafo tot el Passeig Marítim fins a acabar el far, que ara ja la capa i el porro a fora, i després ja han fet un mural d'ell amb la bicicleta.
4: Molt maco.
5: Perquè sempre anava amb bicicleta, fins al punt de que la bicicleta va ser el causant, possiblement, de que tot acabés malament, perquè es va tenir un accident, aquest accident es va complicar, pobret, i bueno, mm-hmm. però bé.
4: I per què és tan interessant visitar Baix a Mar des d'aquesta perspectiva de la vida de Rotsuqués?
5: Bueno, és que és interessant, perquè aviam, ja us he dit, ell va néixer a la Geltrú, però als 14 anys ja va anar al barri de Mar. I, per tant, d'allà no en va sortir, a part que era un enamorat del mar. I llavors, clar, penseu que l'any passat amb els veïns de Mar els hi vaig fer els xalets modernistes de Riba-roges, clar. Però aquest any el títol me l'han posat ells. No li he proposat jo el títol. Així és com l'any passat li vaig proposar jo, aquest any m'ho han proposat ells. Parlar de mar és parlar dels Rotsuqués. Mm. És que és així.
4: Són indestriables.
5: És així. També li hem dedicat... Té el premi Rotsuqués, un institucional.
4: Correcte, que se celebra aquesta setmana, també.
5: Exacte. Per què? Perquè s'ho mereix. Vull dir, és que és parlar d'ell. Uh-huh. Parlar de mar és parlar d'ell.
4: És una mentida que una sola persona pugui sí, marcar sí, tant sí. un barri sencer, eh?
5: Correcte. Correcte. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Sí, perquè és que ja et dic, si veus mar, tens que pensar en ell. Perquè és el que més ha fet, diguéssim. En sense voler-ho, és el que més ha fet. Donar el nom de Vilanova per tot el món. Uh-huh. I no ha sigut ni cap esportista, ni cap actor, ni li han fet cap catifa vermella, ni res. A la seva bonhomia, a mi, el seu ben fer i la bondat i tot tan generós, és que això és admirable. És admirable. Vull dir, caram, és que jo ja et dic, jo el vaig tractar i, bueno, escolta, chapó, com a persona i com a tot. Sí, sí.
4: Doncs, Rafael, em sembla que la passejada pot ser molt més que interessant, veient la passió que tu tens per la figura de Rotsuqués, sí, sí, que va... Sí. Sí. És una sèrie d'admiració i crec que, bueno, que podem recomanar a qualsevol persona, no?, que s'hi sí. apropi demà sí, a les 10
5: pot,
4: del matí.
5: Sí, pot, qui vagi.
4: Per gaudir d'aquest barri de Mar des d'una perspectiva molt diferent de la que sovint passem, que a vegades passegem als carrers i no els donem importància, bueno, no ens plantegem sí, tot el sí. que hi ha darrere. Sí. I hi ha moltes històries.
5: Hi ha moltes històries.
4: Hi ha sí, moltes sí, històries. Sí. Doncs, Rafael, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos aquesta figura de Francesc Rotsuqués. Ens veiem demà. I espero que tu, jo i molta més gent.
5: Sí, esperem que sí. Al barri de Baix a Mar, generalment, ve molta gent. Per experiència, és la que més gent ve, tot i que demà hi ha previst de molta calor. Però bueno, s'ho mereix, encara que faci calor, s'ho mereix. Ell, penseu...
4: Venim preparats.
5: Aquell de jovenet treballava al sol, treballava a la platja, fent de mestre d'aixa. Imagina-vos aquí per tant, com patia el sol.
4: Per tant, podem fer experiència total, Roig Toqués,
5: total,
4: no?
5: Total.
4: Sota el sol i sota la calor. Perfecte, Rafael, doncs moltíssimes gràcies.
5: Molt bé, a vosaltres.
1: I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa, res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
6: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
9: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
10: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
9: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
10: Dilluns, dia de descans.
9: Telèfon 93 792 35 46.
10: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
11: Marta.
12: Ei, hola, com estàs?
11: Superbé, cada dia em sento millor.
12: I el secret?
11: Doncs ho tens ben a prop.
12: Sí?
11: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
12: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
11: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
13: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, El Rial.
14: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Sindicats i Educació continuen negociant aquesta tarda per trobar una solució al conflicte. La d'avui és la 8a reunió al departament. El principal escull són les millores salarials. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer, i ja ho vam anunciar des de fa molt temps, que no acabarem el curs amb normalitat.
1: I la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys, això sí, sense interessos. Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat avui el president Salvador Illa.
3: A partir de dilluns ho guanyarem, per què? Perquè té èxit. Com que té èxit, doncs hi ha gent que, escolta'm, doncs allarguem-ho fins a 40 anys, que puguin accedir a aquest préstec, que té un topall, em sembla, de 50.000 euros i que el pagues al cap de 30 anys a interès zero. A interès zero. O sigui, hi ha una bonificació per part de la Generalitat. Per tant, un balanç molt positiu.
1: Les dones que són més grans que les seves parelles masculines tenen un risc més alt de patir violència masclista reiterada. Així és després d'un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra, després d'analitzar 3.200 casos oficials, i conclou que el risc de revictimització no augmenta quan l'home és molt més gran, sinó al contrari, el perill es dispara quan la dona...

S'han instal·lat en pisos d'emergència que té l'Ajuntament, mentre que d'altres han pogut anar amb familiars. Des que es va conèixer la decisió, els grups de l'oposició, Esquerra, la CUP, PSC i Comuns, han expressat sorpresa i també malestar per la rapidesa, diuen, i la precipitació. Qüestionen que es pugui deixar gent al carrer i en una moció que es debatrà al ple de dilluns demanen que es reverteixi. Un moment per la cultura. Una exposició del Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, natura i mística. Mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.

0: Camp de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts a les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem de llegendes del nostre mar Mediterrani. Jugarem en vol a la platja, però també hi jugarem a vòlei. I acabarem el programa d'avui, com ho fem habitualment tots els divendres, fent un repàs de tots els actes i de tots els esdeveniments que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. We'll be right back.

0: capítol sobre els mites i les llegendes. I en aquest cas anem fins al Maresme perquè l'Oriol ens parla de nous mites i llegendes. Oriol.
1: Doncs sí, Marina, ja saps que de tant en tant descobrim llegendes, descobrim mites de la nostra mar, del nostre Mediterrani, i fa uns dies, fa unes seccions que estem descobrint mites del Maresme, de la zona d'aquí del Maresme, i ens en quedaven unes quantes, ens quedava el Baix Maresme per acabar-hi d'aprofundir, i això és el que farem avui amb el Joan de Déu Prats, que és la persona doncs, que sempre ens acosta tots aquests mites, totes aquestes llegendes. Joan de Déu, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, tingueu tots.
1: Doncs bé, Joan de Déu, avui ho dèiem, parlem del Baix Maresme, perquè tenim doncs, diferents qüestions que també són llegendàries, com sense anar més lluny, la fundació de Vilassar.
2: Sí, una mica, totes aquestes poblacions, sempre la població important era la que estava a dalt, no? Vilassar de dalt, per el tema de pirates, aquests pirates que comentàvem que no són els del Carib, sinó de la Mediterrània, que feien que la gent estigués protegida. I, per tant, el que és Vilassar de Mar era simplement la barriada dels pescadors que s'arriscaven a estar treballant allà al mar davant de possibles galeres pirates que podien arribar. A poc, per això, evidentment, això ha canviat molt. Ara els pobles de mar, entre el turisme i l'agricultura, són els importants i el de dalt ha quedat, doncs, més residencial, si vols. Doncs de Vilassar el que se sap és de que, en plan llegenda, evidentment, de que quan va haver l'expulsió dels jueus, els jueus de Vilassar es van voler mantenir a Vilassar de dalt i, finalment, doncs, amb la Inquisició que els perseguia en general, doncs van decidir fer-se pescadors i anar a la banda de mar, i de la pesca van passar al comerç, del comerç van passar a la navegació, i diuen que són un dels components, llegendísticament parlant, de la importància que va tenir aquesta població. Que ara en parlarem, perquè aquestes poblacions del Maresme després van ser grans constructors de vaixells.
1: Sí, hi havia força construcció naval, drassanes, no?, podríem dir.
2: Sí, exactament. Tot el segle XIX, que el Maresme, malgrat aquestes platges tan immenses que té i que donen molt d'oci a la gent, doncs el segle XIX eren unes drassanes davant del mar importants, tant a Premià com a Vilassar eren unes drassanes del temps de la vela, després del vapor, i molts d'aquestes construccions, ja tota la tradició catalana naviera, doncs feien que hi haguessin rutes, es feien les rutes de les Amèriques, s'arribava ben lluny, es creuava el Cabo de Hornos i es portava moltes de les mercaderies que van fer fructificar aquesta comarca, si vols en parlem.
1: Sí, sí, i tant. Parlem-ne d'aquestes qüestions de...

0: I no sé si també tenen a veure les relíquies sardes de Vilassar amb tot això.
1: Sí, bueno, exactament. Diguéssim que la part llegendística diu que una mica hi havia unes relíquies a Sardenya, que era una, diguéssim, conquesta catalana, i aleshores el bisbe de Sardenya doncs va descobrir tota una sèrie d'ossades en diferents esglésies de sants que estaven allà, i el virrei, que era en el fons d'Arill, era precisament de Vilassar. Aleshores, el bisbe li va regalar aquests ossos perquè els portés a Barcelona com una... Abans, antigament, doncs, els ossos sants sempre propiciaven la bona sort i la riquesa, etc. Mm-hmm. Però el vaixell que les havia de portar a Barcelona, tot just passar per Vilassar, doncs es va entestar amb parar-se allà a la platja, i aleshores van haver de desembarcar aquests ossos de sants a Vilassar. El tema és de que es van guardar en una masia per portar-los el dia següent a la casa dels nobles de la població, i la mestressa de la masia es veu que va agafar algunes d'aquests ossos, petits ossos, els va guardar perquè li propiciessin riquesa i bona sort a ella. Mm-hmm. Total, que el dia següent, quan volien agafar els ossos, resulta que pesaven molt dintre del cofre que estaven i no hi havia manera de moure'ls, fins que ella es va adonar del que havia fet, ho va confessar, va tornar a posar els ossos al seu lloc, i el cofre es va poder portar fins al que seria després l'Ajuntament de la població. I diuen que aquestes ossades santes, doncs, han propiciat una mica aquesta bona sort de Vilassar, en aquest cas concret, i en general una mica d'aquesta població i altres del Baix Maresme, que tenien aquestes drassanes que feien totes aquestes navegacions.
0: Mm-hmm. Perfecte, no? De fet, ara pensava que la ciutat de Calella, en aquest cas al Maresme, també està doncs, en construcció, està intentant muntar un espai de memòria de les drassanes de la ciutat de Calella, que també havien sigut molt importants en aquella època, i de la qual doncs, ara, evidentment, no en queda res, en queda un passeig de mar, però abans tot allò era construcció naval, i es vol fer doncs, un monument, un homenatge a això i un espai de memòria. Per tant, s'intenta recuperar aquesta memòria sí. Del que eren les drassanes aquí al Maresme.
1: Eren importants, i igual que els indians, igual que el tràfic de comerç, doncs tot això ha quedat una mica oblidat. A mateix Vilassar també tenen un museu important on ho expliquen, i el que passa que si no estàs als voltants sembla que sigui una cosa que a nivell dels catalans no ho tenim molt present, i va ser molt important perquè era una forma d'internacionalitzar-se, m'entens? Vull dir, d'anar més enllà del país.
0: I tant. Tornem, doncs, cap al Baix Maresme, a Joan de Déu. Parlem del cim de Montcabré, perquè tinc entès que prevenia d'allò d'aquestes nuvolades, i de tempestes una miqueta amb mala llufa.
1: Sí, ja sabem que el Maresme té aquestes tempestes que no se sap si és perquè les muntanyes estan molt a prop del mar, plou a la muntanya i tu estàs a la platja i allà no et plou, i després et ve la riuada, que ja sabem que les riuades són tsunamis de muntanya. O possiblement són les bruixes del Montseny o de Viladrau o d'aquestes poblacions ja rere Maresme, que tenen la mania amb els pobladors d'aquesta comarca i els hi fan creuar totes aquestes nuvolades perquè tregui, doncs, prop del mar. El tema és de que amb aquesta muntanya, el Montcabré, que també les llegendes diuen que igual era un antic volcà, perquè de tant en tant sortia alguna fumarada, doncs sembla ser que es van posar també algunes dels ossos d'aquests màrtirs, d'aquests sants que s'havien portat de Sardenya, i van posar una creu, que encara hi és a dalt, amb una inscripció molt interessant per prevenir totes aquestes nuvolades de bruixes o del dimoni o de les males instàncies. I aquesta llegenda diu així, ens diu: que la Santa Creu sigui la meva llum i no el dragó el meu guia. Vés-te'n, Satanàs, mai no intentis convencer-me que són inofensius els mals que segregues i els verins que veus. Per tant, també això potser no està tan prou divulgat com les drassanes, però el Maresme, almenys aquesta zona, està protegida una mica, en teoria, de certes nuvolades.
0: Home, i tant, és que si ve una nuvolada i es troba una creu amb aquesta inscripció, si la nuvolada és de Satanàs, recula segur,
1: Sí, sí, perquè és ben potent i és una inscripció que no estem parlant d'un conte o una llegenda, és una inscripció física amb una creu, no? És un lloc santificat i, en teoria, això també es feia abans amb els comunidors, que eren com unes petites torres al costat de les esglésies per conjurar les tempestes, coses que a vegades veiem en pel·lícules de fantasia, doncs això es feia per tot el país.
0: Mm-hmm. I tant, un país, una terra, un Maresme, que tenia aquestes drassanes, que estem comentant, per tant, també comerç amb Amèrica, i això ens pot portar a parlar de la ruta del Tasajo.
1: Sí, això també és molt curiós perquè ja comentàvem de que hi havia tota una sèrie de comerç molt important que es feia amb Amèrica, però un en concret era que es anaven als vaixells, passaven al Mediterrani, Gibraltar, s'anaven a l'Uruguai, allà carregaven carn seca i fumada i la portàvem a Cuba i a Nova Orleans i a les Antilles, i era, de fet, el menjar que se'ls donava als esclaus. Aleshores, aquest no era el comerç principal dels vaixells, diguéssim, de les costes peninsulars i catalanes, però sí que era un dels comerços que hi havia. Després hi havia molts altres comerços que es portava fruits secs, taronges, pell adobada, moltes coses, i es portaven cacau, es portaven altres productes d'Amèrica. De fet, no només al Maresme hi havia aquestes drassanes, jo que em passo algunes temporades a la Marina Baixa, allà a Alacant, doncs hi ha la capital, que és Vila Joiosa, i allà és on se fa el xocolat a valor, i dius, què fa aquest xocolat aquí? Doncs és perquè també tenien drassanes i també viatjaven a Amèrica i portaven els productes d'allà. Vull dir que hi havia una emprenedoria al segle XIX amb aquests vaixells encara de vela molt important amb les costes catalanes i valencianes.
0: Mm. I aquesta carn que em deies, aquesta carn seca, és el Tasajo.
1: Sí, es deia el Tasajo, i aleshores era un dels productes. A veure, hi havia un altre producte, i això ja és un tema molt lamentable, que hi havia altres vaixells, no només d'aquí, sinó de molts indrets, que anaven a la Guinea a buscar esclaus i els transportaven a Amèrica. I aquest és un dels punts negres de la nostra història, que després diners d'alguns indians que traficaven amb persones, doncs aquests diners que van arribar aquí doncs van servir per fer, mira, des d'obrir la Via Laietana a fer parts de l'Eixample i com un capital de país. Fins a l'any 1829 estava permès aquest tracte infame, després ja ho va prohibir els anglesos, però hi havia gent que, igual que hi ha una llei seca, no?, una llei de prohibició, doncs el producte puja de preu. El fet és que és molt lamentable, les drassanes de Barcelona fins fa poc va haver una exposició sobre aquest tema, i les poblacions de gent esclava a Cuba realment era una vida molt duríssima i molt denigrada, i el transport també era molt bèstia, tan bèstia que a vegades els vaixells eren seguits de taurons, no?, perquè hi havia molta gent que moria i la tiraven al mar.
0: Déu-n'hi-do, i això no és llegenda, eh? Tot això és història.
1: Tot això és història, però hi ha gent que ho ha volgut convertir en llegenda, o que es diu amb la boca mig tancada, perquè, evidentment, malgrat que nosaltres no tenim res a veure amb això, doncs és un dels passats que s'ha d'assumir com altres. Per exemple, el poble gitano també a Catalunya i al nivell de tot estat durant molt de temps també va ser maltractat. Doncs el Parlament de Catalunya, en un moment donat, va demanar perdó al poble rom, que així és com s'anomena el poble gitano, perquè el segle XVIII va haver com una gran redada que es va portar molta gent gitana a la presó, etc. Doncs s'ha assumit coses que van fer els rebesavis, no? I avui en dia nosaltres, que no tenim cap culpa, però que sí reconeixem el nostre passat, no? I amb el tema de l'esclavitud, doncs s'hauria de fer el mateix, perquè sempre van haver profitats que van fer molt de mal.
0: I tant. I crec que és bon moment, ja que parlem d'esclavistes, pirateria, hem d'explicar la història del pirata Joan Maristany, del Masnou.
1: Sí, aquest és un dels últims pirates contemporanis de la segona meitat del segle XIX. Aquest home, ja quan estava prohibit absolutament el tràfic d'esclaus, però clar, tampoc hi havia tantes patrulleres angleses o franceses, però l'Atlàntic ja estava vetat, llavors s'anaven al Pacífic. No només gent d'aquí, sinó irlandesos, nord-americans, portuguesos, castellans, s'anaven a altres llocs a buscar esclaus. I aquest tal Maristany, doncs, des de Callao, al port del Perú, se'n va anar fins a l'illa de Pasqua i va capturar molta població, entre ells els sacerdots, a la casta sacerdotal, el rei, els va portar allà al Perú, els va vendre com a esclaus, després es van poder alliberar, van tornar uns quants allà de Pasqua, però ja portaven la infecció de la verola i es va infectar tota la illa i, no sé, de 4.000 indígenes en van sobreviure uns 200 o així. Aquest és un dels llegats d'aquest català universal que després va morir al llit sense cap greuge quan ja era reconegudíssim, doncs, aquest mal tràfic, no? La contrapartida és que després, al segle XX, doncs, va haver un català que es deia Antoni Pujador, que va anar a l'illa de Pasqua i va ajudar molt a la població d'allà a aconseguir l'autonomia de Xile, a que la illa tingués uns bons mapes. Tant va ser així que fins i tot el van nombrar com un dels savis del clan, està enterrat allà, i a més va convidar amb un escultor maori per fer aquests moais, que són aquestes escultures de caps que hi ha a la illa de Pasqua, sí. I a Olot, en una de les rotondes, doncs, amb terra volcànica d'Olot, ja ha fet un moai per un escultor Rapanui, com a agraïment per tota aquesta ajuda que li va fer Antoni Pujador. Per tant, tenim una de cal i una d'arena, no? Per dir-ho així. D'alguna forma vam poder ressarcir, doncs, aquesta malvestat que ho feia la majoria de persones d'Occident, d'Europa, d'Estats Units, no?, que creien que l'home blanc era superior a la resta dels habitants del planeta.
0: Sens dubte, parts de la història que, com bé deia, s'han d'assumir perquè han passat, per bé que no en tenim cap tipus de culpa, però bé, han passat, cal recordar-les, assumir-les i sobretot destacar també figures bones, com en aquest cas, doncs, va ser aquesta contrapartida, aquesta ajuda a l'illa de Pasqua, que en aquest cas en podem estar més orgullosos.
1: Totalment.
0: Parlem també, Joan de Déu, del meridià d'Ocata, perquè d'això ja n'he sentit a parlar i serveix per mesurar el metre, i això ho tenim aquí mateix, aquesta història és aquí, Ocata, també, Baix Maresme.
1: Sí, Ocata, que és, bueno, era una barriada de pescadors, doncs hem dit meridià d'Ocata, de fet és el meridià de Dunkerque, des de Dunkerque a Barcelona, que és el mateix meridià que passa per París, es va mesurar el metre. El metre és una mesura decimal d'aquest arc, d'aquesta línia imaginària. Estàvem parlant de llegendes, però amb la realitat tenim unes línies que es diuen meridians i paral·lels, que no existeixen, però que serveixen per orientar-nos amb el món, i d'aquesta línia imaginària, d'aquest meridià entre Dunkerque i Barcelona, doncs els científics francesos, amb ajuda també de científics catalans, van poder fer aquesta mesura del metro, que és una part decimal d'aquesta arcada que fa amb aquest tros del planeta, perquè més al nord, cap al pol nord o cap a l'equador, ja es vincla més la corba, i aleshores, doncs, mesurant i triangulant en punts com Ocata, doncs es va aconseguir la distància del metro. A Barcelona, la Meridiana, l'avinguda de la Meridiana, en Cerdà ho va posar en honor amb aquest descobriment, aquesta línia del metro, i al principi de la Meridiana, a la plaça de les Glòries, hi ha tota la silueta de totes les muntanyes que hi ha entre Barcelona i Dunkerque, que va servir per fer aquesta mesura. Però realment, on acaba realment aquesta mesura, va ser a Ocata, aquí al Baix Maresme, amb aquesta població, i per tant, a la platja hi ha un monument que ho recorda, i és un d'aquests temes que sembla que tinguin un peu a la llegenda perquè són línies imaginàries, però que han ajudat a la navegació de la humanitat.
0: I tant. I ens proposes, per acabar, Joan de Déu, per acabar aquesta secció de llegendes del Baix Maresme, que parlem de l'home del sac, del tren de Barcelona a Mataró.
1: Doncs sí, és que té una relació, perquè el primer tren de la península Ibèrica va ser el de Barcelona a Mataró, Mataró-Barcelona, amb el senyor Miquel Viada, que va ser el promotor, sí. El qual va morir fent guàrdia amb els ponts que es anaven construint, perquè hi havia la competència de les diligències que estaven superant superneguitoses perquè de cop i volta el tren en poques hores es feia aquest trajecte i abans es trigava un dia entre Barcelona i Mataró, no? Llavors sembla ser que hi havia gent vinculada amb aquestes companyies de diligències que feien sabotatges de les vies i es va refredar el senyor Viada una matinada i al final va morir, no va poder veure acabada la via. Però sí que també deien les llegendes de que aquest suposat home del sac doncs segrestava criatures per treure'ls-hi el greix i aleshores d'aquesta manera oferir-los a la gent de la, que tenien els trens, a les locomotores, per engreixar les bieles i les rodes dels trens. Llavors era com una mala fama, una mala llegenda que es posava amb aquesta mena de nou invent, que ara per nosaltres està absolutament assolit, però que en aquell temps era una cosa supermoderna que anava molt ràpid, que traia molt de fum, que molta gent s'espantava, que deien que estava pilotat pel dimoni, el dimoni de la velocitat, i aleshores, doncs, a sobre es va crear aquesta llegenda de l'home del sac, que tots d'alguna forma coneixem aquest personatge, però que no sabem el vincle que tenia amb els trens, perquè segons la llegenda de segrestava els nens per engreixar les locomotores.
0: Veus? Això sí que no ho hagués dit mai, eh? No ho sabia pas, que l'home del sac s'emportava les criatures, sí, d'aquí ve aquesta por que se'ls hi feia, eh? Temps enrere, vindrà l'home del sac. Però que fos per això, per treure'ls el greix, per engreixar la màquina de tren, veus? Això sí que ho desconeixia totalment.
1: És sorprenent. Abans, evidentment, es deia que era pels ormejos dels vaixells, per engreixar les rodes dentades dels molins, però després doncs, ja es va aplicar també amb aquest invent que, amb una mica d'imaginació, un s'ha de posar en aquella època amb la qual tothom anava amb tartanes i de cop i volta hi havia una mena de bèstia de foc, no?, que treia fum i que anava molt ràpid.
0: I tant. Doncs així de ràpid hem arribat al final d'aquest espai d'avui, aquestes llegendes del Baix Maresme, que ja ho donem per tancat, eh? Joan de Déu, hem tancat el Maresme, ja.
1: Sí, ens quedaran coses, eh? Un altre dia podem parlar de bruixes, però igual baixarem a parlar ja sobre Badalona, que també és una població interessant de mar, que ens queda pendent.
0: Doncs vinga, ens emplacem a seguir-ne parlant i a seguir desgranant més llegendes i mites del nostre mar. Joan de Déu, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
2: Esports de mar.
3: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre per participar a la 15a edició del torneig d'handbol Platja Cel.
4: Sí, Marina, anem a parlar amb Magí Marqués, president del Centre d'Esports Tortosa, sobre la 15a edició del torneig d'handbol platja que se celebra este dissabte a la platja de les Avellanes de l'Ampolla. Magí, benvingut a Arran de Mar.
5: Hola, bon dia, moltes gràcies.
4: Magí, com acabo de dir, arriba ja la 15a edició del torneig d'handbol platja a l'Ampolla. Quin balanç n'hi feu d'estos 15 anys de trajectòria?
5: Sempre en positiu. La veritat és que va néixer arran d'una proposta d'un tècnic croata que vam tenir aquí a Tortosa, Robert Papic, que vam fitxar-lo bàsicament per aconseguir una estructura transversal del club, una reorganització a nivell social i d'esdeveniment. I la mostra és que aquesta activitat, com altres, perduren durant molts anys. I sobretot la diversitat i diversificació que hi ha en quant als entorns i els organitzadors o col·laboradors que tenim. No fem només activitat a Tortosa, sinó, per exemple, a la comarca, com en aquest cas l'activitat a l'Ampolla, sempre, i això hem d'agrair-ho, ajudats d'una manera bàsica i total per l'Ajuntament i les seves regidories d'esports.
4: Mm-hmm. Clar, és evident que aquest torneig, no?, s'ha consolidat com una cita ja que s'espera aquí al territori. Què creus que el fa especial respecte a altres competicions?
5: Bé, que potser de sortida que no és una competició. Això és important, li hem torneig, però és una trobada en realitat. Ha passat per diferents fases, des de la part competitiva, i a partir del Covid vam procurar donar-li un aspecte més lúdic. Aquí n'hi ha trofeus, hi ha medalles per tots els participants. Procurem llevar la competitivitat que sempre és inherent al món de l'esport, perquè és una jornada, com dèiem, lúdica, on serveixi de cloenda de l'activitat reglada anual de l'handbol a la pista i que sigui un lloc on els diferents equips, els jugadors de la zona i d'altres zones de Catalunya i del nord de Castelló s'afegisquen i passem una diada completa de matí i de tarda.
4: Uh-huh. I també entenc que, claro, fer-lo a un espai tan privilegiat com és, no?, la platja de les Avellanes d'aquí de l'Ampolla al mig del Delta és una cosa que hi afegeix un aspecte, no?, especial.
5: Sí, evidentment, ajuda moltíssim. Tot repetir, des de l'ajut, evidentment, de l'Ajuntament de l'Ampolla i en la seva regidoria d'esports, però l'entorn és magnífic. Vull dir, la part de passeig que hi ha a la part de dalt et facilita una visió i una situació esplèndida, i la gent pues, se troba molt acollida, molt acollida. Allí muntem quatre pistes i bueno, la jornada dic, té dos parts, matí i tarda, que després ho explicaré una miqueta més endavant, arran continua l'entrevista, i que ajuda a la tipologia d'activitat que volem.
4: Mm-hmm. I si parlem de participació, vas dir que s'espera una cinquantena d'equips?
5: Sí, nosaltres sempre estem entre els 45, 51, és la... perquè també hem de pensar que, a veure, que fa calor, que vulguem o no vulguem, procurem fer una miqueta ja a final de maig per no tindre la calor sofocant i més en el temps que anem, que cada dia fa més calor a vora de sorra. Fem a final de maig, per exemple, per això, i és el pack d'equips que realment podem suportar en una jornada de matí i de tarda, donant descans al migdia, a les hores més fortes del sol, i començant pel matí a primera hora i acabant a la tarda sobre les 8 i mitja, 9 màxim, que és quan més a gust s'està a la platja. En aquest moment ja tenim 42 equips, sempre algú que es despenja al final, que tenim pendent de confirmació i que serem 45-46, i tenim 30 i 12, 30 equips federats, o d'ell de la federada, o de gent que ha jugat al món federat, i 12 escolars. Mm-hmm. Aquí ens han caigut alguns clubs o uns equips que estan celebrant també una activitat pròpia ells i que no poden venir.
4: Mm-hmm. Però vull dir que igual hi ha gent que fins a última hora s'apunta.
5: Sí, el que passa és que clar, això ens dona problemes perquè és tema calendari, vam dir que tancaríem aquest cap de setmana, ahir vam pràcticament tancar-ho, tenim un parell o tres dependents d'avui, ja hem dit que sobretot avui, perquè a més hem de tancar el tema mutualitat, que és vital, és superimportant, no volem que ningú tingui cap lesió, evidentment, però que estigués sempre, evidentment, tot cobert i tot reglat, i sempre hi ha algú que es despenja a última hora, però intentarem que a última hora sigui màxim demà al dematí, perquè porta moltes complicacions, llavors reordenar-ho tot i deixar-ho tot ben arreglat. Però bé, és el nombre que nosaltres ens movem còmodament, aquests 45-50 equips, i la veritat és que bé, molt bé.
4: I tant que sí, vosaltres és que heu de treballar en temps, no?, per organitzar-vos, tampoc pot ser que sigui tot a última hora, no? I com us havies avançat abans, Magí, clar, el torneig està pensat bueno, per a totes les edats, no?, los escolars al matí i federats a la tarda, no?, té esta doble vessant.
5: Sí, diversifiquem. Sempre tenim una categoria que és els infantils, els xiquets que tenen uns 13 anys, que estos ballen una mica per reorganitzar el temps, perquè a vegades els posem pel matí, que és la primera categoria del món federat, a vegades a la tarda, depèn de la proporcionalitat entre uns equips i els altres, però la idea és aquesta, des de prebenjamins, que són xiquetes de 5-6 anys, fins als alevins, que és la categoria escolar, bàsicament, 11-12, aquests 13-14 anys d'infantil que puja o baixa, i a partir dels 14 a la tarda ja, fins als màsters, els veterans, no?, que això és... Aquest és únic el dibuix que tenim. Utilitzem habitualment i que, tot repetint, ens funciona.
4: Si funciona, s'ha de seguir fent.
5: Sí, com els gallegos, no me n'hi hallo, sí. No me n'hi hallo.
4: Claro. I a la tarda, com diem, serà el torn dels equips, bueno, de la gent més professionalitzada, no?, dels federats. Llavors, quin nivell esportiu podrem veure?
5: A veure, nosaltres no podem parlar de professionalitzar perquè som tothom és amateur a la zona. Sembla una petita excepció individual, però és amateuritzat. Però bé, a veure, ens vindran de sortida. Tenim equips que venen del Vallès, tenim equips tot de la província de Tarragona, sobretot Terres de l'Ebre. Enguany no tenen altres activitats, es veu, i el que és la zona de Vinicarlo, Vinaròs, no ens poden venir, però el nivell és un nivell... A nivell català, diríem, tenim des d'equips que estan a divisió, a Lliga Catalana Or, a Lliga Catalana Or, que és la màxima a Catalunya, per exemple, dins d'equips a Segona Catalana, que és la penúltima. A nivell escolar tenim equips que s'han classificat per les finals nacionals escolars de Catalunya. O sigui, tenim un bon nivell d'handbol, però sobretot d'handbol platja, que és handbol perquè les regles bàsiques, però no té res a veure amb l'handbol pista, perquè és molt més espectacular, hi ha una sèrie d'accions que són molt, molt boniques i molt divertides, també, i que exigeixen un grau tècnic important.
4: Uh-huh. Llavors, clar, estem parlant de que hi haurà, evidentment, molta gent d'aquí, de les Terres de l'Ebre, però que també venen de fora, i això també és una cosa que, bueno, serà per algo, no?, que venen fins aquí.
5: Sí, bueno, ells s'interessen, si han vingut l'any anterior, no sé, que tinguin alguna situació com enguany complicada, volen venir, i se col·laboren, i, bueno, jo crec que com més siguem, més riurem, no? Tampoc no se'ns desborda, veiem si se'ns desborda. Va haver anys, fa temps, que vam haver de fer en dos dies, en el qual l'esforç era molt més gran, i la del diumenge es complicava, perquè la tarda la gent tenia que tornar a casa, el dilluns tenia que anar a treballar, llavors vam intentar regular-ho de manera que en un dia poguéssim celebrar-ho. I tant pel matí com per la tarda, quan s'acaba l'activitat, a mitjan activitat fem una foto de família, una gran foto en tots els participants del matí i una foto en tots els participants de la tarda, i al final de la jornada matinal i la de la tarda fem l'entrega de medalles a tots els participants.
4: Això ara et volia comentar, claro, que abans me dies, no és una competició, és a dir, no és una competició, té el nom de torneig, però no és en este caire, perquè una de les característiques és que tots els participants reben medalles.
5: Sí, sí, de participació. Sí que és cert que hem de fer al final, disculpa, una sèrie d'encreuaments per acabar de redonir la jornada, no? Però aquí no hi ha cap trofeu pel que guanya o pel que no guanya, sinó que tothom rep la mateixa medalla exactament. Tothom se procura que ajudi el mateix nombre de partits, que són els seus tres partits per equip, repartits en el temps, i que el que volem és això, que és una jornada lúdica, una jornada on l'handbol mostra la seva cara més agradable i noble, que és la de participar, simplement perquè, com diem aquí, per aixalar.
4: Per aixalar, i tant que sí. Llavors, però entenc que sí que hi haurà, no sé si com està organitzat, si en fase de grups, unes semifinals, una final, o no ho trobarem, això?
5: Això ho trobarem respecte a estem el que dèiem, estem fent tots els encreuaments, o sigui, estem fent els grups per a poder veure el que dèiem, no?, que tots els equips puguin jugar el màxim de partits possibles. Llavors, això és molt complicat de lligar-ho, Llavors, la forma final depèn de l'aprofitament màxim del temps. I fins que no ho tanquem totalment no ho podrem saber. Bàsicament la nostra idea sempre és fer grups, i potser depèn dels grups que sortien fem un enfrontament a mena de final per dir alguna cosa, perquè a la gent també li agrada, i sobretot li agrada molt un caire del respecte de l'handbol platja, que són els shootouts, que són com uns penals que es llancen a llarga distància en una mena de contraatac, i que això es produeix només amb el cas d'empat. A les parts que has jugat, no? I llavors això és la part més espectacular, a part dels cheers i dels flies i totes aquestes històries, és la part més espectacular. Però sempre una miqueta de competició al final la volen, i ens la demanden també. El que nosaltres demanem és que això sigui, evidentment, en un plan totalment, no sé, se ho juga, s'acaba el partit i aquí Santes Pasques, no, que no hi hagi cap situació conflictiva ni molt menys. Mm-hmm. L'esport sempre té un caire competitiu i l'hem de respectar també en aquest sentit. Però tots focarem que no sigui. Quan tinguéssim tancat, que serà demà a la tarda, tot el planning, llavors podrem veure quin és el màxim aprofitament de la jornada, que és el que volem. Més que hi hagi unes finals o no, perquè dic, no, aquí no hi ha trofeus per al guanyador, ni pel segon, ni per al tercer, ni per a ningú. Són medalles per a tots, que són exactament iguales.
4: Uh-huh. I tant que sí, molt bé. I llavors, com diem abans, no, aquest esdeveniment és fruit de la col·laboració entre, bueno, l'Ajuntament de l'Ampolla, el Centre d'Esports de Tortosa i també el Consell Esportiu del Baix Ebre. Sí, com us coordineu tots junts?
5: Bé, no, és molt fàcil. És que ens ho posen molt senzill. L'Ajuntament de l'Ampolla es volca totalment en l'activitat, estan a la nostra disposició, sempre que els demanem ho treballem en temps, i com que és un model que el tenim molt assolit de tots aquests anys, va pràcticament tot sol. I el Consell Esportiu de la Gebre fa uns anys que col·labora amb el tema de les mutualitats, també en facilitat la seva gestió, i això doncs, bueno, també és un ajut, perquè una cosa és que un jugador o una jugadora estigui mutualitzat a la seva federació, això és una cosa que organitza la federació, en la qual ha d'estar mutualitzat, és super, superimportant. I també destacar que hi ha equips que estan formats per jugadors o jugadores que actualment no estan en actiu, que no s'augment, i no que tinguin una edat, una certa edat, que pel motiu que siguin, no estan jugant habitualment en les lligues regulars, i que aquesta jornada última l'aprofiten per a retrobar-se i formar equips que tenen noms totalment estrambòtics, podríem dir, no? Raríssims, que s'autobategen, però que serveixen per a tornar a trobar-se, per a retrobar-se i poder jugar a l'esport que més els agrada, que és la por.
4: Has vist? Que bonic, no?, també, això.
5: Sí, bueno, sembla bastant idíl·lic. A vegades potser sempre hi ha un tipus de situació que has de posar una mica de pau, però bueno, són les mínimes i això és d'agrair per part de tots els participants. Però sí que és xulo, diguem, és bonic que la gent aprofite un moment de l'any per retrobar-se fent alguna cosa que els agrada a tots, a totes.
4: I tant que sí. I a part dels jugadors, també hi passa molta gent a veure, hi ha espectadors?
5: Sí, realment les famílies venen, ja dic, com que el mirador de dalt del Pany de les Avellanes o la mateixa platja és un lloc perfecte per a poder visualitzar l'activitat, no? Llavors, sí, passa moltíssima gent, les seves famílies passen el dia, dinen o venen en sopa a l'ampolla, i això també és, pensem que és una cosa important pel municipi, perquè li dona més activitat, més moviment, i això és una cosa que a punt pràcticament d'aquí 4 dies de festes, doncs també és una cosa que està molt bé.
4: Clar, i jo també veig que igual és una oportunitat per donar visibilitat al territori, per la gent que ve de fora, i també per donar visibilitat a l'esport com a tal, a l'handbol, a platja en este cas, no? Perquè de vegades, bueno, pues, ja sabem quins són els esports troncals, però que n'hi ha un munt més i que la gent practica molts altres esports.
5: Sí, i això crec que hem de destacar el treball de l'Ajuntament de l'Ampolla, la Selecció d'Esports, que a part de fer futbol platja, doncs també fa tenis platja, fa vòlei, fa handbol. Té una atenció especial a aquests esports que podríem dir, entre cometes, minoritaris, que no ho són tant, però que també faciliten la divulgació i la, com esteu fent ara nosaltres mateixos, en donar-nos veu i altaveu des dels vostres estudis, a la vostra cadena, a conèixer una mica més el que és l'handbol, que per nosaltres és vital i és molt important.
4: I tant que sí. Pues mira, Magí, crec que només mos queda invitar a la gent, convidar-la a que es passi este dissabte a la platja de les Avellanes a l'Ampolla a veure esta competició, que no és tan competició.
5: Sí. I jo sobretot el que sí que no voldria deixar més la col·laboració, els col·laboradors que tenim, que són gent del club, que són gent de xiquets que tenen des de 14, 15 anys fins a grans, ja, fins a gent que en té 50 i més, en tot, des d'arbitrar, des de muntar o col·laborar amb la brigada de la gent de l'Ampolla, que ens ho deixa tot niquelado, perfecte, les pistes, tot, o sigui, és una meravella i és un goig que dèiem, ens diuen com ho volem, tot i que tenen el croquis. Jo volia destacar sobretot aquest treball que no es veu, des que té 14 anys que ha estat xiulant un partit amb el platja fins al senyor de la brigada del dematí a les 8 del matí que t'està ajudant o que t'està muntant les pistes.
4: I sí, tant que
5: això,
4: sí.
5: Jo crec que s'ha de posar en valor, perquè sense això no existiria tot l'altre. Això és com les persones del súper que van a treballar i quan tanquen, vull tancar a les 9, no tancar a les 9, tancar a les 10, perquè han de recollir tot, o al dematí obrir més pronte, o han de treure més pronte. Aquí és el mateix, aquí el dematí s'ha de muntar i després, quan tothom marxa, tot hi ha gent que es queda a ajudar, també, això s'ha de destacar, doncs has de recollir-ho tot, clar, perquè si no, no es pot quedar allí de qualsevol manera. Penso que això és una cosa superimportant i també destaca l'ànim col·laboratiu i participatiu de l'activitat en si.
4: Mm-hmm. No, el que dius, no? La feina invisible, que és totalment necessària, que si no, això no funcionaria com aquí, com en totes les coses.
5: Exacte.
4: Perfecte, Magí, moltíssimes gràcies per haver connectat avui al programa i des d'aquí molta sort en esta 15a edició. Gràcies, Magí.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Doncs, Marina, una proposta esportiva molt diferent de la resta perquè no és una competició i m'agrada molt la iniciativa.
3: A mi també m'agrada molt aquesta iniciativa. Moltes gràcies, Cel.

0: l'agenda.
1: És divendres i com ens toca fer els divendres, com fem habitualment, ens disposem a fer un repàs de tots els actes i de tots els esdeveniments que hi haurà aquest cap de setmana arreu del nostre territori. Com no pot ser d'altra manera, comencem per la Costa Brava. Sergi, què hi farem?
2: Doncs sí, som-hi, anem a repassar tota l'agenda d'actes d'aquest cap de setmana, en aquest cas aquí a la Costa Brava. Començant per avui divendres a les 7 de la tarda a l'Alfolí de l'Escala, i hi ha una conferència sobre les campanyes al port artificial d'Empúries a càrrec de Ruth Geli. Una conferència molt interessant. Dissabte, de bon matí, hi ha l'Oncoswim, aquesta cursa de natació a mar obert, solidària, per recaptar fons pel càncer de mama triple negatiu, que anirà des de l'Estartit a Calella de Palafrugell, 30 quilòmetres de nedada. A 11:15, visita guiada a l'exposició de Descobrir el fons del mar a l'Espai Medes de l'Estartit. A les 9 del matí hi ha una sortida literària des de Figueres fins a Port de la Selva a raó del llibre All i Salobre. A les 11 del matí, a Llançà, una altra sortida guiada de la ruta dels búnquers amb un tast inclòs. A 11:15, sortida per la Torre Mora i Ràdio Liberty al voltant de la biodiversitat, arqueologia i guerra freda. Una sortida relacionada amb la setmana del parc, el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. I ja al vespre, a 8:15, hi ha una ruta guiada, una visita guiada d'estels al paratge de Tudela del Cap de Creus, en aquest cas una ruta nocturna, i a les 8:00 del vespre un concert d'Arturo Gaia, sí, l'Arturo dels Quicos, que ve aquí a l'Escala, el cicle de Reli amb Salero, l'Alfolí de la Sal, a presentar un recital al voltant de la cançó de l'Ovidi Montlló. Diumenge, a les 9 del matí, una sortida en barca a les Medes per valorar l'efecte reserva amb el nostre biòleg marí de capçalera, amb en Boris Weisman. I a la 15a, festival Primavera Rock a Cadaqués. I a les 11 del matí, una ruta per Vilanera, per aquí a l'Escala, al voltant de l'itinerari de papallores diurnes. I a les 12 del migdia, una altra visita, en aquest cas a Palamós, al castell de Sant Esteve. Doncs tots aquests actes per amanir aquest cap de setmana ja de final de maig. Ens trobem la setmana que ve. A reveure.
1: La Costa Brava baixem fins al delta de l'Ebre, de punta a punta de Catalunya, on la Cel també ho té tot preparat per gaudir del cap de setmana. Cel.
3: Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Visita guiada al conjunt pictòric del Cocó de la Gralla, Mas de Barberans, situat dins del Parc Natural dels Ports, una mostra de l'art rupestre llevantí, d'uns 8.000 anys d'antiguitat. El dissabte a les 10 del matí al Museu de la Pauma de Mas de Barberans. Teatre Tu, Jo i Vosaltres i les Cançons, la quarta versió de l'espectacle que va néixer al 96. 10 anys més tard es va fer una nova versió i el procés creatiu actual se centra en seleccionar les cançons essencials del repertori i en la integració del nou material, abordant-ho des d'una maduresa i una plena acceptació de qui som. Dissabte a les 8 de la tarda al Museu de Tortosa. Concert de Jordi Pallarès amb el trio jazz Philip Maria Rosenberg. El pianista europeu Rosenberg presenta el seu nou àlbum Rod Welch a trio a la Sala Arts amb el conegut bateria de la comarca Jordi Pallarès. El trio fa una fascinant fusió entre el jazz i la música clàssica, transformant emblemàtiques melodies de l'opereta alemanya del segle XIX. Dissabte a les 8 de la tarda a la Sala Arts de Tortosa. Festival Ràpita Olé, una jornada per gaudir de diverses propostes i actuacions al voltant de les sevillanes. Dissabte durant tot el dia al pavelló firal de la Ràpita. Nova edició del Destapa't Camarles, una jornada gastronòmica i festiva que omplirà el poble de vida, sabors i ritme. Durant la jornada els assistents podran gaudir d'estants amb una àmplia varietat de tapes, les millors begudes, tallers i activitats infantils i música i ambient festiu durant tota la nit. Dissabte durant tot el dia a la Rambla Catalunya de Camarles. Primera edició de Brevis, unes jornades pensades especialment per a empreses, negocis i persones amb inquietud pel creixement personal i professional. Un esdeveniment centralitzat entretén empresa, comunicació i influència amb ponències, tallers i espai de networking. Avui demà a la Rossera de Deltebre. En el marc de les 15es jornades dels fideus rossejats de l'Ametlla de Mar, 30a edició de la Diada dels Fideus Rossejats, un dels referents gastronòmics del municipi, amb un dia de degustacions, concurs gastronòmic, mostra de vins de la DO Terra Alta i actuacions musicals, entre altres activitats. Diumenge a les 10 del matí al Port de Pescadors de l'Ametlla de Mar. 28a edició del Mercat Medieval de Batea, amb un cap de setmana d'activitats al voltant del passat medieval de la població. Expositors, espectacles, cercaviles, sopars i molta festa. Dissabte i diumenge al nucli antic de Batea. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
1: Del Delta de l'Ebre anem fins les costes del Garraf, on la Carla també ens ha preparat diferents esdeveniments per aquest cap de setmana, Carla.
0: Doncs mira, Marina, comencem el repàs d'aquí del Garraf a Cubelles, perquè hi tenim doble jornada de medi ambient. El dissabte anirem a buscar Villarols a partir de les 7 de la tarda des de la plaça del Mercat, com tots els dissabtes del mes de maig i de juny. Mentrestant, el diumenge visitarem la desembocadura del riu Foix per descobrir totes les seves singularitats i les plantes i animalons que l'habiten. Tota la informació, com sempre, es pot trobar al web de l'Ajuntament de Cubelles. Pel que fa a Vilanova, com és evident, us recomanem els dos actes dels que hem parlat aquesta setmana al programa. Tots dos, demà dissabte. A les 10 del matí podeu gaudir d'una passejada per conèixer el barri de Mar des de la Casa del Mar fins a l'Espai Far, tot seguint les passes de Francesc Roig Toqués i amb la guia incomparable de Rafael Jorba, que ens ha acompanyat aquí ara fa una estoneta. I ja al vespre, doncs gresca, perquè recordeu que a partir de les 7 comença la 7a jornada gastronòmica del peix i marisc de Vilanova. Una cita única, al port amb lo millor del peix local, música en directe, bon ambient i tot el que us pugueu imaginar. De la mà de la confraria de pescadors

0: Acabem el nostre repàs d'agenda anant fins a les costes del Maresme, a veure si aquest cap de setmana l'Oriol tornarà a la platja. Oriol.
1: Doncs sí, Marina, aquest cap de setmana tenim actes aquí al Maresme. Mira, tenim com dos Girona Temps de Flors en petit, uns mini Girona Temps de Flors a dos municipis d'aquí del Maresme. Un aquí, Arenys de Mar, és l'Arenys de Flors. Tindrà un total de 33 espais i equipaments que s'ornamenten durant el cap de setmana, aquest del 30 i 31 de maig. Aquests espais florits es complementen amb bons equipaments públics que es decoren gràcies a la col·laboració d'entitats i col·lectius. L'edició d'enguany també inclou exposicions, tallers i actuacions musicals, així com altres activitats paral·leles que s'organitzen per l'ocasió, com la Fira del Disc, Còmic i Cinema, o també el Laboratori de Minerals dins la Setmana de la Natura. I l'altre Temps de Flors, en petit, el tenim a Calella. A Calella es diu Moments de Flors, una tradició que és hereva directa del concurs Exposició de Roses de Catalunya, que es feia anys enrere. Doncs bé, ara s'allarga, perquè durant dos caps de setmana, aquest i el proper, balcons, patis i jardins de tota la ciutat de Calella estan engalanats d'ornamentació floral. La música també hi serà protagonista amb concerts en diferents punts de la ciutat, com el que farà l'Escola de Música al Far de Calella diumenge a la tarda. Passem a Argentona, en aquest cas un acte de dissabte a les 7 del vespre. Presenten el cartell de la Garrinada al Saló de Pedra i tot seguit fan el Repicabirres, un cercatasques amb la xaranga Banda Marxa. El preu són 12 euros i inclou 4 cerveses, el mocador i un sopar. El Repicabirres Picabirres acabarà al Casal amb una nova edició de l'Argent Jove amb el DJ Roger Freedom. També aquest cap de setmana, els dies 30 i 31 de maig, el Port de Llavaneres acollirà el trofeu Cornudella N3 d'Optimist, una regata organitzada per al Club Nàutic El Balís amb el suport de la Federació Catalana de Vela. La competició reunirà joves regatistes d'arreu del territori en un cap de setmana clau del calendari Optimist, que permet sumar experiència i punts en un entorn competitiu i formatiu. Dissabte tindran lloc les inscripcions, la reunió d'entrenadors i l'inici de les regates, mentre que diumenge es disputaran les darreres proves i es farà el lliurament de premis. Doncs bé, d'aquesta manera, amb calor i amb el Maresme lliure i més tropical que mai, encetarem el mes de juny, l'equador de l'any, la portalada de l'estiu. Bé, podríem estar fent molta poesia, però millor que ho deixem aquí. Bon cap de setmana.

arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest divendres 29 de maig del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé. Maya.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Els continguts més originals i variats, l'entreteniment més ampli, les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
5: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
6: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Catalunya ha trencat el rècord de temperatura per un mes de maig amb 39 graus i mig que s'han registrat a Vinebre, segons informa el Meteocat. La dada supera els 38 graus i mig d'ahir que es va notificar en aquesta mateixa estació. Durant el dia d'avui, les temperatures han enfilat per sobre dels 37 i mig a territoris com Ascó, Pantà de Riba-roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Ahir dijous els termòmetres van registrar temperatures màximes en 31 de les 126 estacions, amb més de 20 anys d'edat, sobretot pel que fa a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. I govern i sindicats educatius negocien hores d'ara per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la tongada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el primer escull que hi ha sobre la taula, concretament l'actualització dels salaris amb l'IPC. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats acusen el departament de fer trampes amb aquesta xifra. Ramiro Gil és portaveu de professors de secundària.
2: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
1: Encara a l'àmbit educatiu, 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen al seu sector, principalment per mitjà de pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat d'estudis i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros mensuals. Escoltem el director general d'FP, Ricard Coma.
3: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu,

0: Novena edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir 33 llocs guarnits de flors.
1: Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
2: English Center patrocina aquest programa. English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
5: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
6: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
5: Veniu a veure el futbol en companyia.
6: Disposem de terrassa.
5: Som a la Riera, Parafita 117.
6: Truqueu al 93 792 0019.
5: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
7: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
8: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
1: Ràdio Arenys.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera Niubó al Palauet annex al Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial. Jordi Fortià.
2: Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir.
0: Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
3: Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives.
0: L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat.
2: Les ADF denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com els d'ahir. També asseguren que molts municipis al Maresme estan en la mateixa situació.
0: Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
4: Els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
5: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent.
0: La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis.
2: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president, Salvador Illa.
6: A partir de dilluns fins als 40. Que tens l'anunci que a partir de dilluns ho guanyarem perquè té èxit.
0: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
2: Miró i Gaudí, natura i mística, mostra admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. Elena Alonso és la comissària de la mostra.
7: En les línies curves, en el uso del color, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
0: I en esports, Toni Castro, vespre amb molt d'esport en joc.
8: Tenim en joc l'última jornada de l'ACB, el descans màxim Manresa 56, Madrid 48. I a dos quarts de nou, bàsquet Girona 6 a Joventut, Ucam, Jaio Pos Lleida i Morabanc Andorra Barça. En hoquei, a dos quarts de nou, el Calafell juga el primer partit de semifinals de l'hoquei

0: Altra vegada, el temps completament estiuenc ha estat patrimoni de Catalunya les últimes hores i, de fet, en aquests moments estem parlant d'unes temperatures desorbitades sobretot a la Vall de l'Ebre i al Pla de Lleida, fins i tot ha pujat més que ahir la temperatura i en alguns indrets de la Ribera d'Ebre, per exemple, hem arribat a la xifra dels 40 graus de màxima. Ara bé, aquesta mateixa calor ha fet esclatar alguns núvols que a hores d'ara, i de fet fa poca estona, deixaven bones tempestes, per exemple, cap a l'Alt Urgell, també al Solsonès i, sobretot, a la comarca de el Berguedà. Al llarg d'aquest vespre encara tindrem algun xàfec en aquesta zona del Prepirineu, sobretot. Una nit una altra vegada suau, però ja més tranquil·la. De fet, el dissabte despertaran pocs núvols i només alguns a la costa. Compte perquè per la tarda tornarem a tenir algunes tempestes més extenses que avui, sobretot al Prepirineu, arribant fins a la Catalunya central o ja al vespre a les comarques de Ponent. Demà continuarà la calor, també la xafogó, però baixa mínimament la temperatura respecte avui. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs d'aquesta hora destaquem una via tallada per un accident. Es tracta de la Nacional 340 a l'altura d'Alcanar. De moment, per aquesta topada, es troba tallada en els dos sentits de la marxa i el trànsit es desvia per l'interior de la població. Hi ha, de moment, aturades en aquest punt en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a volum de trànsit, en el cas de l'autopista AP7, a la zona del Vallès no acaba de fer net del tot, encara tenim trams de lentitud, aturades ben bé entre Santa Perpètua i la zona de Montornès, en sentit nord, en sentit Girona. Pel que fa al tram sud, sí que va millorant aquesta autopista AP7, això sí, amb trams, punts d'intensitat i lentitud a Castellbisbal i a Martorell, en sentit, per tant, Tarragona. Destacar aquesta hora la C58 i la C33, les dues de Montcada fins al Nus, encara d'entrada a Barcelona, la C60 Argentona, en sentit Mataró, i també algunes vies de la costa. En aquest cas, per exemple, a la C63 hi ha aturades d'uns 2 quilòmetres per entrar a Lloret. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera al Palauet annex al Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial.
4: Les converses s'han reprès poc després de les 6 de la tarda, després d'un llarg recés. Educació ha aprofitat la pausa per tenir converses paral·leles amb els diferents sindicats, amb l'objectiu de llimar discrepàncies i cercar acords de manera més quirúrgica.
1: Mentrestant, representants sindicals han reprès les protestes al carrer on han tornat a tallar la via Augusta de Barcelona en els dos sentits. I tot plegat en una nova jornada de vaga a l'Anoia, al Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
5: Bona tarda. Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal en la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
1: També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors del lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
4: I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius. Una protesta organitzada per la CGT i que s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat, l'Anoia, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès.
1: I ara sí, estem en condicions d'anar fins a aquest palauet annex al Departament d'Educació per saber com estan seguint aquestes negociacions. Esplugues Televisió, Clàudia Bronsó, bona tarda.
6: Molt bona tarda. Hem de dir que la reunió que estava prevista que s'aprengués a 3:45 s'ha reprès fa tan sols 20 minuts. Això sí, l'ambient avui era molt diferent al que es respirava ahir. Els sindicats es mostraven optimistes, es podia veure un somriure a la cara i això el que ens fa pensar és que avui podríem estar davant d'un possible preacord. Un preacord que, si fos realitat després d'aquesta reunió, es convertiria en acord a partir de principis de la setmana vinent. Recordem que la gran disputa de totes aquestes protestes es deu al salari. Des dels sindicats es vol que s'augmenti a 400 euros al mes de cara al 2029

0: i que aquests diners siguin aportats de manera íntegra pel govern de la Generalitat, no com es proposava des del Departament d'Educació, on aquests 400 euros sí incluïa la pujada estatal. Per tant, a hores d'ara només ens queda estar pendents de si això també serà una realitat, si s'arriba finalment en una entesa entre el Departament i el sindicat en el que ja és el 8è dia de reunions.
1: Gràcies, Clàudia. Doncs encara al voltant de l'educació, a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï.
2: És una de les novetats de les PAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
1: Maite Polo.
3: Els vigilants de les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
4: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
3: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
1: I avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transport són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. Són dades de l'estudi d'inserció laboral d'ensenyaments professionals que s'han fet públiques avui. Sílvia Fernández.
5: 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
6: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
5: Coma remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial.
2: El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn.
1: Paral·lelament, les ADFs denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com el d'ahir. De fet, la denúncia va molt més enllà perquè asseguren que molts municipis del Maresme estan en la mateixa situació. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
8: Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
9: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al Consorci de Seguros.
8: En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
1: El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen el partit.
2: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots. Serien 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria el 24,9%. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era del 12,8. El PP, doncs, retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots, sumar el 5,7%. Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5%. Esquerra baixa a 2,6% i Junts es manté a 0,8. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del registre de la UCO a la seu del PSOE pel cas Alire Díaz.
1: A Catalunya, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal.
10: Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
11: A partir de dilluns fins als 40. Aquest és l'anunci que fem a partir de dilluns. Ho guanyarem per què? Perquè té èxit.
10: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar tal topall d'edat fins als 55 anys.
11: I anem millorant, anem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, és a dir, no estem tancats a res.
10: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
1: I a Barcelona, el ple ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella, amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
2: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i de pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte a una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En clau econòmica, la inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments, que es mantenen.
2: Tot i l'estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril, fins al 2,9% interanual.
1: Catalunya registra un rècord de temperatura per un mes de maig amb 39 graus i mig a Vinebre. Així ho ha detallat el Meteocat.
2: La dada supera els 38 graus i mig d'aquest dijous que es van notificar a la mateixa estació. Durant aquest divendres, les temperatures s'han enfilat per sobre dels 37 graus i mig a territoris com Ascó, el Pantà de Riba-roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Aquest passat dijous, els termòmetres van registrar temperatures màximes en 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys de dades, sobretot a les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
1: Doncs relacionat amb la calor, 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica d'1,5 milions d'euros, nous materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer.
12: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls de les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. En parlava Josep Ramon Mut, diputat de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
13: Tenim aquesta obligació de tractar-lo com un espai natural que és. Però en segon terme és justament el tema de la salut. Al final, les platges són un espai d'ús cada vegada més extensiu, i penseu, i això és molt important, amb cada vegada menys sorra.
12: La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels, i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
1: No deixem les platges perquè Canet acull aquest cap de setmana la 13a edició de neteja del fons marí. Es tracta d'una jornada de protecció del litoral, una iniciativa impulsada per l'entitat Talassa Canet Amics del Mar. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
14: La proposta convertirà el passeig marítim de Canet en un espai de sensibilització ambiental, activitats familiars i accions de preservació del medi marí. A partir de les 9 del matí aniran arribant la 30a de bussejadors que ja han confirmat la seva participació. I a les 10 es farà una xerrada per explicar el funcionament de l'activitat. Posteriorment, els residus recollits seran separats i classificats. La jornada culminarà amb un acte de tancament educatiu que servirà per compartir els resultats de la neteja i posar en valor la feina col·lectiva feta durant el matí. Toni Salvà és membre de Talassa.
15: Al final de la jornada farem explicació del que s'ha recollit d'una manera més o menys didàctica, perquè és públic en general, que pugui venir, que vegi què és el que arriba al mar. Hem de pensar que el mar comença en casa nostra, des del vàter, que a vegades es llencen coses del vàter que no s'haurien de llançar, doncs aquestes coses arriben al mar.
14: Val a dir que durant el matí també es farà una festa de l'escuma amb música i activitats infantils al passeig marítim.
1: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX, Miró i Gaudí, Natura i Mística. Mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida, David Navarro.
16: Miró i Gaudí, Natura i Mística presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
17: En les línies curves, en el uso del color, esa influència que tenen el trencadís de Gaudí, i luego també tota una sèrie d'influències místiques i també més transcendentals, elements que formen part del llenguatge habitual de Joan Miró, com, per exemple, totes les al·lusions al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
16: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
1: I el Dansane farà un pas endavant aquest estiu amb una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o amb aliances amb altres festivals. Se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost, Lleida Televisió, Ricard Gómez.
18: El Dansane ho celebra 35 anys amb una edició on l'aposta per la creació pròpia serà la protagonista. Serà entre el 24 de juliol i el 2 d'agost a les Valls d'Àneu, amb prop de 40 propostes que abracen la dansa, la música i el patrimoni material i immaterial. Destaquen 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del festival. Així ho ha destacat aquest divendres la directora del festival, Ruth Martínez, durant la seva presentació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Lleida.
19: No és un festival finalista, és important, diguem, ajudar a tots els creadors, els moltíssims que hi ha al país, intentar també que aquells projectes no neixin i morin aquell dia. Per tant, és molt important aquest treball en xarxa que anem fent, coproduccions i que els artistes puguin treballar, no?
18: En l'àmbit musical destaquen les actuacions del Petit de Caleril, el grup Obeses i la companyia elèctrica d'Arma. La meitat dels espectacles seran gratuïts i l'altra meitat de pagament amb preus que oscil·laran entre els 10 i 25 euros. Les entrades ja es poden adquirir al web del festival.
7: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
20: Bona tarda, Lali. En bàsquet, avui es disputa l'última jornada de la fase regular de la CB i ara mateix tenim en joc el Nou Congost, el Baxi Manresa, Reial Madrid. Anem en directe amb Jordi Givert, de Ràdio Sallent. Jordi, com va el partit?
21: Bona tarda des del Nou Congost. Ara mateix estem al tercer quart, queden 3 minuts per acabar el període i el Manresa guanya per només 4 punts, 68-69-65, en un partit especial perquè fa 28 anys que el Baxi Manresa no guanya el Reial Madrid, el rival d'avui, i a més a més, Dani Pérez, el capità del Baxi Manresa, juga el seu últim partit després de 7 temporades al Nou Congost. Una victòria que seria important, històrica, aquí, a un Nou Congost que està ple bastant avui, tot i l'alta temperatura, per disputar aquest partit a les 6 de la tarda.
20: Gràcies, Jordi. De moment, la victòria del Manresa en aquest partit ben especial contra el Reial Madrid. A 8:45, bàsquet Girona Joventut de Badalona, UCAM Hajupos Lleida i Morabanc Andorra Barça. En futbol, el Barça és a l'espera de fer oficial la incorporació d'Anthony Gordon com a nou jugador del club. El davanter anglès de 25 anys havia de ser presentat al migdia, però uns problemes burocràtics endarrereixen l'acte de benvinguda. El davanter anglès signarà fins al 2031. El Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. I Michel Sánchez s'ha acomiadat de l'afició del Girona després de 5 temporades d'entrenador amb un emotiu missatge.
22: Futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és... La paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre.
20: Qui s'hi continua és Manolo González, que després de salvar l'Espanyol seguirà un any més dirigint l'equip blanquiblau a la primera divisió. Manolo ha puntuat amb un 7 la temporada del seu equip i ha valorat la seva continuïtat.
23: Content perquè ha acabat bé, l'equip ha consolidat primera un altre any més, important perquè així el club és com pot créixer i anar donant passes endavant, i bueno, feliç per poder continuar un any més amb la renovació que era automàtica amb la permanència i també amb la confiança de tant del president com del director esportiu de Monchi per continuar un any més a l'Espanyol.
20: A la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió al camp del filial del Reial Madrid. Més esport aquest vespre en hoquei. Avui comença la semifinal del play-off al títol de l'hoquei Lliga Masculina a 8:45 al Liceu Calafell. Demà a 16:45 arrenca l'altra eliminatòria de semifinals al Palau Blaugrana, un Barça Igualada. I per últim, en futbol sala, el Barça rep el Valdepeñas a les 9 de la nit en el primer partit dels quarts de final del play-off al títol de la primera divisió.
1: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
7: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
24: Tots els marroquins roben...
7: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
25: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
26: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
25: Obrim des de primera hora del matí. dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
26: Dilluns, dia de descans.
25: Telèfon 93 792 35 46.
26: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
0: Nou Confort, Lampisteria General.
26: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
0: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
26: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
0: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
26: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
3: Aviat ens traslladem a la Riera Pare Fita 15.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
6: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Bona tarda, són 8:15.
8: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera Niubó al Palauet annex al Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial. Jordi Fortià.
2: Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir.
9: Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives.
1: L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat.
2: Les ADF denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com el d'ahir. També asseguren que molts municipis del Maresme estan en la mateixa situació.
1: Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
27: Els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
28: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent.
1: La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis.
2: Una mesura que beneficiarà a unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa, que també ha obert la porta a ampliar-ho fins als 55 anys.
11: I anem millorant. Estem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 50, sí, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que simplement no pot accedir-hi perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, i no estem tancats a res.
1: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
2: Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. Elena Alonso és la comissària de la mostra.
17: En las líneas curvas, en el uso del color, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
1: I en esports, Toni Castro, vespre amb molt d'esport en joc.
20: Tenim en joc l'última jornada de l'ACB de bàsquet, al descans, ara mateix al final del tercer quart, Baxi Manresa 74, Madrid 71. A dos quarts de nou, bàsquet Girona 6 de joventut i UCAM Murcia High, Opos Lleida i Morabanc Andorra Barça. En hoquei a dos quarts de nou, el Calafell juga el primer partit de semifinals de l'hoquei Lliga a la pista del Liceo. En futbol a les 9, el Sabadell juga al camp del Madrid Castilla en l'anada de semifinals per l'ascens a la segona divisió. I també a les 9, el Barça de Futbol Sala juga el primer partit de quarts pel títol contra el Valdepeñas amb homenatge al mític Sergio Lozano.
26: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluismi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada el temps completament estiuenc ha estat patrimoni de Catalunya les últimes hores i, de fet, en aquests moments estem parlant d'unes temperatures desorbitades, sobretot a la Vall de l'Ebre i al Pla de Lleida, fins i tot a pujar més que ahir. La temperatura, i en alguns indrets de la Ribera d'Ebre, per exemple, hem arribat a la xifra dels 40 graus de màxima. Ara bé, aquesta mateixa calor ha fet esclatar alguns núvols que a hores d'ara, i de fet fa poca estona, deixaven bones tempestes, per exemple, cap a l'Alt Urgell, també al Solsonès i, sobretot, a la comarca del Berguedà. Al llarg d'aquest vespre encara tindrem algun xàfec en aquesta zona del Prepirineu, sobretot. Una nit una altra vegada suau, però ja més tranquil·la. De fet, el dissabte despertaran pocs núvols i només alguns a la costa. Compte, perquè per la tarda tornarem a tenir algunes tempestes més extenses que avui, sobretot al Prepirineu, arribant fins a la Catalunya central o ja al vespre a les comarques de Ponent. Demà continuarà la calor, també la xafogó, però baixa mínimament la temperatura respecte avui. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, circulació que va millorant, que va estabilitzant-se, malgrat que tenim encara algunes incidències. Per exemple, ara mateix hi ha un tram de retencions a l'autopista P7 a l'altura del Perelló, en sentit sud, en sentit Castelló, a causa d'un camió avariat. De moment, un carril tallat aquí en aquest punt, que dificulta la mobilitat en aquest tram d'un més o menys uns 4 quilòmetres de retencions. Pel que fa a volum de trànsit, ens en queda encara a la mateixa autopista P7, a la zona del Vallès, tot i que ja ha millorat. La zona de Mollet, de Montmeló, també Montornès, amb trams ara ja més fragmentats de l'altitud i aturades en sentit Girona. També la C60, tot i que ha millorat, encara va plena a la zona d'Argentona, tocant a l'autopista de Maresme, una autopista que, de fet, entre Cabrera i Mataró va força carregada també en sentit nord. La C58 d'entrada, encara amb altitud, entre Montcada i Torrebaró, i les rondes de Barcelona, tot i que també han millorat molt, encara presenten alguns trams, sobretot la ronda de dalt i en sentit Trinitat, entre Sant Gervasi i la zona de Vallcarca. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera al Palauet Annex del Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial.
4: Les converses s'han reprès poc després de les 6 de la tarda, després d'un llarg recés. Educació ha aprofitat la pausa per tenir converses paral·leles amb els diferents sindicats amb l'objectiu de llimar discrepàncies i cercar acords de manera més quirúrgica.
0: Mentrestant, representants sindicals han reprès les protestes al carrer on han tornat a tallar la via Augusta de Barcelona en els dos sentits. Anem, doncs, fins a aquest punt on hi tenim les companyes d'Esplugues Televisió. Clàudia Brunsó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Una reunió a la tarda que s'ha reprès 3 hores més tard i on avui l'ambient ja respirava diferent al d'ahir. S'ha girat la volta a la truita en aquest sentit i és que els sindicats es mostraven positius. Per tant, això ens fa pensar que el preacord podria ser una realitat avui i que, per tant, si fos així, de cares a principis de la setmana vinent parlaríem d'un acord entre el Departament d'Educació i els sindicats. Però caldrà esperar un cop finalitzi aquesta reunió. Recordem que la gran disputa de tot això es deu sobretot al salari. Des dels sindicats es vol que s'augmenti a 400 euros al mes de cara al 2029. No com es proposava des del Departament d'Educació, on es deia que aquests 400 euros el que s'incluïa és la pujada estatal. Escoltem a Ramiro Gil, portaveu de professors de secundària.
6: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això, evidentment, és inacceptable.
5: Des dels sindicats també demanen que la clàusula de garantia salarial pugi automàticament al salari en funció de l'IPC. Des del departament, però, argumenten que això no està a les seves mans. A hores d'ara, la via Augusta d'aquí a Barcelona continua tallada i, per tant, estem esperant quan finalitzi aquesta reunió i quins són les sensacions i els resultats.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia, i tot plegat en una nova jornada de vaga a l'Anoia, al Garraf, a l'Alt i al Baix Penedès i al Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe, fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
7: Bona tarda. Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia, i portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
0: També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors de lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
4: I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius. Una protesta organitzada per la CGT i que s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat, l'Anoia, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès.
0: Doncs encara al voltant de l'educació, a la selectivitat enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï.
4: És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
8: Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
9: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir, doncs, una equitat.
8: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat, amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
0: I aquesta tarda ha acabat el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers amb el compromís per al futur expressat en una declaració llegida al final. Des de Ràdio Granollers n'informa Elisenda Coquet.
10: Durant 4 dies, representants de 140 ciutats i 15 països han participat de les ponències, diàlegs i activitats del Congrés. I avui han fet la cloenda on l'Associació Internacional de Ciutats Educadores ha premiat 3 projectes que porten a terme Lousada, Portugal, Medellín, Colòmbia i São Paulo, Brasil, per al bé dels infants i de la comunitat intergeneracional. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha agraït el treball que han fet abans del Congrés 1.400 alumnes d'escoles i instituts de la capital del Vallès Oriental i els municipis de la conurbació, Canovelles, Les Franqueses i la Roca del Vallès.
11: Una mirada fresca, nova, inquieta, la dels infants i la dels nostres joves. Per tant, gràcies.
10: Granollers ha passat el relleu a Montevideo, la capital d'Uruguai, per organitzar el 19è Congrés Internacional de Ciutats Educadores l'any 2028.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial.
4: El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn.
0: Paral·lelament, a les ADF denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com el d'ahir. De fet, la denúncia va molt més enllà, perquè assegura que molts municipis del Maresme estan en la mateixa situació. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
12: Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
13: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al Consorci de Seguros.
12: En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
0: El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen al partit.
4: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots. Serien 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria el 24,9%. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era del 12,8. El PP, doncs, retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots, sumar el 5,7. Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5%. Esquerra baixa el 2,6% i Junts es manté al 0,8%. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del registre de la UCO a la seu del PSOE pel cas de Leire Díaz.
0: A Catalunya, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren els 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal.
14: Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
15: A partir de dilluns fins als 40.
16: Ja.
15: Aquest és l'anunci que a partir de dilluns ho darem perquè té èxit.
14: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
15: I anem millorant. Estem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, i no estem tancats a res.
14: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
0: I a Barcelona, el ple ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
4: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte a una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau econòmica, la inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments que es mantenen.
4: Tot i l'estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com els aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril, fins al 2,9% interanual.
0: Catalunya registra un rècord de temperatura per un mes de maig amb 39 graus i mig a Vinebre. Així ho ha detallat el Meteocat.
4: la dada supera els 38 graus i mig d'aquest dijous que es van notificar a la mateixa estació. Durant aquest divendres, les temperatures s'han enfilat per sobre dels 37 graus i mig a territoris com Ascó, el Pantà de Riba-roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Aquest passat dijous, els termòmetres van registrar temperatures màximes de 31 en les 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys de dades, sobretot a les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
0: I 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, nous materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer.
16: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls de les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. En parlava Josep Ramon Mut, diputat de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
17: Tenim aquesta obligació de tractar-lo com un espai natural que és. Però en segon terme és justament el tema de la salut. Al final, les platges són un espai d'ús cada vegada més extensiu, i penseu, i això és molt important, amb cada vegada menys sorra.
16: La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
0: I estem ara en condicions de tornar cap al Departament d'Educació perquè sembla que la reunió entre sindicats i la consellera, Esther Niubó, ja hauria acabat. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Hem de dir que no, la reunió no ha acabat. Ha semblat perquè des de la CGT han decidit baixar del carro, perquè com estan en la reunió consideren que no va en la seva línia, que la consellera d'Educació realment no els està escoltant i, en paraules de la portaveu, ha dit que demanen la dimissió d'Esther Niubó i que alhora consideren que la consellera està segrestada per Comissions Obreres i per UGT, que recordem que és amb qui el Departament d'Educació ja va firmar un pacte al mes de març. Tenim precisament un tall de la CGT, anem-lo a escoltar.
0: Doncs era la nostra companya, Clàudia Brunsó, des del Departament d'Educació, que ens explicava que el sindicat CGT s'ha aixecat de la taula de negociacions. Semblava doncs, que en un inici les converses havien acabat, però finalment no ha estat així. És el propi sindicat CGT que, com dèiem, s'ha aixecat de la taula de negociacions. No hem pogut escoltar aquesta valoració del sindicat. La reunió, en qualsevol cas, continua amb la resta de sindicats. Estarem pendents de saber doncs, l'última hora sobre aquest conflicte del Departament d'Educació.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX, Miró i Gaudí. Natura i mística mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro.
18: Miró i Gaudí, Natura i mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
19: En les línies curves, en el uso del color, esa influència que tenen el trencadís de Gaudí, i luego també tota una sèrie d'influències místiques, históricas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
18: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça és a l'espera de fer oficial la incorporació d'Anthony Gordon com a nou jugador del club. El davanter anglès de 25 anys havia de ser presentat al migdia, però uns problemes burocràtics endarrereixen l'acte de benvinguda. El davanter anglès, que signarà fins al 2031, de fet, ja ha arribat a les oficines del Barça, un club que pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. A la primera federació, al centre d'esport Sabadell, disputa a les 9 d'aquí una hora el partit d'anada de la semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió al camp del filial del Real Madrid. Sergi Parc, Ràdio Sabadell.
3: El play-off ja és aquí. Objectiu: que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal, que té lloc a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest sentit, Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, afronta el partit amb la intenció de guanyar-lo sense pensar en la tornada.
4: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a primera federació jugant fora de casa. Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades.
3: 250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olatz Rivera. El xiulet inicial avui a les 9 de la nit.
2: I tenim en joc l'última jornada de la fase regular de l'ACB, tram final del Baxi Manresa, Real Madrid al Nou Congost. Jordi Givert, Ràdio Sallent, com va el partit?
5: Bona tarda, doncs el partit està molt calent aquí al Nou Congost. Sergi Escariola, entrenador del Real Madrid, ha estat expulsat per dues tècniques després de protestar de forma reiterada durant bona part de l'enfrontament. Cubal i Reyes són els jugadors més destacats del Baxi Manresa, que està fent un gran joc col·lectiu. Ara, quan queden 2 minuts i mig de partit, el Manresa guanya per només 3 punts, 88-85 al marcador, i seria una victòria històrica perquè des de l'any 1998 que el Real Madrid no perd aquí al Nou Congost.
2: Gràcies, Jordi. Emoció en aquesta victòria del Baxi Manresa contra el Real Madrid a 8:45. Bàsquet Girona, 6 a Joventut, UCAM, Hajo Post Lleida i Morabanc Andorra, Barça. En hoquei, avui comença la semifinal del play-off al títol de l'hoquei Lliga Masculina a 8:45. Liceu Calafell, demà a 16:45. Arrenca l'altra eliminatòria de semifinals al Palau amb un Barça i Igualada. En futbol sala aquest vespre, el Barça rep el Valdepeñas a les 9, en el primer partit dels quarts de final del play-off. El títol a la primera divisió, un partit especial per Sergio Lozano, que rebrà un homenatge amb la retirada de la seva samarreta amb el número 9.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
8: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
7: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
1: Ràdio Arenys.
9: Sabies que...
10: Una curiositat molt interessant és que hi ha formigues que es fan servir com a ponts vius. Un exemple espectacular és l'espècie Eciton burchelli, coneguda com a la formiga legionària. Aquestes formigues viuen en grans colònies i es desplacen constantment buscant menjar. Quan es troben amb obstacles, com forats, branques o espais buits, no sempre els rodegen. En lloc d'això, fan una cosa sorprenent. Utilitzen els seus propis cossos per a construir estructures. Algunes formigues s'enganxen entre elles formant ponts, passarel·les o fins i tot túnels perquè la resta de la colònia pugui passar amb facilitat. El més increïble és que aquestes estructures són dinàmiques. Si el flux de les formigues canvia, algunes es desenganxen i es reorganitzen per optimitzar el camí. Aquest comportament no està dirigit per una sola formiga, sinó és el resultat de decisions locals molt simples. Cada individu respon a estímuls immediats, però el conjunt crea una solució molt eficient, com si fos una intel·ligència col·lectiva.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Som pendents de la reunió entre els representants sindicals i la consellera d'Educació al Palauet, annex al departament, per desencallar el conflicte. Aquesta és la 8a reunió. El principal escull d'aquesta tarda és la clàusula de garantia salarial. La CGT ha deixat la mesa perquè considera que no es donen les condicions per seguir negociant i ha demanat la dimissió de la consellera. Escoltem Laura Jané, secretària general de CGT.
2: Amb qui estem negociant i amb qui hem de negociar és amb l'administració pública i no amb altres sindicats, i per tant, ara mateix ja no es tracta d'un lema. Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó perquè aquesta situació li va gran, perquè no està podent solventar aquesta situació i perquè es necessita un canvi urgent dins del departament per poder fer front a l'emergència educativa que estem vivint.
1: Representants sindicals han reprès les protestes al carrer aquesta tarda i han tallat la via Augusta a Barcelona en els dos sentits. I encara relacionat amb el tema educatiu, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï a la selectivitat. Els vigilants de les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria amb una prova pilot que també es farà a Galícia, Múrcia i a 5 comunitats autònomes més. I la policia local de Calella ha intervingut aquesta passada matinada per una agressió entre assistents a la festa privada relacionada amb el festival neonazi Chaos in the Sun, que se celebra en una finca privada a Santa Susana. El festival també té impacte a Calella perquè aquests dies s'hi allotgen part dels participants. Fons municipals confirmen que van rebre l'avís cap a 1:15 de la matinada i que finalment la persona que va ser agredida no ha posat denúncia. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor de PSC Junts i l'abstenció del PP. Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 18, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura, pedicura, botigues de complements de mòbils i la venda també de productes canàbics, entre d'altres. Barcelona en Comú i Esquerra s'oposen perquè diuen que genera dependència del turisme. I aquest vespre a Torelló dona el tret a sortir del Festus, el Festival d'Arts al Carrer, amb la proposta Aleta, un espectacle de dansa contemporània dirigida pel coreògraf Marc Fernández, que pren el punt de partida en el món casteller.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera,

0: Segueix-nos a Instagram, @centrejmxals. Institut JM Xals. Ciència i caliu humà Arenys.
1: Busques roba i complements de dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències, perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Pol 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.
2: Ràdio Arenys. La primera en esports. Arenys en joc, amb Carles Toribio.
3: Molt bona tarda, bon divendres 29 de maig. Això és l'Arenys en joc. Ja sabeu, divendres la prèvia del cap de setmana, el dilluns amb l'Oriol Leo, la postjornada aquí a Ràdio Arenys. És veritat que ja comencem ja a les acaballes d'aquesta temporada 25-26. Avui anem una mica diferent, perquè donarem benvinguda i farem sumari ràpid, perquè ja tenim aquí els primers convidats. La primera part del programa serà l'entrevista amb protagonistes del primer equip de l'hoquei Arenys, de l'ascens, que hem parlat molt la temporada passada, hem parlat molt aquesta temporada, i després, cap a la segona part, ja a dos quarts, doncs parlarem amb Miquel Mateu i Albert Mateu, entrenadors del Sots 25, que ja es troben a Manlleu, preparant la Final Four del club Arenys Bàsquet. Per tant, comencem l'Arenys en joc.
4: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, a Arenys en joc, amb tot el que necessites sobre els equips i esportistes arenyencs.

0: I comencem per qui ja tenim aquí. Gairebé tothom, vull dir, farta, diria que en Martí, però els tenim a tots. Ara, aquest any sí, vull dir... L'any passat va haver-hi un moment que era un sí, després va ser un no, però aquest any sí, el primer equip de l'hoquei Arenys aconsegueix doncs, aquesta fita de l'ascens d'una categoria que portava temps lluitant per ascendir a segona, i tenim aquí doncs, diferents protagonistes, el seu entrenador, en Xavi Galén, també tenim en Martí, Juanpi, Arnau i Alfredo. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Estem per aquí col·locats perquè farem un recorregut, un viatge per a una temporada, jo crec que d'excel·lent absolut, en majúscules. Parlarem d'aquell moment de la sèrie Bonanova, però vaig amb una que objectiu aconseguit, pujar a segona. L'objectiu era aquest, no? Sí o sí era pujar de categoria, no?
1: L'objectiu era aquest, no? Fa uns mesos, a principi de temporada, aquí, en aquest estudi, sembla que vaig deixar molt clar davant teu que l'objectiu era pujar i que estava convençudíssim de que pujaríem. L'aposta era forta i la pressió que ens posàvem a l'equip a sobre, prou important. Va haver-hi una tropeçada, va ser un partit especial a la Salle, a la primera volta, i allà van entrar una mica de dubtes, però no pel joc, sinó per la necessitat de guanyar tota la resta de partits de la temporada. Mm-hmm. És difícil, guanyar-ho tot és difícil a totes les categories. Però bueno, ho hem aconseguit, només hi ha hagut un empat a fora de casa i tot el més a partir d'allà van ser victòries i aquí estem per celebrar-ho.
0: Sí, perquè ho diu l'entrenador, sigui la categoria que sigui, parlem de petits o grans sèniors, quedar primers és molt complicat. Poden passar moltes coses, poden passar lesions, pot passar que al final no estem parlant d'esport amateur, que, clar, vosaltres fiqueu, suposo, que un excel·lent, no?, aquesta temporada.
2: Sí, jo particularment, sí. A part l'evolució, de com es va començar la Lliga, com l'hem acabat, per mi ha sigut espectacular, de la manera que es va començar, que sí, creies que hi havia un equip molt bo, però que s'havien de polir coses, i com s'ha acabat, que les coses han sortit tot molt bé i jugant molt millor de com es va començar la Lliga.
3: Mm-hmm. Jo crec que parlant d'això de l'evolució de l'equip, l'exemple clar són els partits contra la Salle, perquè a la primera volta potser realment ens van veure superats. En canvi, comparant-ho amb el partit a la tornada a casa, que els van poder guanyar i els van poder guanyar bé, realment fent aquesta comparació és on, on,

0: on jo crec que es veu l'evolució que va tenir l'equip al llarg de la temporada.
1: Deixeu-me aquí aturada per un moment aquest partit de la Salle. Juanpi, Martí, parlem del 14 de novembre, m'ho apunto, derrota 4-0, me'n recordo que era un divendres que li vaig preguntar al press i vaig dir, i no anava bé la cosa, vull dir, tancava el programa i no anava bé. Derrota 4-0 a Barcelona, en aquell moment va sorgir algun dubte?
2: Sí, jo trobo que el partit allà, jo trobo que es va plantejar malament perquè el van manar amb massa respecte, perquè sabien que era un equip molt fort, que anaven líders, i va una allà de, ojo, a veure què fan ells, ells proposaven primer i nosaltres després a veure què fèiem. Jo crec que el plantejament aquest va ser el dolent i per això va ser com vam pecar d'això i vam acabar perdent. I a casa no va ser així i el resultat ja va canviar. Però la gran base de tot va ser això, que jo trobo que els vam generar massa respecte que no era així.
3: Bueno, sí, como dice Martí, allá le vamos a tener mucho respeto en no salir a jugar como veníamos haciéndolo en partidos anteriores y bueno, va a costar el resultado, que después el resultado es un poco mentiroso, yo creo, el 4-0. Pero bueno, no, nos dolió un poco el 4-0.
1: Ja, i després, quantes victòries encadeneu fins a l'empat? Vull dir, al final és...
4: Sí, sí,
1: són moltíssims partits, vull dir...
4: I l'empat va ser una anècdota, eh? Perquè no era un partit que tinguéssim d'haver empatat, tampoc, eh? Però sí, sí, hem jugat a un gran nivell, que és l'important. Hem estat tota la temporada fent un gran hoquei. Jo penso que la gent que ha pujat a veure ens ha disfrutat, que és el més maco, un dels comentaris més macos que et pot fer la gent, és dir-te, és que... ho feu bonic, és que ho feu atractiu, és que feu un hockey que és maco de veure. Uh-huh. Aquest és un dels comentaris que he rebut jo, com a entrenador, més maco de l'afició, i fer-ho bonic, fer-ho maco, amb l'obligació de guanyar, apretant sempre, anant a per totes des del primer minut, no és fàcil, no és fàcil, però hi ha molta qualitat, eh? T'ho vaig dir ja fa uns mesos, hi ha molta qualitat, hi ha no només una molt bona qualitat, hi ha un grup humà molt maco, perquè sense un bon vestidor, per molt bons que siguem, no haguéssim pujat, eh? Això està clar, eh?
1: Vaig amb aquesta, perquè ara la següent pregunta era aquesta, i això és per l'entrenador, jugadors, què creieu que ha estat determinant perquè aquest equip, durant tota la temporada, durant tots aquests mesos, des de la pretemporada fins al maig, us proclameu campions?
0: Bueno, jo crec que realment érem un equip que, si mires els jugadors, teníem nivell per pujar, però tot i així és el que diem, que estar cada setmana amb la pressió aquesta d'hòstia, no puc perdre, que se m'escapa, no? Un cop et poses per darrere, no puc perdre, que se m'escapa, el lidiar amb aquesta pressió, amb aquesta tensió, el que ens va fer que poguéssim doncs portar-la bé i aguantar, era això, el que érem una pinya, el que doncs, estàvem jugant amb els nostres amics i això era el que anava per davant sempre.
5: Mm-hmm. Jo, bueno, també el que jo els havia vist l'any passat, abans d'incorporar-me aquest any, i veien que eren un bon equip, que sobretot individualment, i els hi faltava jugar en equip. I amb en Xavi, sobretot, crec que han tornat al hockey de quan jo jugava, que per exemple ells no el feien, yeah. I crec que al final, entre el jugar amb equip, ells han vist que jugant amb equip eren imparables i tot, és el que al final ha donat aquest èxit tan bo.
1: És que ho parlàvem abans de començar el programa. Jo crec que sou els primers que us proclameu campions aquí a Arenys de Mar aquesta temporada 25-26. S'acaba tot, perquè jo crec que ja s'acaba de sèniors masculins femenins, i vaig a memòria perquè crec que sou els únics campions, vale? És veritat que hi ha bones posicions, però crec que sou els únics que us proclameu campions. Ho parlàvem al principi. Clar, a la Federació d'Hockey, l'ascens directe cap a segona el té el que es queda campió, no? Vull dir, deixant de banda l'any passat tot aquell lliu que va haver-hi, és que solament això, vull dir, que qui queda primer al final és qui puja cap a segona, no?
4: Sí, i és, insistim, la responsabilitat hi era, quedar primers, no esperar el play-off, que podia passar qualsevol cosa, no? Com va passar l'any passat, finalment. Mm. Teníem que quedar primers, ho sabíem, hem lluitat per quedar primers, hem jugat per quedar primers, hem fet pinya, hem fet equip, ho hem disfrutat, que per mi això és importantíssim, ho hem disfrutat, jo com a entrenador he disfrutat, jo penso que els jugadors en general ho han disfrutat, s'ho han passat bé jugant, que sempre és important, hi ha hagut molt sacrifici amb un equip amateur, amb un equip que té que estar entrenant tres cops a la setmana, que té que estar-se preparant, que no és fàcil, i té molt, molt, molt més mèrit de el que la gent es pot imaginar.
1: Deixem aquí aturar-me un moment, perquè aquí passen entrenadors, entrenadores, jugadors de moltes entitats. No oblidem que al final és esport amateur, estudis, feina, famílies... Clar, vosaltres porteu una motxilla de dir anem primers, volem aconseguir aquest bitllet cap a segona. Com gestioneu tant banqueta com jugadors, això, de setmana a setmana, entrenaments... Suposo que també anar primers motiva de dir vaig, perquè aquí passen entrenadors i diuen, bueno, arriba un moment que la cosa es desinfla. Clar, vosaltres suposo que també ajudava molt doncs, aconseguir aquesta fita, no?
2: Al final, el bo que teníem que, si anàvem guanyant, de guanyar mai et canses. I és una motivació el de dir, si estàs davant, doncs és un al·licient que no et fa que et cansis. En canvi, si vas perdent, ja tu mires d'una altra cara. Llavors, el tenir aquest al·licient, anar entrenant, cada cop ens anàvem motivant més nosaltres, hi havia cada cop més nivell, rere entreno, rere partit, i això cada cop anaves veient que tot era molt més fluid, la manera de jugar entre nosaltres era cada cop molt més maco, i al final el resultat, doncs hem tingut aquest premi, no? Que ens ho mereixíem. Mm-hmm.
1: Recordeu en algun moment de dir de la temporada que era factible aquest camí de l'ascens cap a segona?
2: Això va
1: en
2: ser...
1: aquell moment de dir ho tenim a tocar.
2: Va ser en el punt, jo crec, i crec que parlo per tots, el punt de quan van guanyar la Salle. Mm-hmm. Quan van guanyar la Salle a casa. Vam dir, podem quedar primers, i si quedem primers no haurem de fer la carambola que havíem de fer l'any passat. Mm-hmm. I llavors ja aniríem molt més tranquils, anem sobre segur, primers, i ja bitllet de segona. Mm-hmm. I això és una cosa que també ens motivava molt a nosaltres.
0: Jo crec que abans de la Salle, és a dir, quan nosaltres perdem 4-0, la situació... perquè la primera era complicadíssima, perquè els havíem de guanyar la tornada i, a més, remuntar aquest gol a l'avaraix particular. Mm-hmm. I jo hi crec que tots sí que em creia que els podíem guanyar, però aquest 4-0, remuntar-lo, sí que veiem... hòstia, és que encara que els guanyem acabarem anant a play-off. Però, ara no ho sé ben bé, però un parell de setmanes abans de jugar contra ells, ells punxen un altre partit. Llavors, jo crec que és en el moment de dir si els guanyem estem davant, que realment ens ho creiem.
2: Sí, de fet, el punt d'inflexió va ser dues jornades abans de jugar contra la Salle, ells juguen contra el Mataró a casa seva, i el Mataró els guanya a casa seva. I llavors, vulguis o no, també ho teníem ben encaminat. Uh-huh. Però també et dic, ningú firmava el resultat que nosaltres fèiem a la Salle a casa, eh? Ningú firmava.
1: Clar, aquí és on vull anar a parar, perquè és veritat, vull dir, feu molts partits guanyant, molts, però clar, arribeu a casa, davant molta gent al fons, esperàveu aquell partit?
4: Teníem que guanyar sí o sí, era indiscutible, i jo penso que és lògic que ells tinguessin els seus dubtes al llarg de la temporada, però jo insisteixo, jo ho he tingut clar des del principi i ho he dit des del primer dia, que pujaríem, que hi havia equip, que hi havia plantilla, que hi havia grup humà, que hi havia tot, hi havia porteria. Mm-hmm. Hem tingut mm-hmm. dos grans porters, i això no ho tenen tots els equips. Dos grans porters amb porteries a zero, posant-se les piles en els moments difícils que han aixecat l'equip quan ha fet falta. I, escolta, els resultats són clars. Per molt que dubtéssim, per molts dubtes que hi haguessin, hem sigut superiors, teníem millor equip que ningú, i hem sabut jugar, que és el més important, a ser superiors. Mm-hmm. I hem sabut anar per totes i tirar d'un davant.
1: Clar, perquè per la gent que ens escolta hem parlat molt del primer equip de l'hoquei Arenys. A més, jo crec que dins de l'Arenys en joc teníem ganes de que aquest equip pugés de categoria. Com és aquest grup? Com era aquest grup de contra qui heu jugat, perquè parlen molt de la Salle Bonanova, però com era el grup? Vull dir, desplaçaments, nivell, desplaçaments complicats.
3: Grupo de nosaltres?
1: Bueno,
3: a ver, yo creo que era una mica más fácil que el del año pasado, pero bueno, también habían equipos fuertes como la Salle, Martinenc, San Feliu, que eran... A ver, que tienen equipos superiores a tercera y que siempre estás pendiente a que te bajen jugadores como de primera, de nacional, como había caso que, por ejemplo, el Mataró bajaba, San Feliu bajaba, y bueno, pero bien, yo creo que hemos estado volver para poder ganarlos y así está a simple vista que hemos perdido uno y hemos empatado uno y bueno.
0: Yo pienso que vam notar molt un cop ja estaven posicionats com a primers, segons, tal, jo crec que ens vam convertir per molts rivals en un rival a batre, i realment els hi notaves les ganes de dir, hòstia, aquests són els primers, anem a guanyar-los. I sobretot amb els rivals que ja tenien una mica de nivell, veies que donaven aquest plus que realment deies, hòstia, ens ho estan posant difícil.
1: Sí, sí. I ara parlem una miqueta també per la gent que ens escolta. Quin és l'estil d'en Xavi, de manera de jugar? Perquè és veritat, vull dir, hi ha hagut partits de porteries a zero, de molts gols, de partits de vosaltres, de molts gols. Com és l'estil del vostre joc?
5: Bueno, jo he sigut com no deixar respirar l'equip contrari, és a dir, la que es perdia la pilota a sobre, que no tingués temps que ells poguessin anar a l'atac, i després a l'hora d'atac, sobretot segons pals. Uh-huh. En vez de fer-ho individualment, fer-ho amb equip. Uh-huh. Esperar el teu company posicionat al segon pal, passar el segon pal, pilota dintre. Uh-huh. I ja et dic, jo ja quan era més petit ja jugava així, i és a dir, realment potser era el que anava, entre cometes, com més avançat dels companys, uh-huh, perquè era el que jo ja jugava. I és, jo, per exemple, és quan em vaig sentir més còmode, i quan jo crec que clar, que ells van veure que tot anava, que era com havia d'anar la cosa, pues, és que va anar tot realment molt bé.
2: Mm-hmm. Sí, és que jo crec que la clau d'aquest equip és literalment fer-lo jugar com un equip. Sí que hi ha vegades que hi havia gols individuals, però la base de tot és fer-lo jugar amb equip. I ha sigut el punt clau, no?
5: Jo per mi sí.
0: Jo crec que una cosa important respecte al Xavi també ha sigut que no hi ha hagut massa pissarra. I és una cosa que al principi
2: bueno,
0: xocava... Bueno,
2: massa pissarra, però no dient que no n'hi havia. Sí, no pissarra, no? Era el primer entrenador que ens trobem que no hi ha pissarra.
0: Però ara no parlava de la pissarra física, que també, no? Però vull dir que hi ha entrenadors que et marquen la jugada d'escolta, vas fins aquí, fas el bloqueig, entres cap a dins, tal, tal, i tot això no hi era, no? Hi havia 4-5 consignes, però a partir d'allà era llibertat pel jugador. I com que hi havia qualitat, doncs això ha funcionat a les mil meravelles.
4: No, estic totalment d'acord. Jo no. Mira, jo els he aconsellat sempre, els he guiat, però mai els he obligat a fer les coses. Sempre els he aconsellat, els he demanat o els he explicat les coses que penso que perjudiquen el joc de l'equip. I ells s'han trobat, ells s'han buscat, hi ha la qualitat. I han jugat amb equip, sense tenir unes consignes com ells expliquen, de tu aquí, tu allà. No, s'han trobat, perquè hi ha qualitat, s'han buscat, han fet uns moviments quasi sempre correctes, s'han molestat molt poc a la pista, que això és bàsic, s'han molestat poc, que en el món de l'esport els jugadors, els companys d'un mateix equip es solen molestar molt, uh-huh, i qualitat, les ganes, la il·lusió, tot ha vingut rodat.
1: Mm-hmm. Ara vaig amb dues branques de l'hoquei Arenys, un perquè ja hem parlat molt, però tema afició i tema club, vull dir, el suport que teniu del club jo crec que és important, o molt important. Jo crec que era un desig veure aquest equip masculí a segona, i si pot ser en el futur encara més, i després l'afició, vull dir, anaves al fons i la grada estava plena. Quin missatge voleu donar, sobretot a l'afició? I era així, vull dir, vosaltres palpeu una mica aquesta sensació de grada, de club, de a part totes?
2: Home, jo, per exemple, estic molt agraït amb l'afició, perquè trobo que, per exemple, en el partit de la Salle i el de les últimes dues jornades, que ens proclamem com a campions, ens donen aquest al·licient i aquest plus per plantejar partits que ens donen aquest mes, no? I això fa que després els resultats també vagin una mica enllaçats. I si ho agraïm moltíssim, i esperem que ara que pugem de categoria sigui també un increment d'afició. Uh-huh. Esperem, a veure.
3: Ya, el tener la afición, que sabes que vas a jugar un partido importante y viene la afición, sales al campo de juego a jugar con esa ilusión de decir, tengo que ganar, tengo que demostrar, y bueno, eso hace lindo al jugador, que sea un deporte tan amateur, y ver gente que te alienta, bombo, y los niños con la samarreta del club, todo, hace una ilusión muy, muy bonita.
2: Mm-hmm. És que sembla que no, però els jugadors ho agraïm moltíssim, eh? Ja. Molt més del que sembla.
0: És que jo crec que nosaltres, la setmana que hi havia partit important i no sé, allò que ja anaves escrivint als amics, a família, sabies que el club feia crida, tal, nosaltres ja ens agradàvem una mica. Mm-hmm. L'entrenament de, hòstia, que vindrà gent, tal, vull dir, es notava i ho notàvem. Mm-hmm.
1: i quan aconseguiu el bitllet cap a segona, com ho viviu? Com a vestidor, com a club, amb el club, al vestidor allà al fons?
2: Molta eufòria, emoció, és un moment molt, molt màgic per nosaltres. És una recompensa al final d'una feina de tot una temporada, mm-hmm. i és molt maco. Mm-hmm.
0: Ah, jo crec que ho vam celebrar bé, tant la pinta, que vam treure el cava i tot, i després vam sortir tots.
2: Bastant completa, no?
0: Sí.
4: Jo vam fer que vam fer un sopar molt maco entre tot l'equip i part de l'afició, sí. I no sé, em sembla que el sopar es va allargar fins algunes hores de la matinada, em sembla.
1: Sempre vols passar, però... Clar, de lo que passa la temporada passada, que arriba un moment que hi ha l'ascens, marxeu a l'estiu en un principi amb aquest ascens, després hi ha un no. Suposo que ara sí, amb aquesta primera posició, encara té més sabor especial, no? A aconseguir la primera posició i ara sí dir directament, ara sí que ni tonteries ni res, som equip de segona.
2: Home, veníem de l'any passat d'un cop molt dur, que realment ens pensàvem que sí que pujàvem, i al final pues no va ser així, i ara... que sabem que pugem i és solemne i que sabem ja ho mires d'una altra manera. Sí, molt contents.
0: Mm-hmm. Bueno, fèiem broma, encara d'hòstia, fins que no fem el primer partit.
1: Que la Francis no vingui. Vaig amb les últimes, perquè parlava abans del tema del club, que heu tingut el suport. Aquest ascens jo crec que també és una mena de mirall per tota la base, per nois, noies de l'hoquei Arenys. Veieu així que sou com una mena de mirall de veure, ho dèieu, de veure la samarreta de nens, nenes que són del club i que estiguin a la grada?
5: Sí, hem de ser el mirall dels nanos que venen per darrere, perquè al final ells veuen un estil de joc, una manera, un equip que no tot al final és córrer i tirar una pilota. Mm-hmm. És a dir, ells veuen que hi ha una bona harmonia en el primer equip i hi ha molt bon rotllo, amb la celebració es va notar, els nanos estaven amb nosaltres, estàvem en el vestidor ja canviant-nos i seguien allà amb nosaltres. Jo crec que al final, és a dir, hem d'intentar estar on ens mereixem i que el que ens ha passat molts anys, que se'ns n'anava gent a altres equips perquè estaven més amunt, mm-hmm. ho comencin a veure a casa i la gent no marxi. Jo crec que al final l'Arenys no estava on li tocava. Mm-hmm. I jo crec que el que interessa és això, que no se'ns escapin nanos bons, perquè al final, normalment, els que et venen a buscar són els més bons, és que diguin, jo vull jugar en el meu poble, clar. Vull marcar, vull posar l'enge al mapa i que es vulguin quedar aquí i arribar al màxim amunt possible.
1: Clar, això que diu l'Arnau jo crec que és important, perquè al final passa qualsevol entitat de qualsevol municipi i poble, però al final vosaltres jo crec que teniu aquest exemple de dir amistat, companyerisme, que heu crescut... suposo que ho veieu així d'aquesta manera i és així, no? També jo suposo que des de la vessant de l'entrenador tenir un grup d'aquesta cohesió jo crec que suposo que és molt important, no?
4: Per descomptat, però el club ha de créixer i molt, i creixerà i nosaltres hem de ser el mirall i hem de ser la imatge i que els nanos estiguin emmirallats amb nosaltres jo penso que és el més maco que hi ha tirant amunt. No quedant-se a mig camí, hem de seguir amunt, hem de pujar més amunt, hem de lluitar per estar més amunt i per què no intentar ser un referent a la comarca de l'hoquei, com ja ho és Arenys de Munt, com ho pot ser Mataró, com ho pot ser Tordera en els seus moments. Bueno, hem de lluitar per estar al nivell més alt possible.
1: Mm-hmm. I deixem una última abans de preguntes ràpides que he fet. Ara, bitllet cap a segona, ho deia l'entrenador, en Xavi. Ara què? Vull dir, ara és veritat que arriba estiu, és moment de desconnectar. Quin pot ser l'objectiu del futur? O encara això, de moment, quan arribi el moment ja en parlarem.
2: A veure, ho hem parlat. Tampoc sabem si realment l'any que ve tindrem incorporacions noves o a veure què farem, però ho hem pensat. I la idea és pujar primera, mm-hmm. pujar primera catalana. I nosaltres creiem que tenim equip i qualitat per poder-ho fer. En Xavi també creu que podem assolir-ho i al final depenem de nosaltres, de si realment podem demostrar allò que volem fer-ho, no? Mm-hmm.
0: Sí, jo crec que ho tenim claríssim. L'objectiu l'any que ve torna a ser pujar i crec que és totalment factible.
1: Perquè una pregunta. Aquest equip, si hagués sortit a segona amb tot aquest roster de jugadors... hauria fet un bon paper.
4: Hagués fet un molt bon paper, segur. A més a més, el jugar sense la pressió, que significa estar en una categoria superior, és cert avantatge, sobretot per l'entrenador. Té cert avantatge. L'obligació de guanyar sempre i no poder perdre mai és molt complicada. Però un equip es comença a fer a poc i a partir de... Jo us he explicat amb ells diverses vegades. La feina d'un equip es veu a partir del gener, normalment. A principi de temporada sols aprofitar la feina dels altres entrenadors. Nosaltres ens hem vist una millora important i ara sí que podem assolir la segona catalana amb les màximes aspiracions. Si haguéssim tingut que començar de zero, a segona catalana directament, les aspiracions poder no haguessin sigut les mateixes que penso que poden haver-hi l'any que ve.
1: Apuntem això, perquè suposo que anirem parlant, queda l'estiu, pararem màquines, però a l'inici de la temporada que ve en parlarem. Deixem-me fer una ronda ràpida de preguntes, tipus test d'aquestes que es responen ràpida pels jugadors, perquè així acabem bé l'entrevista, i amb aquest grup que ja és de segona. Quin és el jugador més bromista del vestuari?
0: Hòstia. Martí, potser no.
2: Poder jo, no ho sé.
5: Bueno, és el que més li toquem als nans.
0: Sí, sí, això sí. Això sí.
3: Això i el que se fa de mà també.
2: També.
1: El més competitiu?
2: En Ricard. Sí, tenim clar això.
1: Qui fica la música abans d'un partit?
0: La fica el Gavi, que de fet no...
2: Juan Pau.
1: I quina música fiqueu? Aquesta de motivadora abans d'un...
5: La trenca, Xavi?
4: Això és el que demano jo. La trenca,
2: una mica de tot.
4: Jo amb el Serrat, però no em fan cas.
2: No, hi ha partits de tots. Hi ha partits de reggaeton, d'electrònica, hi ha una mica de tot.
1: Sí. Un moment d'aquesta temporada que no oblidareu.
2: El partit de la Salle, jo crec.
0: No, jo crec que... Bueno, a mi se'm va quedar més el dia de l'ascens, la celebració, sí.
5: Sí, jo també.
2: Sí, poder sí. Sí, moltes més emocions al de l'ascens. Sí.
1: El més supersticiós?
5: Jo.
0: Sempre tu tenies senyor que jo no ho sabia, això.
5: Sí. Ah. El dia del Martinenc us havia fet punxar, jo.
1: I l'última. Quin missatge ràpid envieu als nens i nenes de la base de l'Arenys, del club que hi ha Arenys?
5: Hòstia, és que ja tinc els nanos. Jo que estimin el club. Jo, sí, bé, jo he jugat a altres pobles, però jo com a Arenys, com a casa enlloc.
4: Mm-hmm. Disfruteu. Se'ls ha de dir això, disfruteu, passeu-vos-ho bé.
5: I a casa, no fa falta, en aquestes edats no fa falta anar com a casa enlloc.
1: Doncs això, com a casa i disfrutar, que jo crec que són dos conceptes molt importants. Gràcies, Xavi, Martí, Juanpi, Arnau i Alfredo, per ser aquí, perquè s'havia de parlar, sí o sí, i no demorar-ho més, que aquest ascens jo crec que és molt important i és un dels grans moments d'aquest curs 25-26. I anirem parlant, perquè jo suposo que donareu més felicitat a la temporada que ve.
2: Gràcies a vosaltres.
4: A vosaltres, per ens heu apujat tota la temporada i això també s'ha notat.
1: Gràcies.
6: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, Arenys en joc.
1: I avui doble entrevista aquí a l'Arenys en joc del 29 de maig, després de xerrar una llarga estona amb membres del primer equip de l'hoquei Arenys i de l'ascens a segona. Passen ara per l'estudi amb Miquel Mateu i l'Albert Mateu. Bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Entrenadors del Sots 25, entre d'altres, també sènior femení de l'Arenys Bàsquet. I esteu aquí perquè tot just demà ja fan el fort a Manlleu per parlar una miqueta de com ha anat la temporada, que ha anat força bé. I sobretot una mica també parlar d'aquesta Final Four. Vale? Però abans de parlar de Manlleu, de tot aquest viatge d'aquesta temporada 25-26, deixeu-me fer aturada en el partit de Collblanc, ¿vale? Perquè havia bitllet cap a Final Four. Partit disputat, intens, dur. Com vau viure vosaltres com a entrenadors aquell partit que us donava el bitllet directe cap a la Final Four?
7: Home, nosaltres Collblanc ja ens els coneixíem perquè l'any passat, a categoria Sots 20 femení, ja ens els vam trobar just en el mateix partit de quarts de final. I elles, bueno, va ser doble partit aquesta vegada. Primer vam jugar a Arenys i després a camp de l'Hospitalet contra Collblanc. I ja va ser un partit molt, molt heavy a nivell de contactes. I aquí, bueno, tenim una petita referència de com jugaven, però es va ser molt dur. molt dur a nivell de, sobretot, i és un dels mals que té molt del món de l'esport, no? Que és les famílies, el rol de com es posen amb l'arbitratge, amb les jugadores, o sigui, tot allò que és aliè a la pista i que fa molt de mal, ni més ni menys. I així va ser. El partit va ser molt crispat, les jugadores com que senten coses, totes les decisions de l'àrbitre es posen en dubte, i clar, durant tot el partit vam anar fent alts i baixos en el resultat, sempre per davant, i elles no ens deixaven marxar mai del marcador, no? Jo crec que la victòria és molt, molt important, perquè amb la temporada que portàvem, doncs, estar invictes fins al dia d'avui, haver guanyat tots els partits de la Lliga, és molt important, i ens esperàvem un partit dur, però potser no tant.
1: Vaig amb l'Albert. Tu, que és jugador, entrenador, havies viscut un partit amb aquesta grada d'arbitratge, perquè ho deia en Miquel, vull dir, és que és un partit al final crispat, igualat, perquè fins als instants finals, però el partit s'atura, entra tot aquest tema. Tu havies viscut una cosa semblant?
8: No, com a jugador no havia arribat a viure mai, però sí que és cert que al final, quan t'agrada el bàsquet, veus tants partits també així per la tele, intentes també analitzar-los tant com a jugador i com a entrenador. Perquè quan arriba a aquest punt i ja estàs a la banqueta, intentes transmetre als teves jugadores tranquil·litat, intentes transmetre als jugadores que al final són coses que poden passar al partit, que per coses que passin, que no els afectin, que siguin el més tranquil·les possible. Al final, les cinc que estan a pista són elles. El que passi a la grada o no és indiferent. Llavors és tenir cap fred al cap a la pista i jugar amb tranquil·litat.
1: Clar, ens plantem el 29 de maig, tot ple de victòries. Amb Miquel he parlat moltes vegades aquí a l'estudi, per trucada, per declaracions. Us planteu el 29 de maig amb ple de victòries, 22 victòries, 0 derrotes, campiones de Lliga, veniu també de l'any passat com a campiones, guanyeu 58-50 Cull Blanc. Abans d'entrar a Manlleu, com valoreu aquesta temporada del Sots 25 femení de l'Alenys Bàsquet?
7: Jo la valoro d'una manera molt, molt positiva. O sigui, totes les jugadores han fet un pas endavant. I la dependència d'una o altra, a més, hi ha una dada molt, molt important, que és que al llarg de tota la temporada hem tingut tres jugadores lesionades de llarga durada, les tres amb els lligaments creuats i els genolls trencats. Dues estan operades i una tercera que l'operaran ara en breu. Clar, aquestes baixes es noten molt en l'equip, perquè al final no tens substitucions, ni rol, ni rotacions, doncs, per anar cobrint tot això. I elles mateixes fan un pas important. També és cert que hi ha a la universitat, algunes en feina, lesions petites, i tot això, doncs, ens ha costat al llarg de la temporada poder portar un ritme d'entrenaments bo per tenir un equip molt, molt compacte. Però al final són unes noies que surten a la pista i ho donen tot. Des del primer minut a l'últim, tenen molt clar com s'ha de jugar, busquen les seves opcions i lluiten totes les pilotes. I, bueno, hem arribat a una línia que es creuen el que fan. I això a nivell del bàsquet, doncs, és molt important.
1: Ara vaig en aquesta lliga, que són 22 victòries. Jugaré contra Manlleu, ara us preguntaré. Tu, Albert, com has vist aquest grup 3 de Sots 25? Perquè s'ha parlat aquí a l'Arenys en Joc de victòries contundents, però després partit també complicat. Vull dir que no és un camí que ha sigut fàcil,
8: no.
1: I per molt que sigui tot ple de victòries, el camí no ha sigut fàcil. Com has viscut aquest grup amb aquests equips a la Lliga?
8: Sí, sí, tens tota la raó. Sí que potser hi havia molta diferència entre els 4-5 primers i tota la resta. Llavors això, a l'hora de treballar, és una mica més complicat que no que els 18 equips siguin força a la part. Perquè, sobretot, és això, la manera de fer transmetre les jugadores a uns partits o uns altres és molt diferent. Tu, de cara durant tota la setmana, estàs preparant un partit d'un equip de baix a la classificació i no és el mateix que preparar contra el tercer o el quart, que saps que estaràs allà tot el partit. Llavors, és això, és treballar bé i tenir molt clar a les jugadores què s'ha de treballar i que el pensament que han de tenir d'anar a guanyar igualment sigui les segones o les últimes. Mm.
1: Deixa'm aturar-me en un moment que tu has dit, Miquel, perquè jo fico l'exemple sempre d'en Cristian Martínez, que ha sigut el primer entrenador del futsal. Ha viscut una temporada de moltes lesions. Vull dir, va començar la temporada que tenia la meitat de l'equip que estava lesionat. Tu has dit, has tingut o heu tingut com a sots 25 tres lesions de llarga o durada. Com es pot fer això? Vull dir, perquè al final la lesió és part del món esportiu, però trastoca molt tota la planificació.
7: Sí. Sí, perquè al final clar, hi ha jugadores que et donen unes parts molt importants dins l'equip. Una tipologia de joc, un sistema de joc, i clar, tu no tens... Diguéssim que cada equip, cada persona és completament diferent. I aleshores substituir aquella persona és molt difícil. Mm. I clar, hi ha jugadores que sí que són molt complements i que no es nota tant la davallada de si és o no hi és, però en canvi hi ha jugadores que són importants dins de l'equip i, bueno, al final, quan et trobes en aquesta situació, veus que la resta de jugadores fan un pas endavant i, bueno, lluiten més del que portaven fins aquell moment. Es creuen les coses i arrisquen més i veuen que arriscant, doncs, s'aconsegueixen coses. Uh-huh. I això és un plus molt important.
1: Uh-huh. Vaig amb tu, Albert, perquè... Clar, ja veníem de la temporada passada, que va ser una temporada amb el Sots 20, aquesta mateixa generació, que va ser notable, l'excel·lent, vull dir que fins a arribeu a la final de la Final Four, torneu a guanyar la Lliga. És una generació que moltes d'elles, o la columna vertebral, porta des d'escoleta o mini o premini. Vaig amb tu, Albert, això suposo que és important també, no? Tenir un nucli que creix i que al final doncs, poden arribar això, de Sots 20 l'any passat fer aquesta temporada... i gairebé fer la mateixa temporada d'excel·lent notable alt com a Sots 25, no?
8: No, sí, és, sobretot jo és una cosa que admirar directament cap a les pròpies jugadores i cap al club, sobretot cap als nens més petits del club, que vegin que si es fa un nucli fort en edats petites pots arribar fins a ser molt més gran amb les mateixes companyes, que al final són amigues, totes juntes a tot arreu, i al final les amistats que fas en l'esport moltes vegades són les que et quedes per sempre. I és super important i que això, que el nucli que deies tu que ha posat des que són escolat o mini, que estiguin ara lluitant a Sots 20 i a Sots 25 per poder aconseguir una plaça a primer territorial és super important.
1: Ara sí que vaig a Manlleu, perquè demà dissabte, dia 30, primer partit de semifinals contra Manlleu a les 4 de la tarda, següent partit de semifinals a les 6, Sant Josep Obrer contra Bàsquet Neus. El partit contra Collblanc era, com es diu sempre, o guanyes o te'n vas cap a casa, hi ha victòria, aneu a Manlleu. Possiblement no és el millor lloc, perquè Manlleu és l'anfitrió o són les anfitriones, i a més, ja coneixeu a Manlleu. Aleshores, com arribeu al duel? Vull dir, com es prepara això contra un equip que ja heu jugat dues vegades a la mateixa lliga regular?
7: Mira, es prepara més psicològicament que esportivament. Al final, el que intentem és no intentar entrenar molt a nivell tècnic, sinó més a nivell tàctic i a nivell fer creure a les jugadores que, el que tu has dit, no? Jo contra el Manlleu sabem que és un partit dur, sabem que és un partit que l'última jornada de Lliga vam aconseguir ser campiones a casa seva guanyant de 7 punts. El partit va ser intens, dur, i ningú ens va regalar res. Ara serà un pas més, perquè al final jugues allà i és el que tu has dit. Elles també lluiten per intentar assolir aquesta categoria, perquè el seu sènior de segona territorial tampoc ha quedat prou bé com per anar... assolir l'ascens. Aleshores, la posaran tots els mitjans perquè el Sots 25 aconsegueixi assolir aquesta categoria quedant primers campiones de Barcelona. També, bueno, ens coneixem? Sí. Sabem quins avantatges i quins inconvenients hi han. Tenim vídeo del partit, hem analitzat les jugades, hem analitzat les jugadores, i el que fem és fer-li veure a cada jugadora quines són els punts més forts nostres i els punts més dèbils d'elles, per veure si això ens ajuda i que, tal com el partit del Coll Blanc aquí a casa va ser amb una pressió alta, allà encara serà més.
1: Aquí vaig. I aquí podeu donar resposta als dos. Clar, una cosa és jugar contra Manlleu, que us coneixeu. Té pros i contres, perquè al final un tema de scouting ja les coneixeu. Però possiblement un dels hàndicaps principals és que la Final Four es disputa a Manlleu. Espereu un ambient, suposo, calent, no?
8: Sí, sí, sí. Sobretot ens esperem que tot el pavelló estigui a rebentar. A més, siguin allà, i a més, el que ha dit ell, que el sènior no ha aconseguit la plaça i l'única esperança que tenen és aquest sots 25. Llavors, nosaltres sí que ens esperem un pavelló de Manlleu que estarà ple a rebentar. I ja et dic, i de cara a nosaltres i de cara als jugadors, és tenir molt de cap fred, sabem el que hem de fer, i si sabem com hem de jugar, doncs sabem que les coses poden sortir perfectament.
1: Alguna vegada he jugat, suposo, amb aquest objectiu, sapient que l'ambient pot ser dur, en contra, perquè al final tot anirà en contra. Vull dir, hem tingut professionals d'Euroliga, NBA i coses d'aquestes. És que us trobaré un pavelló que aniran en contra de l'Arenys Bàsquet, possiblement des de l'inici.
7: Sí, sí. Sí, perquè a més és el que diem. Ara mateix, tal com vam jugar l'últim partit de Lliga, doncs hi havia més partits de totes les competicions, de totes les categories de bàsquet, millor dit, però clar, ara no. Ara hi ha aquest partit i no hi ha res més.
1: Correcte.
7: Doncs el club ja s'encarregarà de portar el màxim de gent aficionada del Manlleu al pavelló. Aleshores, està clar que un partit dur serà, intens, però bueno, hem d'intentar fer veure a les jugadores que al final la cistella és allà mateix, el llançament que pugui fer o no és el mateix, i no és el mateix pista buida, pista plena, però tu has de creure en totes les coses que fas i veure i valorar bueno, que tenim qualitat per poder fer coses i que ja els hem guanyat dues vegades. Això vol dir que no és una... O sigui, diferent seria si anéssim allà i haguéssim perdut els dos partits. Dius, és que ja la línia que portes és... Uf, és que serà molt difícil. No, no. És que jo ja em crec que sóc capaç de guanyar-los perquè ho he fet dues vegades. Ara tindré més hàndicaps, correcte. Però vaig amb que ja ho he aconseguit una vegada, ho he aconseguit una segona, doncs anem a buscar la tercera.
1: I deixem una última del Sots 25, d'aquesta Final Four de Manlleu. Quin és l'objectiu? Ara en direu, suposo, perquè aquí passant de futbol, futbol sala, de tot, suposo que és anar partit a partit i el partit principal és el de Manlleu i ja es veurà què passarà diumenge. Aquesta és la mentalitat o aneu a màxims?
7: No, jo crec que hem d'anar un a un, i més jugant contra Manlleu. Si la semifinal hagués sigut contra un altre equip, et diria, no, és que anem sí o sí a quedar campiones. Si l'objectiu, sabem que és aquest, volem quedar campiones, però no podem pensar més enllà del partit de semifinals. Posem, si nosaltres hem estudiat el partit que van fer amb elles, l'hem vist no sé quantes vegades, i només ens hem centrat en el Manlleu. Una vegada passi Manlleu, ja parlarem Sant Josep Obrer, Bàsquet Neus, i veurem a veure d'analitzar i com hem de jugar, però al final, com que sabem que és un grup que elles soles competeixen sempre, tampoc t'has de quedar en fer canvis tan grans com dir no, és que haig de canviar 10 coses per aconseguir una victòria. No. És que elles puguin fer el bàsquet i els agrada i que bueno, les coses surtin. Al final hi ha factors dins del món del bàsquet que controles i d'altres no. Doncs mirada que depenguin de tu al 100% i també saber jugar perquè et pots trobar amb el marcador en contra. Que fins ara jugar al marcador a favor o en contra canvia molt i més amb un camp així com tindrem.
1: I deixem una última que ha sortit. Hi ha concentració prèvia, marxeu cap a Manlleu, feu anar i tornada. Com serà la concentració?
8: No, en principi, la gran majoria de l'equip marxem avui divendres cap a Manlleu, cap a les 5 o 6 ja marxem de Quirenys cap a Manlleu. Hem agafat allà una masia, una casa rural, per fer com un petit estatge i està al final tot, totes les jugadores allà concentrades també, per una, per tema viatges, perquè no deixa de ser una hora i quart de camí. Hi ha moltes jugadores també que han d'estudiar, que tenen examens finals de la universitat. Clar. Llavors, per anar amb les jugadores, el més còmode i per tots també. I així jo crec també per estar una mica més tranquils de cara a afrontar els partits, tenir aquests tres dies d'estar tot l'equip junt i de no pensar-hi tant, sinó estar tots en comú, jo crec que pot ajudar bastant a tranquil·litar molt els nervis del partit.
1: Vaig amb les dues últimes, la deixem ja al panorama del Sots 25. Deixeu-me, Miquel, que estàs aquí. Valoració del sènior femení. Hem parlat durant tota la temporada, tant dilluns aquí a l'Arenys en Joc com el divendres. Ara que ja han passat uns dies, quina valoració fas d'aquesta temporada del sènior femení?
7: Home, la temporada del sènior femení és bona perquè a nivell de resultats hem estat sempre dependent de nosaltres fins a l'últim moment. Hem estat molt condicionats per les lesions, hem estat condicionats per jugadores que han marxat i al final tot això, gràcies a les Sots 25 que ens han ajudat al 90% dels partits, doncs hem estat competint sempre fins a l'últim moment. Com tu has dit, han passat uns dies i has assumit 100% el fet de no quedar campiona de Lliga. Hem quedat segones. Fotuts, sí, perquè ens esperàvem quedar primers. Però jo crec que tal com està la classificació, tal com van els equips que pugen i baixen de segona tertúlia a la primera, jo crec que tal com estem classificades, pujarem igualment. Perquè recordem que de segona territorial baixen 16 equips, aleshores directament pugen 7 de segona a primera i la resta s'omplen entre equips que queden en segon lloc i equips de Sots 25 que també acaben pujant. Llavors, nosaltres estem entre el 9è lloc i el 10è. Jo crec que amb un 90 llargs percent tenim opcions de pujar i jo crec que les jugadores ho mereixen.
1: Esperem que així sigui, vull dir que sigui possible. I deixa'm una última, Albert. Tu que tens un canal, coneixes molt bé la NBA, Hoop Nation Show, vull dir, tothom el pot veure. Ara que estem al tram final de la NBA, tu coneixes com pocs a aquest món. Quin esperes d'aquest tram final? Ara ja hi ha a New York Knicks a la final.
8: Correcte.
1: Quin esperes d'aquest tram final de la NBA?
8: Home, jo estic a l'espera a veure quins dos equips de San Antonio o Oklahoma passa a la final. Jo estic bastant neguitós, diguem, perquè tinc sentiments d'aquella manera, perquè no sé ben bé a veure quins dos equips pot arribar a passar, però ja només tenir la final a Nova York una altra vegada, doncs, no sé, tinc moltes ganes de veure aquestes finals, de veure el Madison una altra vegada, tot ple de gent i, no sé, amb tota la grada plena animant. I ja et dic, és una cosa que m'agrada que els Knicks tornin a estar a les finals.
1: I qui t'agradaria que guanyés l'anell?
8: Et diria Nova York. Nova York, sí.
1: Hem acabat amb un tema NBA, que sempre està bé parlar-ne una miqueta a banda tot el món esportiu de l'Arenys de Mar. Gràcies per ser aquí a l'Arenys en Joc. Que vagi molt bé aquesta Final Four a Manlleu i esperem que el dilluns i el divendres de la setmana vinent parlem amb un nou èxit d'aquest equip. Gràcies.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Arenys en Joc, amb Carles Toribio.
1: Doncs després d'aquestes dues entrevistes, una primera entrevista amb part dels membres d'aquest ascens a segona del club hoquei Arenys, recordem que ja són equip de segona, després hem parlat amb Miquel i Albert Mateu, que tenen una part important d'aquesta Final Four. Recordem que si guanyen la Final Four a Manlleu, assoliran a categoria directa cap a primera territorial, per tant, estarem atents tant dilluns amb l'Oriol Leo aquí a l'Arenys en Joc com divendres amb un servidor. Anem amb Marc López, perquè Marc López ha vingut en diferents moments aquí a l'estudi de Ràdio Arenys. Marc López és jugador del futsal Mataró i demà disputen partit de tornada de la fase d'ascens cap a segona divisió estatal, de segona divisió espanyola. Venen de guanyar 7-11, per tant, jo crec que tenen part guanyada per passar a la següent ronda, i això ens deia el jugador arenyenc, recordem, Marc López i Juanito són jugadors d'Arenys de Mar, això ens deia en Marc d'aquesta fase o d'aquesta eliminatòria d'ascens.
9: Hola, bones, jo sóc Marc López, jo del primer equip del Futsal Mataró, i en aquests moments estem disputant el playoff d'ascens a segona divisió espanyola, ja que després de quedar primers a la lliga de segona B, al grup 3, ens hem classificat pel playoff. El fet de quedar primers ens va estalviar la primera ronda, i ara ja hem començat i estem a dues eliminatòries, les dues són d'anada i tornada, d'aconseguir aquest ascens a segona divisió. En aquesta setmana el punt en què ens trobem és que vam guanyar el primer partit a casa, estem parlant de la primera eliminatòria de moment, allà vam guanyar 7-11, un partit una mica boig, una mica, bueno, gens complicat, perquè va ser una pista on el rival la grada apretava, però bueno, ens trobem que jugàvem a casa aquest cap de setmana amb 4 gols d'avantatge, i afrontarem aquest partit amb moltes ganes, i sobretot tinguem en compte aquest resultat, però també hem de ser conscients que si ens han pogut ficar 7 gols en un partit, doncs també ens en poden posar 5 tranquil·lament. A nivell de situació personal, bueno, jo estic gaudint molt, perquè és un escenari que no m'havia trobat. Sí que he viscut altres coses com a juvenil, però per ser el meu primer any a sènior és una competició diferent, es nota a la pista que hi ha més en joc, que hi ha més importància, que hi ha més dedicació, que hi ha més anys darrere de tots els projectes, i és una època que estic gaudint molt i que m'està servint molt per créixer tant a nivell de jugador com a nivell personal també. I bueno, una mica això, moltes gràcies, i necessites alguna cosa més ja em dius.
6: Arenys en joc.

0: I amb aquesta música comencem o fem l'agenda del cap de setmana del 30-31 de maig, darrer dos dies d'aquest cinquè mes del 2026, i comencem perquè diumenge a 9:15 del matí a la cursa o la marxa trail d'Arenys de Mar, un recorregut de 11 quilòmetres tipus trail per la muntanya, on recorren zones naturals entre Arenys de Mar i Arenys de Munt, seguint un itinerari molt semblant de les darreres edicions. Per tant, diumenge tenim un tema important, que és aquesta marxa trail d'Arenys de Mar. Agenda una mica més reduïda, perquè hi ha entitats que ja han acabat competició. Ara estem en aquell moment de fases de Final Fours, però, per exemple, l'hoquei Arenys, els seus equips primers, tant sènior masculí com sènior femení, ja han acabat temporada, però demà dissabte el Prebenjamí B jugarà a les 11:15 contra el Castellà, i el diumenge 31 el Benjamí jugarà contra Masquefa, al fons de les Creus, a les 12. Sinai United també, juvenil femení, jugarà contra el Cirera diumenge 31 a les 12, últim partit del primer equip del juvenil femení del Cirera, i demà dissabte a les 6:30 el juvenil A jugarà com a visitant contra Vilassar. Arenys Bàsquet té dos epicentres importants. Per què? Perquè el mini verd masculí jugarà a la Final Four de nivell A1, demà partit de semifinals contra l'Hospitalet a les 6, al fons de les Creus, i el Sots 25 de Miquel Mateu jugarà a Manlleu contra Manlleu a les 4. Futsal Arenys, playoff d'ascens, demà dissabte Cadet B a les 2 juga contra el Sant Sadurní, i diumenge 31 l'Infantil B jugarà contra el Club Natació Caldes. Passem al futsal Mataró, d'en Juanito, d'en Juan Casas, conegut com a Juanito, i en Marc López. Venen de guanyar 7-4 contra el Pinseque, equip de Saragossa. Per tant, demà a les 6:30 pretenen ja assolir la següent fase. I la Lliga Nacional de Futbol Sala, Didac Plana, d'aquí res, a les 9 comença el partit contra Valdepeñas, primer partit de quarts de final, i el dilluns, dia 1 de juny, a les 9 com a visitants. Per tant, esperem que l'equip d'en Didac Plana, el Futbol Club Barcelona, pugui aconseguir el bitllet cap a semifinals. I acabem amb l'Arnau Campeny, perquè l'Arnau Campeny, passat de Didac Plana, acabem amb l'Arnau Campeny, que ho hem fet sempre gairebé aquí a l'Arenys en Joc, juga a l'Europa al playoffs sense primera ref, i ho farà diumenge 31 a les 4:15 contra el Celta, un equip històric com el Celta B. Esperem també que puguin obtenir un bon resultat. Amb aquest partit de l'Europa, l'Arnau Campeny i el Celta, acabem. Gràcies, Joan, a la part tècnica. Dilluns més a l'Arenys en Joc amb l'Oriol Leo. Bon cap de setmana.
1: Arenys en Joc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La CGT, la Intersindical i COS s'han aixecat a la negociació amb el Departament d'Educació. Han considerat que no s'estaven acceptant els seus mínims. La resta de sindicats continuen negociant. El sindicat CGT reclama que tant el complement específic com el de nova creació estiguin lligats a la clàusula de garantia salarial, que hi hagi una baixada de ratios a primària el 2027-2028, una data sobre l'estudi per la internalització de les vetlladores i que s'estableixi un calendari per als punts de l'acord del març que estaven pendents. Escoltem Laura Jané, secretària general de CGT, i Laia Fons, delegada d'Intersindical.
2: Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó perquè aquesta situació li va gran, perquè no està podent solventar aquesta situació i perquè es necessita un canvi urgent dins del departament per poder fer front a l'emergència educativa que estem vivint.
3: Lamentem moltíssim que hagi sigut impossible que aquest acord reculli qualsevol aspecte que tingui a veure amb la immersió lingüística i amb la vehicularitat del català a les aules. Lamentem també que hagi sigut impossible poder recollir d'alguna manera més concreta una baixada de ràtios.
1: I la consellera de Territori, Sílvia Benet, que ha presentat avui el projecte per la construcció del nou enllaç de l'actual encreuament entre la Nacional 260 i la C26 en el marc de la millora de l'eix pirinenc per donar una resposta contundent i acabar amb els accidents en aquest punt. L'actuació s'emmarca dins de la gestió per la millora d'aquest eix i preveu la construcció d'un nou enllaç entre les dues vies amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i optimitzar la connectivitat. I el PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del CIS, un estudi fet al maig i que és previ, això sí, als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. La ciutat de Tàrrega presentarà la segona convocatòria del programa d'urbanisme comercial estratègic impulsat per la Generalitat amb l'objectiu de revitalitzar els eixos comercials i reforçar el teixit comercial en el nucli històric. Tàrrega podrà desenvolupar, si ho aconsegueix, una diagnosi de la situació comercial i aconseguir fins a 80.000 euros per al municipi per tirar-ho endavant. I avui arrenca la setena edició de Lumínic, el Festival de Fotografia d'Autor de Sant Cugat, centrada en la poètica de la imatge. L'edició d'enguany compta amb 12 exposicions. Els plats forts són exposicions d'Aleix Plademunt i Ferran Freixa.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Nou Confort, lampisteria general.
4: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
0: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
4: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
0: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
4: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
5: Aviat ens traslladem a la Riera Pare Fita 15.
6: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
7: Buena onda, Frankfurt!
6: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
7: I atenció, de dimecres...

0: fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

Què tal, amics de Cinema Misteri? Bona nit a tots. Una setmana més i la nau a punt. Avui parlarem d'uns fets prou importants. Esteu al corrent de la desclassificació i arxiu dels vídeos sobre ovnis i UAPs, que és el mateix? Sabeu què diu el gran director de cinema sobre aquests temes, el senyor Steven Spielberg? Ara sé que els ovnis són reales. Pues bé, tothom pensem que el tema ovni va començar amb la caiguda d'un ovni a Roswell, veritat? Pues no és així. El tema ovni va començar amb un avistament el 24 del 6 del 47, quan el pilot americà de nom Kenneth Arnault va avistar 9 objectes volant a velocitats supersòniques al costat del Mont Rainier, que està a Washington i té aproximadament d'altura 4.392. Dit tot això, avui, amb el company Sergi i un gran company també conegut, que es diu Benet Coll, que el tenim aquí, parlarem sobre tots aquests temes que van succeir i repassarem una miqueta la desclassificació i els vídeos que han pujat. Per tant, encenem motor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La CGT, la Intersindical i la COS, la Coordinadora Obrera Sindical, s'han aixecat a la negociació amb el Departament d'Educació en considerar que no s'estaven acceptant els seus mínims. La resta de sindicats, els majoritaris, continuen negociant en la reunió d'avui, que és la vuitena per desencallar el conflicte. El sindicat CGT reclama que tant el complement específic com el de nova creació estiguessin lligats a la clàusula de garantia salarial, que hi hagi una baixada de ràtios a primària i una data sobre l'estudi d'internalització de les vetlladores, a més que s'estableixi un calendari per als punts de l'acord que van quedar al març pendents. Laura Gené és secretària general de CGT i ha demanat la dimissió de la consellera.
2: Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó perquè aquesta situació li va gran, perquè no està podent solventar aquesta situació i perquè es necessita un canvi urgent dins del departament per poder fer front a l'emergència educativa que estem vivint.
1: Per la seva banda, Laia Fons, delegada de la Intersindical, ha lamentat que hagi estat impossible avançar en cap aspecte que tingui a veure amb el català o la immersió.
3: Lamentem moltíssim que hagi sigut impossible que aquest acord reculli qualsevol aspecte que tingui a veure amb la immersió lingüística i amb la vehicularitat del català a les aules. Lamentem també que hagi sigut impossible poder recollir d'alguna manera més concreta una baixada de ràtios.
1: Més temes, els Mossos d'Esquadra han posat en marxa un dispositiu extraordinari a l'Hospitalet davant les alarmants dades delinqüencials que continuen a l'alça malgrat la pressió que s'està fent darrerament amb estratègies com els Campai contra la multireincidència. Els esforços es redoblen ara amb el Pla Bastió, una estratègia transversal i d'impacte diari que mobilitza agents d'una quinzena d'unitats per intentar revertir la corba amb especial atenció als robatoris violents. La principal dificultat, diuen els investigadors, és el gruix dels autors són joves, sense antecedents i es mouen de pressa amb patinets per cometre els robatoris. I Catalunya ha trencat avui el rècord de temperatura per un mes de maig amb 39 graus i mig que s'han registrat a Vinebre, segons el Meteocat. La dada supera els 38 i mig d'ahir que es va notificar en aquesta estació. Durant el dia d'avui, les temperatures s'han enfilat a 37 graus i mig a Ascó, al Pantà de Riba-roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Aquest dijous els termòmetres van registrar temperatures de 30 superiors a 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys de dades, sobretot a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. Sembla que per demà afluixa.
0: Ràdio Arenys, música, música, música. Ràdio Arenys és la primera en música.
4: Here, the arm goes here. Put the leg in over there. Where's the head go? Give it here.
5: No, you got the head in the arm socket again.
4: Oh, sorry.
5: Sit him in front of the microphone. Okay, wait, everything's together. Why isn't he moving?
4: You didn't wind him up, stupid.
5: Wind him up.
4: Turn the key.
5: Oh! Put the lever and stand back.
4: Oh, no.
5: Yeah. I think he's working.
6: Rock and roll, everybody. Oh, well, Bad Jack, I'll get the action going. Bring it on.
4: What do you think?
7: Ei, bona nit, amics de Nit Vuitantera. En aquest programa viatjarem cap als fabulosos anys 70 i 80. Prepareu-vos per retrobar-nos amb les melodies que van fer ballar les vostres botes de plataforma i els vostres cabells a l'afro. Deixeu que la música retro us porti de nou als temps on les perruques eren grans i els pantalons encara més grans. Amb nosaltres, cada cançó té una història i cada història està acompanyada d'alguna que d'altra anècdota. Esteu a punt de començar el viatge més divertit als anys daurats de la música. Endavant amb el ritme dels 70 i 80, que la festa està a punt de començar. Ei, i comencem amb la nostra primera parada. Ens porta l'any 1976, amb una cançó que va

0: I continuem. Ara ens anem cap a l'any 1971 amb una cançó que va fer furor a les discoteques de l'època. Aquesta cançó va definir el so de l'època i encara avui ens fa moure les caderes. Us donaré una pista abans d'anunciar la cançó. Aviam. Aviam si sabeu de què estem parlant. Aviam, sabeu que John Travolta va haver de prendre classes de ball per aconseguir el moviment característic que varen veure a la pantalla gran. Va ser tot un repte per ell, però al final ho va aconseguir. I va crear una llegenda amb la seva música i els seus passos de ball tan característics. De què estem parlant? Efectivament, Bee Gees, Staying Alive.
1: And I'm gonna tell you, it's time to dance.

0: I'd say if I was getting so big time here lately, I think I'd give up our eyebrow plucking altogether.
1: The best sound for the best audience.
2: I continuem amb la dècada dels 70. Ara ens anem a l'any 1972 amb una cançó que va captivar els cors de milers de fans. Estem parlant d'Imagine, de John Lennon. Aquesta cançó va convertir-se en un himne per la pau i encara avui ens commou amb la seva lletra poderosa. Tenim una anècdota. Sabeu que en el moment d'enregistrar Imagine, John Lennon va tenir problemes per recordar la lletra de la cançó. És el que passa quan et fas gran, evidentment. Va haver de posar petits papers amb la lletra a l'interior del piano per no oblidar-se'n durant tota la gravació, que déu-n'hi-do el que va durar. Sembla que fins i tot els grans artistes tenen el seu moment de despistat.

Molt bé, i continuem. Ara és el moment de retrobar-nos amb una banda icònica dels anys 70. Estem parlant, com no, de Queen. I la seva inolvidable Bohemian Rhapsody. Aquesta cançó és un veritable clàssic que mai, mai passarà de moda. De fet, us volia comentar que la inspiració per aquesta cançó li va sortir a Freddie Mercury mentre estava al lavabo. Són aquelles coses que passen, oi? Vull dir, la inspiració quan et ve, quan estàs més tranquil, al lavabo. Bohemian Rhapsody, Queen.

0: What do you think? I think we went to more trouble than it was worth.
1: Get out of here!
2: Wolf Man Jack.
1: I tell you, man.
3: Ai, aquest és Jack, l'home Llop. Un locutor clàssic i superfamós dels anys 50 i 60 a les emissores nord-americanes. Però bueno, nosaltres avançarem una miqueta més i continuarem en els anys 70, d'acord? Sí? Va, mica, va. Tot seguit escoltarem una cançó icònica que ens transporta a un lloc màgic. Aquesta cançó va ser llançada a l'any 1976 i es va convertir en un èxit instantani. Però sabeu que la lletra ha generat moltes interpretacions i teories al llarg dels anys? La cançó parla d'un hotel misteriós on sembla que mai pots marxar. Algunes persones han interpretat aquesta lletra com una metàfora de les trampes de l'èxit i l'estil de vida de Hollywood. Però sabeu què? Els propis membres del grup han afirmat que aquesta cançó no té un significat ocult o profund. És simplement una història surrealista amb imatges evocadores. Així que deixeu-vos emportar per la melodia i les lletres fascinants d'aquesta cançó eterna. Hotel California, Eagles.

novament amb el grup Bee Gees, amb una cançó icònica que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever. Una cançó de l'any 1977. Aquesta pel·lícula i la seva banda sonora va jugar un paper crucial en popularitzar la música disco en aquella època. La cançó, amb el seu ritme i estil dels Bee Gees, es va convertir en un gran èxit, assolint els primers llocs a les llistes d'èxits. Night Fever va capturar l'essència de la cultura de les discoteques dels anys 70 i segueix sent recordada com una de les cançons més emblemàtiques de l'era disco.

0: The best sound for the best audience.
1: I ara continuem amb el rei del pop, Michael Jackson. Ens porta la seva icònica cançó, Billie Jean, una melodia que ens fa ballar sense parar. Ah, que sí? Bueno, una anècdota interessant sobre la cançó de Billie Jean és que, a part de que és una de les cançons més reconegudes de la discografia de Michael Jackson, ens diu que la lletra va ser inspirada per una fan que li va enviar una carta afirmant que el seu fill era fill biològic del cantant. Bueno, aquesta història va ser la base per la creació i la lletra intrigant i el ritme característic de la cançó Billie Jean. Aquest tema es va convertir en un èxit aclaparador i va contribuir a consolidar el llegat musical de Michael Jackson.

Molt bé, i continuem amb aquesta selecció musical dedicada als anys 70 i 80. Recordeu que esteu a la sintonia de Ràdio Arenys i que aquest és el programa Nit Vuitantera. Vuitantera, setantera i seixantera també, si s'escau, no? Bé, va. Continuem amb la nostra selecció musical i ara ens anirem amb un tema, I Will Survive, un tema musical de Gloria Gaynor, que déu-n'hi-do l'èxit que ha tingut aquesta cançó i que continua tenint encara. Aquesta cançó és una cançó icònica interpretada per Gloria Gaynor. La història d'aquesta cançó comença amb el seu llançament el 1978, com a part de l'àlbum Love Tracks. Des de llavors s'ha convertit en un himne d'empoderament i superació personal. La lletra parla d'una dona que es recupera d'una ruptura amorosa i troba la força per seguir endavant. La seva temàtica universal i el missatge positiu va ressonar amb el públic, convertint la cançó en un èxit instantani.

0: your present DJ tonight.
1: Nit vuitantera, Radio Arenys. Amb més música de l'època, Stevie Wonder. Amb una de les seves grans cançons, grans èxits, Superstation. Aquí la seva habilitat instrumental i la seva veu inconfundible de Stevie Wonder fa que aquesta cançó sigui una joia atemporal. Stevie Wonder i Superstation.

0: Comparteix grans artistes amb la primera música. Ràdio Arenys. La primera.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
5: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
6: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
7: La taberna del Fauna. El programa de Metal que estaves esperant.

0: Benvingudes, bèsties nocturnes, guerrers de taverna i ànimes condenades al Rif Etern. Això és la taverna del Fauna i qui et parla, David Alba. Avui tenim un viatge absolutament internacional. Passarem per melodies orientals, power metal europeu, himnes pirates i atmosferes fosques carregades de fantasia. Prepareu les gerres, pugeu el volum i tanqueu les portes perquè aquesta nit la taverna crema.
1: Hola, Fauna, doncs sí, i és que avui el menú musical és potentíssim. Hi ha bandes molt underground combinades amb noms ja consolidats dins de l'escena. Molta melodia, cors èpics i aquella sensació de videojoc de fantasia medieval que tant ens agrada.
0: Hola, Rodes. Doncs sí, avui el programa és molt, molt espectacular. Obrirem les portes amb una proposta exòtica i fosca. S'anomenen Karatek. Ens porta una sonoritat molt marcada per melodies orientals i una atmosfera gairebé ritualística. La música turca tradicional sempre ha tingut escales i harmonies molt particulars. I quan això es fusiona amb metal, el resultat és potentment brutal.
1: Exacte, hi ha grups de l'escena turca underground que barregen black, folk i doom amb instruments i ritmes propis de l'Anatòlia. Aquesta cançó té aquell punt hipnòtic, com si avancéssim per un desert antic abans d'una batalla. Molta personalitat i un so poc habitual dins del metal europeu convencional.
0: Això és Karatek, amb la seva cançó anomenada igual, Karatek. Obrim les portes de la taverna del Fauna.

0: I continuem amb fantasia pura. La llegenda del flautista de Melin ha inspirat literatura, cinema i, evidentment, també metal.
1: Sí, i aquí entra Custer, amb una peça molt teatral. El power metal europeu sempre ha tingut aquesta connexió amb els relats fantàstics i les històries medievals. Cors, melodies enganxoses i aquella estructura gairebé de conte explicat amb guitarres.
0: Aquest tipus de cançons funcionen perfectament en directe. El públic acaba cantant el tornaveu com si fos un himne de batalla.
1: I té aquest top clàssic de power metal dels 90, molt influenciat per l'escola alemana, però amb personalitat pròpia.
0: Doncs anem a escoltar els Custer i aquesta cançó de Pied Piper.

0: I ara arriba una combinació que m'encanta. Velocitat, melodia i dramatització fosca. Sona el Celestic amb la seva cançó Heaven of the Damned.
1: Sí, perquè el Celestic juga molt amb contrastos. El títol Heaven of the Damned ja és tot una declaració. Musicalment hi ha influències del power metal sinfònic i d'aquelles bandes que construeixen atmosferes èpiques però també melancòliques.
0: Aquest tipus de grups acostumen a treballar molt bé els teclats i les harmonies dobles de guitarra, i això crea una sensació cinematogràfica espectacular.
1: Ideal per escoltar conduint de nit o imaginant una batalla final en algun regne maleït. Són els Celestic.

0: fala pra mim. Você sangra. Vai sangrar.
1: Ara arriba una descàrrega d'energia pura d'aquelles cançons que et fan sentir preparat per travessar una muralla a cops d'espasa.
2: Exacte. Baixang té aquest esperit de power metal melòdic en directe, molt orientat a l'èpica i la superació. Fighter és pràcticament un himne de resistència.
1: I això és una cosa molt característica del gènere, transformar emocions com la lluita, la perseverància o la caiguda en himnes enormes plens de cors i guitarres veloces.
2: Aquesta cançó té aquell tipus de tornada que funciona perfectament. Prepareu l'escut i l'armadura perquè són fighters!

0: I ara sí, arriba el caos piratejat del dia.
1: Sí, quan sona l'estorm, una cosa està clara, ningú queda segur. Drink ja és un himne absolut del folk metal modern.
0: Aquesta banda va aconseguir convertir l'estètica pirata en una festa mundial. Els seus concerts estan plens de gens disfressada i litres de cervesa voltant per tot arreu.
1: Musicalment combinen power metal molt directe amb melodies folk superenganxoses. El secret és que mai intenten semblar excessivament seriosos. Són divertits i ho saben.

0: I després de la festa pirata toca tornar a la foscor.
1: Oblivion té aquest aire de power metal melòdic amb la càrrega emocional molt marcada. Moltes bandes underground tenen una qualitat impressionant, però no sempre arriben al gran públic.
0: I precisament programes com aquest serveixen per això, per descobrir joies amagades.
1: Doncs sí, aquí trobem melodies molt treballades i una atmosfera de decadència com si fos una banda sonora d'un món que s'està enfonsant.

0: I ara arriba l'adrenalina pura.
1: Els Seven Dust Sons són una banda molt vinculada al power metal clàssic europeu. Aquesta cançó, Scream Out Loud, és d'aquelles cançons que ens carreguen energia immediatament.
0: Tens raó, cors enormes, guitarres veloces i aquell esperit heroic tan característic del gènere.
1: És impossible no pensar en festivals d'estiu, públic aixecant els punys i refranys cantants per centenars de persones.
0: Això és metal per sentir-se invencible. Són el Seven Dust Sons i aquest Scream Out Loud. Sí.

0: És el moment d'escoltar Killer Surprise i la cançó Rowan a Black. El títol ja promet fantasia èpica.
1: I efectivament té aquest esperit gairebé cinematogràfic. Moltes bandes de power metal de l'est europeu tenen una manera molt especial d'entendre la melodia. Més fosca, més folklòrica i sovint molt emotiva.
0: Aquí hi ha una sensació de viatge constant, com si cavalguéssim cap a una guerra impossible.
1: I això encaixa perfectament amb l'essència de la taverna del Fauna, històries, llegendes i metal.

0: Ara toca una peça amb ambient misteriós. Són els Shadow i la seva cançó In The Tower.
1: In The Tower transmet aquella sensació de captivitat, d'esperar alguna cosa terrible dins de la fortalesa abandonada. Musicalment és molt evocadora.
0: M'encanten aquestes cançons que creen imatges mentals immediates. És gairebé música per roleplay o per una campanya de fantasia fosca.
1: Exacte, i això demostra el poder narratiu que té el metal.

0: I fins aquí aquesta travessa musical per tavernes, mars pirates, torres fosques i camps de batalla.
1: Avui hem viatjat per mig món sense sortir de la taverna. Això és el meravellós del metal. No té fronteres.
0: Recordeu seguir-nos, compartir el programa i continuar defensant la música feta amb ànima i acer. Fins aquí hem arribat a la taverna del Fauna. Sigueu bons, porteu-vos bé i ens tornem a trobar la propera setmana, com sempre, amb la millor música del món, la que ens agrada, el bon metal. Adeu, agur.
1: Adeu, fins un altre dia.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT.
6: At least it is true. A man has no control.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, veritat. Sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. No. Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal. I just love to say it. Jay.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: KitKat Weekend.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el TT3000.